Duny-do, duny-do, quin ritme, eh? Duny-do, com comencem? Bambolé, dona-li ritme, dona-li bambolé. Ja hi som aquí, ja hi som aquí amb molt bona vibra. La tardor ja és aquí, el cap de setmana també. Estem a punt per gaudir-ne. Gaudir de la bona música, gaudir de la teva companyia, gaudir també de la nostra companyia. I gaudir, gaudir de coses boniques a partir d'aquest primer cap de setmana de la tardor 2026. El divendres passat acomiadàvem l'estiu, dèiem gràcies estiu per haver-nos acompanyat i d'alguna manera dèiem el dia 23 començarà la tardor i és allò de donar les gràcies a l'estiu amb un acomiadament digne i sobretot mica en mica anar donant la mà a la tardor per donar-li una molt bona benvinguda. Desitjo i vull de tot cor que aquesta tardor sigui bona, bona i de qualitat. És important donar la benvinguda també a les noves estacions. A nosaltres ens toca la tardor i per iniciar aquesta estació de tardor és bo tocar la terra, tocar l'herba, mirar els elements de la natura amb molt bona vibra, sempre, sempre amb la freqüència molt alta, molt positiva. Doncs iniciem les bones vibres d'aquest primer divendres de la tardor 2026 a través del 107.1 de la freqüència modulada, a través de Ràdio Tordera. Ja som més de 5 anyets, aquí al peu del canó. I renovem temporada, alguna cosa de ben feta. Renovem tardor-hivern 2026-2027. Des d'ara mateix i fins al punt de les 11 de la nit, una servidora al teu costat. El meu nom és Maritrini Hernández. Tot un plaer estar aquí, amb tu, al nostre punt de trobada. Arriba, ja arriba, que hi ha oloreta, castanyes, amunyato, sementeta, cap de setmana. Ho tenim tot a punt. Fem el nostre ritual de màgia iniciant el Bones Vibres. Benvinguda tardor, cap de setmana de colors, sopar i bona energia. Anem a una cançó que parla de la tardor, una cançó diferent, una cançó que ens portava fa molts, molts anys un dels grans cantautors espanyols. El seu nom és José Luis Perales i la cançó la dedica exclusivament a la tardor. El tema de la cançó s'anomena Canción de Otoño.

Caminar, caminar. A través del caminar busco el petó, la revolució. Busco un missatge que parli més d'amor, les carícies pel cor, d'aquesta terra que algú

Busco el gest ple de valor que ens porti el conte i la versió, on el llop que ens va enganyar mira el nen i li demana perdó. Caminar, posar somriure a cada pas i registrar, respirar. Serà bonic el que quedi per arribar. Mirar al capdavant i no abaixar la vista mai més. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin ritual que acabem de fer amb aquestes paraules, paraules màgiques, paraules encantadores de la cançó de Dani Martín. 13 anyets, 13 anyets que ja té aquesta peça musical. Va sortir per primer cop a la llum l'any 2013 i en aquest setembre del 2026 la tornem a recordar aquí a Ràdio Tordera. Parla del caminar, parla de la justícia, parla de mirar endavant, parla de coses boniques, parla de demanar perdó, parla de la vulnerabilitat, parla del mes de setembre que res ens farà aturar. Moltes gràcies, setembre, moltes gràcies, tardor. Una nova estació i nosaltres tirem endavant. Moltes, moltes gràcies. Així es titula aquesta cançó de Brahms al costat de Negu Gurriak. Bones vibres, bon cap de setmana, anem pujant l'ambient.

0: L'esperança, el cor, la fe. És un color molt bonic. L'esperança normalment se l'atribueix al color verd, no? Per allò del xacra del cor. El cor, el xacra, és de color verd. Segons ens informa la Wikipedia, ens diu que esperança és un estat d'ànim optimista, basat en l'expectativa de resultats favorables relacionats a esdeveniments o circumstàncies de la pròpia vida o del món en el seu conjunt. Continuem parlant d'esperança, i qui parla molt bé d'esperança amb les seves lletres i les seves cançons és Charango. Ai, l'esperança, l'esperança, que apareix des de la mitologia grega, a la història de la caixa de Pandora.
1: It's in Catalonia, okay? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long, so please, big, a big, big welcome to...

Les paraules tenen poder i els missatges també. Esperança, esperança, que tot sigui com ha de ser, bo. Amb esperança, esperança, esperança, un món millor, esperança a la terra, esperança a la nostra cultura, esperança als valors reals i positius, esperança a la pau. A través del treball musical anomenat Somriu, Charango ens presenta aquesta super meravellosa cançó, Esperança. I mira, em va molt bé amb aquesta cançó per dir que avui és el Dia Internacional de la Llengua Sunniké. Sí, sí, la llengua sunniké, proclamat per la UNESCO l'any 2023, res, fa 3 anyets, per celebrar cada dia 25 de setembre. L'objectiu és promoure i preservar la llengua sunniké i afavorir, fixa-t'hi, el multilingüisme i la diversitat cultural. Apostem per les llengües, eh? I apostem per la cultura i la seva diversitat. Avui també és un dia important, important en tot. Avui és el Dia Mundial del Pulmó. El nostre pulmó, els nostres dos pulmons, sense ells no podríem respirar. El pulmó de la natura, sense els pulmons de la natura no podríem tampoc viure. Avui, un dia important, el Dia Mundial del Pulmó, una jornada promoguda pel Fòrum de Societats Respiratòries Internacionals per conscienciar sobre la salut pulmonar i fomentar accions enfront de les malalties respiratòries i els seus factors de risc. Avui també és el Dia Mundial del Farmacèutic, des de l'any 2009. Avui és el Dia Internacional de la Atàxia, una jornada internacional destinada a conscienciar sobre les atàxies. Què és l'atàxia? Doncs molt senzill, és un grup de trastorns neurològics que afecten, entre d'altres funcions, l'equilibri i la coordinació de les persones. Doncs fixa-t'hi tu que amb aquesta esperança doncs podem a través també de la ciència anar millorant la nostra salut i la conscienciació per a prevenció i actuació. Ai, colors, colors de la tardor. La tardor que té colors fantàstics. Tenim el verd, tenim el marró, tenim el color del cel. Amb la tardor connectem novament i d'una manera diferent. Connectem amb la natura, desconnectem de la rutina i estem a punt per gaudir encara més aquest inici de tardor 2026. Dies més curts, caps de setmana més llargs, estem a punt per al millor de la tardor. Canvi de fulles, canvi de xip. El cap de setmana ja és aquí i estem a punt de posar-hi el peu a un nou inici. Per cert, demà dissabte tenim lluna plena.

pensar que queden 10 dies perquè comencin els seus espectacles per dir-nos adeu, adeu. Els Oques Grasses, que comencen a dir adeu el dia 5 d'octubre al Palau Olímpic. Quasi que no ens ho creiem, eh? Ells van dir que per amor es van ajuntar i per amor doncs, han decidit fer aquest acomiadament. Tot i que sempre diré el mateix, tornaran, al cap d'uns anys tornaran, Oques Grasses. Pensar que es van ajuntar, van començar sí, a ser doncs, el que són, no? L'any 2010, ja fa 16 anys d'aquella aventura. Recordes el seu primer àlbum, el primer àlbum d'Oques Grasses? Sí, va ser el 2012 i titulat Un dia no sé com. El segon àlbum d'Oques Grasses va sortir l'any 2014 sota el títol de Diguem-ni com vulguis. El 2016, un nou àlbum, Joe Pony. El 2019, Fans del Sol. L'any 2021, l'àlbum A tope amb la vida, que de fet aquesta és una de les cançons que forma part d'aquell treball musical del 2021. I el darrer treball, el darrer àlbum que van treballar, que van gestionar, que van produir i que van gravar, va ser el 2024, anomenat Fruit del Deliri. Ai, Oques Grasses, ens has donat tant aquesta banda que ens arriba des d'Osona. Ens diuen adeu, bye bye. Faran concerts a partir del dilluns, d'aquí dos dilluns, a partir del dilluns dia 5 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, Barcelona. Quatre dates importants, el 5, el 7, el 9 i el 10. Ens diuen adeu. Quatre macroconcerts a l'estadi olímpic. Encara hi ha entrades, he entrat a la pàgina oficial d'Oques Grasses, també he entrat a la pàgina oficial de Barcelona, Montjuïc, Estadi Olímpic, i totes dues ens deriven directament a la promotora, la pàgina oficial, on sempre hem de comprar entrades, eh? Més que res per tenir aquí seguretat que aquella entrada que comprem és nostra. Doncs aquestes dues pàgines ens arriben directament a la promotora de Project i ens diuen, per orella, han posat entrades a la venda. Això ja ho es va comentar, jo ja ho vaig comentar-ho fa temps, que a última hora sempre acostumen a posar unes entradetes a la venda. Hi ha entrades a la venda pel dilluns dia 5 d'octubre a partir de 55 euros. El dimecres dia 7 d'octubre, entrades a la venda des de 38,50 cèntims. Pel divendres 9 d'octubre hi ha entrades a la venda, en aquest cas el preu ja és més elevat, 66 euros. I el dia 10 d'octubre, de moment ens diu la pàgina que està tot esgotat. Ja veurem si a últim moment posaran alguna entradeta a la venda. Doncs el que semblava tot esgotat. Encara tens temps de tenir alguna entradeta més a Oques Grasses. Ves directament a la pàgina de Project, que és la promotora oficial. Ai, Oques, us trobarem a faltar, però tenim la vostra música per gaudir-ne i molt.

Per mi sempre seran molt grans. De fet, ho són, eh? Són els Estopa. Una cançó molt, molt, molt, molt, molt potent, anomenada Què más nos da? Què más nos da? És una cançó d'aquest duet català, Estopa, una cançó publicada al març de l'any 2024 com a part del seu disc anomenat Estopia. Celebrant llavors els seus 25 anys de carrera musical, ara ja van 27 anys. 27 anys cantant i ho fan molt bé. Estopa. La seva essència, la seva alegria, la seva celebració, la seva amistat, el seu bon rotllo, la seva germanor.

Única, única, única. Ui, el micròfon que ha patat i tot. Única, excepcional, amb una energia sobrenatural. Ella, ella, només ella, el seu nom. Un nom amb molta màgia. Shakira. Sempre, sempre canta sobre la seva vida, sobre les situacions que ha viscut. I aquesta cançó era una cançó, doncs, d'aquelles coses que ja va viure de no forma gaire positiva quan es viu una història tòxica d'amor. Ciega, sordo, muda. Doncs aquesta cançó també està sonant aquests dies a Madrid, la seva residència europea per a fer una barbaritat de concerts, i l'està petant, l'està petant des del passat divendres, dia 18 de setembre. Totes les crítiques a totes les xarxes socials són excel·lents, són boníssimes. Jo de moment no he escoltat cap que sigui dolenta. Gràcies a les xarxes socials podem veure part del seu concert i part del que ella fa, no? Doncs mira, 12 macroconcerts a la seva residència. Ha posat pavellons culturals i, evidentment, el seu escenari. Impressionant poder ja dir vinc amb una cara totalment diferent de quan em vaig marxar. Va marxar d'una manera, doncs, trista, no? Trista per coses de l'amor, per desil·lusions, per traïcions. Va dir, aixecaré el cap com una lloba, i així ho ha fet i ho ha aconseguit. Ha vingut com una faraona, una gran emperatriu, una diva universal. Shakira ha vingut amb la seva residència a Europa, l'ha posat a Madrid, a la capital d'Espanya, i a més, amb el privilegi, l'honor i l'empadurament, així empoderada, de posar-li el seu nom, Estadi Shakira. Això només ho poden aconseguir molt pocs en aquest món, i ella ho ha fet. 12 concerts que van començar el passat divendres, dia 18 de setembre, van continuar el dissabte 19, el diumenge 20, avui dia 25, està de concert en aquests moments. Demà dissabte també, el diumenge 27 també. I a l'octubre tenim concerts el 2, el 3, el 4, el 9, el 10 i l'11 a Madrid. Encara hi ha entrades a la venda. El passat divendres en parlàvem molt del concert de Shakira. De fet, ja portem unes quantes setmanes parlant. I feia càbales i deia entre mi, segur que aquesta cançó sortirà. I sí, va ser, em penso que de les primeres, si no va ser la primera. Estoy aquí. Yeah.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 28 de setembre, les tres paraules del dia són compte, anys, derrota. Compte. El 17 d'octubre ha arribat la nova edició de la Fira del Compte de Tordera, consolidada com a referent cultural amb més d'una quarantena de parades. I ja es coneixen els guanyadors del 15è concurs fotogràfic de la Festa Major. El jurat va examinar 88 fotografies de 14 autors diferents. Anys. Set de Dansa celebra 10 anys de trajectòria amb una gran festa al pavelló parroquial. L'entitat i escola de dansa van omplir aquest dissabte d'activitats per a alumnes i famílies. I obertes les inscripcions per a la catequesi. Els interessats es poden apuntar aquesta setmana de 6:45 to 7:00 p.m. al local del carrer Sant Antoni, número 5. Derrota. El Club Futbol Tordera pateix la primera derrota de la temporada en la seva visita a Begur per 2-1. I govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del producte interior brut en educació. El 17 d'octubre arribarà una nova edició de la Fira del Compte de Tordera, consolidada com a referent cultural amb més d'una quarantena de parades. L'esdeveniment, que manté el repte de fomentar la lectura en català i dinamitzar el comerç i el nucli antic, comptarà amb una programació d'activitats multidisciplinàries durant tot el dia, repartida en 2 escenaris. Pere García, regidor de Cultura.
2: Ocuparem els 2 espais al voltant de l'església. La part de davant de l'església, davant de l'Ajuntament, serà l'espai pròpiament per editorials, llibreries, i també on passaran els contacontes, els espectacles dalt de l'escenari. I la part de darrere de la plaça la dediquem més als tallers, a la mostra d'artesania.
1: Avui és el Dia Mundial contra la Ràbia, també el Dia Internacional del Dret a Saber. Falten 27 dies per al canvi d'horari, falten 14 dies per al 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un temps tranquil i assolellat amb alguns intervals de núvols. De cara a demà, les temperatures es tornaran més agradables. El setembre o asseca les fonts o s'emporta els ponts. A l'hort és temps de recollir, d'enllestir les últimes tomaqueres, pebrots, albergínies i carabasses d'estiu, i és moment per sembrar i transplantar cols, bròquils, porros o escaroles. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Informada la mort de la senyora Rosa Taverner Vinyoles, a l'edat de 96 anys, la cerimònia serà avui a les 4 de la tarda al tanatori, i també de Jordi Pàmies Suárez, als 77 anys, la cerimònia serà demà a les 4 al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem que un lladre moria a la Nacional 2 en una persecució dels Mossos entre Maçanet i Tordera. Fa 5 anys parlàvem que s'havien obert més de 500 expedients de civisme per al que eren les restriccions de la Covid, i fa 10 anys augmentava la sinistralitat laboral al Maresme per al segon trimestre consecutiu. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar el programa El Cap Respon, parlant de la vacunació.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: A l'Hora Maresme.
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, és dilluns 28 de setembre, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem sobre els diners. Arribem a final de mes i moltes vegades ens preguntem on han anat a parar els diners, entre el lloguer o la hipoteca, la compra, els rebuts, sortir a menjar fora, les subscripcions o aquelles petites despeses del dia a dia. El compte bancari va baixant gairebé sense adonar-nos-en, i és que sovint tenim la sensació que controlem el que gastem, però potser no en som tan conscients com pensem. Un cafè per aquí, una compra impulsiva per allà, una subscripció que gairebé no utilitzem, petites quantitats que, sumades, poden acabar pesant més del que sembla. Així que avui a l'Hora Maresme posem la lupa sobre la nostra butxaca. Ens fixarem en què gastem més, en com podem controlar millor les nostres despeses i quins hàbits ens poden ajudar a estalviar.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: Doncs bé, ja tenim el tema situat i com que parlem dels diners, en Sergi Ferrer, des de Ràdio Calella Televisió, ens té preparat un experiment amb un dels nostres companys, un dels nostres locutors. Bona tarda, Sergi.
6: Bona tarda, Gemma. Jo crec que començar amb Money de Pink Floyd és ideal pel programa, ja que parlem de diners. I com tu dius, farem una espècie d'experiment que l'he anomenat On han anat els meus diners? M'agradaria saludar primer en Martí Capçada. Què tal, Martí? Serà el nostre company avui que farà l'experiment.
7: Hola, hola, Sergi. Què tal? Com estem? Una mica nerviós, eh? Una mica nerviós perquè jo també m'agradaria saber on han anat els meus diners. Així que a veure si m'ajudes a resoldre-ho.
6: Vinga, ara ho descobrirem. T'aniré proposant situacions i el que busquem és quina seria la teva opinió al respecte. Participes tu, Martí. Gemma, quan tu vulguis aportar qualsevol cosa, doncs benvinguda.
4: Perfecte.
6: Comencem amb la primera. Martí, imagina't que durant un mes només pots eliminar una despesa de la teva vida. Una, no pots deixar de comprar menjar, evidentment, però sí que pots escollir una cosa. Els cafès fora de casa, els sopars, les compres per internet, la roba, el menjar a domicili, subscripcions... Et pregunto, quina eliminaries tu?
7: Uf, doncs mira, molt bona pregunta, Sergi, perquè et diria que la meva economia no és que sigui la millor... I, per tant, ja no és que m'estigui de molts capricis, vull dir, els gastos que tinc són els essencials, però potser et diria, ara potser quedo una mica malament, de dir això a la ràdio, però aquelles consumicions que es prenen a les discoteques a altes hores de la nit, que et foten una clatellada que et fa caure de cul i et lleves el dia següent i veus... Això per què? Doncs mira, poder començaríem per aquí, perquè més enllà d'això, i no és que surti molt, però sí que quan surto passa, però més enllà jo crec que tampoc tinc molts gastos innecessaris.
6: A veure, poca broma, però que de festa es gasten diners, eh? O sigui, és
7: molt,
6: el que comentes, eh?
7: Molt, molt, molt. O sigui, bueno, ja intentem nosaltres amb el meu grupet d'anar el més barat i fer-nos-ho a la nostra manera, eh? Però sí que aquest punt concret que t'he anomenat sempre marca bastant la diferència i sí que l'eliminaria. De fet, el vull començar a eliminar, si pot ser, a partir de ja.
6: Vinga, va, anem amb una situació més radical. Arriba el dia que cobres, un dia feliç per a molta gent, podríem dir, i abans de poder gastar-te ni un euro has d'agafar una part del sou i posar-la en un compte que no pots tocar durant un any. Quants diners hi posaries? Si parlem en tant percents, un 5%, un 10%, un 20% fins i tot?
7: Ui, doncs... no sé què dir-te, perquè... insisteixo, si trec molt percentatge em quedarà a rep. Mira, un 10% et dic així de primeres. El guardarem un 10% a part.
6: Creus que hi ha gent que podria arribar, ni que sigui posar un 5%, o que avui en dia estem bastant limitats en aquest sentit?
7: Home, jo crec que sí, que déu-n'hi-do. A veure, clar, és que depèn molt de la situació de cadascú. Suposo que com més cobris, més pots retirar pels estalvis. Però suposo que els experts ens ho dirien millor, però ni que sigui un 5% sí que hauríem de procurar d'apartar-lo, perquè en un futur ho agrairem.
6: Va, vinga, anem amb l'última. Vinga, va, durant 30 dies només pots comprar coses que realment necessites. Res de, allò, vas pel carrer i m'ha agradat una cosa, res de, estava d'oferta, res de, va, ja que hi soc, m'ho compro. Si no ho necessites, no ho compres. Quines coses consideres que ho necessites i quines són un caprici? Poso un exemple. Vols comprar-te uns pantalons perquè els que tens et van grans? Això per tu seria una necessitat o un caprici?
7: Clar, depèn del fons d'armari i depèn de lo malament que em quedin aquells pantalons grans, perquè si és allò de que te'ls has comprat una talleta més grossa i ja no els pots tornar, doncs mira, jo tiraria endavant. Ara bé, clar, si semblo pràcticament un pallasso, llavors sí que et diria que seria de necessitat comprar-me'n uns.
6: No sé si la Gemma vol dir la seva, ja que té la secció de moda, doncs, i parlem de pantalons, doncs, què en penses sobre aquest tema?
4: Clar, tu preguntes quines coses consideres que necessites i quines són un caprici. Completament són un caprici en el meu cas, tot el que és cosmètica, cremes de la cara, xampús, sabons, tot el que és de perfumeria i de botiga de drogueria, tot això és caprici.
6: O sigui, tot i que la roba et vagi gran i sigui necessària en aquest sentit, que és el que li preguntava en Martí al final,
4: mm-hmm.
6: Per tu seria un caprici, això?
4: Comprar-me dir, roba perquè la que tinc no em va bé? És que tinc massa roba, Sergi. O sigui, és impossible. O sigui, és impossible que no tingui roba per vestir-me. Clar, hi ha gent que té 5 pantalons i potser li manca comprar-ne uns de nous, no? Perquè els que té pues, no li fan servei. Però en el mm-hmm. meu cas, el que hauria de fer és deixar de comprar roba.
6: Clar,
4: tinc massa
6: roba.
4: Cadascú
6: té les seves coses, no? Fa uns dies parlàvem de hobbies, entenc que aquí doncs, hi va una mica en els capricis. La Gemma ha comentat el tema de la cosmètica. Martí, a part dels pantalons, veus un caprici que tu doncs, compris habitualment?
7: Estava reflexionant perquè just avui m'he apuntat al gimnàs i ja porto... No, perquè tot el contrari. Perquè ja porto apuntat a molts gimnasos diferents i no hi acabo anant mai. Llavors, clar, si jo tingués una responsabilitat amb mi mateix i hi anés al gimnàs, et diria que és una necessitat. Però com que m'hi apunto i no hi acabo anant mai, llavors crec que amb aquesta casuística es converteix un caprici, perquè no li trec partit. Llavors, bueno, espero que aquest cop doncs, no sigui un caprici i sigui realment una necessitat.
6: Esperem que no. Gràcies, Martí, per els teus... Bé, i també Gemma, no?, per aquesta informació, aquests consells també per estalviar diners. Deixeu-me fer una reflexió final, i és

0: Tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, seguirem parlant de diners perquè hem volgut preguntar a diferents persones que com s'organitzen o com gestionen ells doncs justament els diners i també com ho fan per evitar compres compulsives. Ja que podríem pensar, tots gestionem els diners de la mateixa manera, però veient les respostes de tan sols tres persones, totes són diferents entre cinc, ni que sigui una mica. Fixem-nos primer en el que dèiem, en què ens han dit sobre les compres impulsives. Escoltem, per exemple, què fa la Laia Ocaña.
2: La meva manera d'evitar compres compulsives és pensar si realment necessito aquella cosa o no. I normalment em deixo com un temps de reflexió. I en cas que me n'adoni que realment ho necessito o que sí que ho vull, si m'ho puc permetre i tal, doncs ho compro.
1: Una tècnica similar a la d'en David Depà, de qui també hem entrevistat.
3: Normalment el que faig em dono un marge de temps i, per exemple, doncs una setmana o dues, si encara segueixo pensant en aquell producte, doncs me'l compro. Però sempre intentaré buscar-li que pugui amortitzar-lo, que l'utilitzi en un cert temps i que no sigui algú d'utilitzar-lo un cop i ja està.
1: En canvi, també hem preguntat a la Laia Solà i la manera en què ella explica com controla aquestes despeses impulsives és més en relació amb els diners que porta gastats i no tant amb si ho vol o si s'espera. Escoltem-la.
4: I per evitar compres impulsives, doncs una mica em baso en l'Excel i en el compte que tinc, on hi vaig afegint diners. Si veig que he afegit diners quatre vegades en menys d'una setmana, vol dir que estic gastant molts diners. Si aquests gastos no són en coses vitals com sigui menjar o salut, intento restringir-me més les compres.
1: Com veus, tres maneres diferents d'evitar gastar per gastar. No sé si vols compartir amb nosaltres, Gemma, quines són les teves tècniques.
5: Doncs mira, Laura, sincerament no tinc cap tècnica. O sigui, de fet, n'haig de trobar alguna tècnica, algun mètode eficaç per controlar millor les despeses. Sé que existeixen aplicacions del mòbil que t'ajuden a controlar una mica doncs, on van a parar els diners. Mm-hmm. També la mateixa aplicació del banc et diu en percentatges en què gastes, oci, menjar, no? Salut, o sigui, mm-hmm. Més o menys et pots fer una idea. Clar, el tema és ser conscient. Jo sóc superconscient de que haig d'estalviar, no? I de que gasto massa en tonteries, però és que és molt difícil, perquè a mi em fa feliç comprar tonteries. No sé tu si tens tècniques, Laura.
1: Jo que faig és una mica un equilibri entre esperar-me uns dies per veure si realment allò que avui que penso que ho necessito moltíssim a la meva vida, si realment és veritat que ho necessito tant, i també em restringeixo més la compra si he gastat molts diners, perquè hi ha com aquest sentiment de culpabilitat. Llavors, uh-huh. És un equilibri entre el que deien la Laia i en David i després també l'altra Laia.
5: Molt bé, Laura, també... moltes gràcies. Ui. Digue'm. Digues.
1: Que hem preguntat també com s'ho fan per controlar les diferents despeses.
5: Vale. Doncs seguim. Sí.
1: Tenim també a la Laia Solà, que ja ella esmentava que es basa en un Excel. Escoltem com és aquest Excel.
4: La gestió dels diners mensuals, doncs el que faig és... tinc un compte on jo vaig ingressant diners i aquest compte em serveix per poder pagar doncs, tot allò que no tinc domiciliat. Ja siguin compres setmanals de menjar, compres de roba, compres d'higiene, salut... I llavors, a part d'aquest compte que em serveix com per tenir una mica més al cap els diners que em vaig gastant diàriament en coses que necessito, tinc un Excel on de tant en tant intento que sigui mensualment, però a vegades ho faig bimensual o trimestralment, vaig apuntant totes aquestes despeses i em permet saber què m'he gastat en cada cosa. Ho tinc separat per diferents temàtiques en columnes.
1: En canvi, la Laia Ocaña també ens ha explicat el seu control i el seu es basa en repartir les despeses més grans en despeses mensuals. Escoltem-la també.
2: L'únic control que tinc de despeses així en general és sobre les despeses més grosses que tinc anuals, que sí que hauré de...

0: propagació, sí, i el que faig és separar-los més a més en guardioles virtuals. Per exemple, les despeses del cotxe o de vacances o així, doncs cada mes poso la part proporcional del que em suposarà a l'any. I llavors, quan tinc la despesa, ho traspasso al compte general. Per altra banda, així en general, cada mes tinc les mateixes despeses perquè així les més grosses ja les tinc controlades i llavors més o menys estalvio el mateix. I els diners que he estalviat durant el mes els traspasso en un compte d'estalvis.
1: I respecte a aquest control, també tenim en David, que ha comentat que el que fa ell és intentar que li baixin el preu de les factures de llum, aigua i gas.
2: Jo hi ha molts gastos que, per exemple, la gent no té molt en compte, com les factures de la llum, del mòbil, de l'aigua no, perquè no es pot, i totes aquestes tarifes planes. Recurrentment estic trucant als jocs perquè pugui baixar-me-les, perquè hi ha molta gent que no ho fa, i si fas trucades de tant en quant, doncs pots aconseguir bones rebaixes.
1: Doncs ja ho veu, Gemma, hi ha moltes maneres de gestionar els diners i com els gastem, també. No sé si dona temps a preguntar-te com gestiones tu els diners. Bueno, més o menys ja ho has dit abans, no?
3: Sí, és que clar, és un repte que tinc, d'aquests reptes, no, de setembre, ja estem pràcticament acabant el mes, però sí, haig de buscar un mètode. Laura, tu no sé si tens algun mètode com aquesta noia que ens ha explicat que té un Excel o alguna cosa semblant.
1: Sí, jo justament tinc un Excel on vaig apuntant tot el que gasto i sí que no em faig pressupostos, però talment sempre dic, bueno, intentem no passar d'això, o intentem, depèn del mes, de si, per exemple, a Nadal hi ha més despeses, doncs no tindré el mateix pressupost per Nadal, per desembre que per setembre, no? Però sí que vaig mirant.
3: I això de fer-te un Excel, al final, és a dir, ho poses tot el que gastes o arriba un moment que fa mandra apuntar cada despesa o ho fas de forma religiosa?
1: No, jo ho faig de forma religiosa. A vegades faig abans l'Excel que el Bizum que li he de fer a l'amic. Vull dir...
3: Ah, molt bé.
1: Però també depèn de com siguis. Vull dir, jo perquè porto aquest control que potser l'hauria de rebaixar una mica, però...
3: No, jo crec que està bé, eh? Al final és millor gastar poc que massa. O ser conscient del que gastes que no ser-ho. Clar, jo crec que si has d'escollir entre una de les dues postures, és molt millor tenir un control com el que fas tu.
1: Sí, a mi funciona, perquè... Ui, perdona.
3: No, a tu et funciona, doncs endavant. Segueix
1: sí,
3: fent-ho. Molt bé, doncs Laura, gràcies com sempre. Fins ara.
1: A tu, merci.
3: I si parlem d'estalviar, doncs també podem mirar què passa quan anem de compres, perquè renovar l'armari no necessàriament ha de significar gastar molts diners. Per això n'hem parlat amb la Judit Jiménez, la nostra experta en moda, i li hem demanat alguns consells per comprar millor i gastar menys. Una primera opció que ens ha explicat és que cada vegada té més pes... una opció que cada vegada té més pes és donar una segona vida a la roba. Així que comprar de segona mà ens pot permetre trobar peces a preus més baixos. Escoltem a la Judit.
4: En primer lloc, parlem del meravellós món de la segona mà i la reutilització. Xulíssim el pla d'anar per botigues vintage a passejar per Barcelona o per alguna ciutat que us agradi i anar buscant les botigues més emblemàtiques que tenen roba de segona mà, que tornen la reglen, la tenen neta, reetiquetada i que pots trobar verdaderes joies vintage a qui sigui fan i li encantin aquestes coses. Si ets una miqueta més mandruset i vols fer-ho des de casa, doncs també pots amb les aplicacions digitals de confiança, tipus Vinted o Wallapop, que ja sabeu que hi ha vegades que trobes increïbles, o sigui, coses increïbles que fins i tot poden arribar a portar l'etiqueta encara.
3: I també hem de tenir en compte que no sempre cal comprar. Una altra alternativa són els mercats d'intercanvi, on podem renovar part de l'armari aprofitant peces que altres persones ja no utilitzen.
4: Hi ha també, dintre d'aquest primer grup, hi ha també una cosa que és molt xula, que són els mercats d'intercanvi, els mercats locals. Si vas als mercats, normalment les peces de roba són més econòmiques, són molt xules. I a més també, ara s'anomena swishing. El swishing és que amb les famílies o les amigues fas un mercadillo i feu intercanvi de roba. És gratuït, sostenible i és molt divertit, la veritat. Que us ho recomano, perquè això ho he fet jo i és molt xulo, molt xulo.
3: També és molt important pensar una mica més quan comprem. És a dir, tenir presents les èpoques de rebaixes i promocions ens pot ajudar a evitar pagar de més.
4: La segona part, la segona clau seria aprofitar bé el calendari de rebaixes per fer una mínima estratègia, no? Nosaltres ja sabem que sempre hi ha gener i l'estiu que són els intocables, que és quan hi ha els canvis de... O sigui, a gener normalment fan la liquidació de la roba de la temporada, després a l'estiu hi ha un altre cop la liquidació de roba, i llavors aquí és on hem d'aprofitar, i si hi ha alguna cosa que realment ens fa falta, comprar-la, perquè encara que no la facis servir fins l'any següent, quan obris l'armari i ho trobis, t'asseguro que et donaràs una alegria molt grossa pensar que t'has comprat super econòmic i no t'has de gastar molts diners. Per exemple, unes botes, que al millor l'estiu no te les posaries, però les compraràs a l'estiu molt més econòmiques que no pas a l'hivern quan és la seva temporada, sabeu? Això està superbé, la veritat.
3: I tot seguit hi ha un punt molt important, que és abans de treure la targeta o obrir la cartera, ens hem de fer una pregunta molt senzilla que ens pot estalviar més d'una compra. I la pregunta és, ja l'haureu escoltat més una vegada, si realment ho necessitem.
4: I ara la tercera clau, que és que és una miqueta dir que el secret no és on ho compres, sinó com ho fas. Hi ha tres coses que us vull explicar. La primera és que us recomano el fet de tenir la regla de les 48 hores. Si vosaltres hi ha alguna cosa que us voleu comprar i no sabeu si realment ho necessiteu o no, espereu 48 hores abans de fer la compra. Deixeu-ho a la cistella de compra i espereu-vos, perquè això us anirà superbé, perquè hi ha vegades que sense voler direu, ai, això era una impulsivitat, no ho necessitava, llavors no ho fareu. Però si realment veieu que us persisteix, doncs vinga, va, llavors us podeu donar el capritxi. Però és una miqueta aquesta la llei aquesta.
3: Seguim amb els consells que ens ha donat la Judit. Igual que quan fem una llista quan anem al supermercat, també ho podem fer quan anem de botigues. Saber què busquem i marcar-nos un pressupost ens pot ajudar a controlar millor la despesa.
4: Una cosa molt important també és fer una llista i fixar un pressupost. Si vosaltres feu una llista com quan aneu a comprar amb el menjar, no? O sigui que sempre diuen aneu a comprar el menjar i quan ja hagueu dinat, no aneu amb gana, perquè si compreu coses que no fan falta, doncs el mateix. Feu una llista del que necessiteu, feu un pressupost del que us voleu gastar i intentar no passar-vos a gaire i no caure en el parany de bueno, va, només són 5 euros més del que jo m'havia dit. O sigui, va, 5 euros més, no passa res, perquè al final 5 sumen bastant i podeu acabar fent una compra molt cara sense necessitar-ho. Les despeses s'han de mirar molt bé també.
3: I molta atenció també, perquè internet ens dona eines per comprar i també per buscar oportunitats, i la Judit ens dona un consell molt, molt, molt útil, que és mirar si existeixen descomptes o promocions en línia que ens permetin pagar una mica menys.
4: Una cosa que està molt bé, i és un consell express que us donem ara aquí des de la ràdio, que va superbé, és que abans de fer una compra online, mireu un momentet a veure si podeu trobar descompte en apuntar-vos o fer la newsletter de la botiga o alguna cosa, perquè moltes vegades us regalen un 10 o un 15% només pel fet de ser la primera vegada. I és una cosa que crec que val la pena.
3: I acabarem amb una idea que resumeix bona part d'aquests consells. Potser estalviar no consisteix només a buscar el preu més baix, sinó també a comprar menys i comprar millor.
4: I per últim, us dic, sobretot pugeu el nivell de qualitat, intenteu comprar menys, però comprar més bo, perquè al final una peça bàsica és molt millor que sigui bona i que us duri més que no que agafeu tres peces barates que en una temporada s'us fan malbé només en quan rentis quatre vegades. Així que bueno, aquestes són els meus tips per anar de compres i estalviar. Què us han semblat? Vinga, un petó a tots!
3: Doncs bé, sens dubte, amb tot el que hem parlat, bona part dels diners se'ns en van comprant coses a vegades necessàries i de primera necessitat, i a vegades coses més secundàries, supèrflues, que ni ens calen o que ni ens aporten massa cosa. Saber comprar, tant en el nostre dia a dia com per campanyes especials, per exemple per Nadal o també per èpoques com el Black Friday, és essencial per controlar el que gastem. D'això se'n diu, de fet, fer la compra de forma responsable. Oriol Leo.
5: Doncs sí, Gemma, se'n diu així, i bàsicament, ho hem anat escoltant al llarg d'aquest programa d'avui, és aplicar un bon criteri, aplicar la reflexió, aplicar el sentit comú quan anem a comprar, i això, hi ha trucs per fer-ho, n'heu explicat uns quants, són trucs si no som capaços de controlar-nos sols, davant les ofertes o els prestatges atractius de les botigues. Ara ho podem parlar des del punt de vista més professional, podríem dir, perquè podem parlar amb Oriol Contreras, que és advocat de l'Oficina Municipal del Consumidor d'Arenys, i el tenim en línia. Oriol, bona tarda.
6: Bona tarda a tothom.
5: Bé, Oriol, això que dèiem, com podem fer una compra, doncs, això, de forma conscient, de forma responsable, què és el que hem de tenir en compte quan anem a comprar, perquè no se'ns en vagin els diners i no sabem ni per on?
6: Bé, com tu dius, més que buscar a vegades els preus, que això és de tota la vida, és bàsic, saber comprar amb uns bons preus, és doncs, sortir de casa, ja no només el dia a dia, sinó pues, quan arriben els Black Fridays, quan arriben els Nadals, quan arriben els aniversaris, les vacances, sempre tenir una llista i cada cop tenim més facilitat per tenir accés a la informació i, per tant, saber quan anem a comprar què és el que volem comprar. Sobretot quan no es tracta de productes de primera necessitat. Però tot i així, amb els productes de primera necessitat, està claríssim que no té res a veure, i això, tot i que sigui antiquat, no? de les nostres mares, de les nostres àvies, anar amb una llista, és molt important realment anar amb una llista. Per què? Perquè, entre altres coses, normalment quan anem a comprar i fem una llista, el que fem és obrir la nevera. Per exemple, quan comprem productes frescos i de primera necessitat. I també és la manera de regenerar els productes de la nevera. Com, per exemple, és posar els productes nous endarrere i treure els productes antics endavant. És la manera de reciclar, la manera de no tirar res. Perquè quan comprem, ja, i tal com dius tu, no, d'una manera intel·ligent, a part d'intentar estalviar, doncs és una manera de protegir doncs, l'ecologia, de protegir el medi ambient, de no tirar productes. Llavors és molt important sempre fer aquesta llista, sobretot pels productes de primera necessitat i més frescos, doncs per anar regenerant també, no, la posició dels productes a la nevera, que he llegit coses i que és curiós llegir-les, és molt interessant doncs, perquè no hi pensem, però no, només que passessis, no, els productes més antics a punt de caducitat cap endavant, només que els posessis en un nivell, en una estanteria diferent dintre la nevera, doncs aprofitaries molt més el menjar i després et seria més fàcil fer aquesta llista de la compra.
5: I ens ho apuntaves també, Oriol, sobretot de cara a grans campanyes comercials quan venen festes, ho deies, quan ve el Black Friday, quan ve la campanya de Nadal, que tot ho tenim aquí ja a la cantonada. Això també, ser responsables, ser conscients, que moltes vegades aquí la publicitat hi fa molt i hi ha gent que acaba comprant coses que no necessita i, a més, de forma desmesurada.
6: Sí, jo faig més, normalment des dels organismes de consum, organismes públics de consum, fem més incidència en aquest tipus de compra, no? La compulsivitat, la desmesura, el no pensar, el no calcular, el comprar allò que no ens fa falta, s'acostuma a donar més doncs, amb aquest tipus de producte i de compra estacionària de, doncs, el que deia, no? Del Black Friday, les festes de Nadal, les rebaixes, llavors... Això d'anar a comprar només, i se sent encara aquesta frase, qui no l'ha sentit, d'un veí, d'un familiar o d'un mateix, perquè estava a comprar perquè estava bé de preu, doncs crec que això no va, no? Una mica acorde amb el que estem parlant. S'ha de comprar allò que necessitem, que també forma part de la necessitat, que diuen que estigui un capritxo, no? També forma part de la necessitat d'un capritxo, però sempre en la mesura i sempre doncs de manera calculada, no? I de manera prevista, no? Perquè això d'anar de rebaixes i dir, pues, compro aquests tres productes perquè, bueno, estaven al 70%, ja, però realment ens feien falta i si és aquest capritxo que digui entre cometes, val un, però tampoc tres, no? I llavors, nosaltres les campanyes sobre aquesta consciència, no?, de la compra més mesurada, més meditada, la fem normalment en aquestes temporades.
5: Oriol Contreras, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona a l'Hora Maresma. Ens quedem amb aquesta recomanació, anar a comprar amb una llista que no és antic, no és una cosa d'abans, i si, mira, ens sembla molt antiga, doncs no ho fem en un paper, ho fem en el mòbil, que sembla més modern, però fem la llista.
6: Sí. Home, perdona, l'altre dia vaig estar, mira, a casa de la meva cosina i em va ensenyar una nevera nova on tenies una pantalla a la nevera, és una passada, i aquesta pantalla t'identificava el que tenia dintre i el que podies comprar i el que falta.
5: Corai.
6: I tu transmitia després, si volies, en el teu mòbil, en la teva aplicació, la que tinguessis coordinada amb la pantalla, amb la nevera. Vull dir que és modern, hi ha maneres modernes de fer-les, però la idea segueix en aquesta, una llista d'allò que volem comprar.
5: Oriol Contreras, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Moltes gràcies, bona tarda.
6: A vosaltres, bona tarda.
5: Ja ho veus, Les neveres que al final et faran la compra soles, tu. Ja no hauràs ni d'anar al súper. Elles mateixes sabran què falta i ja es posaran en contacte amb el supermercat online i s'ompliran elles mateixes.
3: Mira, a mi això tampoc és que... O sigui, potser sí que ens facilita la vida, però també... que decideixi la nevera,
5: no?
3: Sí, perquè potser, no sé, estàs acostumat a fer un tipus de compra però vols canviar o vols...
5: Haurem de menjar el que vulguin les màquines.
3: Sí, no, m'ha deixat sorpresa. Oriol, com sempre, gràcies.
5: Gràcies, fins ara.
3: I tot seguit nosaltres doncs arribem a la meitat del programa i ens fixem en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
7: Hola, bona tarda. Avui finalment hem tingut una jornada, en general podríem dir que força tranquil, amb núvols més abundants al matí, més trencats a la tarda. En qualsevol cas, tenim una situació d'inestabilitat que demà ens ha de portar xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca, sobretot entre mig matí i les primeres hores de la tarda és quan esperem el màxim d'inestabilitat. Tot això amb unes temperatures que avui han baixat en relació a les d'ahir, tot i que amb una certa sensació de xafogor per la humitat ambiental elevada, de cara a demà encara baixaran de forma més clara, amb aquests xàfecs que, com dèiem, de distribució irregular, però localment d'intensitat forta i poden ser també molt abundants. Pel que fa als vents, tant pel que queda el dia d'avui com també per demà, continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol.
8: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
3: I després, a la previsió del temps, fem un breu repàs a les xarxes socials, començant destacant alguna cosa rellevant al Maresme. El cas de la Mari Carmen, el desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut més de 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha impulsat noves mobilitzacions pel dret a l'habitatge. A Mataró, després d'una assemblea veïnal celebrada aquest passat diumenge al barri de Cerdanyola, s'ha convocat una concentració aquest dilluns 28 de setembre a les 7 del vespre davant de l'Ajuntament sota el lema Contra els desnonaments. La convocatòria és oberta a tota la ciutadania i busca traslladar a Mataró el moviment sorgit arran del cas madrileny i fomentar una organització veïnal continuada al voltant de l'habitatge. En paral·lel, Barcelona també acull mobilitzacions aquest dilluns, convocades pel Sindicat de Llogateres, que reclama mesures com la renovació indefinida dels contractes, la congelació dels preus i també garanties contra els desnonaments de persones vulnerables. Això pel que fa doncs, al Maresme. En clau internacional, una inusual tempesta hivernal a sota Nova York i altres punts de la costa est dels Estats Units. El temporal ha deixat pluges torrencials, ratxes de vent de fins a 130 km per hora i onades de més de 6 metres. A Nova York i Nova Jersey s'ha declarat l'estat d'emergència en diversos comtats. Les inundacions han afectat carrers i habitatges, centenars de milers de persones s'han quedat sense electricitat i també s'han suspès centenars de vols. I el tema curiós del dia, això curiós, també bastant, sí que ho és molt, perquè un casament a la localitat de Gómezende, a Ourense, va acabar en una batalla campal entre els nuvis i diversos convidats. Segons la premsa local, el conflicte hauria començat durant el banquet per una discussió econòmica. La núvia hauria reclamat al marit 40.000 euros als regals de noces, suposadament acordats prèviament, però ell s'hi hauria negat. La tensió va anar augmentant i altres convidats es van afegir a l'enfrontament, que va acabar amb plats i cristalleria trencats. La Guàrdia Civil va arribar quan la baralla ja havia finalitzat, per sort. No es van presentar denúncies i el pare del nuvi es va oferir a assumir els desperfectes. Segons les informacions publicades, la núvia també hauria tingut un embolic amb un treballador de l'organització. Per tant, doncs, més enllà d'aquesta disputa econòmica, també hi havia unes banyes entremig. Això doncs, pel que fa a les xarxes socials. I a continuació, la pregunta del dia. Com no podia ser d'una altra manera, en relació al tema del dia, els diners, us preguntem quants diners estalvieu a finals de mes. No volem saber si estalvieu o no estalvieu, volem que ens expliqueu la xifra exacta i que us mulleu i ens digueu, doncs, això. Quants diners estalvieu quan acaba el mes? En tot cas, ho preguntarem també als locutors de l'Hora Maresme, si dona temps. Quants diners estalvien ells quan acaba el mes? De fet, estem a 28 de setembre, per tant, és una pregunta que ens ve molt bé. Fins ara. Com cada dilluns posem les agendes sobre la taula, obrim la setmana perquè anem a omplir les agendes d'activitats amb els millors plans que en Martí Capçada ens porta aquesta hora cada dia. Martí, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com anem?
3: Molt bé, amb ganes de que ens expliquis què podem fer aquests dies.
9: Vinga, doncs sí, com tu bé has dit, posem les agendes sobre la taula i a mi sempre m'agrada portar activitats diferents, activitats d'aquelles que potser no estem acostumats a fer de tant en quant, i la primera de totes la trobem el divendres a Cabrils i es tracta d'una sessió d'inner dance a Es Calma. I us preguntareu, què és exactament això? Doncs bé, l'inner dance és una experiència de connexió interior, moviment energètic i benestar. La Marcela, facilitadora i formadora d'inner dance a Espanya, Mèxic i als Estats Units, torna a Es Calma de Cabrils per oferir una sessió de connexió i exploració interior. Una proposta per dedicar-te un temps, connectar amb la teva essència i també afavorir l'alliberament emocional mitjançant una experiència de moviment i consciència. La sessió convida a explorar el món interior, mobilitzar l'energia i trobar un espai de serenitat i equilibri. Així que, Gemma, crec que és una activitat que et podria agradar, a tu, o què?
3: Sí, perquè és rotllo espiritual, energètic... No, depèn, potser sí. El que passa és que amb una amiga vam provar una sessió doncs, de ioga, també molt enfocada en el tema espiritual i energètic, i... era doncs poc convencional, no, el ioga aquest, i per tant doncs ens va doncs sorprendre.
9: Bueno, hi deu haver de tot, hi ha moltes disciplines, però sí que mira, jo com que aquí a Sant Vicenç parlem molt, doncs just quan he escollit aquesta activitat he pensat, mira, la veig bastant per la Gemma. Si més no, la veig més que la que vindrà ara, o bueno, o si no, corregeix-me si m'equivoco.
3: Aviam, sorprèn-me.
9: Doncs mira, el diumenge i a Calella, és a dir, que et quedaria a propet si fos el cas, trobem la Ironman de Barcelona a Calella. Es tracta d'un esdeveniment esportiu que ofereix un gran desafiament a principis de temporada gràcies a la natació al mar, un circuit de ciclisme pla i molt ràpid i un circuit de cursa a peu també al pla del llarg de la platja de Calella. Per als que no estigueu al cas del que és un Ironman, perquè, Gemma, t'he fet la broma a tu, però això, vamos, crec que ho podria aplicar absolutament a tots els locutors d'aquí de l'Ona Maresma, començant per mi, perquè ho trobo una... Bueno, quasi bé una aberració, et diria. Ja que un Ironman tracta de 3,8 quilòmetres de natació, que es diu ràpid, 180 quilòmetres en ciclisme, i 42,2 quilòmetres de carrera a peu. Això fa un total de 226 quilòmetres amb un temps límit de 17 hores. És a dir, que no és una simple carrera, és una... Bueno, jo ho trobo, de veritat, una barbaritat.
3: Jo també. No, ho trobo una cosa gairebé inhumana.
9: Sí, gairebé impossible. O sigui, ha de ser de què? Perquè molta gent ara que s'està posant de moda el sortir a córrer, el fer esport, doncs la gent s'acostuma a posar de meta una marató i ja és moltíssim fer una marató, que si no m'equivoco són uns 50 i pico quilòmetres. Però és que, clar, això són 40 i pico quilòmetres sumat a 180 en bici i a 4 en natació, és a dir, palabras mayores.
3: Una animalada, eh?
9: Una animalada, exacte, tu ho has dit bé, una animalada.
3: Més coses, Martí, perquè aquí com a molt podem anar a veure i donar suport als esportistes, a participar-hi crec que no. Què més podem fer aquests dies?
9: Bueno, sí, però també és maco, de veure. O sigui, jo allà on visc fan moltes curses normalment i mira, anar allà a treure-hi el cap també és una experiència. Ens anem ara, Gemma, a Alella, el diumenge, que trobem una sortida de natura a les fonts d'Alella. És una activitat que s'hi pot anar amb els més petits i que, a part de la sortida aquesta per les fonts, també hi haurà una excursió que ens parlaran dels aqüífers, de la importància de l'aigua, del seu aprofitament, de la localització de les fonts, del relleu i la vegetació. També es farà una parada a la font de l'esquerda per esmorzar. S'hi explicaran llegendes de dones d'aigua i d'éssers màgics relacionats amb aquests entorns i d'altres. d'altres coses. La podrem tenir, aquesta excursió, a les 10 del matí a Alella, i tindrà un recorregut aproximat d'uns 5 quilòmetres amb 130 metres de desnivell, amb una durada de 3 horetes.
3: Molt bé, Martí, quantes activitats ens queden?
9: Doncs mira, te'n puc dir una última, si et sembla, que no la tenia preparada, però com que estem aquí a Sant Vicenç, doncs aquest diumenge tindrem el quart concurs de paelles al Parc dels Germans Gabrielistes. Serà una jornada que començarà a les 11 del matí i les paelles s'hauran d'estar preparades a les 2 del migdia, quan el jurat les tastarà i també les valorarà. Per qui vulgui apuntar-s'hi, encara s'hi poden apuntar fins al dia 2 d'octubre, és a dir, que no sé si els nostres oients són especialistes en paelles, però mira, si fos el cas, potser poden optar d'algun premi també aquí a Sant Vicenç, i la festa doncs s'acabarà amb el lliurament de premis i també un bingo musical per fer una miqueta d'ambient a més d'aquest concurs, Gemma.
3: Molt bé, Gresca i Xerinola a Sant Vicenç de Montalt aquest cap de setmana. Martí, t'agrada la paella, a tu?
9: Ui, sí, sí, sí. Jo sóc una mica com un porquet, amb el menjar. O sigui, et diria que m'agrada tot. I una bona paella, bueno, són dels plats màxims. O sigui, si una paella es fa ben feta, bueno, pràcticament poques coses crec que la poden superar.
3: Molt bé, Martí, gràcies. Fins ara.
9: A tu, Gemma. Adéu, adéu.
3: I aquest dilluns no intervé la nostra col·laboradora habitual, la Txell Rubio, per tant, doncs, no tenim la recepta de cuina habitual. Tot i així, tocarem un tema també molt interessant, les emocions i el tipus d'emocions que existeixen. Els coneixem totes les emocions? Segur que no, i per això tenim a la Mònica Aldegunde i també el nostre company Marc Treserres per tractar aquesta temàtica. Endavant, companys.
10: Hola, bona tarda, Gemma, i també donem la benvinguda a la Mònica. Què tal, Mònica? Com estàs? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
10: Bé, primer de tot, donar-te la benvinguda altra vegada, però no és el primer cop que participes ja a l'Ona Maresma. Havies col·laborat també i amb la Txell.
11: Sí, sí, exactament. L'any passat i l'anterior també van fer alguns programes. I sí, sí, molt contenta de tornar-hi, moltes gràcies.
10: Doncs no, les gràcies te les donem a tu per ser-hi. De fet, avui canviarem una mica el tema, perquè tu i jo ja ho hem parlat, evidentment poden estar molt relacionades, també el com ens alimentem amb les nostres emocions, això ho tenim claríssims. Per exemple, de vegades estem de mal humor, no?, quan tenim molta gana. I com ha dit la Gemma, el tema d'avui és interessant perquè parlarem de les emocions, els tipus que hi han, però, Mònica, que ets coach ontològica, també... parlarem d'una cosa que m'has comentat que jo no sabria descriure, a veure els nostres oients si ho saben, ja en parlarem, sobre la diferència entre una emoció i un estat d'ànim. Comencem, però, Mònica, per què són les emocions i quin tipus hi ha, perquè m'has dit que n'hi ha unes que van dins d'unes altres.
11: Exacte. Bueno, això és tan ampli. Mira, quan parlem d'emocions, a vegades utilitzem paraules així com molt generals, no? Estic bé, estic malament, estic nerviosa... I a mi, personalment, una de les coses que m'apassiona molt és poder distingir, sí? Perquè a vegades posem nom a el que ens està passant, però també, si li posem aquest nom reconeixent-les, el que podem és fer alguna cosa amb això que ens està passant, sí? Quan parlem d'emocions, tal com tu em deies abans, pues parlem, no hi ha ni bones ni dolentes, són, sí? I a partir d'aquí, pues, que una emoció que és algo que amb un impacte, sigui el que sigui, en desperta una reacció que va unida corporalment, no? Té un impacte i podem tenir alegria, podem tenir tristesa, podem tenir altres que ara després jo t'enumeraré les bàsiques, sí? Perquè després de cada una surten altres i en definitiva hi ha metodologies o disciplines que comenten que tenim més de 180 emocions. Sí?
10: 180 emocions?
11: Sí.
10: Ara sí que m'has matat. Jo en conec, potser te'n podria dir 15 o 20.
11: Bueno, però en principi sí, sí. què diem, o sigui, vull reprendre el tema, eh? Quan parlem d'emocions, és això que és instantani. Pot tenir ràbia, puc tenir por, tristor, alegria, impacte, sí? Però a partir d'aquí també hi ha algú que s'instal·la en nosaltres. I és un comportament o és algú que arrel d'això s'instal·la i des d'aquí puc funcionar. Entonces és com obrir la porta a algú que entra a casa i li fem una habitació i s'instal·la.
10: Vale.
11: Sí? Entonces mirem des de o la desconfiança o mirem des de la melancolia, mirem des de la rancúnia.
10: Aquestes,
11: sí?
10: Perdona, aquestes tres que m'acabes de dir venen posterior a les principals.
11: Exacte.
10: Val.
11: Sí, i això seria quan s'instal·len i li obro la porta i faig una habitació, aquest seria un estat d'ànim. Sí? Anem per parts. Mira, les bàsiques quines són? Les bàsiques són la por, la ràbia, la tristesa, l'alegria, la tendresa i l'erotisme. Sí? Moltes, si tu busques en un llibre o busques en internet, te diuen que l'asco, però això ve d'una pel·lícula que vam ficar i d'un model d'un senyor que ho va treure, però l'asco és una reacció a algo, però jo no la, dintre de la meva metodologia no fico com una emoció, sí? Me quedo en les bàsiques. ¿Vale? Entonces, per exemple, te defineixo perquè entenguem què és el que ens passa. Per exemple, la por. Uh-huh. La por no és una emoció dolenta, és una emoció que ens protegeix,
10: exacto,
11: ens alerta de que això pot ser una amenaça, sí? Uh-huh, o
10: sí.
11: Necessitem aprendre algo o no. La ràbia també té molta força, perquè apareix quan necessitem algú ha traspassat un límit o quan necessitem aquest impuls per reaccionar. Vinga, va, ja, prou, continuo cap a davant, sí?
10: Sí, sí.
11: Què més? La tristesa, però també ens porta cap a dins, a reflexionar, a fer un dol, a estar també amb nosaltres mateixos. És una emoció que ens convida a la reflexió i a connectar cap a dins.
10: La melancolia, sí? Seria una, estaria sota de la tristesa?
11: Un estat d'ànim.
10: Ah, un estat d'ànim.
11: La melancolia seria un estat d'ànim.
10: Val,
11: perquè
10: s'instal·la,
11: o sigui, una cosa és, no sé, he perdut, no sé, un familiar, un gat, un algo, uh-huh. Me dona molta tristesa, faig un dol, però quan me quedo amb el record, val, i no surto d'aquesta part, estic amb la melancolia. Entonces, miro la vida amb tristor, miro la mira amb mancança, això que me falta, això que no tinc. Sí?
10: Sí, tant.
11: S'entén, eh?
10: Sí.
11: Vale. I l'alegria ens expandeix, ens obre, ens connecta amb el disfrut, la celebració, el compartir les idees, la creativitat, sí? I la tendresa ens apropa al cuidado, a l'afecte, a la protecció, a aquella capacitat de trobar-nos amb l'altre des d'un lloc molt amorós, molt tendre, sí? Una mare, amb el teu gos, amb la teva parella, però d'aquesta part també molt amorosa, de que m'inspira tendresa.
10: Però per tant, no? Mònica, si tu... Digues.
11: Dime.
10: Si per tant...
11: No, ja està.
10: Si per tant, Mònica, sents l'emoció de tendresa, quin estat d'ànim et pot portar més endavant, en aquest cas?
11: Quan estàs a la tendresa, pues, això, de no, un estat d'ànim que s'instal·la a la tendresa no és ni bon ni dolent, és aquest espai de sempre
10: de
11: estar molt acollidora.
10: Val, val.
11: Tu tens una mirada i una forma de ser de molta cura, d'acompanyar els altres, sí? Això podria ser un estat d'ànim, que també és bo, sí?
10: Sí, i m'has parlat també a l'inici de tot sempre... de l'erotisme.
11: Ara te diré. I aquí vull fer un petit incís. L'erotisme no està mirat només si parlem de la sexualitat. Jo l'entenc des d'aquest lloc de, com te diria, d'atracció, de seduir.
10: Val.
11: Ara mateix jo t'estic seduint en el meu discurs.
10: Sí, d'acord. Sí? Sí, tant, t'ho compro.
11: És això, no? No té que veure amb el sexe, amb la sexualitat. Té que veure, vaig a buscar feina i estic seduint a l'altre, no? Porto tot el que tinc al servei de lo que tinc davant. Això que vull, això que me porta amb això que desitjo, que vull obtenir.
10: I amb quin estat d'ànim després li pot quedar aquella persona?
11: Clar, no me pregunti què seria l'estat. Sabia que me preguntaries això. Què s'instal·la aquí? Doncs pues podríem anar, depèn a un extrem, no? De lo que té que veure, o sigui, ser una mica, ho dic amb pinces, des del narcisisme, des de l'ego, des de jo vull, aconsegueixo tot el que vull, vaig amb això, no? Sense excuses, podríem dir-ho, no?
10: D'acord.
11: O s'instal·la aquesta cosa de seduir permanentment, no?
10: Carai.
11: I aquest seria un estat d'art. Des d'aquí, és ampli,
10: Hosti, sí, és ampli. I a més, ja només n'hem tocat uns pocs, perquè ja has dit que n'hi havia 180 o més. Mònica, i el problema és que se'ns ha acabat el temps, però crec que ens ha quedat ja... Tenim una base.
11: Mira, a partir d'aquí, mirem que el nostre univers emocional és tan gran que podem parlar des de frustració, culpa, vergonya, gratitud, entusiasme, resignació, ressentiment, confiança, inseguretat, sí? I podríem dir quantes emocions són capaços, però deixem la porta oberta a poder distingir quantes emocions vivim en un sol dia, si les puguem distingir d'això que vam parlar.
10: Important, això s'hauria de... Perfecte, Mònica Aldegunde, moltíssimes gràcies. Això s'haurà de tractar perquè crec que és molt important per tothom. Que vagi molt bé, gràcies.
11: Gràcies a vosaltres. Adéu, gràcies.

0: I seguim amb tu, Marc, perquè és el moment de la tertúlia esportiva amb tu i la resta de companys per conèixer tota l'actualitat d'aquest passat cap de setmana. Endavant.
1: Doncs vinga, som-hi, anem per feina. Dani Grau i Martí Capçada, bona tarda, companys.
2: Bona tarda, com estem?
1: El Dani el tenim per aquí, a veure. De moment...
2: Tirem tu i jo.
1: Tirem tu i jo, exacte. I si en Sergi damunt s'hi vol afegir, si no en Dani quan arribi ja parlem amb ell. Primer de tot, Martí Capçada, anem amb una de les notícies més destacades. Volia començar amb l'actualitat del bàsquet, que la piloteta taronja ja ha començat a rodar de forma oficial a la Lliga, amb victòries i derrotes pels equips catalans. Però primer anem una miqueta més a la part de tertúlia de discrepàncies, és a dir, de punts de vista. Amb el partit d'Israel-Irlanda de la Lliga de les Nacions de Futbol, recordem que la Lliga està aturada, i anem directament al gra per aprofitar aquesta estona que podem conversar, i és que Irlanda, amb suport total a Palestina, va decidir pràcticament suspendre el seu partit de Lliga de les Nacions i finalment el va acabar jugant, però amb molts matisos. Primer de tot, braçalets negres tots els jugadors. Quan va sonar l'himne d'Israel, van abaixar el cap en senyal de zero respecte cap a ells. El capità d'Irlanda va negar la salutació al capità israelita i al final doncs això va comportar que fins i tot ministres d'Israel critiquessin el comportament d'Irlanda, que això, Martí, no és el primer cop que passa al món de l'esport ja.
2: Doncs mira, em sembla molt bé que, sobretot en el món de l'esport, que sempre sembla que costa posicionar-se, doncs que una selecció com Irlanda hagi donat aquest pas i s'hagi mostrat tan contundent a l'hora de disputar aquest partit. I a més, si no m'equivoco, Marc, crec que els hi van fotre una bona tunda a Israel, perquè diria que van quedar 0-3, pot ser?
1: Sí, ho dius bé, 0-3, exacte. I de fet, Martí, ara ho comentaves, dius que et sembla bé que s'hi posicionin els equips de futbol. Creus que Irlanda el fet de ser, de per si ja, és que entrem aquí en política, eh? ja no és només futbol, ja ho sabem tots com funciona això. Creus que Irlanda, al ser un país més, entre cometes, apartat, que no se l'escolta massa, que no pren decisions extremadament importants, li permet aquest fet de, com que no està dins dels peixos grossos, actuar d'aquesta manera?
2: Home, doncs sí, Marc, és el que tu dius, ara entraríem en un debat polític, però està clar la de pressions que hi ha, sobretot a Europa i bueno, arreu del món amb aquests temes, i està clar que si ets un país que et mantens una miqueta al marge, doncs suposo que això també et dona una certa llibertat, com per exemple amb l'exemple que ens has plasmat tu, Marc. Bé, no sé, aplaudir aquesta iniciativa i a veure com evoluciona o com es comporten els següents rivals que tindrà Israel.
1: Sí, exacte. De fet, el proper rival que tindrà Israel, t'ho dic de seguida, a veure si... Perquè tinc per aquí allò de les lligues de les nacions. Serà, mira, el dijous contra Kosovo. No ho sé, Kosovo, si actuarà igual que Irlanda.
2: Veurem a veure què tal.
1: I per últim, Martí, abans de tancar la tertúlia, perquè és gairebé l'hora, del bàsquet, alguna sorpresa o algun resultat que et sorprengués dels equips catalans? Victòries de Girona, Barça i Lleida, i derrotes de Manresa i Villapenya.
2: Home, sense cap mena de dubte, la gran sorpresa ha sigut la de l'Ilern a Lleida al camp del València Bàsquet. Crec que el Lleida té un superprojecte amb un dels millors entrenadors de la Lliga, o inclús...
1: Sí, tu creus que sí, que Lleida té millor equip aquest any.
0: Acabem, 30 segons.
2: Jo crec que aquest any el Lleida serà l'equip revelació de la Lliga ACB, així a primeres, però veurem, a veure com va.
1: Molt bé, doncs ho seguirem comentant. Martí, moltes gràcies.
2: A tu, Marc.
1: I fins la setmana que ve.
2: Que vagi bé.
0: Molt bé, doncs gràcies a tots vosaltres també per escoltar-nos i demà tornem amb un nou programa. Adéu, fins demà.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
1: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
0: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno, però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances, o sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etcètera, etcètera, però sobretot de com es construeix un relat. Perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, eh? Ja que ho vaig aprendre molt... L'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar a de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
1: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies?
0: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
1: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha presentat o s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
0: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
1: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
0: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen, no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina. Jo vaig aprendre a escriure música, jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi ha coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons... Tot i que a Scratch també hi havia cançons.
1: És veritat.
0: Tres cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el quart aniversari, tenen un projecte comú, que és tenir una família. Entren en el debat, perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari, i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arbre Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical. Està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no? El gran musical. Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots. Bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
1: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària, i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
0: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, va, tal. Aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, ah, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai, perquè aprens i dius, ai, mira que guai.
1: I has creat Crash, però encara et queda molta feina, perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
0: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content, i sí, amb moltes ganes, sí.
1: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, jo, però
0: no,
1: tu no pares.
0: Jo no paro, no, perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves, i per veure si es poden fer en altres llocs del món. perquè, mira, ja, i tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i saber...

0: Vale, està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Val, després, reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
1: I el primer dia és el 5 d'octubre?
0: 5 d'octubre, sí.
1: I que, com va un primer dia d'assaig? Què feu?
0: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar, d'igual si et posen bueno, no d'igual, però és sobretot com generes aquesta energia, i per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix, o sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
1: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem el dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
0: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara, bueno, ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no?, el que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
1: És un superluxe això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que vosaltres, nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
0: Val, hi ha molts. Molts, molts, molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és bueno, L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci, és molt important el silenci, i vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci quan el van fer acadèmic, però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt, no té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, bueno, sí, del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això. I crec que és molt important. I sí, en certa manera crec que també representa Crash.
1: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
0: I tant, jo crec que et fliparà.
1: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, Anna, soc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que soc veïna

0: d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, pues, decoren, fan el portar la mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any. I així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant. Però, clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat.
1: Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta'm, comencem en dilluns, ben potent.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau, i bueno, aquí estem després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana. Pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar-t'ho és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules, i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no?
2: Sí, en una època? Sí, en una època que clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto, perquè clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcàveu una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta dut com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui, que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i el cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre al cabell. El cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena, llavors la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent amb 30 dies o amb molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta.
0: Clar.
2: perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és lo més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Clar, això clar. Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants
0: caps. Si arribaràs i tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
2: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: Bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A reveure. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre i un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, topins, objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, topins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer a l'ofici, evidentment, a l'ofici d'uller. I també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt amb el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, topins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven i... Però veien més l'obrador, el taller. I els forns eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els forns. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres. És un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dues vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais, no hem intentat, hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sanz va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà perquè, bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia pues, per desemplaçar i tal. Llavors dius, oh, que munt de peces i tal. Però, bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no?, explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga. Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
3: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
2: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia? Ara el comercialitzen per fer sopa i ei, que sembla que li dona un toc genial.
3: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
2: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia que els paisatges tan bonics del Delta són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
2: Gràcies a tu per ser-hi.
4: Te veig avui molt gastronòmica per això i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
2: Ostres!
4: Tot i que t'he de dir que també és cert que cada cop se'n veuen menys i això que són molt interessants encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
5: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica. D'acord? Bueno.
2: Fem el matís. Arquitecte tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
5: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
2: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts, sí, com que s'eleven,
5: sí,
2: molt, no?
5: Sí, sí, són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més a la part de dintre de la barraca, pues de vegades a la part més alta esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
2: Clar,
5: així és.
2: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
5: No, estan encalades. I són precisament pues barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
2: Sí, exacte.
5: La barraca tradicional de pedra seca, que per exemple a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en este cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
2: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
5: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc, i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra, pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi ha?
2: No, des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
5: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
2: Ostres, quina davallada.
5: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast, i per tant estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
4: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
5: Sí, perquè formen part del paisatge, i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix. I perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'este projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors... entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional, i a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etcètera, no? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots estos materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
4: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
5: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat, i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals, però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla, i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
2: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
5: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
2: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
5: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
2: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
5: moltes gràcies.
2: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
4: Fins aviat.
5: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: 2 dies
2: Sí,
0: de festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten,
0: no?
2: i tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va, sí, no, està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible. Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Les 10 i 3 minuts d'aquest divendres, dia 25 de setembre del 2026. El primer divendres de la tardor 2026, que acabem de començar aquesta tardor. Estem d'estrenos, eh? Estrenar, estem començant una nova època. Setembre és un mes d'inicis i reinicis, i fixa-t'hi tu, la tardor, un inici nou, un reinici, tornem a tenir aquí la tardor. I nosaltres continuem amb bones vibres. Ara ens anem directament a la segona hora amb tu fins a les 11 de la nit. Sempre dues horetes en viu i en directe aquí des de la ràdio, des de Ràdio Tordera. Ens pots sintonitzar a través del 107.1 de la freqüència modulada o qualsevol espai d'internet que posis Ràdio Tordera Bones Vibres. Ens pots sintonitzar en directe i també qualsevol programa d'aquests 5 anys d'emissió. Aquesta cançoneta va molt bé. Ja ha sonat a la primera hora, eh? No he dit res. Dic, a veure si t'adones compte. Aquesta serà la nova sintonia de la temporada tardor-hivern, la qual nosaltres ja estrenem ara. No teníem paciència, no? Hem estat impacients. Bambolé. Amb la millor vibració, amb la millor energia, amb les piles molt carregades. Connectem amb aquesta tardor, connectem amb tu, connectem amb la música, connectem amb la informació, connectem amb la natura, connectem amb el món esotèric, connectem amb la divinitat, connectem amb coses guapes, connectem, desconnectem de la rutina. El nostre punt de trobada, bones vibres. Il·lusionats perquè estem a dins del setembre i... Aix! Que s'inicia la tardor i demà, demà un dia impressionant. Demà tenim una lluna plena. Sabies que la lluna plena de demà té un nom? Un nom molt guapo. El nom de lluna plena, lluna de la collita. Anem a collir. La lluna plena d'aquest setembre 2026, la primera lluna plena de la tardor, serà a 6:45 de la tarda. De fet, ara, si aixeques una mica la mirada, clar, dins de casa no, dins d'algun edifici tampoc, has de sortir, eh? Aixeques la mirada i veuràs una lluna preciosíssima, és meravellosa. A mi m'ha semblat una perla. Així, petitoneta, que esta vegada l'he vist molt petitoneta, la lluna plena, i de color perla. Blanc, perla. La lluna plena sempre em sorprèn, eh? Perquè a vegades té un color taronja, a vegades vermell, a vegades, no sé, groguent. I avui era blanca, com una perla. De fet, mentre que venia aquí a la ràdio, quan he aparcat el cotxe, anava jo mirant la lluna, mentre que venia cap aquí caminant, eh? Un dia me la fotaré. Bé, no me la fotaré. Si em veieu sempre cap a dalt és perquè m'agrada mirar la lluna i les estrelles. S'ha de parlar a la lluna i a les estrelles. Divendres 25 de setembre, primer divendres de la tardor. A veure, coses d'aquest divendres. A veure si me'n surt alguna cosa. Ah, sí. Cap de setmana.

Mola, mola aquesta sintonia, eh? Aquesta s'assembla molt a mi. Marxa, marxa, marxeta. 25 de setembre. Segons el calendari gregorià, avui és el 268 dia de l'any. Tenim molts dies, eh? Molts dies encara per finalitzar el 2026. Hem de viure el present i coses que s'han de fer ja cara a cara al nostre present i al futur immediat, a curt, mig i llarg termini.

Moltes són les sintonies que n'hem posat al llarg d'aquesta etapa de 5 anys i continuem, més anys, encara continuarem en el Bones Vibres. I aquesta sintonia feia molt de temps que la volia posar. Ha arribat el moment, tot arriba. Bambolera, la tenia guardadeta des d'aquest estiu aquí, en el meu arxiu, l'arxiu del Bones Vibres. Un divendres, així, xulo, potent, i d'aquells de dir, vinga, va, tirem tot allò que no volem. En numerologia diem 16-16, sí, 16-16, és surt de l'aïllament, sí, surt d'una punyetera vegada, surt.

A mi que m'agraden molt les llunes, m'agraden molt aquestes cosetes de la natura. A mi la natura és que m'encanta i la lluna forma part de la nostra vida. Doncs mira, demà, que de fet ja és avui, perquè com aquí qui diu ja està molt plena, però serà demà. Demà a 7:15 de la tarda, la lluna plena, coneguda com la lluna de la collita. Es podrà gaudir durant tot el vespre i tota la nit, també del 27 de setembre, perquè serà tan potent que encara el 27 direm: ostres, es veu clara, i es veu encara com si fos plena. Doncs sí, tindrem quasi 2 dies de lluna plena. Els efectes són potents ja des d'ahir i sobretot avui, eh? La potència d'aquestes llunes plenes, també les llunes noves, però ara parlem de la lluna plena, tota la potència energètica ens arriba 1 o 2 dies abans i 1 o 2 dies després. I demà és, buf, l'explosió. Ai, què posem així potent? Mira, ho faig. Molt potent per iniciar aquesta nova etapa de vida. AC/DC. Tu que et pensaves? Que aquí no podríem? Doncs sí. Salutacions de Maritrini Hernández, amb tu fins a les 11.

Tan d'estrac la força mítica d'un guerrer. D'aquesta manera nosaltres fem el nostre ritual de tardor, de lluna plena i d'inici de cap de setmana perquè tinguem l'energia necessària per ser guerrers, per ser guerreres. Aquí al Bones Vibres sorprenem, estic sorprenent jo mateixa i tot, perquè allò que ens dona vitalitat és allò on hem d'anar. Sempre hem d'estar preparats, preparem-nos per al xoc elèctric, aquest que ens porta aquesta gran banda, AC/DC. Tan d'estrac com un llamp a la tempesta. I aquí no queda tot? No. Més en rock and roll. D'AC/DC ens serem directament a terres catalanes. Quina diries que és la banda més rock and rollera, no sé si es diu així, del panorama musical català? Per mi aquesta, la que sona. N'hi ha moltes, eh? Aquesta. El guerrer i la banda mítica de casa nostra, Sang Traït.

Quina cançó, Déu meu, quina potència i quina màgia, quins records. No sé si has anat alguna vegada a un dels concerts de la banda Sang Traït, des de la Jonquera, venien a fer concerts, no? Aquí a Tordera també van estar moltes poblacions de Catalunya. M'encanten, es nota, eh? Els recordo amb gran carinyo. Concerts com els de Sang Traït, pocs, la veritat que sí. El guerrer era un tema que va sortir a la llum l'any 1991 i que nosaltres el tenim dins la discografia d'aquesta banda de rock, dur, de heavy. Ai, el Sang Traït. El guerrer sortia en l'àlbum anomenat L'últim segell. El guerrer descriu la figura d'un combatent, lligat per força major a la tragèdia i la solitud de la batalla. Parla d'un personatge condemnat a la lluita, envoltat de foscor, sang i ferro, que busca el seu destí guiat per forces sobrenaturals i elements de la natura, com els llamps i l'electricitat. Aquesta cançó retracta el costat fosc de l'heroi i també la cruesa de la guerra mística. Una cançó amb una energia increïble. Una cançó on l'energia i la bona vibra són presents. Aixeca el teu escut i deixa que la potència de Sang Traït encengui el teu foc interior. Més cançons, més música a través del Bones Vibres. A veure què posem després, eh? Després de tanta potència, a veure què posem. Doncs mira, anem a dir una cosa bonica, anem a dir amb un altre ritme, amb un altre estil, visca la vida, visca la vida. Amb aquesta força que ens donava el guerrer de Sang Traït, amb la força del rock que ens donava el AC/DC, doncs ara ho transformem amb aquella potència, amb aquella lluita, amb aquella llum, amb aquella victòria. Energia pura de guerrers imparables. Visca la vida, viva la vida, Coldplay.

Hem arribat a 2:15 de la nit amb una gran estrella, Robbie Williams, i en aquesta ocasió amb la cançó Rock Digi. Robbie Williams està de gira. D'aquí 2 dies, el diumenge estarà actuant a Xile, justament a la Florida. I iniciant el mes d'octubre, gran aconteixement a Madrid. Robbie Williams el tindrem a Madrid el dia 1 d'octubre, precisament a Movistar Arena. Encara hi ha entrades a la venda, eh? Robbie Williams, un gran geni del món de la música, improvisació genial i el ritme frenètic sempre al seu costat. Una capacitat inesgotable de disparar doncs, qualsevol cosa que se li pugui acudir en aquell moment. Doncs tindrem a Robbie Williams el proper 1 d'octubre a Madrid. A Madrid i concerts. Més grans músics, més grans cantants. Parlem d'un duet en el món de la música i també un duet a la seva vida personal. Tornen, estan preparant la seva gira. Una gira que s'anomena Còmplices Íntimo. I els tindrem a Barcelona el dia 14 d'octubre. Els tindrem al Teatre Apolo, a l'Avinguda Paral·lel número 59 de Barcelona. Entrades a la venda. I ara ja estic dient, a veure, quina cançó poso de Còmplices? És una cançó d'aquelles que tinguin aquella sensibilitat, aquell bon record, aquella alegria de viure, no? Aquella complicitat. I ha dit una paraula, en una de les seves cançons, una de les paraules màgiques, el somriure. Comptar amb el teu somriure, no oblidar-me mai del teu somriure. Doncs aquesta, espero, sigui una de les cançons que puguin dur a la seva gira. Cuento con tu sonrisa, con tu risa. Còmplices, en viu i en directe, novament en concert. Els tindrem a Barcelona, com et deia, el proper dimecres, proper d'aquí uns quants dimecres, 14 d'octubre, a la Ciutat Comtal, al Teatre Apolo.

Jo conto amb el teu somriure, perquè el teu somriure fa que m'alci sempre. Conto amb el teu somriure per alçar-me. Conto com si fos un estel després d'una lluna nova. No m'espanta la tardor si tu vens amb els teus llavis plens de primavera. Jo conto amb el teu somriure per al dia a dia. Quina cançó més màgica, quines paraules més tendres d'amor, de tendresa. Ai, paraules, paraules, paraules, fetes música.

Doncs aquesta cançó i d'altres que ens du a la nostàlgia la podrem escoltar en viu i en directe a la gira que estan ja preparant i està a punt de començar d'aquest duet. Teo Cardalda i Maria Monsonis. El duet que es va formar l'any 1987 i tornen novament a recordar aquelles cançons, aquelles nostres cançons. Recorda, el dia 14 d'octubre actuaran a la Ciutat Comtal, a Barcelona. Que maco que la gent et recordi amb el somriure i que, a més, comptin amb el teu riure. Imagina que et despertes un dia a l'alba i tornen els somriures, el teu, el meu i el de tothom. Un altre estil, un altre ritme, però parla d'això tan bonic, un somriure a la cara, una alegria, un record, una evidència, una experiència, un desig.

0: Ens transformen aquestes peces musicals. Ens duu a una altra època, a un altre record de fa unes quantes dècades. T'imagines escoltar aquesta cançó en viu i en directe a 4 metres de tu? Doncs ho pots fer. Ho pots fer, Succero, bé a Barcelona, i estarà amb nosaltres la setmana vinent. Sí.
1: Let me see you dance, babe.
0: Sense una dona i la seva mítica cançó Baila seran les protagonistes. A on? Espera, que després t'ho dic. De moment et dic que és a Barcelona. Hi hauran també altres artistes dins aquest festival on actuarà Succero. 71 anyets, eh? I a dalt l'escenari. Tindrem a Billy Preston, a Eric Clapton, a Miles Davis i a d'altres col·laboracions com B.B. King. Succero, que ho transformarà tot a l'escenari. A on? T'ho dic després. La setmana vinent, a Barcelona.
1: Baila. Let me see you dance, babe.

Baila, baila morena, o sense una dona. Mítiques cançons que podrem escoltar en viu i en directe i quasi tocant-lo amb la mà el proper dimarts, dia 29 de setembre, a un escenari excepcional, un lloc meravellós a Barcelona, el Palau de la Música. Meravellós, el Palau de la Música, té màgia el Palau. Doncs el Palau estarà a Soc0ero aquest dimarts, dia 29. Mira, et donaré informació perquè encara hi ha entrades a la venda i si tens aquelles ganes d'anar-hi amb aquest espectacle impressionant dins la seva darrera gira, perquè està fent gira el Soc0ero, eh? Doncs mira, com que el dimarts vindrà a Barcelona dins el 58è Festival de Jazz de Barcelona 2026, t'informo d'aquest gran aconteixement. Serà al Palau de la Música, al mateix carrer del Palau de la Música. Tens les taquilles a la venda a través de la pàgina oficial de Project i també et deriva a la pàgina oficial del Palau de la Música, a Project, és la pàgina oficial per comprar les entrades. Entrades assequibles a totes les butxaques, des de 38 euros fins a 80. I a veure quan comença el concert, que és que estic a dins a la pàgina web oficial del Palau de la Música de Barcelona. Saps perfectament que m'agrada anar directament a la font oficial, eh? Jo, si no vaig a la font oficial i ho comprovo, com que no quedo contenta del tot. A veure, el concert començarà a la sala de concerts, com et deia, del Palau de la Música, a les 9 del vespre. Una cita històrica. Un dels grans del món de la música, a Barcelona, el proper dimarts. També actuarà a València. A València està a punt d'actuar. Actuarà a València el dia 27, és a dir, dilluns, divendres, avui és 25, demà 26, sí. Actuarà el proper diumenge a València, al Palau de les Arts Reina Sofia. Soc0ero també actuarà a La Corunya, al Palau de l'Òpera de La Corunya, a 8:45, el proper 2 d'octubre, i el 17 d'octubre actuarà a Dinamarca, a Copenhague. A 9 minuts per arribar a les 11 de la nit. De fet, hem de dir el que pensem des de que va començar aquest 2026. Una gran potència musical durant aquest 2026 i el que queda. Aquesta gran potència, com et deia, està marcada per un equilibri fascinant entre el retorn històric de grans llegendes, l'explosió de fenòmens culturals i dominis acaparadors de legistes mundials.

Gran potència de tornades i de concerts. Allò que diem, vinga, abans, ajuntem i tornem a cantar. Ha passat el mateix amb grans duets del món de la música, com ara Còmplices, que et deia que d'aquí no res estan a Barcelona, com a l'último de la fila, com la tornada que ja es veia, s'olorava. La gent no s'ho creia, però sí, s'olorava. De la primera cantant de l'Oreja de Van Gogh. I està fascinant, eh? Està fascinant, està millorant la seva veu cada dia. Hem de tenir també una miqueta de consideració a grans potències del món de la música, que després d'estar sense cantar durant molt de temps, la veu s'ha de situar, però ella té aquelles ganes, aquella potència, torna a viure. Una dona, doncs, que segons ella ha viscut la foscor i ara està visquent la llum, novament, amb la seva banda, amb la seva família, l'Oreja de Van Gogh. Ella somiava en tornar un altre cop als escenaris, somiava un altre cop en tenir la seva veu, somiava un altre cop en transmetre la seva potència i el seu bon rotllo a l'escenari i al públic. I ho ha aconseguit, ho està aconseguint. En concerts, en viu i en directe, actualment, l'Oreja de Van Gogh, i cantant cançons com aquesta, L'estrella i la luna.

0: La lluna i les estrelles que sempre han de lluir mai s'han de tapar. Diuen que la vida tot ho posa en lloc i al seu lloc. Doncs en aquesta ocasió, a través de l'Oreja de Van Gogh, ha estat així. La primera vocalista de l'Oreja de Van Gogh ha tornat novament i ho està fent amb molt de carinyo d'ella, del seu grup, que és el més important, que el seu grup, els seus amics, la seva família, en definitiva, estiguin al seu costat. Tornen a ser família i es nota molt en els seus concerts. L'Oreja de Van Gogh, l'estrella i la lluna. Ella, la cantant, ho ha fet possible. Estava a la foscor, com aquesta cançó que parla de foscors i que busca la llum. I ho va aconseguir. Ho ha aconseguit, ho està gaudint. I li desitjo de lo bo, lo millor. Aquesta cançó parla d'encanteris, de bruixeria, de fertilitat, de coses boniques. Si m'ho permets, a un minut i mig de les 11 de la nit et faig un encanteri. Si vols participar, és de bona sort. Per cert, l'Oreja de Van Gogh estarà el dia 6 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Entrades encara a la venda, eh? Que aquest encanteri bonic de plena tardor t'emboliqui, t'ompli de coses boniques, amb una catifa de fulles daurades que et porti bona vibra, bona sort, bona salut. Que el vent de tramuntana bufi al teu favor, que el bon temps, aquest bon temps del vent de tramuntana, et bufi també pau, salut, prosperitat, alegria, amor. Tot això al teu cor, a la teva ànima. Que aquesta estació regui la teva vida, la nostra vida, la meva, la teva i la de tothom, de pau, de salut, d'amor, de diners, de felicitat i d'una llarga vida plena de llum. Un petó ben bonic per tu, una abraçada forta. Salutacions d'una servidora. Em dic Maritrini Hernández. Torno amb tu divendres vinent. Bon cap de setmana.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Break them.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 28 de setembre. Les tres paraules del dia són compte, anys, derrota. Compte. El 17 d'octubre arriba la nova edició de la Fira del Compte de Tordera, consolidada com a referent cultural amb més d'una quarantena de parades. I ja es coneixen els guanyadors del 15è concurs fotogràfic de la Festa Major. El jurat va examinar 88 fotografies de 14 autors diferents. Anys. Set de Dansa celebra 10 anys de trajectòria amb una gran festa al pavelló parroquial. L'entitat i escola de dansa van omplir aquest dissabte d'activitats per a alumnes i famílies. I obertes les inscripcions per a la catequesi. Els interessats es poden apuntar aquesta setmana de 6:45 to 7:00 p.m. al local del carrer Sant Antoni número 5. Derrota. El Club Futbol Tordera pateix la primera derrota de la temporada en la seva visita a Begur per 2-1. I govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del producte interior brut en educació. El 17 d'octubre arribarà una nova edició de la Fira del Compte de Tordera, consolidada com a referent cultural amb més d'una quarantena de parades. L'esdeveniment, que manté el repte de fomentar la lectura en català i dinamitzar el comerç i el nucli antic, comptarà amb una programació d'activitats multidisciplinàries durant tot el dia, repartida en 2 escenaris. Pere García, regidor de Cultura.
2: Ocuparem els dos espais al voltant de l'església. La part de davant de l'església, davant de l'Ajuntament, serà l'espai pròpiament per editorials, llibreries, i també on passaran els contacontes, els espectacles dalt de l'escenari. I la part de darrere de la plaça la dediquem més als tallers, a la mostra d'artesania.
1: Avui és el Dia Mundial contra la Ràbia, també el Dia Internacional del Dret a Saber. Falten 27 dies per al canvi d'horari, falten 14 dies per al 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un temps tranquil i assolellat amb alguns intervals de núvols. De cara a demà, les temperatures es tornaran més agradables. El setembre ho asseca les fonts o s'emporta els ponts. A l'hort és temps de recollida, enllestir les últimes tomaqueres, pebrots, albergínies i carabasses d'estiu, i és moment per sembrar i transplantar cols, bròquils, porros o escaroles. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Informada la mort de la senyora Rosa Taverner Vinyoles, a l'edat de 96 anys, la cerimònia serà avui a les 4 de la tarda al tanatori, i també de Jordi Pàmies Suárez, als 77 anys, la cerimònia serà demà a les 4 al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem que un lladre moria a la Nacional 2 en una persecució dels Mossos entre Maçanet i Tordera. Fa 5 anys parlàvem que s'havien obert més de 500 expedients de civisme per al que eren les restriccions de la Covid, i fa 10 anys augmentava la sinistralitat laboral al Maresme per al segon trimestre consecutiu. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar el programa El Cap Respon, parlant de la vacunació.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

hätten mir Mojo helfen.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. I anirem en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura del llum i el gas. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però insisteix a demanar precaució. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi. L'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, en partit d'Eurolliga. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si la pluja ha començat ja a fer la guitza als conductors. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, com deies, amb aquesta precaució per aquestes fortes pluges, que a hores d'ara, de moment, ens deixa una xarxa viària sense accidents a hores d'ara. Sí que és cert que tenim un accident des d'aquesta matinada, primera hora de la matinada. Ha estat a la AP7, a Vandellós, i l'Hospitalet de l'Infant, que encara a hores d'ara continua tallant la calçada i però obre un desviament per la sortida 297 en sentit nord que va a Barcelona, provocant però menys d'un quilòmetre quilòmetre de cues. Més enllà d'aquesta incidència tenim força tranquil·litat. Per altra banda, parlaríem de moment de retencions habituals ben formades, sobretot en direcció a Barcelona, des del Vallès. Hi ha cues per la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat, que dificulta aquesta circulació en tot el seu tram, com dèiem, al vessant Besòs, que de retruc doncs, també afecta amb fortes retencions ja en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: I atenció un dia més a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previst avui dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. I doncs justament, parlant de pluges, parlant de tempestes, anem a repassar la previsió del temps i ho fem com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Pendents de les tempestes que ja a hores d'ara descarreguen amb moltes ganes, sobretot al nord de Tarragona. Immediatament serà bàsicament a la conca del riu Gaià i del Foix, on més aigua es recollirà, però immediatament també aquestes pluges amb ganes van caient per l'Ebre i arribaran a l'àmbit metropolità. Molta precaució, per exemple, a la conca més baixa del Llobregat i de la Riera de Rubí, per exemple, perquè rebran molta aigua en poca estona. Ja al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, les tempestes més fortes i sempre amb molta mala bava arribaran a les comarques de Girona, compte a l'Empordà o, per exemple, a la Selva. Independentment, alguns ruixats continuaran caient cap al Prepirineu o aquesta tarda, per exemple, a les comarques de Ponent. Sempre amb un ambient xafogós. No ha de refrescar gaire. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc la val a Sumar com a soci de govern. És una informació de la Carina Bellvé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
6: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
7: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
2: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara ara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
2: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta i ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
9: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
2: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa a fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Aquestes eren les reflexions de Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i de Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya.
10: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge abans de que s'acabi el lloguer amb si ens renoven o no renoven. Això no pot ser. Això ens aboca a estar constantment en una situació de por i de no reclamar coses tan bàsiques com que ens arreglin les humitats.
11: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs menys impotents, no, de la nostra història.
2: Totes aquestes manifestacions al carrer han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I com us dèiem, mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és prevista o està prevista que la comitiva judicial faci fora de casa seva a un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és a mans de la justícia. A les portes d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, explica'ns quina és l'última hora, quina és ara mateix la situació aquí.
12: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, calma tensa aquesta hora aquí a la Ronda Cerdanya, al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha un ampli desplegament policial. Aquesta hora, 4 furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos vehicles també del cos policial que estan a l'espera de la comitiva judicial que té prevista l'arribada a les 8 del matí. El desnonament doncs, és en aquesta família que es veu al balcó d'aquesta casa verda, que és una família amb una persona amb un 87% de discapacitat i la seva germana, una dona que destina pràcticament tots els ingressos a pagar aquest lloguer de 700 euros. També tenen 3 menors a càrrec. Tenim també a l'altra banda doncs, una mica de preparatius del sindicat

0: I com pots veure hi ha un macrodispositiu i fins on sabem jutjats ha dit que executa. Estaran aquí a les 8, per tant sabrem alguna cosa a les 8. Nosaltres fins aleshores intentarem fer tota la pressió que es pugui, mediàtica, de pressió a jutjats, de pressió a les institucions, perquè creiem que és un moment especialment greu on ja hem vist, no, tots els últims dies el nivell de mobilització que s'està donant al carrer precisament per casos com aquests, precisament per la crisi de l'habitatge i la part més descarnada que són els desnonaments, els que ens hem d'enfrontar cada dia, no? Com ha estat el cas de la Mari Carmen, com ha estat el cas de la nostra companya Olga, que es va treure la vida a Hospitalet a causa també de que la desnonessin del pis de casa seva. Per tant, la situació està molt tensa, no ens podem seguir permetent que hi hagin desnonaments. Avui hi ha suposadament un decret sobre la taula i no, i s'està parlant d'això. Aleshores, ens sembla especialment greu que estiguin aquí a Mataró, en un dels barris també més castigats per la crisi de l'habitatge, com és Cerdanyola, i on ja hem tingut també moments d'altíssima tensió a causa dels desnonaments en els últims anys, estiguin doncs venint a executar a una família que, com tu has bé comentat, doncs són l'Alicia i en Jordi. En Jordi té més d'un 80% de discapacitat, l'Alicia té 3 menors a càrrec i estan en una situació d'extrema d'extrema urgència davant d'aquesta situació, sí.
1: Pila, moltes gràcies. Estarem al cas de com segueix tot plegat. Ahir al vespre també l'Ajuntament de Mataró hi va haver una manifestació amb un centenar de persones reivindicant el dret de l'habitatge, i a més afegim que a les 10 hi ha previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Rocafonda, i de tota manera estarem al cas, us demanarem tornar a entrar doncs, per explicar l'última hora del que passi aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
2: Doncs gràcies, companys de TV Mataró. Clara, doncs, pendent del que pugui passar, evidentment, quan passi alguna cosa, si hi ha notícia, ens demaneu pas i tornarem a connectar amb vosaltres d'aquí, des del barri de Cerdanyola de Mataró. Doncs vinga, pendents d'aquesta situació ara mateix. Gràcies, companys. El cas mediàtic de la Mari Carmen ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat, i cada ciutat té les seves particularitats. A Lleida, per exemple, el sector immobiliari alerta de les dificultats per accedir a un pis i reclama més oferta i polítiques públiques a llarg termini.
3: El Col·legi d'Apis calcula que entre un 20 i un 30% de la població de Lleida té greus dificultats per accedir a un pis a causa de la precarietat laboral i la manca d'oferta. Més enllà de casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, el sector situa el problema a Lleida en les famílies migrades que es queden sense alternativa quan acaba el contracte.
4: Aquesta és una tragèdia, però jo crec que la tragèdia real, per exemple, a Lleida, és casos com una persona marroquina, una dona marroquina, que pot tindre ja el seu contracte en vies d'extinció perquè ja ha complert els 5 anys més els 3, i que per tant la llei l'avale el propietari per poder signar el contracte. Aquí sí que hi ha una tragèdia, perquè és probable que aquesta senyora no trobi un altre habitatge de lloguer per les seves circumstàncies.
3: El sector reclama polítiques públiques a 25 anys vista per reduir el dèficit d'habitatge social.
2: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per damunt del 50% aquesta tardor. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8, empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar precaució davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també una compareixença informativa a partir de les 8 d'aquest matí, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara per ara, no sé si plou o no plou aquí a Barcelona.
5: Bon dia, Elena. La previsió és que plourà i molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

0: A partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda, segons la previsió de Protecció Civil, però l'alerta supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona i implicarà un total de 13 comarques, des del Baix Camp i fins a la Selva. En les últimes hores, els habitants d'aquestes 13 comarques han rebut l'alerta per part de Protecció Civil, que almenys per ara no ha decretat cap restricció de mobilitat i tampoc no ha suspès les classes, així que escoles i instituts hauran d'obrir les seves portes d'aquí una hora, si és que no es produeixen canvis d'última hora. I en la seva última compareixença fa només unes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia en les recomanacions bàsiques en un matí com el de que ens espera aquest dimarts. Per exemple, no apropar-se a les zones inundables, evitar al màxim els trajectes innecessaris i tampoc fer activitats a l'aire lliure.
1: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
0: I Helena, atenció, perquè podrien caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores. A més, s'eleva fins a 5 el grau màxim de perill a bona part del territori afectat. I tot plegat passa quan som a l'espera que a partir de les 8 del matí, des d'aquí, des del Departament d'Interior, es faci un nou balanç, actualitzin les dades de les incidències d'aquest episodi de fortes pluges que ens afectarà aquest matí de dimarts.
2: Doncs un altre punt d'atenció informativa aquest matí, en aquest cas a Barcelona, amb l'Anna Ruiz també muntant guàrdia. Gràcies, doncs, companys, i pendents d'aquesta compareixença. Fins ara. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi després de l'informe del Departament de Salut en base a 700 estudis que alertava de les greus conseqüències per la salut dels menors. En aquest sentit, l'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús d'intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. N'ha parlat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
3: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molt, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
2: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Aleksandar Sekulić, que el curs passat dirigia el Dubai.
4: It's gonna be, for me, very interesting.
5: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
4: Players and coach, they changed something, so...
5: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
4: Energy is going to be a very important part of the game.
2: i s'ha celebrat la segona edició dels Premis Més Bàsquet organitzats per la Federació Catalana de Bàsquet en col·laboració amb la xarxa. L'acte ha reconegut la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també ha visibilitzat les històries més destacades que han aparegut al programa de la xarxa Més. Entre els premiats destaquen Laia Reventós, escollida referent del bàsquet femení, Ari Pujol, guardonada per la seva trajectòria, i Jaume Ponsarnau i Mònica Lázaro, escollits com a millors entrenadors. Txell Alarcón, del Jairis, i Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, han rebut la distinció de millors jugadors.
6: Bueno, un orgull, primer de tot, i una satisfacció pel fet de dir, bueno, que és un reconeixement a la temporada passada, que va ser una gran temporada, i molt content per rebre el premi, i bueno, crec que la Federació Catalana, que pensi en mi, amb el nivell que hi ha de jugadors catalans, doncs ja et dic, és un orgull i una felicitat gran.
2: El Fraiking Balomano Granollers debuta demà a la Lliga Europea d'Handbol, la segona màxima competició continental. L'estrena serà davant d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. L'Òscar del Río, de BOTV, ens explica com prepara el duel el conjunt vallesà.
7: El Fraiking Balomano Granollers arriba amb molta força al primer compromís europeu de la temporada. Els d'Antonio Rama visiten la pista del Flensburg, un dels equips candidats a guanyar la UEFA European League. Els alemanys a priori parteixen com a cap de cartell del grup, però els granollerins volen intentar donar la sorpresa com ja van fer fa tres temporades.
8: És molt difícil. Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent playoff. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt.
7: Els blancs i blaus afronten el compromís carregats de moral, invictes a les tres primeres jornades de Lliga i refensa de les adversitats dels partits. En el 2023 els vallesans van ser capaços de remuntar quarts de final un 30-31 desfavorable i accedir a la Final Four de la competició, deixant fora l'anfitrió, el Flensburg. Tres temporades després, pràcticament les dues plantilles són diferents i es trobaran en un escenari completament canviat.
2: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi ha intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. De seguida us ho ampliem, buscarem el punt de vista dels propietaris en conversa amb la presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 29 de setembre. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure, ara, com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 d'aquest matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació, o actualitzarem nosaltres la situació, en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, avui destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada manté tallada l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, cap a Barcelona, amb un desviament per la sortida 297 que provoca menys d'un quilòmetre de cua. D'altra banda, ja s'han format les retencions habituals d'accés a Barcelona. Des del Vallès, la C58 va carregada des de Sant Quirze, congestionant el nus de la Trinitat i de retruc, afectant les dues rondes en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cues en sentit sud a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i també els regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previstos aquests dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Doncs precisament, molta atenció al temps. Comencem al matí pendents d'aquestes tempestes fortes, sobretot al nord de Tarragona, a les Corts, conques del Gaià i del Foix. Les pluges, però, avançaran cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'àmbit metropolità, amb molta aigua en poca estona, especialment al Baix Llobregat. De cara a la tarda, les tempestes seran més intenses i arribaran sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà i a la Selva. També hi haurà alguns ruixats al Prepirineu i a les comarques de Ponent, tot plegat amb un ambient xafogós i sense una baixada clara de les temperatures.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara 5 minuts i mig de 7:45. Ara sí, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, però també prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara i encara els suports al Congrés. I de moment, tampoc la bala sembla sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara mateix la Carina Bellbé.
2: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi ho dèiem avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2021.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
5: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera, diu, per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge, i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir alhora petits propietaris.
6: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts, aquest dilluns, poc després de les 7 de la tarda, a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb 2 detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Unes manifestacions arreu de l'estat espanyol i al carrer, evidentment, que han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara, falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, quina és ara mateix la situació? Tot continua igual.
7: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, continuem a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial que està prevista aproximadament pels vols de les 8 del matí i, com veieu, tot i que continua el mateix desplegament policial, ha arribat doncs, moltes més persones que donen suport a aquesta hora al Sindicat de l'Habitatge de Mataró i que s'han aplegat aquí amb l'objectiu d'aturar aquest desnonament. Fa un moment han fet un petit discurs aquí al carrer dient que aquestes hores són claus, són molt importants per poder aturar aquest desnonament i que es tracta d'un context doncs que ara mateix amb el cas de la Mari Carmen d'aquesta setmana passada, doncs és un moment en què no es poden seguir permetent aquestes situacions. Com dèiem, esperem a les 8, que serà el moment en què hauria d'arribar aquesta comitiva judicial. Recordar que l'Ajuntament havia intercedit per aturar aquest desnonament i intentar allargar aquesta execució fins que aquesta família pogués traslladar-se a un altre immoble, però que de moment, com veieu, doncs, segueix aquest desplegament policial que hauria d'executar aquest llançament. Per tant, a l'espera a aquesta hora i també doncs, ara ja és molt més clar i hi ha molta expectació per part del veïnat, molts veïns als balcons i també nens i nenes que van cap a l'escola i que estan doncs, molt atents a tot el que està passant aquí a darrere nostra. Si us sembla, seguirem connectats doncs, per poder-vos informar de l'última hora de tot el que vagi passant aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: I tant que sí, Clara. Moltes gràcies. Doncs pendents de vosaltres també. Bon dia. Fins d'aquí una estona. Doncs veient aquesta situació i també un cop esbossades algunes de les mesures que hauria d'incloure el nou decret antidesnonaments, volem saber com ho veu i com ho viu el sector immobiliari. Ens acompanya Montserrat Junyent, ella és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Senyora Junyent, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Les filtracions del decret apunten a una estabilització dels contractes de lloguer, parlàvem d'una pròrroga de 2 anys, i també proposa limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. Com afectarà això al mercat i a la relació entre propietaris i inquilins, segons el seu punt de vista?
8: Bé, jo diria que aquestes mesures, novament, s'han d'analitzar, s'ha de veure el text, l'he pogut veure un text, però d'una manera no he tingut temps d'estudiar-lo, però jo diria que són mesures que hem de veure amb certa prevenció. És a dir, dubto que això serveixi per reduint des del principi. Ens manca oferta i això no incentiva l'oferta. Per tant, probablement seguirem tenint problemes en l'accés a l'habitatge i no solucionarem el problema de fons. Això són, novament, doncs, pedaços dels que portem fent des de fa molt de temps.
1: Per altra banda, el decret també inclou bonificacions fiscals per als inquilins, però també incentius per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. Són mesures realistes? Poden tenir un efecte immediat?
8: Bé, les mesures fiscals probablement s'han de mirar positivament. No dic pas que no siguin iniciatives positives, però per altra banda, el que crec que hi ha és de la suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar el lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat. A més, quan això, aquestes compensacions venen a càrrec, sembla, de les administracions autonòmiques, i si no es dota d'un pressupost i una partida que ho pugui fer, serà difícil que ens en sortim.
1: Senyora Junyent, parlàvem de la possibilitat de que aquestes persones vulnerables no se les pugui fer fora de casa. Una de les claus, sens dubte, és frenar les pràctiques abusives dels fons voltor des dels APIs. Quines eines creieu que són realment efectives per evitar dinàmiques especulatives?
8: Bé, és que ja d'entrada tenim la tendència de qualificar especulativa qualsevol transacció, qualsevol adquisició. Però realment és que si ens ho mirem bé, tots aquests immobles que obliguen a molts propietaris a posar-los a la venda acaben sent comprats per aquests fons, que no tots els fons han de ser qualificats de fons voltor. I hem de veure què és especular, perquè moltes vegades és una inversió. I una inversió és una activitat legítima en la que hi ha una inversió per part d'aquest propietari que adquireix aquest immoble, fa unes actuacions, per tant, aquest no és una transmissió sense valor afegit, sinó que hi ha un valor afegit. I això no ho podem entendre. Com s'ha de frenar l'especulació? Jo diria que el que hem de començar és assentar-nos tots plegats. Ho portem dit fa molt de temps. No es pot legislar sense escoltar el sector privat. No s'està escoltant. Nosaltres no formem part de cap manera d'aquestes negociacions. Sempre és a posteriori. I per molt que ho intentem de fer arribar i que ho hem fet i que tenen propostes nostres, la receptivitat avui per avui és nul·la, perquè estem vinculats a situació derivada de l'aritmètica parlamentària. I aquesta aritmètica parlamentària, tant a Catalunya com al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol, doncs ens aboca en aquesta dificultat de dir amb les nostres propostes a el que és la legislació que s'està tractant.
1: Tenim petits problemes, Montserrat Junyent, per escoltar-la amb claredat. En tot cas, ha quedat clara la postura dels APIs i, en tot cas, evidentment, n'haurem de seguir parlant quan tinguem el text definitiu. Gràcies per aquesta primera impressió. Bon dia.
8: A vosaltres. Gràcies.
1: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita explica com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Una altra tensió informativa avui és la que sembla que ens espera a nivell meteorològic, i és que empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts, i es demana sobretot extremar la prudència, la precaució. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat, ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar prudència davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera d'aquí aproximadament uns 10 minuts una compareixença informativa, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació? Suposo que això està a punt de començar d'aquí una estona, eh?
9: Bon dia, Helena. Sí, molt pendents d'aquesta compareixença informativa que arrencarà d'aquí uns minuts aquí al Departament d'Interior per oferir informació actualitzada i les últimes incidències pel que fa a l'evolució d'aquest episodi de pluges intenses que ha de començar també d'aquí uns minuts a partir de les 8 del matí a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'alerta sobrepassa, supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona, implica i afecta un total de 13 comarques des del Baix Camp fins a la Selva, comarques que van rebre a nit les alert per part de Protecció Civil, que per ara, i si no hi ha cap canvi, no ha imposat restriccions de mobilitat, tampoc no s'han suspès les classes i almenys per ara, insistim, si no hi ha canvis d'última hora, escoles i instituts han d'obrir les seves portes també d'aquí uns minuts. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, llançava a nit en la seva última compareixença fa només unes hores les recomanacions bàsiques per sobreviure a un matí complicat com el que ens espera d'aquí una estona.
10: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
9: Insistència en aquesta crida a la prudència, a la calma, a extremar al màxim les precaucions a pocs minuts perquè el Departament d'Interior ofereixi aquesta nova compareixença informativa per avaluar i aportar les últimes incidències d'aquest episodi de pluges que, insistim, Helena, ha de començar a caure d'aquí uns minuts a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí. Així que molt pendents d'aquesta compareixença informativa que és seguim i anirem en directe al Nex.
1: Doncs pendent de totes dues coses, de la compareixença al mateix temps que hi ha de caure un xàfec important en aquesta àrea metropolitana. Gràcies, Anna, que vagi bé fins ara, fins aquí una estona. A tot això afegim que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou possible cas de segrest que va passar diumenge a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van passar cap a 2:15 de la nit als afores de Calella. La víctima encara no hauria aparegut. I encara en l'àmbit dels successos, un home ha resultat ferit greu en ser apunyalat a l'interior de l'hotel Casa Fuster al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seva vida, però, no perilla. Els fets van passar ahir a la tarda. Els Mossos estan investigant quina va ser la causa d'aquesta incidència.

0: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Aleksandar Sekulić, que el curs passat justament dirigia el Dubai.
1: It's gonna be for me very interesting.
2: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed something, so
2: per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
1: Energy is going to be a very important part of the game.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 9:15 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
0: Javi Puado compta els dies per tornar a una convocatòria amb l'Espanyol. El capità afronta la recta final de la recuperació per la greu lesió de genoll que va patir el gener i ja entrena, de fet, amb la resta del grup. L'equip blanquiblau, que encadena dues derrotes, disputarà divendres un amistós contra l'Ipswich Town anglès. El duel ha de servir per mantenir el ritme de cara al proper partit de Lliga, el 9 d'octubre, al camp del Màlaga.

I arribarem a les 8 explicant-vos que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també, entre d'altres, del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau. El municipi de Montgai serà durant 4 dies la capital de la il·lusió. Des d'aquest dijous i fins diumenge acull la 18a edició del Montgai Màgic amb 130 espectacles de màgia i il·lusionisme i 62 artistes vinguts d'arreu del món. Un festival familiar únic on els més petits podran descobrir els secrets de la màgia mentre les famílies gaudeixen d'un ambient festiu i acollidor. Una mostra que també té un vessant solidari de la màgia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sabies que...
5: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
6: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, Tordera, són les 8 en punt del matí. Comencem l'informatiu despertador d'aquesta casa d'avui, dimarts 29 de setembre del 2026. Una jornada que comencem pendents del cel. Ahir a les 10 de la nit vam rebre un avís de pluges intenses durant la jornada d'avui. Caldrà estar atents. Aquest avís que, com expliquen, pot ser de pluges intenses en zones molt concretes. Temperatura de 20 graus avui, pendents, com dèiem, del temps, però també de moltes altres coses.
1: Molt bon dia a tothom. Us acompanyem un matí més des de Ràdio Tordera per portar-vos tota la informació i actualitat del nostre municipi, la comarca i el país. Arrenquem repassant els titulars d'avui.
0: L'Ajuntament de Tordera aprova el reglament del Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, un nou òrgan de participació juvenil permanent que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i d'esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic.
1: L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les habilitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent la demanda dels centres educatius. Es donava detalls al regidor de Joventut, Aniol Canals.
2: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents a Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local, també. Han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
0: A poques hores per la reunió del Consell de Ministres continuen a contrarrellotge els contactes del govern espanyol amb els partits per poder aprovar aquest dimarts l'anomenat decret Mari Carmen. Només una setmana després del desnonament de Mari Carmen Abascal, un cas que ha commocionat bona part de la ciutadania.
1: Les mesures urgents que l'executiu té sobre la taula inclouen una nova protecció davant dels desnonaments, així com limitar la compra especulativa d'habitatges per part del fons voltor i impulsar una estabilització dels contractes de lloguer. El president del govern, Pedro Sánchez, ha insistit en les urgències de mesures i ha assegurat que cal posar el focus en l'accessibilitat, en privilegiar l'ús residencial enfront del turístic.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales, pero también, lógicamente, a las que este informe señala como las realidades del mañana.
0: En plana internacional, destaquem que vendre una finca agrícola no és necessàriament més fàcil que fa 8 anys. Tampoc és, de mitjana, gaire més rendible per al propietari. El preu de la terra agrícola catalana s'ha mantingut pràcticament estancat. Ha passat dels 11.800 euros per hectàrea del 2016 als 11.500 del 2024, segons dades de l'Observatori Agroalimentari de Preus del Departament d'Agricultura.
1: La falta de pagesos joves disposats a incorporar-se a l'activitat i la rendibilitat limitada de moltes explotacions condicionen tant l'oferta com la demanda de terra. Hi ha propietaris que deixen l'activitat i posen les finques a la venda, però al mateix temps no sempre hi ha prou explotacions en capacitat econòmica per comprar-les. El president de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Joan Carles Massot, reclama ajudes per tant que els que hi compren com per als que venen terra agrícola.
4: Hem de ficar condicions favorables tant pel qui ven com pel qui compre. Qui compre avui en dia el departament, jo crec que les hauria d'implementar molt més per facilitar el tema tributari. Igualment pel qui ven. Pel qui ven ha tindre facilitats tributàries quan en aquest cas ven amb un agricultor professional.
5: La informació que t'interessa minut a minut, a primera hora.

0: 8 i 4 minuts. Una jornada, una tordera. Parlarem també de la rehabilitació del camí de la Raureda i la neteja de vials a Sant Pere de Riu.
1: També fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat.
0: I que Vox Tordera va presentar en el darrer ple una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals.
1: Esperem una jornada de dimarts amb el cel força ennuvolat a tota la comarca. Uns núvols que es faran més abundants entre mig matí i el migdia. Al llarg del dia s'esperen precipitacions a qualsevol punt del Maresme. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Les temperatures màximes baixaran i oscilaran entre els 23 i els 27 graus.
2: A primera hora.
0: Vuit i sis minuts, com us dèiem, us ampliem més informació de Tordera. Durant les darreres setmanes s'han dut a terme diverses tasques de manteniment a la xarxa viària rural del municipi. En concret, s'ha refet el vial del camí de la Raureda en direcció a l'accés de l'urbanització de Terra Brava. Una actuació que permetrà millorar la circulació en aquesta zona.
1: D'altra banda, també s'han netejat els vials de la zona de Sant Pere de Riu. Unes feines que contribueixen a mantenir en bon estat aquests camins. Ho destaca el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
3: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, amb el màxim de bones condicions a l'estiu, no? I, per tant, aquest és el repte, no?
0: D'altra banda, l'Ajuntament informa que ja està oberta la convocatòria d'ajuts de la Generalitat de Catalunya per persones amb discapacitat que necessiten productes de suport, adaptacions, transport o altres actuacions per millorar la seva autonomia personal i qualitat de vida.
1: Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal i la comunicació, d'entre altres. El termini per presentar finalitzarà el 2 d'octubre de 2026, a les 2 de la tarda. Toñi García és regidora d'Atenció Social i Serveis a les Persones.
4: I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
0: I el grup municipal de Vox Tordera va presentar en el darrer ple una moció simbòlica de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta davant la situació que travessa la ciutat autònoma. La iniciativa de Vox Tordera no va comptar amb el suport de cap dels altres grups municipals representats al consistori.
1: Des de Vox Tordera es lamenta que una iniciativa que té com a objectiu expressar la solidaritat dels veïns de Tordera amb els ciutadans de Ceuta no hagués trobat el suport de la resta de formacions polítiques. Así lo expresaba el regidor Eric Pérez.
5: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos. Podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos.
2: La actualidad a primera hora.
0: Vuit i vuit minuts, si heu de sortir de casa, heu d'estar pendents a les informacions que us donarem, i és que continuen les incidències a la carretera entre Tordera i Sant Pere i Tordera i Can Buscà, en obres de reparació del ferm fetes per la Diputació de Barcelona titular d'aquestes vies. Es pot circular, però en alguns moments es dona pas alternatiu perquè encara continuen aquestes obres que, com dèiem, fa la Diputació de Barcelona i que afecta aquests trams de carretera a la sortida del nostre poble, des de la plaça de la Concòrdia fins a arribar, doncs, a Can Verdalet, concretament també fins al polígon de Can Buscà, direcció a Fogars. Pel que fa avui, arran de les previsions de pluja, Renfe ha suspès l'alta velocitat i també els regionals. La resta de vies circulen amb normalitat, cal tenir prou present. També que hi ha obres a l'estació de Calella i que, per tant, també, si heu de baixar en aquesta estació, ho haureu de fer-ho segurament en estacions prèvies o posteriors. Pel que fa al transport en bus, es fa amb normalitat, i a les carreteres, més enllà de les incidències que us dèiem en el nostre poble, cal tenir present aquestes hores, doncs, les retencions habituals sense cap novetat. Insistim, però, que avui hi ha aquesta alerta per pluges intenses i es demana precaució, sobretot a l'hora de creuar guals o rius o zones inundables. Precaució i sentit comú és el que demanen les autoritats arran d'aquest anunci, sobretot per desplaçar-se per les vies, en aquest cas, terrestres del nostre entorn.
2: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 8 i 10 minuts, seguim parlant d'actualitat. Les autoritats de la República Democràtica del Congo han actualitzat aquest dilluns el balanç del brot d'Ebola declarat a mitjans de maig a l'est del país, situant el nombre de contagis per sobre dels 8.000 i les morts per sobre de les 3.900. La ràpida expansió geogràfica de les últimes setmanes manté en alerta la comunitat internacional.
1: En el seu últim butlletí epidemiològic, l'Institut Nacional de Salut Pública detalla que fins ara s'han confirmat 8.067 infeccions i 3.901 morts en 78 nous casos i 49 morts noves en les últimes 24 hores. El focus principal del brot continua localitzat a la província d'Ituri. La directora regional d'Emergències, OMS, Àfrica, Marie Roselyne Beitzaire, explica els seus últims novetats sobre la vacuna.
2: Pudiera haver una certa protecció cruzada, és a dir, que esa misma vacuna pudiera, okay, proteger també contra la otra cepa.
0: En un altre àmbit, el Banc Santander activa el seu pla de prejubilacions. En aquests últims dies de setembre començaran a deixar el banc els treballadors que s'han anat adherint al pla pactat amb els sindicats el passat mes de juliol. Les primeres sortides donaran pas a un procés que es perllongarà durant els pròxims 2 anys, amb baixes que podrien produir-se en petites tandes o onades més àmplies encara per determinar.
1: La principal característica del procés és que, de partida, hi ha més demanda que oferta. Al Santander, més del 25% de la plantilla té més de 55 anys, segons els sindicats, que calculen que a finals de 2028 hi haurà més de 5.000 empleats d'aquesta edat que potencialment podrien acollir-se a l'acord. No obstant això, esperen que hi hagi unes 1.000 sortides per any.
3: A primera hora.
0: 8 i 12 minuts en l'àmbit comarcal, els Mossos d'Esquadra investiguen un possible nou segrest exprés que ha passat aquest diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest suposat cas de detenció il·legal que ja seria el quart a Catalunya aquest setembre. Segons el testimoni que va alertar la policia, un grup de 4 persones encaputxades haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i l'haurien carregat contra la seva voluntat al maleter d'un 4x4. Després haurien fugit ràpidament.
1: Va passar pels vols de 2:15 de la nit, en una zona de les afores del municipi, al carrer de Puig de Popa. Segons les fonts policials citades al digital, el vehicle de la víctima va quedar enmig del carrer obert i amb 200 euros a l'interior. De moment, la víctima encara no hauria aparegut.
0: Acord històric entre EasyJet i l'aeroport de Girona. La companyia aèria britànica connectarà l'aeroport de Girona Costa Brava amb el John Lennon de Liverpool i el de Gatwick a Londres. Una connexió que es produirà 2 cops per setmana cadascun i començarà a funcionar la propera temporada.
1: A més, la companyia no destaca ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista del Prat. Ho valorava Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona.
4: Incrementem 17.000 seients a la proposta que hi hagi en l'aeroport de Girona. Això és important. És important els seients, són importants els destins, però el més important és que ens aterra una nova companyia. Penso que aquesta és la cosa que avui hem de posar més en valor i hem d'estar-ne contents i satisfets.
0: A punt d'arribar a 9:15 del matí, acabem de completar aquest relat de l'actualitat del dia amb la nota d'àudio que ens envia la nostra companya Mercè Roura, la responsable dels informatius d'aquesta casa a partir del vespre d'àmbit general. Amb ella coneixerem també quins són els temes que avui seran actualitat. Bon dia, Mercè.
5: Molt bon dia. Avui tenim 2 punts d'atenció. El primer està en el cel, per aquestes pluges torrencials previstes, i l'altre està en el Consell de Ministres.

0: Això en tenim bastant al Maresme, per tant hem d'anar amb molta precaució. Aquest és un tema al que cada cop ens haurem d'acostumar més, perquè no és clar que plogui a tot arreu a la mateixa intensitat, seran pluges locals, és el que se'ns ha dit les últimes vegades, però allà on plogui hem d'anar amb molta alerta. I l'altre són les mobilitzacions d'ahir, de tot el cap de setmana, que han demanat que es tiri endavant alguna solució pels desnonaments. El Consell de Ministres aprovarà un text, està previst que aprovi un text, i després s'haurà d'aprovar al Congrés. Amb això s'haurà de continuar negociant i caldrà els vots de totes les formacions polítiques que van donar suport a la investidura a Pedro Sánchez per poder tirar-lo endavant. El que sembla que ja és un clam popular.
1: Gràcies, Mercè, doncs, per aquesta actualització. Estarem pendents, com dèiem, de tot més o menys el que ens has anat explicant. Anem amb els esports. Pendents de la penya barcelonista, perquè en la darrera assemblea acabava decidint que ajornava les eleccions el 27 de novembre.
2: La sessió va arrencar amb un intens debat, on Lluís Agell va presentar l'aval del 10% de les firmes de la massa social, el llindar necessari per intentar incorporar nous punts a l'ordre del dia establert. Aquests punts consistien concretament a forçar la destitució dels actuals membres de la Junta Directiva i a substituir aquests càrrecs per noves persones. Malgrat complir aquest requisit de signatures, la proposta de modificació va ser sotmesa a votació i la majoria de socis assistents va desestimar l'entrada d'aquests nous termes a debat.
1: El punt central de la jornada es va produir en abordar el futur directiu de l'entitat. Un cop acordat l'ajornament electoral, fins a finals de novembre, l'actual Junta Directiva i el propi Lluís Agell van presentar la seva dimissió. I de l'esport local, amb aquesta notícia, de la qual ens seguirem, evidentment, tot aquest procés electoral, anem amb l'esport general. Anem amb una altra presidència, ara en el Real Madrid, on Florentino Pérez ha estat citat al jutjat el pròxim 25 de novembre per un acte de conciliació arran d'una demanda per calúmnies del Futbol Club Barcelona. El motiu són les declaracions on acusava el club blaugrana de comprar àrbitres. El Barça exigeix que es retracti públicament. Si no ho fa o no s'hi presenta, el club interposarà una querella criminal contra ell.
2: El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha confirmat que farà rotacions en el pròxim partit contra Croàcia i adverteix que l'equip haurà de pujar de nivell.
3: No, están todos bien, Ferran. Veremos, insisto, los que jugadores que nos interesa que puedan tener algún poquito de descanso. ¿Por qué? Pues que es que, vuelvo a decir, que es que en cuatro días estamos otra vez compitiendo. Entonces hay que hacer refrescar un poco el equipo, darles un poco de aire, porque además, entre otras cosas también, no solo por esa idea de darles descanso a nadie, es que los que están esperando la oportunidad de jugar, es que se lo ganan y se lo merecen, y además te tienen súper, súper nivel para, y garantías para darnos el mismo nivel futbolístico que los otros.
4: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
1: Doncs vinga, anem a posar una miqueta d'emoció. Si esteu pendents, pareu l'orella, perquè arriba el personatge misteriós d'avui. 611-481-381 és el WhatsApp de la ràdio, en el qual ens podeu enviar un missatge dient-nos el nom de la persona que creieu que correspon a aquesta veu. 611-481-381. De fet, és un número que ja us podeu guardar a la memòria per poder participar en els diferents concursos que fem en aquesta casa. Avui el personatge misteriós és aquest.
5: En llocs molt determinats.
2: Ui, ui, ui.
1: Què, Montse?
2: Bé, que...
1: Tens clar, tu, o no?
2: És recent, l'hem escoltat.
1: Vinga, tornem a posar.
5: En llocs molt determinats.
1: Ahir em deia la Dolors que a vegades en tan poca estona és difícil poder-lo endevinar. Jo crec que aquest és fàcil.
2: Sí, jo crec que també,
1: Però va, tot i així posem una tercera vegada.
2: Vinga, va.
5: En llocs molt determinats.
1: 611... 381 és el WhatsApp de Ràdio Tordera, en el qual ens podeu enviar la solució en aquesta pregunta que us formulem. Qui és el personatge misteriós d'avui? 8:20. Pausa per la publicitat. Ràdio Tordera.

0: t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: L'actualitat a primera hora.
5: Completem aquest primer bloc d'actualitat del dia amb una mica d'opinió. Una píndola d'avui, els dimarts, ens l'envia Antoni López, que es titula Que vagin rient.
6: Bon dia, Tordera. Des d'aquí vull solidaritzar-me amb les persones que s'agrupen a Madrid, Barcelona i altres contrades a fi d'aconseguir un habitatge digne i de qualitat per tothom. Quan el mur de Berlín va caure, allà per 1989, no va faltar els politòlegs nord-americans i neoliberals, entre ells Francis Fukushima, que van anunciar el fi de la història. I el darrer home. La idea era que, ja que el sistema capitalista havia triomfat, la democràcia liberal esdevindria per sempre una història infinita. I ara què? Ara passa que el salari mínim interprofessional de 1.221 euros en 14 pagues no et dona ni per un trist estudi. La realitat és que el sistema s'ha pervertit, convertint els rics, servits per uns pocs, Espanya, Vox i PP, en cada dia més rics, mentre es pulveritza la classe mitjana que ja va ser pulveritzada entre el 2007 i el 2008, que els sous d'ara no són els que hi havien abans. Tenim una bona colla de paràsits vivint de gorra per haver nascut en una casa bona d'una capital occidental. Això o canvia, o canviarà el mateix poble del qual ells se'n riuen. Que vagin rient.
5: Gràcies, Toni, per aquesta píndola d'opinió. Nosaltres que estarem pendents de, com dèiem, aquestes manifestacions que, com deia en Toni, poden suposar un punt d'inflexió també a la societat a l'hora de reclamar, doncs, també aquesta equiparació, a vegades, dels sous, també amb totes les coses que hem de pagar, com la més evident de totes, que és l'habitatge, i que ara mateix, doncs, torna a estar a la palestra. 8 i 24 minuts, anem a resoldre el personatge misteriós. Avui us demanaven que poséssiu un nom i cognoms a aquesta veu.
7: En llocs molt determinats.
5: Coincidem amb la Montse que és fàcil el d'avui.
8: Sí, és facilet, a veure. Si estem atents en a Ràdio Tordera...
7: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs... Que...
5: Parlar de camins, això també és una pista com bastant evident. 611-481-381, darrers instants, i donarem la solució. Doncs vinga, va, anem a donar la solució. El personatge d'avui és el regidor Xavier Pla, de Més Tordera, que habitualment ens parla de camins, ens parla de pagesia, i era el personatge que avui havíem escollit com el personatge misteriós del dia.
4: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Vuit i 25 minuts, un moment per les efemèrides locals. La història és important per saber d'on venim. Què hem de conèixer avui, Montse?
8: Doncs, Doncs que tal dia com avui, el 29 de setembre de 1971, es va fer un balanç de la gran riuada que van provocar les fortes pluges torrencials durant 5 dies. Van arrossegar el Pont Vell, van inundar camps i van haver-hi destrosses materials al poble i a tota la comarca. El 29 de setembre van marcar la jornada oficial d'avaluació d'urgència de danys a la vila. L'Ajuntament i els veïns van començar les tasques col·lectives de desenrunament i neteja del fang, en una mobilització veïnal sense precedents que va culminar amb la petició urgent al govern d'un nou pont i d'obres de canalització per protegir el nucli urbà de noves crescudes del riu.
5: Doncs ja ho veiem, l'any 1971 explicàvem aquesta notícia de fortes pluges torrencials. Insistim avui, doncs, que hi ha avís a tota la nostra comarca, també a altres zones de Catalunya. Veus, és ben bé, segurament això, el canvi de temps que provoca aquí on vivim, doncs, aquests esdeveniments, que sí que és cert que darrerament ja són, passen més sovint, però certament també passaven abans, eh?
8: Sí, sí, es veu que sí, casualitat.
5: Doncs vinga, seguim endavant. Hem passat de les efemèrides, anem a repassar la programació d'avui a la ràdio. Vinga, anem a repassar quins programes tenim avui.
8: A les 9, la revista de l'informatiu. De 10 a 11, l'informatiu, amb la creació del nou Consell d'Adolescents al poble, les ajudes als discapacitats i la moció de Vox al darrer ple. D'un quart d'11 a 2:15, el Tordera en directe. Després, l'espai de càpsules de salut. I a partir de les 11 i fins a la 1 del migdia, l'ara i aquí.
5: Avui hi ha tertúlia de Tordera, tertúlia de contertulians que, com sempre, repassen l'actualitat. Tindrem el Caminem per Tordera, indrets desconeguts d'Espanya, i també avui ens visita la Paula Lorena, que és la sexòloga habitual de l'Ara i Aquí, on ens parla d'aquests temes que sovint, doncs, han estat com molt silenciats, però que evidentment tenen molta importància per la nostra salut, i que avui, doncs, conversarà amb ella la Rosa Maria. Què més tenim avui a la programació?
8: A la tarda, a partir de les 3, hi haurà l'Hora Maresme, i a les 4, el Rambla 54. A les 6, el programa de la Caixa Tonta. A les 8 de la nit, el show dels esports en Jordi Duran i la secció de repàs de futbol general amb Pau Serrano. I a les 9 de la nit, la Particela, amb la millor selecció de sardanes de Toni López.
4: L'actualitat a primera hora. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
9: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
10: Sí, sí.
9: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Un minut i arribem a 8:45 del matí. Anem amb aniversaris. Avui hem de felicitar a una cançó.
8: Wonderball d'Oasis.
5: Boníssima. En quin any es va crear i què ens en pots explicar? 5 cèntims.
8: El 29 de setembre de 1995 es va començar a distribuir les còpies i senzills promocionals de l'àlbum històric. Wonder the Story. What the Story.

0: Fem ronda informativa. L'Ajuntament de Tordera aprova el reglament de Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, un nou òrgan de participació juvenil permanent que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i d'esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic.
1: L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les habilitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent la demanda dels centres educatius. Es donava detalls al regidor de Joventut, Aniol Canals.
2: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local també. Han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
0: A poques hores per la reunió del Consell de Ministres continuen a contrarellotge els contactes del govern espanyol amb els partits per poder aprovar avui dimarts l'anomenat decret Mari Carmen, només una setmana després del desnonament de Mari Carmen Abascal, un cas que ha commocionat bona part de la ciutadania.
1: Les mesures urgents que l'executiu té sobre la taula inclouen una nova protecció davant dels desnonaments, així com limitar la compra especulativa d'habitatges per part dels fons voltor i impulsar una estabilització dels contractes de lloguer. El president del govern, Pedro Sánchez, ha insistit en les urgències de mesures i ha assegurat que cal posar el focus en l'accessibilitat, en privilegiar l'ús residencial enfront del turístic.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales, pero también, lógicamente, a las que este informe señala como las realidades del mañana.
0: A Territori avui també destaquem que vendre una finca agrícola avui a Catalunya no és necessàriament més fàcil que fa 8 anys. Tampoc és de mitjana gaire més rendible per al propietari. El preu de la terra agrícola catalana s'ha mantingut pràcticament estancat. Ha passat dels 11.800 euros per hectàrea del 2016 als 11.500 del 2024, segons dades de l'Observatori Agroalimentari de Preus del Departament d'Agricultura.
1: La falta de pagesos joves disposats a incorporar-se a l'activitat i la rendibilitat limitada de moltes explotacions condicionen tant l'oferta com la demanda de terra. Hi ha propietaris que deixen l'activitat i posen les finques a la venda, però al mateix temps no sempre hi ha prou explotacions amb capacitat econòmica per a comprar-les. El president de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Joan Carles Massot, reclama ajudes tant per als qui compren com per als qui venen terra agrícola.
4: Hem de ficar condicions favorables tant pel qui ven com pel qui compre. El qui compre avui en dia el departament jo crec que les hauria d'implementar molt més per facilitar el tema tributari. Igualment pel qui ven. Pel qui ven ha tindre facilitats tributàries quan en aquest cas ven amb un agricultor professional.
5: La informació que t'interessa, minut a minut. A primera hora.
0: Actualitzem també avui més que mai la previsió meteorològica. Ho fem al Consell Comarcal amb el nostre meteoròleg, en Joaquim Serra. Bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. De moment sembla que per fi podrem parlar de precipitacions, els que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui aquí a la comarca, unes pluges que seran localment intenses i poden ser també molt abundants, sempre de forma puntual, i superar els 40 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que esperem que vagin arribant al llarg d'aquest matí, que tocada al migdia també arribarien cap al Maresme Nord. De fet, se n'hi han desplaçant de sud cap a nord al llarg d'aquest matí i esperem que acabin regant, que acabin afectant a tota la comarca. No cal dir que és una bona notícia que plogui, perquè tenim una sequera que ja comença a ser destacable, més tenint en compte que estem ja a la tardor, però com acostuma a passar en aquesta època de l'any, molta precaució, perquè a vegades descarrega doncs, amb molta intensitat, i això és el que es preveu al llarg del matí d'avui. A banda d'això, doncs, vents molt fluixos, tranquil·litat pel que fa a la situació marítima i unes temperatures que, evidentment, amb més núvols i amb aquestes possibles precipitacions de cara al migdia, avui baixaran les màximes respecte a les d'ahir. De cara a demà, s'espera que el temps s'estabilitzi, força sol, encara amb restes de núvols poc importants i amb unes temperatures que, en conseqüència de nit baixant una mica, de dia seran lleugerament més altes, tampoc no massa, amb vents que continuaran fluixos i situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Sembla que la tranquil·litat ens acompanyaria fins divendres, ja que dissabte arribarà una nova pertorbació.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta previsió de pluges que ens anuncien des del Consell Comarcal. Gràcies, Joaquim, i fins demà. Ampliem informació local. Com dèiem, avui obríem explicant que Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veus als joves del municipi, però també tenim altres notícies, com per exemple que durant les darreres setmanes s'ha dut a terme diverses tasques de manteniment a la xarxa viària rural del municipi. En concret, s'ha refet el vial del camí de la Raureda en direcció a l'accés de l'urbanització de Terra Brava, una actuació que permetrà millorar la circulació en aquesta zona.
1: D'altra banda, també s'han netejat els vials de la zona de Sant Pere de Riu, unes feines que contribueixen a mantenir en bon estat aquests camins. Ho destaca el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
7: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I, per tant, aquest és el repte, no?
0: I ja està oberta la convocatòria d'ajuts de la Generalitat de Catalunya per persones amb discapacitat que necessiten productes de suport, adaptacions, transport o altres actuacions per millorar la seva autonomia personal i qualitat de vida.
1: Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal i la comunicació, entre d'altres.
0: El termini per presentar finalitzarà el 2 d'octubre d'aquest 2026 a les 2 de la tarda. Ens ho explicava la regidora d'Atenció Social i Serveis a les Persones, Toñi García.
8: I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
0: I el grup municipal de Vox Tordera va presentar en el darrer ple una moció simbòlica de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta davant la situació que travessa la ciutat autònoma. La iniciativa de Vox Tordera no va comptar amb el suport de cap dels altres grups municipals representats al consistori.
1: Des de Vox Tordera es lamenta que una iniciativa que té com a objectiu expressar la solidaritat dels veïns de Tordera amb els ciutadans de Ceuta no hagués trobat el suport de la resta de formacions polítiques.
9: Quiero
1: Així ho expressava el regidor Eric Pérez.
9: Una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos. Podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos.
5: A primera hora. Un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: S'ha iniciat la programació estable del Teatre Claver i aquesta temporada la nostra companya Mel Ibáñez ens farà una crítica cultural sobre els espectacles i concerts que hi haurà programats.
1: El passat divendres es va estrenar programació amb l'actuació de l'artista tordarenc Edu Vico, acompanyat de diversos amics. La Meli ens valora com va veure i viure l'espectacle.
10: Ràdio Tordera, com no podia ser d'una altra manera, hem estat aquesta tarda a la inauguració de la temporada del Claver 2026-2027, amb el estreno musical, diguem-ne, del lo que ha sigut la temporada, diguem-ne, amb el gran concert que ens ha ofert l'Edu Vico i els seus amics. El Ludovico té una trajectòria bastant important, ja no solament aquí a Catalunya, sinó a Espanya, i a l'estranger pues, també. Precisament avui ja s'anava a Alemanya, ha estat també a Amèrica, ha recollit bastant premis. És un personatge que, siguent de Tordera, doncs, hi havia hagut moments que pensaven, bueno, pues, a Tordera, i com sol passar en molts puestos, mai ets ben reconegut com si fossis una estrella del firmament, no? Però avui hem tingut la grata sorpresa de que el Teatre Claver ha estat pràcticament ple. I la gent, jo crec que ha quedat molt satisfeta. Els seus amics i companys de Fatigues, per dir-ho així, doncs han estat a l'alçada de lo que l'Edu les havia proposat i realment nosaltres que hem estat hem pogut gaudir de totes les diferents afinitats de cadascú d'ells I jo crec que, bueno, que han sortit tots molt, molt contents. Hem tingut alguna sorpresa especial. Una d'elles ha sigut un cantant líric que es diu Fran Rojo, que ens ha commogut a tots, ens ha agradat moltíssim. I al final ha sigut la cirereta del pastís, una nena petita ballant flamenc, que per cert és la seva filla, de l'Edu Vico. I això ha donat un toc de molta emoció i així és una cosa molt familiar, que a la gent això també li ha agradat moltíssim. I doncs nosaltres, Ràdio Tordera, ha estat in situ per poder explicar aquestes anècdotes i aquesta, diguem-ne, doncs, la realitat d'aquest concert, que sincerament per mi, personalment, ha sigut genial i puc dir que meravellós a la vegada també. Doncs des del Teatre Claver ens despedim, donar les gràcies a tothom i res, Meli Ibáñez des de Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs escoltem de fons de Barcelona a Miami una de les cançons que ha presentat Edu Vico recentment i que mostra una miqueta aquesta fusió del flamenc amb estils musicals, jo diria que caribenys, no? De fet, ja ho diu el nom, i explicava, doncs, això, la Mel, que es fa un tip de viatjar l'Edu Vico, doncs, que és un noi, un jove de Tordera que està triomfant en el món de la guitarra i del flamenc.
1: Un jove guitarrista espectacular que ens està portant arreu del món amb la seva música espectacular i fantàstica.
0: Doncs bé, la propera cita que tindrem amb la Meli serà aquest cap de setmana amb en Carles Sanz, del Tricicle.
1: Sí, doncs, per fi sol i ara per fi se'n va o què?
0: No ho sé, jo de petit, bueno, sempre, encara, de fet, sóc molt fan del Tricicle, m'ha agradat molt, i vulguis que no, encara que sigui sense els seus companys, és un personatge també carismàtic, eh? Que suposo, sí, que també sí, l'obra, sí, evidentment, serà d'humor i que serà ben divertida.
1: La primera obra ja vam tenir la sort de veure-la aquí a Tordera, per fi sol, i vaig tenir la sort de veure-la i vam riure molt, molt bé, eh?
0: Doncs aquest cap de setmana més escoltarem també la Meli amb la crònica que ens faci d'aquest esdeveniment.
5: A primera hora.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 9 del matí. Abans dels esports, ens actualitzem novament amb l'estat del trànsit, insistir i recordar que encara continuen operatives les feines que s'estan fent a la BB-5121 i la BB-5122. Són les carreteres que uneixen la zona de la plaça del Patufet, diguéssim, amb les diferents sortides, una direcció Fogàs fins al polígon de Can Buscà i l'altra fins al polígon de Can Verdalet, fins a l'estació de tren. Són talls que es fan o passos alternatius per arreglar aquest ferm, unes carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, que també és l'encarregada d'aquestes obres. També insistir que Renfe ha suspès l'alta velocitat i els regionals arran dels avisos que hi ha de pluja intensa. En principi, no hi ha ara mateix més afectacions, més enllà de les obres que s'estan fent a l'estació de Calella, i que per totes aquelles persones, doncs, que hagin de baixar aquella estació, que consultin a quina estació alternativa poden anar. Insistim una vegada més amb l'alerta que hi ha sobre pluges intenses, sobretot si s'ha de circular per carretera, evitar zones inundables, així com guals i passos abaixats. Dit tot plegat, anem amb la informació esportiva. Vam parlar dels resultats del cap de setmana, ens n'anem ara amb informació més institucional, concretament amb el que va passar a la darrera assemblea de la penya barcelonista de Tordera, i és que d'aquella assemblea en va sortir un ajornament de les eleccions fins al 27 de novembre.
1: Doncs sí, Albert, la sessió va arrencar amb un intens debat on Lluís Agell va presentar l'aval del 10% de les firmes de la massa social, el llindar necessari per intentar incorporar nous punts a l'ordre del dia establert. Aquests punts consistien, concretament, a forçar la destitució dels actuals membres de la Junta Directiva i a substituir aquests càrrecs per noves persones. Malgrat complir aquest requisit de signatures, la proposta de modificació va ser sotmesa a votació i la majoria de socis assistents va desestimar l'entrada d'aquests nous temes de debat.
0: El punt central de la jornada es va produir en abordar el futur directiu de l'entitat. Un cop acordat l'ajornament electoral fins al finals del mes de novembre, l'actual junta directiva i el propi Lluís Agell van presentar la seva dimissió en bloc, pendents ara de que una junta gestora es faci càrrec de l'entitat fins a les eleccions. 3:15 del matí, anem amb més actualitat, ara general. Anem, en aquest cas, amb una altra presidència, la del Real Madrid, on Florentino Pérez ha estat citat al jutjat el proper 25 de novembre per un acte de conciliació arran d'una demanda per calúmnies del Futbol Club Barcelona. El motiu són les declaracions on acusava el club blaugrana de comprar àrbitres. El Barça exigeix que es retracti públicament. Si no ho fa o no s'hi presenta, el club interposarà una querella criminal contra ell.
1: Quin paio.
0: A veure com acabarà això.
1: A veure. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, per altra banda, ha confirmat que farà rotacions en el pròxim partit contra Croàcia i adverteix que l'equip haurà de pujar de nivell.
2: No, están todos bien, Ferran. Veremos, insisto, los que jugadores que nos interesa que puedan tener algún poquito de descanso. ¿Por qué? Pues es que, vuelvo a decir, que es que en 4 días estamos otra vez compitiendo. Entonces hay que hacer refrescar un poco el equipo, darles un poco de aire, porque además, entre otras cosas también, no solo por esa idea de darles descanso a nadie, es que los que están esperando la oportunidad de jugar, es que se lo ganan y se lo merecen, y además tienen súper, súper nivel para, y garantías para darnos el mismo nivel futbolístico que los otros.
3: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: L'emissora que t'escolta.
3: I abans d'arribar a les 9 del matí, obrim l'agenda per repassar el calendari i el santoral. Què ens hem d'apuntar aquesta setmana, Montse?
4: Doncs de moment, que diumenge hi haurà l'obra de teatre de Carles Sans, membre del conegut Tricicle, a les 6 de la tarda. L'entrada val 20 euros de forma anticipada, 22 euros a taquilla i 18 si és membre de l'Associació d'Espectadors. I com hem esmentat, hi haurà el partit de Club de Futbol Tordera contra el Besalú, dissabte a la tarda.
3: Molt bé, i aquí hem de felicitar avui. Qui és el seu sant?
4: Doncs avui, dimarts 29 de setembre, és Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafel.
3: Avui és el dia dels àngels, no, diguéssim, això, més o menys?
4: Arcàngels, sí, sí, i tant.
3: De Miquels, forces, i de Rafels també, i
4: sí,
3: de Gabriels també algun, eh?
4: Sí, sí, Gabriel també n'hi ha per tot arreu.
3: Molt bé, per què són considerats arcàngels? A veure, explica'm.
4: Doncs, a veure, tots tres són arcàngels perquè tenen una missió importantíssima. Sant Miquel és el cap dels exèrcits celestials i vencedor del diable. És patró de la policia, de la gent del mar, dels paracaigudistes i de pobles i ermites d'arreu de Catalunya, com Balmanya, Tordera.
3: És veritat?
4: Sí, sí. Sant Gabriel és l'encarregat de les profecies de l'Antic i del Nou Testament, com l'encarnació de Jesús a Maria. I Rafel és enviat expressament per guarir la ceguesa del pare de Tobias, exercint com a metge i protector de les ànimes en camí.
3: Va fer gràcia que fossin patrons dels paracaigudistes, que no, de fet són els que més s'assemblen al que podríem dir un àngel, no?, una miqueta.
4: Ai, sí.
5: L'actualitat a primera hora.
3: Vinga, dimecres 30 de setembre, conferència Les Sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec del musicòleg Albert Fontelles.
4: Serà a la Biblioteca de Tordera a 6:45, en el marc de les activitats del 50è aniversari de la nostra dansa.
3: Com dèiem, seguiu apuntant-vos coses. Diumenge 4 d'octubre, a les 6, tenim teatre amb l'obra Per fi me'n vaig, de Carles Sans, l'extricicle.
4: L'entrada anticipada, 20 euros de taquilla, 22 anticipades, i 18 per als que són de l'Associació d'Espectadors.
3: Molt bé, i avui què us recomanem a la ràdio?
4: Doncs avui recomanem l'Ara i Aquí. Parlaran de camins que s'han de conèixer de l'entorn de Tordera, d'indrets desconeguts d'Espanya. I a més, parlaran amb la sexòloga Paula Lorena.
3: Doncs molt bé, aquestes són les recomanacions que tenim preparades per al dia d'avui. Anem a acabar de completar també la jornada d'avui amb altres informacions que heu de conèixer. Anem a repassar més titulars d'aquest dimarts 29 de setembre del 2026.

0: 8:51, el Consell Comarcal de la Selva ha començat a estudiar la implantació d'un pla de prevenció del malbaratament alimentari d'abast comarcal. Una iniciativa que podria incloure la instal·lació de màquines expenedores per aprofitar aliments que, tot i ser aptes per al consum, no s'han consumit. La iniciativa sorgeix d'una moció presentada pel grup comarcal de la CUP Amunt i aprovada pel ple del Consell Comarcal. Ara, els serveis tècnics de la institució han iniciat els treballs per determinar quines mesures es podrien aplicar i en quines condicions.
1: La Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm, amb un pressupost de 367.128,24 €. I ben clos. L'actuació arriba després de més de 7 anys de treball i gestions per adequar les instal·lacions a les necessitats actuals del servei. El projecte tècnic ha estat impulsat i redactat per l'Ajuntament de Sant Hilari. Anys enrere, el consistori i la Generalitat van acordar que l'Ajuntament adquirís la nau i la cedís perquè funcionés com a parc de bombers.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'empresa Autocar Soler Grau de Guissona, a la Segarra, per un delicte de falsedat documental. La policia va detectar que un dels seus conductors circulava fent servir la targeta de tacògraf digital del pare del responsable de la companyia, que havia mort feia 9 mesos. Per aquests fets, Comissions Obreres ha denunciat l'empresa davant la Inspecció de Treball de Lleida.
1: Només el 6,5% de criatures que neixen a l'Estat porten el cognom de la mare. La llei ho permet des de fa anys, però encara hi ha molt poques parelles que opten per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut l'accés 3Cat Info, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona.
0: 27 persones han mort en 2 tirotejos separats amb poques hores de diferència a Sud-àfrica. Una ha tingut lloc en una taverna a l'oest de Johannesburg i l'altra en un local d'oci als afores de la ciutat del Cap, segons ha informat aquest diumenge la policia sud-africana. La policia ha iniciat la recerca dels autors dels tirotejos i la investigació dels fets.
1: Bangkok i la regió central de Tailàndia es troben en alerta des d'aquest diumenge per l'acumulació d'aigua causada per la pluja torrencial que des de fa dies afecta la zona i que ha provocat la mort d'almenys 8 persones. Unes 6.000 persones han hagut de ser desallotjades en refugis, allotjades en refugis temporals a Bangkok. La capital del país, on en les últimes 72 hores la pluja ha deixat 320 litres d'aigua per metre quadrat. Fins a 580.000 llars han quedat malmeses en les 41 províncies tailandeses afectades pels diluvis.
0: I repassem també més titulars del dia d'àmbit esportiu. El Barça va retirar provisionalment la publicitat de la República Democràtica del Congo de les samarretes d'entrenament per impagament d'una primera quota de 10 milions d'euros. Aquest acord, clau per quadrar els comptes del club, tot i ser polèmic, ja s'hauria desencallat. El club assegura que el tràmit econòmic està resolt i que el logotip tornarà a la roba d'entrenament de manera progressiva després de l'aturada de seleccions.
1: El vicepresident de l'àrea social del Barça, Antonio Escudero, veu molt probable que la final del Mundial del 2030 es jugui a Spotify Camp Nou, destacant el gran esforç del club per tenir un estadi de primer nivell. A més, ha tranquil·litzat els socis negant rotundament que hi hagi sobre la taula cap pujada de preu dels abonaments. Finalment, confia que les obres acabaran en els terminis previstos, tot i que admetre que les pressions del finançament han forçat la decisió de tornar a l'estadi el més aviat possible.
2: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: 5 minuts, arribarem a les 9 del matí. Nosaltres que ens acomiadem, ho farem amb una cançó que hem escollit nosaltres, però recordeu que ens podeu enviar un WhatsApp al 611-481-381 i demanar-nos una cançó o dedicar-la. Ens agradaria molt poder dedicar cançons, doncs, a persones, perquè sí, perquè és el seu aniversari, o per, bé, qualsevol cosa que vosaltres decidiu. Quina cançó escoltarem avui, Montse?
1: Doncs avui escoltem Ara, de Nil Moliner, encara que a mi m'aniria bé escoltar Soy como el aire, que és el que em falta a mi.
0: Bueno, si vols la busquem, eh? Tenim temps. Quina és aquesta? Soy como el aire.
1: És una de les primeres cançons que va composar Nil Moliner, que va ser un gran èxit.
0: Libertat. Ah, no, Soy como el aire.
1: Soy como el aire. Soy como el aire que me da.
0: Si és aquesta. Doncs vinga, doncs com l'aire, nosaltres ens recomanem que tingueu bon dia, precaució amb les pluges intenses i fins demà.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: 9 en punt del matí, avancem alguns dels titulars destacats als serveis informatius aquest dimarts 29 de setembre. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova en el darrer ple inicialment el reglament de l'òrgan, que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Explicava els objectius del Consell al regidor de Joventut, Daniel Canals.
3: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents a Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
2: Explicarem també que s'ha rehabilitat el camí de la Raureda i s'han netejat els vials de Sant Pere de Riu, unes tasques de manteniment que ha executat durant les darreres setmanes la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Escoltem el seu titular, Xavier Pla.
4: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant aquest és el repte, no?
2: Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per a suport a persones amb discapacitat. Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal i la comunicació. Toni García, regidora de Serveis Socials.
5: I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
2: I Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Junts per Tordera, PSC, Esquerra, En Comú Podem i Més Tordera van votar en contra. Així ho valorava el regidor de Vox, Eric Pérez.
6: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos. Podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos.
2: La penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. L'Assemblea rebutja l'ampliació de l'ordre del dia proposada pel president per destituir la directiva, desencadenant la seva dimissió i de la Junta per concórrer als nous comicis. Un informatiu on estarem pendents de la plana comarcal, també del temps, la previsió meteorològica després que ahir rebéssim amb els mòbils l'ES Alert de prevenció davant possibles aiguats destacats a la nostra zona. Ho anirem seguint també amb la informació que ens portarà en Joaquim Serra. Tot plegat, ho ampliem, ho expliquem a l'informatiu de les 10 del matí. Fins llavors, que passin bon dia.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

7 minuts que passen de les 9 del matí després d'actualitzar-nos a les 9. Segona hora informativa a Ràdio Tordera. Aquesta anirem alternant informació de servei, també actualitat informativa i també música d'aquest dimarts 29 de setembre del 2026, que ara mateix ja és un dimarts de pluja. Ha arribat la pluja al nostre poble, per tant, si heu de sortir de casa, agafeu paraigua i, com dèiem, insistim, arran d'aquestes alertes rebudes a través del mòbil ahir a la nit, avís per precaució per aquestes pluges intenses que poden provocar doncs alguns problemes, sobretot en la circulació. Alerta a l'hora de travessar guals i també zones inundables. De moment, pluja que fa uns minuts que ha començat a caure en el nostre poble. Per tant, si heu de sortir de casa, agafeu el paraigua. De moment sortim al quiosc, anem a repassar la premsa del dia. Comencem amb la portada del diari Ara, que diu que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final. Dues imatges, una la primera per les manifestacions ahir. El sindicat de llogateres i les esquerres reclamen contractes indefinits i el PSOE ofereix 2 anys. Junts refreda el seu suport al text i Urba Gestión tanca un acord perquè Mari Carmen Abascal torni a casa. L'altra imatge és per un edifici derruït, cremat. També veiem desperfectes al terra, cotxes cremant-se i els bombers intentant apagar el foc. Diu, atac al cor de Kiev. Rússia va bombardejar i en ple dia el centre de la capital ucraïnesa amb una dona morta i 21 ferits. El president del Constitucional diu que l'amnistia és de sentit comú. Brussel·les proposa un pacte contra la guerra híbrida i Ponent, el Penedès i Girona lideren el creixement. La Vanguardia titula l'hora del periodisme, destacant els premis Vanguardia. Veiem la fotografia de portada dels guardonats amb diferents categories. Isidre Feiner com a millor empresari, Jens Frederic Nielsen al Premi Internacional, Joan Manel Serrat al Premi a la Trajectòria, Caterina Biscari com a Premi a Ciència i Innovació, Eloi Planes com el Premi a l'Empresari de l'Any, Antonio Díaz Carvajosa, el Premi a la Cultura, Amaya Romero com a Premi Revelació, Noah Haigón com a Premi Superació, Marta Harper al Premi Sostenibilitat i Montserrat Cavaller, Premi In Memoriam. Premis i fotografia de premiats que destaquen a la portada, on veiem a la fotografia dels premiats, enmig d'ells el president Pedro Sánchez. En aquesta trobada va dir que patriotisme, diu, és evitar que una anciana acabi al carrer. Veiem imatge de Sánchez acompanyats dels premiats i també del president Illa. Diu, pacte perquè la Mari Carmen torni al seu pis del Retiro. El periòdico diu que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. Fotografia per manifestacions, diu, marxes i acampades. Els propietaris del pis de Mari Carmen arriben a un acord perquè torni. Junts rebutja que les mesures afectin també els petits tenidors. Illa oferirà a l'oposició acords davant la crisi habitacional. La incidència del càncer augmenta entre les dones joves. Els diagnòstics de tumors de còlon entre els 20 i els 29 anys creixen un 21%. Defensa, Espanya desenvolupa els seus drons per defensar-se d'atacs aeris. Pompidou acusa el Suprem d'haver vulnerat l'esperit de la llei d'amnistia. I l'economia catalana ha crescut un 11% després de la crisi de la Covid. El Punt destaca la pugna oberta al Brasil. Lula busca el seu quart mandat en les presidencials de diumenge enmig de la remuntada en els sondejos de l'ultra Flavio Bolsonaro i la ingerència electoral dels Estats Units. Imatge pels dos líders polítics brasilers. A Madrid, El Mundo destaca que la Moncloa pressiona Junts per cedir les receptes de l'esquerra. Imatge per al desallotjament d'una dona ferida, diu, terror rus sobre Kiev amb drons a reacció. I destaca també que Aldama va gestionar una trobada secreta d'Avalos i Delsi a Cuba. L'ABC diu que l'oferta de vivendes per lloguer cau en 300.000 quan el govern havia promès 184.000 més. Des de que Sánchez va arribar a la Moncloa, diu, els preus han pujat un 40% fins situar-se de mitjana amb 1.200 euros mensuals.
La falta de cases supera ja les 700.000 després d'augmentar la població en 3 milions. Fotografia per Pedro Sánchez el juliol del 2024 en l'acte de conveni de la construcció de 40.000 vivendes. I El País diu que el govern proposa vetar els desnonaments de vulnerables fins al 2028. Mari Carmen diu podrà tornar a casa on hi va viure 71 anys. Fotografia per Evan Gershovics, que va ser detingut al març del 2023 a Moscou quan treballava com a corresponsal del Wall Street Journal. Diu Rússia no va aconseguir destruir-me. Les persones acampades al centre de Madrid creuen que és el moment de mesures valents. Diuen no ens permetrem que ens donguin molles. Conde Pompidou qüestiona que el Suprem no amnistiï la malversació. La crisi de Ceuta fulmina el delegat del govern. Entrevista a Carlos San Basilio, el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Diu les xarxes socials no poden ser còmplices dels estafadors. I l'executiu limita les tarifes del gas per evitar que es dispari el rebut de la llum. En ciència, Starship, la nau espacial més gran, culmina el seu primer vol orbital. 2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Anem amb més premsa del dia. Anem als diaris esportius i econòmics d'avui. Amb Lamin Yamal com a protagonista a la premsa blaugrana, el veiem entrenant-se amb la selecció espanyola, titula Show Lamin. Espanya, la recerca del lideratge en solitari contra la Croàcia de Luka Modric en el Sánchez Pizjuán avui a partir de 9:15. Que es pot veure en obert per televisió espanyola. El davanter del Barça té a tot el món del futbol amb els ulls posats amb les seves exhibicions. Mundo Deportivo diu els secrets del Camp Nou. El diari entra en el Coliseu Blaugrana i descobreix les noves zones que estan ja a punt d'estrenar-se. L'espectacular vestidor del Barça de Flick, el nou palco i la resta d'equipaments amb imatges inèdites. Veiem la fotografia del vestidor blaugrana amb mobles a l'estil dels vestidors de la NBA. Veiem també fotografies d'aquests palcos i també d'aquestes piscines i jacuzzis a les entranyes de l'Spotify Camp Nou. També hi ha imatge per Lamine Yamal i Àlex Baena celebrant un dels gols de la Roja davant d'Anglaterra. Diu la Roja ja va llançada i en vol més. Avui, com dèiem, partit entre Espanya i Croàcia.

El Marc dedica la portada a un somrient Luis de la Fuente, el qual veiem en un primer pla. Diu, la gent està orgullosa de sentir-se espanyola. De la Fuente creu haver recuperat l'esperit del 2010. I acabem amb els titulars econòmics. Cinco Días recull declaracions de Carlos Sanbasilio, el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Diu, hauríem d'evitar concentrar el poder en presidents totpoderosos. No pot ser que les xarxes socials, diu, siguin còmplices dels estafadors. Els riscos lligats a la tecnologia i a la intel·ligència artificial han passat al primer lloc. L'Economista diu que totes les mesures de vivenda en estudi agravaran la crisi. Moncloa vol suspendre desnonaments 2 anys, forçar pròrrogues de contractes i limitar al 2% l'actualització de rendes. I Expansió, entrevista al ministre Cuerpo a la cimera financera, diu la banca és rellevant per l'accés a la vivenda. El vicepresident diu que el sector financer espanyol és solvent i consolidat. I fins aquí el repàs a la premsa d'avui dimarts 29 de setembre. Ens dediquem ara més a la música, ho fem amb els Vaya con Dios.

0: Radio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.

8 minuts i arribarem a 9:45 del matí. La pluja que ja ha fet acte de presència al nostre poble des de fa uns minuts. Avui que és el Dia Mundial del Cor Menys, impulsat per la Federació Mundial del Cor per conscienciar sobre la prevenció de malalties cardiovasculars. Avui és la festivitat dels arcàngels, Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafael. Sant Miquel és considerat el cap dels exèrcits celestials i en la tradició popular el seu dia marca el final de l'estiu agrícola. Per Sant Miquel diuen, el de la falç ja no té feina en el camp. Avui dimarts l'actor britànic Ian McShane arriba als 84 anys i és conegut per papers com el de Seamus a Deadwood o Winston a la saga de John Wick. Queden 26 dies pel canvi d'horari d'hivern, en queden 13 per al dia de la Pilarica. Avui dia en què hi ha, com dèiem, aquesta alerta que vam rebre ahir a les 10 del vespre, que ens avisava de pluges que poden ser localment fortes en diverses zones del país, entre elles el nostre poble. Cal, doncs, estar alerta a les informacions que es puguin donar des dels canals oficials, així com també, doncs, evitar desplaçaments a zones inundables, també travessar guals o zones que pugui haver-hi risc d'inundació. Avui llegim que un jutge francès ha suspès una correguda de braus prevista a Parlavàs en considerar que la localitat no tenia prou tradició taurina arrelada per justificar l'excepció legal. El calendari del pagès diu setembre boirós, granelós o plujós. Pel setembre, el que tingui blat que sembra. Moment per plantar calçots, enciams d'hivern, naps i espinacs o recollir els últims tomàquets, carbassons i albergínies. Avui tenim marcat a la plaça de l'Església, tot i la pluja, la parada de fruita i verdura. Ha muntat igualment, per tant, si teníeu previst venir a la plaça a comprar, sapigueu que el mercat continua actiu. Per demà hi haurà mercat setmanal a Lloret de Mar, a l'Avinguda del Rieral i a Santa Susana. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Lucea. De lamentar la mort de Jordi Pàmies Suárez, de 77 anys, la cerimònia de comiat serà avui a les 4 de la tarda al tanatori de Tordera. Avui us recomanem que a través de la web o les xarxes torneu a escoltar l'idíl·lic d'aquesta setmana, el programa del Món Fantàstic, que aquesta setmana cobria el festival acollonant fet a Girona. I acabem aquest bloc amb una frase cèlebre de Sant Agustí. Diu, la mesura de l'amor és estimar sense mesura.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: 107.1 FM.
3: Dos quarts de deu del matí ens actualitzem pel que fa a la informació d'aquest dimarts 29 de setembre del 2026. Avui us expliquem que l'Ajuntament de Tordera aprova el reglament del Consell d'Adolescents i Joves, un nou òrgan de participació juvenil permanent que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic. En donava més detalls el regidor de Joventut, Aniol Canals.
4: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local també. Han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
3: Una jornada on a Tordera parlarem també de la rehabilitació del camí de la Raureda i la neteja de vials a Sant Pere de Riu.
5: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, amb el màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant, aquest és el repte, no?
3: Ho explicava Xavier Pla, el regidor de Pagesia. També fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat. Doña García és regidora de Serveis Socials.
6: I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
3: I que Vox va presentar en el darrer ple una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals.
7: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos, podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos.
3: Avui el temps és protagonista i és que vam rebre ahir a la nit a les 10 avisos de protecció civil alertant de pluges que poden ser localment fortes. De fet, aquesta pluja també és protagonista en el transport i especialment en el transport viari, on Renfe ha suspès els viatges d'alta velocitat i els regionals i avisa de que els combois circulen a una velocitat més lenta amb limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat. Aquesta situació, adverteix, pot provocar que els trens romanguin aturats més temps de l'habitual i que augmenti el temps del recorregut. A priori no hi ha incidències en el recorregut, tant de trens com també de carreteres, on es demana precaució a l'hora de travessar vials i zones inundables, així com passos que habitualment s'omplin d'aigua. Tampoc hi ha incidències pel que fa al transport de bus entre Tordera i les diferents poblacions veïnes. Acabem de completar aquesta actualització parlant d'esports. I és que la penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. La sessió va arrencar amb un intens debat en aquesta assemblea on Lluís Agell, el fins ara president, va presentar un aval de 10% de firmes per establir nous punts a l'ordre del dia. Punts que volien forçar la destitució dels membres de la Junta Directiva i substituir-los en el càrrec per noves persones. Tot i complir els requisits de signatures i entrar a votació, la proposta va ser desestimada pels socis assistents. El punt central de la jornada, però, es va produir en abordar el futur directiu de l'entitat. Un cop acordat l'ajornament electoral, l'actual junta directiva i el propi Lluís Agell van presentar la seva dimissió en bloc per tal de que una junta gestora es faci càrrec de l'entitat. I completem aquest bloc informatiu de 9:45 del matí amb la previsió meteorològica, que, com dèiem, avui pren especial rellevància. Una jornada de dimarts amb cel ennuvolat a tota la comarca, núvols que es faran més abundants entre el matí i el migdia. Al llarg del dia s'esperen precipitacions a qualsevol punt. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Les màximes baixaran i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus.
8: Watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One!

0: Dos quarts i mig de 10 del matí d'avui dimarts, 29 de setembre del 2026. Anem a repassar que era notícia en un dia com el d'avui. Avui fa 10 anys, un atropellament mortal a la zona de Gelpí a Tordera havia provocat aquella tarda un tall de circulació de trens entre les estacions de Blanes i Tordera. L'aturament del servei havia afectat a trens de la línia R1 i també els de la línia RG1. Les afectacions havien superat els 30 minuts. En un dia com el d'avui, de fa 5 anys, després de molt temps aturats, l'esplai de la gent gran de Tordera tenia la intenció de reactivar el seu dia a dia i per començar obriria el Dia Internacional de la Gent Gran al nou bar-restaurant. Començava el seu president, Miquel Pujol, qui explicava que també estudiaven fer activitats a l'exterior, com gimnàstica a la pista de l'amistat.
1: A les 5 de la tarda s'obrirà el bar, tot això, però el que comencem serà amb una audició de sardanes.
2: Ah.
1: Sardanes per escoltar i per ballar.
2: Molt bé, sí, sí.
1: I l'altre tenim també previst fer, quan canviïn les sardanes, un concert. Més coses estan a punt de cosir, però encara no ho podem dir.
0: La festa estava oberta a totes les edats i estava organitzada amb les mesures sanitàries pertinents.
1: Per tant, haurem d'estar sentats, no podran entrar més gent del compte, però hi haurà control. Vull dir que tot està agafat amb pinces.
0: El nou servei de bar estava construït tant per dins com a l'exterior de l'edifici, fet que permetia que fos disponible tant per la gent de l'esplai com per qualsevol persona que pogués acostar-s'hi. I avui fa un any el Parc de l'Amistat havia estat un dels espais més afectats per el temporal i es mantenia precintat per seguretat. La caiguda d'arbres i l'afectació de l'entorn havia deixat el parc en mal estat i amb un fort impacte visual per als veïns. L'Ajuntament recordava que aquell octubre ja estava prevista la reforma del parc, de manera que les obres permetrien tant reparar els desperfectes com transformar en la zona de joc i convivència de manera més moderna i segura. El projecte incluïa la renovació dels jocs infantils, amb elements inclusius i la millora de l'accessibilitat, amb la instal·lació de paviment continu per evitar desnivells i facilitar el pas de cotxets i cadires de rodes. Ho explicava la regidora Bàrbara Vergés.
3: I aquí la idea, com que teníem en marxa l'execució de la remodelació del parc, ara el mes d'octubre, doncs ja, mira, ha anat bé en el sentit de per tempos, ara començarem la nova obra i per tant ja s'arreglarà tota aquesta zona. L'objectiu d'aquesta obra és renovar tots els elements infantils, que siguin integradors, que siguin elements infantils per tots els nens i nenes, accessibles, i també farem que el parc, com que té diferents nivells, perquè hi ha una passarel·la de fusta, hi ha les pedres, doncs intentar fer el paviment continu, que no hi hagi desnivells i per accessibilitat doncs, millorar el trànsit cap a aquest parc.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 10 del matí. De moment, més música. Ara al costat de Marc Durandó.
4: Paraules buides flotant al vent. La gent s'apressa

0: Ràdio Tordera.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Tretze minuts i arribarem a les 10 del matí. Sapigueu que avui dimarts 29 de setembre del 2026 a la ràdio m'ha engegat. A les 8 del matí, des d'aquesta nova programació, cada dia a partir de les 8 teniu el magazín informatiu a primera hora amb tota l'actualitat local, també general i comarcal, així com també informació de servei. Una informació de servei que es trasllada, com ja és habitual, també a la revista de l'informatiu fins a les 10, on arriba l'informatiu. Avui, parlant de, com dèiem, aquest Consell d'Adolescents, dels camins de Tordera, dels ajuts a la discapacitat i també de la moció de Vox que no va prosperar. En esports, parlem del balanç de l'Assemblea de la Penya Barcelonista de Tordera. Escoltareu en els espais de l'informatiu la píndola de salut parlant de vacunació i també el Tordera en directe parlant de la tòfona. L'àrea aquí, que comença a partir de les 11, tindrà, com sempre, l'opinió a la primera hora com a protagonista amb la tertúlia de Tordera. A la segona hora, a partir de les 12, caminarem per al nostre poble per descobrir indrets desconeguts. Després seguirem voltant i descobrirem també indrets desconeguts, però ja a nivell d'Espanya. Completarà aquesta segona hora del magazín l'entrevista amb la sexòloga Paula Lorena, que, com és habitual, regularment visita els estudis de la ràdio parlant-nos de sexologia. A la una tindrem la repetició del programa del show dels esports d'ahir, repassant tota l'actualitat del cap de setmana, centrada especialment en el futbol. Ja al migdia tarda tindrem el Rambla 54, el programa magazín d'entreteniment amb 54 emissores d'arreu de Catalunya, també inclòs, evidentment, la nostra. L'Hora Maresme, que també ens donarà el punt de vista general, en aquest cas des del punt de vista de la comarca. Avui dimarts, hora per la Caixa Tonta, repassarem els coneguts i desconeguts, tot el que té a veure amb el món dels famosos. I ja al vespre, en el show dels esports, avui arriba amb Pau Serrano i les seccions habituals del show dels esports del dimarts. Avui és dimarts i a partir de les 9 la Sardana és protagonista amb la Particela, amb Antonio López, i també la música i les paraules amb en l'Arseni García per acabar de completar aquesta programació d'avui dimarts que acaba a les 11 de la nit. Una programació que, ja sabeu, podeu recuperar també a través de la web de Ràdio Tordera, www.radiotordera.cat, o a través de les xarxes socials. Nosaltres, que ja ens anem acomiadant, arribarem a les 10 del matí amb les efemèrides musicals. La primera d'avui ens porta a recordar que en un dia com el d'avui, en un 29 de setembre de l'any 1935, naixia un dels pioners indiscutibles del rock and roll. Parlem del pianista i cantant nord-americà Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain.

Sens dubte el tema icònic de Jerry Lee Lewis, aquest Great Balls of Fire. També naixia en un dia com el d'avui, però ja uns anys després, concretament ho feia a l'any 1967, Brett Anderson, el vocalista de la banda Suede.

The Beautiful Ones, la cançó que escollíem per il·lustrar aquest aniversari avui del vocalista de la banda Suede. Anem amb més aniversaris d'un 29 de setembre, en aquest cas ens n'anem a l'any 1979, on la banda Police col·locava el número de les llistes britàniques aquesta cançó. Amb ella arribarem a les 10 del matí i ens acomiadem fins demà amb aquest missatge dins d'una ampolla.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament va aprovar en el darrer ple el reglament de l'òrgan que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Explica l'objectiu del Consell el regidor de Joventut, Aniol Canals.
2: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents a Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
1: Dimarts 29 de setembre de 2026, rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Xavier Pla és el seu titular.
3: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant aquest és el repte, no?
1: Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat. Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal i la comunicació. Toni Garcia, regidora de Serveis Socials.
4: I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
1: Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Junts per Tordera, PSC, Esquerra, En Comú Podem i Més Tordera van votar-hi en contra. Erika Pérez, regidor de Vox a Tordera.
5: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos. Podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos.
1: La penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. L'Assemblea rebutja l'ampliació de l'ordre del dia proposada pel president per destituir la directiva, desencadenant la seva dimissió i el de la Junta per concórrer als nous comicis. Parlem del temps, previsió per aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serrà.
6: De moment sembla que per fi podrem parlar de precipitacions, els que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui aquí a la comarca, unes pluges que seran localment intenses i poden ser també molt abundants, sempre de forma puntual, i superar els 40 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que esperem que vagin arribant al llarg d'aquest matí, que tocada al migdia també arribarien cap al Maresme Nord. De fet, s'anien desplaçant de sud cap a nord al llarg d'aquest matí i esperem que acabin regant, que acabin afectant a tota la comarca. No cal dir que és una bona notícia que plogui, perquè tenim una sequera que ja comença a ser destacable, més tenint en compte que estem ja a la tardor, però com acostuma a passar en aquesta època de l'any, molta precaució, perquè a vegades descarrega, doncs, amb molta intensitat, i això és el que es preveu al llarg del matí d'avui. A banda d'això, doncs, vents molt fluixos, tranquil·litat pel que fa a la situació marítima i unes temperatures que, evidentment, amb més núvols i amb aquestes possibles precipitacions de cara al migdia, avui baixaran les màximes respecte a les d'ahir. De cara a demà, s'espera que el temps s'estabilitzi, força sol, encara amb restes de núvols poc importants i amb unes temperatures que, en conseqüència, de nit baixaran una mica, de dia seran lleugerament més altes, tampoc no massa, amb vents que continuaran fluixos i situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Sembla que la tranquil·litat ens acompanyaria fins divendres, ja que dissabte arribarà una nova pertorbació.
1: Informatiu que completarem avui amb la píndola d'opinió, amb el Tordera en directe, parlant del projecte de tòfona surera, i acabarem amb les píndoles de salut. Anem al CAP a parlar de la vacunació de la grip. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar inicialment el reglament del Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, un nou òrgan de participació juvenil permanent que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i d'esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic. La proposta va tirar endavant amb 13 vots a favor i 4 abstencions. Segons va explicar el regidor de Joventut, Aniol Canals, el Consell vol ser un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera, així com un altaveu de les seves opinions i propostes i una eina útil per donar a conèixer els seus drets i deures. L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les habilitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent a la demanda dels centres educatius. Escoltem Aniol Canals.
1: Donant continuïtat també al Consell d'Infants de Tordera i també escoltant la demanda dels centres educatius amb la voluntat d'acompanyar els infants i els adolescents en el seu procés de creixement i participació en la vida del municipi. El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures i un mecanisme per desenvolupar la capacitat crítica i d'habilitats democràtiques. En definitiva, el Consell d'Adolescents i Joves és un òrgan de participació, però també un espai d'aprenentatge i de creixement per a tots els agents implicats, adolescents i adults.
0: Els grups municipals han valorat positivament la creació de l'òrgan, tot i que alguns van expressar reserves. Salvador Giralt, d'En Comú Podem, va destacar que es tracta d'una iniciativa imprescindible per afrontar les necessitats d'un col·lectiu poc escoltat en moltes ocasions i va recordar que ja formava part també la proposta del seu programa electoral.
2: Sí, bueno, nosaltres valorem de manera molt positiva la creació d'aquest Consell, que considerem imprescindible de cara a afrontar les necessitats i les inquietuds pel futur d'un col·lectiu tan important i poc escoltat en moltes ocasions com és el dels nostres adolescents, i de fet és una proposta que nosaltres al nostre partit ja portàvem al nostre programa electoral de, ja no aquestes últimes eleccions sinó de les anteriors. Estem d'acord en tot el que es planteja l'acord i votarem de manera favorable, evidentment.
0: Des de Vox es va votar a favor, però el regidor Eric Pérez va apuntar dues qüestions: que el reglament no estableixi un sistema electoral comú per a tots els centres i que l'article 7.3 parli de garantir en la mesura del possible la paritat entre consellers i conselleres, una formulació que el grup considera ambigua i que, al seu parer, no hauria d'alterar la natura de la participació de les persones mitjançant quotes.
3: Y es que en el artículo 8 del reglamento da plena libertad a los centros educativos a establecer el sistema electoral que crean conveniente. Claro, aquí al igual hubiera estado mejor que el propio reglamento ya establecía el sistema electoral para que todos los centros educativos lo hicieran con el mismo criterio. Y en segundo lugar, en el artículo 7.3 del mismo reglamento dice que en la medida de lo posible se garantizará la paridad entre consejeros y consejeras. En este sentido vemos dos problemas. Uno, esta frase es ambigua y no fija ningún criterio. Y el segundo, ¿qué problema hay en que la totalidad de los integrantes sean de sexo masculino o que sean la totalidad de sexo femenino? ¿Por qué debemos alterar la naturaleza de la participación de las personas?
0: Esquerra Republicana va ser l'únic grup que es va abstenir. El regidor Àlex Gispert va explicar que comparteixen l'objectiu de l'òrgan, però que el reglament genera confusió conceptual. Gispert va assenyalar que el text fixa una franja d'edat de 12 a 16 anys i vincula la participació a estudiar en un centre educatiu de Tordera, cosa que deixa fora, per exemple, un jove de 14 anys que visqui al municipi però estudiï en un institut d'una altra localitat. Per això va demanar aprofitar el període de delegacions per aclarir si es vol un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants d'ESO. Escoltem Àlex Gispert.
4: El que dic, és un tema més conceptual i entrar al detall del reglament, que no pas que no compartim la idea i la intenció d'aquest òrgan. Creiem que aquestes limitacions s'haurien de revisar si realment volem que aquest òrgan representi els adolescents del municipi i no només l'alumnat dels centres educatius del municipi. O si volem que representi els alumnes dels centres escolars, que llavors s'estableixi com a tal. Avui ens abstindrem, no votarem en contra, perquè, com he dit, compartim la creació d'aquest espai, pensem que pot ser una bona eina, val? Però ara, aprofitant que s'obre aquest període d'informació pública, sí que demanaríem que s'aprofiti aquest marge per definir clarament si estem creant un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants de l'ESO. Simplement això, la nostra abstenció en aquest sentit. Compartim l'objectiu, però creiem que podem afinar més aquest òrgan perquè sigui més eficient.
0: Des de Junts es va recollir el guant i es va apuntar que cal separar el concepte d'adolescent del de jove, ja que les necessitats d'un jove de 12 anys no són les mateixes que les d'un de 18 o 20. El grup va defensar, però, respectar l'autonomia dels centres per escollir els seus representants i va recordar que el Consell es reunirà en horari escolar, igual que el Consell d'Infants. Canviem de tema perquè les darreres setmanes s'ha dut a terme diverses tasques de manteniment a la xarxa viària rural del municipi. En concret, s'ha refet el vial del camí de la Raureda en direcció a l'accés a la urbanització de Terra Brava, una actuació que permetrà millorar la circulació en aquesta zona. D'altra banda, també s'han netejat els vials de la zona de Sant Pere de Riu, unes feines que contribueixen a mantenir un bon estat d'aquests camins. Ho destaca el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
5: Nosaltres, des de l'àmbit local, doncs, també hem de posar-hi com a ajuntament recursos, perquè el pla permet un arranjament periodificat d'uns camins, però a vegades el temps fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no? Perquè si poso, per exemple, el temporal Harry del gener, ens ha obligat en llocs molt determinats camins que estaven bé, que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant, aquest és el repte, no?
0: Aquestes tasques de manteniment s'han executat des de la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia, que continua treballant per conservar i millorar els accessos i camins del terme municipal.

0: L'Ajuntament de Tordera informa que ja està oberta la convocatòria d'ajuts de la Generalitat per a persones amb discapacitat que necessiten productes de suport, adaptacions, transport o altres actuacions per millorar la seva autonomia personal i qualitat de vida. Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal, la comunicació, com ara audífons, ulleres, comunicadors, grues, llits articulats, cadires de bany, adaptacions a la llar, salvescales, entre d'altres. El termini per presentar sol·licitud finalitzarà aquest 2 d'octubre a les 2 de la tarda. Toñi García, regidora d'Atenció Social i Serveis a les Persones.
1: Aquesta convocatòria està pensada per les persones amb discapacitat major de 33% i està pensada perquè puguis comprar llits articulats, cadira de rodes, cadira de bany o qualsevol altre utensili que te pugui ajudar a la teva autonomia. I aquesta convocatòria té una novetat, que pots incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
0: Per sol·licitar-ho cal presentar un pressupost o factura de la prestació, així com un document acreditatiu del compte bancari on es vulgui rebre l'ajut. Els requisits principals és estar empadronat i tenir residència legal a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals immediatament anteriors a la sol·licitud. També tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i no superar els 33.600 euros d'ingressos anuals nets. Cal tenir en compte que complir el requisits no garanteix l'atorgament de la prestació, ja que la concessió depèn del pressupost disponible i la valoració de cada cas. El grup municipal de Vox Tordera va presentar en el darrer ple una moció simbòlica de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta davant la situació que travessa la ciutat autònoma. La iniciativa de Vox Tordera no va comptar amb el suport de cap dels altres grups municipals representats al consistori, Junts per Tordera, PSC, Esquerra, En Comú Podem i Més Tordera. Des de Vox es lamenta que una iniciativa que té com a objectiu expressar la solidaritat dels veïns de Tordera amb els ciutadans de Ceuta no hagués trobat el suport de la resta de formaciones políticas. Escuchemos a Eric Pérez.
2: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos, podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos, pero nos parece muy fuerte y de tener muy poca vergüenza lo que nos ha soltado el Partido Socialista. Es decir, nos dicen que esto no es de competencia municipal, estamos de acuerdo, es una moción simbólica, pero no me puedes decir esto cuando tú, cuando el Partido Socialista ha apoyado y ha defendido mociones a favor de Gaza, en contra de las bombas nucleares y sobre Franco. Es decir, ninguna de las tres cosas tienen nada que ver con el día a día de Tordera. Entonces es un poco de tener una doble cara y una hipocresía muy, muy grande, como ya estamos acostumbrados por parte del Partido Socialista de Cataluña.
0: En resposta, la regidora socialista Toñi García va assenyalar que el seu partit no comparteix una manera d'entendre la política basada en la confrontació i l'odi.
3: No compartim ni el fons, ni el llenguatge, ni l'enfocament d'aquesta moció. El PSC de Tordera no comparteix una manera d'entendre la política basada en la confrontació,

oberta a la ciutadania en suport a Ceuta, convocada sota el lema a favor de Ceuta en contra de la invasió migratòria, i que els únics regidors que hi van assistir van ser els regidors de Vox.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. L'esperada assemblea de la penya barcelonista, que venia precedida per una profunda divisió interna a l'entitat, va certificar aquest diumenge un canvi de rumb respecte al que estava previst inicialment. Tot i que l'ordre del dia original contemplava la celebració d'eleccions per renovar els càrrecs, finalment els comicis no es van dur a terme i han quedat oficialment convocats per al proper 27 de novembre. La sessió va arrencar amb un intens debat on Lluís Agell va presentar l'aval del 10% de les firmes de la massa social, el llindar necessari per intentar incorporar nous punts en l'ordre del dia establert. Aquests punts consistien concretament a forçar la destitució dels actuals membres de la Junta Directiva i a substituir aquests càrrecs per noves persones. Malgrat complir amb aquests requisits de signatures, la proposta de modificació va ser sotmesa a votació i la majoria dels socis assistents va desestimar l'entrada d'aquests nous temes a debat. El punt central de la jornada es va produir en abordar el futur directiu de l'entitat. Un cop acordat l'ajornament electoral fins a finals de novembre, l'actual Junta Directiva i el propi Lluís Agell van presentar la seva dimissió en bloc. Aquest pas formal s'ha executat per permetre que tots ells es puguin presentar com a candidats a les properes eleccions amb totals garanties. Mentrestant, i per tal de garantir el funcionament ordinari i la neutralitat del procés, s'establirà una junta gestora fins al dia de les votacions. Més enllà del conflicte electoral, l'Assemblea va poder complir amb els seus tràmits econòmics. La massa social va donar llum verda a l'aprovació dels pressupostos, avalant tant l'estat de comptes corresponent a l'exercici de 2025 com el pressupost previst per l'any 2026. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. Ens amplia notícia Maite Poló.
2: Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I, per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
4: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
2: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
5: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
2: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025 impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità en les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia i detecta un impuls dels serveis productius d'alt valor com els de la comunicació, transports, finances o activitats de recerca. És crònica d'Esther Minguell.
6: El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté

0: com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
1: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i, per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
0: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
2: Previsió del temps aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Avui comencem aquesta jornada per fi parlant de precipitacions que esperem que al llarg del dia d'avui afectin la nostra comarca. Com acostuma a passar en aquesta època de l'any, doncs ho farà de forma intensa i, a més, de forma puntual també molt abundant, podent-se superar els 40 litres per metre quadrat. No cal dir que són pluges benvingudes, però haurem d'estar alerta veient com evoluciona tot plegat perquè no tinguem cap ensurt, ja que, com dèiem, les precipitacions poden ser localment força destacables. Dit això, comencem a entrar en matèria. De moment, situació prevista per aquest matí, núvols abundants, i cap a mig matí, migdia, serà quan les precipitacions més importants arribarien aquí a la comarca, començant pel sud del Maresme i desplaçant-se de sud cap a nord, on arribarien, en aquest cas, en aquest darrer cas, cap a primeres hores de la tarda. Precipitacions en forma de xàfecs, acompanyats de tempesta, que, com ja he dit, localment seran de forta intensitat i, a més, també podran ser molt abundants de forma puntual i superar els 40 litres per metre quadrat. La major part de precipitacions entre els 15 i els 20-30 litres per metre quadrat. En general, els vents seran molt fluixos, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda es faran més variables. Un cop vagin passant les tempestes cap al nord, sobretot cap al sud del Maresme, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, estarà tranquil·la. Avui, com que hi ha més núvols i precipitacions, les temperatures màximes baixaran, les mínimes han pujat, déu-n'hi-do. Hem tornat a tenir una temperatura per sobre dels 20 graus en molts punts de la franja costanera de la comarca, però esperem que aquestes temperatures vagin a la baixa durant la pròxima nit. De cara a demà tindrem una situació molt més tranquil·la, hauran passat les tempestes, domini del sol, si bé encara quedaran alguns núvols, com diem, temperatures mínimes més baixes, les màximes pujaran una mica, tampoc no massa, amb vent que continuarà fluix, força variable i situació marítima tranquil·la, com avui. Dijous, en principi hi haurà una entrada de vents del nord, que farà que baixin una miqueta les temperatures, en una jornada a la qual aquí a la costa tindrem força sol. Sí que veurem molta nuvolada, mar endins, i durant la tarda fins i tot el creixement de més nuvolades, en aquest cas cap a l'interior de la comarca. Sembla, però, que sense precipitacions. Divendres també es mantindria el temps tranquil a l'espera d'un nou canvi en la situació meteorològica que dissabte ens tornaria a portar precipitacions a tota la comarca.

0: taula d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Des d'aquí vull solidaritzar-me amb les persones que s'agrupen a Madrid, Barcelona i altres contrades a fi d'aconseguir un habitatge digne i de qualitat per tothom. Quan el mur de Berlín va caure allà per 1989, no va faltar els politòlegs nord-americans i neoliberals, entre ells Francis Fukushima, que van anunciar el fi de la història. I el darrer home. La idea era que ja que el sistema capitalista havia triomfat, la democràcia liberal esdevindria per sempre una història infinita. I ara què? Ara passa que el salari mínim interprofessional de 1.221 euros en 14 pagues no et dona ni per un trist estudi. La realitat és que el sistema s'ha pervertit, convertint els rics, servits per uns pocs, Espanya, Vox i PP, en cada dia més rics, mentre es pulveritza la classe mitjana que ja va ser pulveritzada entre el 2007 i el 2008, que els sous d'ara no són els que hi havien abans. Tenim una bona colla de paràsits vivint de gorra per haver nascut en una casa bona d'una capital occidental. Això o canvia, o el canviarà el mateix poble del qual ells se'n riuen. Que vagin rient.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
2: Bon dia a tothom. Una altra Tordera en directe, on avui ens endinsarem en una iniciativa realment pionera pel sector forestal i surer del nostre país. La coproducció de suro i tòfona. Estem parlant d'un projecte molt innovador que explora com fer possible la convivència i producció conjunta de dos recursos d'alt valor, com hem comentat, la tòfona negra i el suro. Aquesta combinació s'està provant a Catalunya, un territori on l'alzina surera creix de forma natural, però que històricament es trobava fora de la zona de la tòfona a causa de l'acidesa del sol. Gràcies a una parcel·la pilot de gairebé una hectàrea i mitja, la finca de Cantalleda, al municipi de Tordera, s'estan avaluant tècniques de condicionament del sol i diferents materials vegetals per obrir noves vies de diversificació econòmica, gestió activa de les suredes i també una resiliència davant el canvi climàtic. Per aprofundir en tots els detalls i objectius i primers resultats d'aquesta prova pilot, avui tenim amb nosaltres a Dalmau Albó, que és investigador associat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i, a més, és responsable i coordinador tècnic de l'activitat. Com dèiem, hem parlat amb ell després de la xerrada que ha dut a terme a la biblioteca i just abans d'anar a la parcel·la de Cantalleda. Dalmau, avui heu presentat els resultats d'aquest projecte pioner, a més, a Catalunya. Com sorgeix la necessitat d'unir en una mateixa explotació dos recursos tan valuosos com són el suro i la tòfona negra?
3: Bé, moltes gràcies. En aquest cas, doncs, mira, sorgeix d'una idea, això de combinar tant buscar una alternativa, no?, productiva a aquestes suredes, que són, per una banda, doncs, un hàbitat molt comú en aquesta zona del nord-est de Catalunya, la zona de la província de Girona, i sorgeix d'aquesta necessitat, doncs, de donar-los un altre un valor a aquestes plantacions, que per una banda, doncs, poden ajudar a revitalitzar el sector del suro, que ja de per si és molt potent, però ens trobem que amb el tema del canvi climàtic, doncs, i de la manca de gestió, no?, d'aquests darrers anys, hi està havent una davallada en aquesta productivitat de les suredes, i amb aquesta alternativa, doncs, podríem aconseguir produir dos productes, un producte a mantenir la producció com és el suro i l'altre la tòfona, que té un alt valor econòmic, una rendibilitat, a més, permetria amortitzar els gastos econòmics, no?, que té la plantació abans de collir el que és el producte del suro i, per tant, doncs, que els propietaris entenguessin una rendibilitat més òptima, no?, aquestes estadis inicials.
2: D'altra banda, el principal obstacle d'aquesta combinació és el sol, no?, de cadascun d'aquests recursos. Quines tècniques de condicionament justament d'aquest sol heu aplicat per fer possible aquest miracle tècnic?
3: Bé, el principal és l'aplicació d'aquestes esmenes càlciques, que d'altra banda, doncs, les estem provant, no?, mantenint algunes zones com a control, és a dir, sense aplicació d'aquests productes, ja que el que volem veure si realment per aconseguir una producció ja no només de la tòfona, que sí que té aquests requeriments, no?, de sòls carbonatats, sinó també del suro, si a veure com afecta, no?, aquestes esmenes a la producció d'ambdós productes. Llavors, aquest és el principal tractament que hem fet, a part d'acompanyar-lo, doncs, de la gestió que aquestes plantacions solen aportar associada, no?, com és un treball del sòl previ a aquesta plantació, un treball del sòl profund, no?, per garantir que les arrels de les plantes vagin cap a baix i creixin vigoroses. Llavors, a part, hem fet el manteniment corresponent amb els recs, doncs, freqüents sobretot a l'estiu, etc.
2: Més enllà dels resultats biològics, quines limitacions o dificultats tècniques heu detectat que un productor hauria de tenir en compte abans de reproduir aquest model?
3: Bé, en primer lloc, com hem estat insistint al llarg de la jornada, doncs és fonamental una gestió, doncs, molt acurada de la plantació, sobretot en aquests estadis inicials, que bàsicament, doncs, seria un llaurat en aquestes zones, doncs, on la pluviometria és elevada, per evitar la proliferació d'aquestes herbes, no?, que puguin competir amb les plantes que nosaltres hem instal·lat. Llavors, sobretot, una gestió també correcta del rec amb les freqüències adequades. En aquest sentit, doncs, recomanem a la gent que quan es decideixi per fer una plantació d'aquest estil, doncs, sigui molt conscient de la pluviometria que té la seva zona, dels sols que té, i si pot ser, si pot instal·lar algun sensor per fer el seguiment de monitoritzar, no?, com actua l'aigua, com desapareix l'aigua del sistema, millor, per saber, doncs, amb quina recurrència i quina quantitat d'aigua ha d'aplicar.
2: I ara ja, des de Can Talleda, parlem amb Rosendo Castelló, que és el president del Consorci Forestal de Catalunya.
4: Rosendo, quin ha estat el procés d'instal·lació de la parcel·la i quines variables alternatives esteu monitorant ara, dia a dia?
5: Val. Fa 2 anys, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que és un centre de referència amb l'estudi de la tòfona, buscava parcel·les i van contactar amb mi per si en llocs de terres àcides, que no són habituals pel cultiu de la tòfona, però amb llapes o amb llarga experiència, podríem trobar a les finques algun racó per fer la prova. A partir d'aquí vam fer anàlisis dels camps, vam mirar quins eren els més adequats i de les propostes que vam fer vam escollir de mutu acord, doncs, aquestes d'una hectàrea i mitja pràcticament que hi ha per fer aquestes proves. Vam començar a plantar el plançó de suro, microritzat, ja vol dir infectat amb el miceli de la tòfona, i portem 2 anys fent el seu manteniment i monitoritzant el creixement. S'han fet esmenes de calç per baixar el pH de la terra, per augmentar el nivell de carbonat, és a dir, es fan una adaptació a algo del terreny per fer-lo més agradable per la tòfona en un futur.
4: D'altra banda, ara ja amb l'impacte des del punt de vista més aviat econòmic i de gestió, com pot contribuir aquesta coproducció de tòfona a donar valor afegit i rendibilitzar justament les suredes?
5: Val, aquí, la veritat, i com a president del Consorci Forestal i com a membre de la Junta del Montnegre Corredor, aquí no ha estat la variable econòmica, que sí que hi és, i l'explicarem. Aquí el que hem buscat, sobretot, és quins cultius ens poden ajudar a recuperar aquest mosaic que a Tordera, la part alta del municipi, s'ha perdut totalment. Les cases de pagès totes tenen els seus camps i estan emboscats. I aquest mosaic continu des de Tordera fins a Badalona, que passi aquí, passi al Montseny, a les Gavarres, a la Baix Empordà, això és un greu problema. És un greu problema perquè dona continuïtat al bosc i no ens fa de barrera natural contra el tema dels incendis. Fixeu-vos-hi, no sé si ho veieu, o podreu veure la imatge, que estem en un camp que està tocant una urbanització que tenim aquí darrere, Roca, d'Agora Park, i això és una zona que forma part d'una franja. Aquest camp, on som ara, està abandonat fins fa 2 anys. Era un camp de guaret, que per les seves dimensions, 1.600 metres i escaig, no era rendible entrar-hi amb cap tractor, perquè és que els tractors per girar ni els arrendaven perquè no pagaven la pena. El que busca això és recuperar aquest espai, poder-ho muntar al costat de les masies on hi havia les antigues feixes i recuperar-les sense que costi a la propietat diners. Com obtenim l'ingrés? En primer lloc, si hi ha una tòfona, si hi és, però al fer-ho amb simbiosis amb el suro, i al necessitar un rec de suport, que són pocs volums d'aigua, que són més fàcilment disponibles, ens permetrà també fer un aprofitament del suro molt més abans que quan es planten els suros al mig del bosc, i la pela més de cada 14 anys, calculem que cada 8-9 la podrem fer perfectament. A més, els costos de pela i de transport baixaran radicalment, perquè serà un camp pla, fàcil de pelar i amb molt bones condicions. Aquest és el motiu principal. Evidentment, hi ha altres alternatives, nosaltres ens dediquem a altres fruiters i altres cultius, però pensem que la prevenció d'incendis, ja no sol a casa, sinó sobretot en altres àmbits del Montnegre Corredor i del municipi de Tordera, pot ser molt útil tindre, perquè la vinya està en crisi. La vinya és un cultiu de secà que fa de tallafocs a molts llocs, però està en crisi i no té una perspectiva clara. L'olivera no és país d'olivera, ni d'ametllers, ni de secà. No hi ha tantes alternatives per fer això. Aleshores, pensem que el suro, poc manteniment, poc consum d'aigua, terra llaurat, i a més a més un producte molt nostre, que els propietaris ja coneixen i sabran gestionar molt bé, i amb el suport necessari de les associacions del mateix centre tecnològic mirar de fer aprofitament de tòfona.
4: I per últim, quin és el proper pas d'aquesta investigació i quin potencial real veus que aquest coconreu s'estengui també ja per diferents parts de Catalunya?
5: Bueno, ja, nosaltres, sobretot, a altres parts de Catalunya ja existeix i, de fet, està fent aquest mosaic, estem parlant de la Noguera, del Solsonès. Si això funciona, penseu, mireu, el rendiment net per hectàrea, podem parlar que pel suro poden ser uns 300 euros hectàrea i any. És baix, però les despeses també són molt baixes, entre 250 i 300. És un promig, depèn de la quantitat i qualitat del suro. Però, clar, si hi hagués tòfona, estaríem parlant que depèn dels quilos, però si féssim una producció baixa de 3, 4, 5 quilos serien 1.000 euros pel cap baix. Aleshores, clar, això ho fa molt atractiu. Si això es confirma, per això ens hi hem posat, eh? I podem en un període de 4 o 5 anys més demostrar això, això serà un cas d'èxit total i absolut, perquè tindràs el doble cultiu i, a més, ja hi haurà una base de coneixements que s'explicarà a la gent i es farà un assessorament per dir-los com s'ha de fer i tot pautat, perquè l'estudi que hi ha darrere, els números i les analítiques aquí a la finca són molt àmplies i la idea és no fer un negoci aquí, sinó que sigui una cosa que també, una cosa que es pugui expandir, perquè la demanda d'aquests productes són enormes, tant de suro com de la tòfona. Jo hi veig molt futur, però ara falta la part científica que corrobori que ho fem bé, perquè podem trigar 4 o 15 anys o 40, que es pot fer segur, perquè s'ha fet a llocs amb els mateixos tipus de terra, però en altres àmbits, parlem de Xile, de Nova Zelanda, d'Austràlia, Estats Units, aquí som pioners, a nivell pràcticament no d'Europa, perquè a Itàlia, França s'ha fet, però són hàbitats molt diferents. A la conca mediterrània no hi ha experiència, però el tecnològic és una entitat molt potent i pensem que podem aconseguir alguna cosa, sol que hi hagués un 10% s'ha de provar, perquè són moltes probabilitats pel gran impacte que pot tenir a nivell del terreny. Penseu que està naturalitzat, no requereix cap tipus de producte químic, es fa una llaurada any de tant en tant a la plantació, no s'utilitza cap tipus de maquinari de forma intensiva, és molt sostenible i, a més, uns productes d'alta qualitat, el suro i la tòfona. Seria un mig miracle, això. Però un miracle que es pot fer, sí, sí.
0: Qualitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok. Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
2: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, ha estat previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional, especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu. Així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i, per tant, un operatiu que encara està en marxa.
1: Gràcies, Pol. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: bon dia, siguin benvinguts a nova edició en el dia d'avui del nostre magazín. Avui tornem a posar sobre la taula aquelles notícies que ens deixen una pregunta incòmoda. Realment estem tornant a la normalitat o simplement ens estem acostumant a situacions que no haurien de ser normals? A Ceuta, per exemple, es parla de recuperar la tranquil·litat, però quan una comunitat educativa comença el curs amb preocupació, amb famílies que tenen dubtes i amb docents que reclamen més protecció, potser la paraula tranquil·litat necessita alguna cosa més que un anunci oficial. Perquè els nens han d'anar a escola per aprendre, jugar i créixer, no per aprendre què és la por. I d'una preocupació ens passem a una altra que també ens toca molt de prop, l'habitatge. Aquests dies hem conegut el cas de l'Olga, una veïna de 54 anys d'Hospitalet, que va perdre casa seva després de més de 20 anys i 20 i que va morir 5 mesos després del desnonament. Les entitats socials i la família han posat el focus en l'impacte que va tenir aquella situació, tot recordant també que el suïcidi és un fenomen complex i multicasual. I aquí és on apareix la pregunta que ens haurien de fer com a societat. Quan una persona perd casa seva, què és exactament el que estem perdent? Quatre parets? O també una part de la seva seguretat, de la seva dignitat i de la seva vida? Avui en parlarem en calma, amb respecte i també amb una mica d'esperit crític, perquè informar no és només explicar el que ha passat. De vegades també és atrevir-nos a preguntar-nos per què està passant. M'agrada, doncs, en aquest cas, saludar ja en els nostres companys contertulians, la Pilar Bota, molt bon dia, Pilar.
1: Bon dia a tothom.
0: La Cristina Llobet, bon dia.
2: Bon dia.
0: L'Alceri García, bon dia.
3: Bon dia.
0: I també tindrem via telefònica amb en Jordi Ratés. I si avui parlem de preocupacions, de problemes que ens costen d'entendre i de realitats que no podem mirar cap a una altra banda, però aquest programa ja dic que encara hi ha preguntes, encara hi ha persones que escolten, que ajuden i que intenten canviar les coses. Perquè potser no podem solucionar-ho tot des d'un estudi de ràdio, però sí que podem parlar-ne, com fem, posar-hi veu, com fem, i fer allò que preocupa ni que no quedi en silenci. I això és precisament el que volem fer aquí i ara. Estar al costat de la gent, mirant la realitat de cara, però sense perdre mai l'esperança. Això és l'àrea aquí.

0: I bé, nosaltres escoltant ni més ni menys que la Nancy Sinatra, aquestes botes serveixen per caminar. Nosaltres aquí des de la ràdio caminem, però més que tot amb la nostra veu, amb la nostra manera de pensar, i fem i intentem sempre donar un pas endavant a qualsevol temàtica que se'ns presenti, que sigui d'actualitat. Doncs bé, nosaltres anem a saludar, sí, directament a les persones que ens aporten valoració de temperatures, i ens anem primer de tot cap al carrer Sant Jordi, si així m'ho dic amb el control, el nostre company Martí Miret. Paquita Albertí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, com va tot això? Quina il·lusió, no?
1: Sí, que ha plogut una mica, però res, eh?
0: Res, bueno, jo ara vull dibuixar una mica de núvols i pluja, perquè si no ja, no, ja no hi faig cap dibuix en aquest guió, jo.
1: No, perquè és, diuen que plourà, però de moment poca encara cosa, no fa res, poca cosa.
0: Molt bé, com vam estar ahir de temperatura?
1: 28 graus i 6 dècimes.
0: Molt bé.
1: I aquest dematí 19 graus en 9 dècimes. Mm? Ara aquests moments estem a 21 graus.
0: Sí?
1: Un 70% d'humitat.
0: Mm, Déu-n'hi-do.
1: I marca, pues, núvols i pluja.
0: Núvols i pluja, quina il·lusió poder-los dibuixar aquí. Tatxo el sol, marco la pluja, ja tinc el dibuixat perfecte aquí en el meu guió.
1: Què fa? Però almenys que plogui una mica.
0: Oi tant, que mulli una mica més els carrers,
1: eh? Que convé molt,
0: eh? Oi tant, que sí. Paquita, salutacions a tot l'equip, val?
1: Molt bé,
0: vinga,
1: bon dia a
0: tothom. Bon dia. Ens anem cap a Marreixac amb el nostre company Joan González. Molt bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem com va anar la temperatura a Marreixac.
2: Mira, la màxima va ser de 28 graus.
0: Sí.
2: Avui la mínima ha sigut de 20 graus en 2 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Ara estem a 20 graus en 9 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Amb un 89% d'humitat.
0: Oh, caramba, la humitat.
2: Ja representa una temperatura de sensació de 22 graus, 2 dècimes.
0: Oh, que bé que estem, eh? Així doncs estem aquí en els estudis rient ja, mare meva. Estem disfrutant.
2: Home, no fa ni calor ni fa fred.
0: No,
2: ja
0: molt bé.
2: Ja tinc d'estar bastants dies així.
0: Molt bé. Que... Bueno, a veure, sí. Masses dies no,
2: el
0: tampoc
2: vent...
0: Joan, eh? I el vent, què?
2: Home, ja va bé, així no patim ni molta calor ni molt de fred. Però de fred no fa gaire, tampoc.
0: No crec que el faci gaire.
2: Menys fred.
0: El vent, com va anar?
2: El vent, de 24,1 km hora.
0: Molt bé. Doncs vinga.
2: I la puja que tinc registrada fins ara són 2 litres i 2 dècimes.
0: 2 litres, bueno, miri, ens pensàvem nosaltres que havia plogut una mica més, eh? I veiem que no.
2: I a casa tinc això, 2 litres i 2 dècimes.
0: D'acord, perfecte, doncs ho tenim aquí anotat. Gràcies, Joan, demà hi tornem a posar. Bon dia.
2: D'acord, fins demà, xau, bon dia.
0: Temperatures, estació meteorològica, fibra color màxima d'ahir 28 graus en 6 dècimes, mínima d'avui 16 graus en 7 dècimes, i ara aquests moments no podem dir-ho perquè no funciona. Doncs bé, aquí tenim la participació, el suport dels nostres companys que ens expliquen la meteorologia, com s'ha mogut aquí a Tordera, i bé, anem fent camí, això sí, amb titulars que van més enllà dels titulars. I ara obrim aquesta finestra d'aquelles notícies que potser no han ocupat portades ni han fet gaire soroll, però que també expliquen el món que tenim al voltant. Són històries curioses, petites notícies, descobriments i coses que potser se'ns han anat i se'ns han escapat. Doncs això és aquest espai més enllà dels titulars. A Catalunya, la ciència surt al carrer. La Nit Europea de la Recepta porta durant aquests dies activitats científiques a diferents punts de Catalunya. Fan tallers, xerrades, experiments i jocs per acostar la recerca al públic. També hem de dir que aquesta setmana, en comptes d'anar al laboratori, fos la ciència la que vingués a buscar-los. Investigadors de IMCSIC i la Universitat de Barcelona han estudiat com les característiques dels residus plàstics condicionen quins organismes marins els colonitzen i com això pot afavorir-ne la dispersió. Aquesta és una notícia sorprenent, perquè com pot ser que un tros de plàstic que surt al mar per convertir-se en una mena de petit ecosistema. Els Pirineus s'escalfen d'una manera desigual. La Generalitat ha presentat dades sobre les quals la franja dels Pirineus, situada entre 1.500 i 2.200 metres, és la que més s'està escalfant, amb increments d'entre 1,8 i 2,1 graus centígrads. És una notícia en la qual el problema que hi ha és que les dades continuen sent plenament actuals en el dia d'avui. Art i Ciències dona la mà. L'EICAT ha impulsat una iniciativa en què artistes gràfics expliquin projectes científics mitjançant il·lustracions i infografies. És una manera diferent d'explicar la recerca del gran públic. I així un dibuix pogués explicar-los una investigació que normalment només entendrien els científics. Doncs bé, també parlem de temes que marquen Espanya. Un satèl·lit que mira si les plantes estan sanes. La missió europea de FLEX ja és en òrbita. El satèl·lit estudiarà la fluorescència de la vegetació des de l'espai, una dada que permet als científics estudiar la salut dels ecosistemes i de la seva resposta al canvi climàtic. La missió compta amb participació científica de l'Estació Biològica de Doñana. Cendra i lava, un volcà explicat des de la ciència. Una exposició sobre l'erupció de Tajo Gaite de La Palma ha arribat a la Casa de la Ciència de Sevilla i es podrà visitar fins al juny de 2027. Mostra materials i resultats científics relacionats amb aquesta erupció que va passar el 2021. En aquest cas també parlem de dates d'Europa, Nit Europa d'Investigadors. Estem aquesta setmana, aquest mes d'investigació, i també no volem deixar de parlar de les vespes i les abelles. Doncs bé, fa més de 100 milions d'anys, el jaciment d'àmbar del Soplau a Cantàbria s'ha identificat una espècie fòssil de vespa del gènere Cretevania. El fòssil té més de 100 milions d'anys. Aquesta, doncs, notícia és per poder imaginar trobar una vespa atrapada en l'àmbar que va viure fa més de 100 milions d'anys, Déu-n'hi-do, i nada més i més que tot que sigui també una vespa, podria ser una abella, que és el que a nosaltres ens agradaria que n'haguessin ja moltíssimes anys enrere. El Ministeri de Manuscrits de la Mar Morta, investigadors proposen una explicació per un misteri de fa 2.000 anys, el calendari de 364 dies que hauria utilitzat la comunitat de Qumran. Els anells que estan canviant. El telescopi espacial James Webb permet estudiar els anells de Chandra, un petit cos del sistema solar situat entre Saturn i Urà. Els investigadors han observat que els dos anells estan canviat en sentits oposats. Això ens fa pensar i nosaltres preocupats perquè canvia el temps. Imagineu-vos, si canvien els anells dels satèl·lits, això pot ser una cosa una miqueta més complicada. Una ciutat romana amagada sota París, investigadors han identificat restes relacionades amb un fort celta que hauria estat destruït per les tropes de Juli César, localitzat sota un hospital de París. Els primers rampenats potser no venien d'on pensem, perquè un estudi genètic publicat al setembre porta noves dades sobre l'origen

0: S'han detectat senyals de ràdio d'un planeta llunyà, però no són extraterrestres. Astrònoms han detectat senyals de ràdio procedent d'un exoplaneta, un fet interessant per estudiar el seu entorn. La informació disponible remarca, però, que això no significa haver detectat vida extraterrestre. Hem rebut senyals, això és el que marca el titular de la notícia, d'un altre planeta. Tranquils, encara no ens estan trucant els extraterrestres.
1: Encara tens com a Cristina.
2: És per lo que t'he dit, que vaig tenir ahir una...
1: Ja. Sí,
3: ara i aquí. Tordera.
4: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

No et perdis Ara i Aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda. Actualitat, opinió i consells útils de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.

0: I bé, entrem ja directament amb la pregunta que a nosaltres ens envia des del cap d'informatius i nosaltres doncs diem la nostra opinió. Doncs bé, tant Pilar, Cristina, com Arseni i també en Jordi Ratés, l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, aquí estem els que vivim al costat del camp del Barça, que està caient una de pluja.
0: Què dius ara?
1: Impressionant.
0: Què dius ara? Que encara no plou gaire, doncs, eh?
2: Aquí costa molt de ploure.
0: Vinga, ens anem amb aquest tema. S'aprova crear un consell d'adolescents i joves per abordar les seves necessitats i ells poder prendre en part amb les decisions que proposin. Pilar, què te sembla?
3: A mi em sembla bé. A veure, que cada un digui la seva i llavors si el Consell de Joves està també compartit amb persones grans amb experiència, que hi hagi un debat sobre com ho veuen els joves i com ho veuen els grans, no ho veig malament. No sé exactament quin és el fonament ni per què s'ha fet aquest Consell, però suposo que ho han fet amb intenció d'escoltar el jovent.
0: I bueno, jo no sé exactament, segurament que ens ho hauran explicar els informatius més endavant quines són les propostes que fan. Cristina, què t'assembla?
4: Jo també ho trobo bé, vull dir, de fet, Tordera hi ha molt de jovent, vull dir, és això, vull dir, i que diguin la seva, perquè després sempre ens trobem els grans que ens diuen és que vosaltres només mireu des del vostre punt de vista, doncs fem aquesta proposta, que és una proposta bona, aviam com funciona, tot el que són coses novedoses és aviam què passa, aviam com ho veiem, aviam... Doncs, bueno, és un repte i jo no ho trobo malament, sempre i quan es faci ben fet i aviam com ho volen encapçalar aquests joves, eh? Vull dir, perquè tots hem sigut joves

0: I jo ara recordo que coses que jo ara, per exemple, dic, mare de Déu, en aquell moment les veia bé, no? Vull dir, els joves són joves i ens tenen que donar, doncs, aquesta mica de soltura a nosaltres, però ells també han d'escoltar una miqueta de la nostra experiència, eh? És el que jo penso.
1: Ho sent.
2: Jo no ho trobo bé, ho trobo extraordinari. El futur d'un país està en mans dels joves. Estem cansats de veure moviments molt antipàtics, moviments realment ingrats, vistos des de la nostra perspectiva, en què es mouen en un món gens agradable, i aquí s'uneixen, i aquí tenen un altre versant que no és tan dolenta com és aquesta bogeria que tenen en reunir-se per ballar i cantar i tot això, que jo, mira, malgrat que són temes que a nosaltres ens agradarà menys, reconec que és bo. Però que se'ls convoqui a unir-se per escoltar-los i entrar a formar part, doncs, del quin és el futur del país, a mi em sembla molt bé. Perquè necessitem joves que estiguin motivats, joves que estiguin entregats al tema, i els necessitem per tantes i tantes coses. Vull dir, és cert que veiem coses lletges, molt lletges, de jovent per la tele, o llegim en els mitjans, llegim coses lletges, però també n'hi ha de gent, de joves molt i molt i molt macos. I aquests que són molt i molt macos, aquests són els que tindran el país a les seves mans. Per tant, que comencin a formar-se ja de joves i que comencin a donar la seva opinió, potser, doncs, és una manera, doncs, de millorar el país.
3: A mi, si em permets, un petit... En una conferència que ens va fer l'Esplai, l'Àngel Pous, que llavors era, si no, director, cap d'estudis de l'Institut, ens va dir, ja el jovent sempre diu, aquest jovent no en farem res, que és general això, de dir no en farem res. Sí. Doncs diu que Sócrates, no me'n recordo ja quin any, ja ho deia, d'aquest jovent no en farem res, i més aviat el món ha anat per bé, no? Més aviat, no? Vull dir que és una tendència de la gent gran de dir no en farem res.
2: Recalcant aquest tema, tots tenim la sort, la gran sort, de que sí, és cert que veiem en el carrer, o veiem als mitjans, o veiem tot un seguit d'actuacions que no ens agraden, però el que estem veient i hem estat parlant darrerament, els que som aquí coneixem jovent molt maco.
3: I tant que sí.
2: I confiem en ells.
0: Jordi, totalment. Jordi, totalment.
1: Què en penses d'això? A veure... Jordi?
4: Ah, parles per mi? No, sí, no, és sí. Que no se pensava. No, sí. Pensava que em tocava a mi. Sí, sí. No, lògicament estic d'acord amb tots els companys. I vull posar un exemple. D'uns anys cap aquí, a tots els nivells, a tots, s'ha començat a obrir la porta als joves perquè des de molt joves comencin a desenvolupar-ho. I llavors, fixeu-vos, per posar un exemple, abans, amb l'esport, fer debutar amb equips importants, nois de 16 i 17 anys, era impossible. Ara hi ha una Xina que amb 15 anys, no sé quants rècords ha batut. Abans aquestes coses no passaven, i això és el que demostra, és que ja des de molt jovenet, tots nosaltres ja portem un potencial a dintre, que el que tenim que fer als començants és empènyer i tirar-lo endavant. També penso que si heu obert aquesta porta als joves, jo penso que el que s'haurien és d'organitzar per seccions, perquè no es munti aquí un guirivall que no es caca, m'entens? Que es parli de tot i de no res, sinó que se centrin potser per grups en temes concrets. I penso que d'aquesta seria millor manera, la meva manera de veure, de començar a treballar molt seriosament i en profunditat sobre el que sigui. Però sobretot seguir-los i escoltar-los i fer coses conjuntament amb ells.
1: Uh-huh. Es voldran fer coses conjuntament amb ells? Perquè, a veure, s'ha vist com hi ha hagut una renovació de diferents ens, diferents entitats, que han entrat gent nova, no? Diuen, ui, s'ha de renovar. Però després ja no volen saber res de cap consell de la gent anterior, eh? El tanto, eh? El tanto, eh? Això, què en dieu vosaltres? No, jo, no ho sabeu, això?
2: Jo no ho veig així. Jo veig que nosaltres acceptem amb molt bons ulls el relleu amb diferents organitzacions per gent jove. Uh-huh. I els escolto i m'agrada molt el que diuen i veure com pensen i tal. Aquesta gent que diuen que són macos i que tiren endavant projectes, eh? I la veritat, a mi, com te diria, m'allibera, podríem dir que m'allibera de que aquella responsabilitat de pensar que eren uns temes que jo defensava o que jo intentava que continuessin, i ara hi ha gent jove que ha agafat el relleu i ho afronta. I això a mi m'allibera, al contrari. M'agrada.
1: A veure, estàs dient ara, el Sèmi, que quasi si tinguessis aquesta edat, aquests joves que, en aquest cas, els demana aquesta participació, aquesta, doncs, obrir-los a la porta, que donin noves idees. Seria això el que proposaries? Tu, Pilar, què proposaries?
3: Bé, jo tinc la gran sort que tinc una colla... Tinc molt de jovent a casa, com sabeu, jo tinc 5 fills, tinc una pila de nets... I la veritat que sí, unes màcules encara més. I la veritat, no, sí. No perquè me'ls mirin bons ulls. Ara mateix en tinc un que està a Edimburg. I allò que deia és que el jovent estan fent l'Erasmus aquest. I ahir em va enviar 3 fotografies de nois. Diu, n'hi ha de catalans, però n'hi ha... Esclar, van de tots els països clar, allà. Clar. I els veies, un grup podent hi havia 25, va enviar una fotografia, tots somrients i macos, tots aquests nois són persones intel·ligents, i persones que valen. I em va enviar 3 fotografies i cada fotografia era de gent diferent.
1: Bueno, però tu, ara, posem-nos amb la pregunta, Pilar. Sí. Tu ara, doncs, a l'edat d'aquests joves, què diries? Què proposaries? A veure...
3: A veure, jo és que tinc la sort, ja sempre ho dic, que som molt afortunada, els que tinc al meu costat tenen iniciatives i tenen, són ells els que diuen...
1: Digue-ne alguna, va, digue-ne alguna d'iniciativa.
3: Pues mira, un que li agraden molt els jocs aquests del telèfon, està fent un joc i té ganes de... Està treballant, però a més és informàtic i està fent un joc i està entusiasmat amb aquest joc i consulten els seus cosins, els diu què us sembla?
1: Què us sembla?
3: Jo veig, ja dic que estic afortunada amb aquest aspecte, perquè...
1: Cristina, què proposaries tu?
0: Mira, jo sóc una enamorada de la joventut, vull dir, jo els nois, els joves, jo me'ls escolto sempre, o sigui, jo fa 42 anys que estic amb nois i joves de totes les edats, i quan parlo de totes les edats parlo de joves de 30 anys perquè són joveníssims, jo tinc un de 30. Llavors, per exemple, parlant d'aquests que ja són una miqueta més grandots, jo, per exemple, igual que ha fet la Pilar de la mateixa manera que parla, jo puc parlar, per exemple, d'un dels meus, que tot i tinguent la seva carrera, la seva feina, una feina molt compromesa, una feina... És de la colla dels maduixots.
1: Ah, sí?
0: O sigui, en Pol, vale? No cal que et digui res més. O sigui, pensa de que ell plega de treballar, ve de Barcelona de treballar, i es canvia de roba i se'n va a assajar amb els companys i el bo d'això és que hi han des d'aquests tan petits, des de les enxanetes, fins a senyors... de 70 anys que estan dintre d'aquella colla, i veus una complicitat entre jovent i gent gran enorme, que és el que jo, agafant el fil del que jo deia abans, jo escolto els joves sempre, però ells també ens han d'escoltar una mica nosaltres, perquè, de fet, l'experiència té un grau. Jo això ara ho començo a veure, amb la meva seixantena, ho començo a veure perquè jo abans no ho veia, això, quan la meva mare em deia, escolta, sí. Cristina, o el meu pare, o la meva àvia... I la meva àvia, sobretot, que té un grau. Doncs jo el que faria seria donar-los tota la llibertat plena per opinar,
1: plena.
0: Però després, plena per opinar, bé. Però després li donaria també tota la llibertat plena per raonar el que han opinat. Perquè és molt fàcil donar idees.
1: Raonar
0: eh?
1: Amb una persona que tingui també una certa edat, clar. Que ha passat per moltes coses.
0: Opinar
1: eh?
0: I la mateixa per raonar.
1: Molt bé. Jordi, què en penses d'això?
4: Pues mira, jo em penso que precisament volia inclús anar més lluny. Ei. Perquè a vegades pues, hi ha jovent que jo tinc, per exemple, amb un fillol meu que estava fent disseny industrial i estava a l'últim curs de disseny industrial i un dia uns amics el van cridar amb una ràdio pirata de Sants o no sé on i va quedar tan enamorat de la ràdio que a poc d'acabar la carrera, va penjar la carrera, es va dedicar a la ràdio, a fer de guionista, li està anant molt bé perquè sempre fa coses per TV3, i històries d'ahir el meu fill mateix, que és economista i quasi abogat, allò de quasi abogat ho va deixar perquè va conèixer una noia, van anar a viure junts i es va posar a pintar el pis i a fer punyetes el d'això que havia de pintar per tenir les coses bé. I jo estic convençut que aquestes iniciatives no s'han de criticar, perquè és la manera que marquen el futur. Hem de deixar que ells marquin el seu futur i lògicament s'equivoquin, no? Això és així, però res d'anar al darrere. Home, sí, que... Bueno, no, no, cap mitja tinta. Que facin absolutament el que vulguin.
1: I si s'equivoquen?
4: Jo crec que ens, si s'equivoquen, per ells va.
1: Exactament.
4: Exactament.
1: És un aprenentatge.
4: És l'aprenentatge.
0: Sí, però bé, sí, perdó, perdó, jo només és un incís el que tu acabes de dir. Jo ho trobo molt bé i molt correcte el que tu dius, que els hem de deixar i que si s'equivoquen... No, però, clar, no n'hi hauran mil nois en aquest Consell. O sigui, ells estaran parlant, o estaran opinant, o estaran pensant per una resta. Aleshores, doncs, no és... Aquest consell únic i exclusiu per què, no? O sigui, no sé, és el, tampoc sabem ben bé com funcionarà, eh? Però si hi ha una minoria, aquella minoria estarà opinant per tot una majoria, que això és el complicat.
3: Sí.
0: No sé, vull dir... És...
3: Vinga, veurem com...
4: Llavors, aquella majoria ja s'apanyarà si vol seguir o no vol seguir.
1: Sí,
4: ja. Jo et posaré... No, no, és no intervindre. Jo et posaré un exemple. Jo quan tenia 16 o 17 anys em va canviar la vida. Saps què em va canviar la vida? La cançó aquella del Dylan, el Blowing in the Wind. Uh-huh. Una de les alegries més grans que m'han donat a la meva vida va ser quan li van donar el Nobel al Dylan. Uh-huh. I aquella cançó, precisament, el Blowing in the Wind, no propugna absolutament res. L'únic que no para de dir que la resposta està al vent, que és la manera d'ajudar per ell mateix els demés, que es preocupin. És que, vamos, almenys per mi és supervàlid aquest exemple, no? O sigui, res d'anar creant domes i intentant dirigir, inclús amb la millor de les bones intencions. No, no, escolta'm, la resposta la té el vent. Tot... I vinga, i endavant.
1: Molt bé, Jordi, ja sí,
3: especialment. És molt liberal,
1: sí,
3: en Jordi.
1: Sí, sí. No, molt bé, anem amb una petita pausa, respirarem una mica, deixem ja aparcat el que és el tema d'aquest jovent, d'aquests adolescents, que els donen doncs, aquesta obertura, un pas endavant, i que nosaltres, doncs, des d'aquí, com ho sapiguem, doncs, també ho valorarem, a veure si ho trobem prou bé, prou malament, i, a veure, donar-los cap consell, estem veient que no els donarem pas cap, perquè, com diu en Jordi, doncs mira que la resposta la doni el vent i con l'experiència. Tornem de seguida, es veu una miqueta d'aigua, jo em venc aigua de clau, aigua de clau, que és dolentíssima, de gust, però bueno, mentre està per la pedra, mentre escolteu la publicitat.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
9: No!
8: primer has de fer la digestió.
9: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: 107.1 FM.
5: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: I bé, entrem ja directament amb la part de la tertúlia que sempre ens de la porta un dels nostres personalment estimats contertulians, avui la Pilar, és la que es porta el tema. I vinga, t'escoltem amb molta atenció. Mira, i direm la nostra.
1: Ja saps que jo en principi volia parlar dels desnonaments, que això sí, que hi ha hagut, i tantes manifestacions que han fet d'una persona, n'han fet, bueno, que, com si no hagués passat mai, exagerat. Volia parlar d'això, però la Rosa Mari m'ha dir que se'n va parlar el divendres, doncs ja en parlarem un altre dia. I parlarem, si us sembla, que és una del que la Rosa Mari li va semblar bé també, que es posen, el 1er d'octubre s'imposen noves normes per bicicletes i patinets. Més normes vol dir més seguretat? Jo crec que no. Estan complicant massa la mobilitat del dia a dia. M'ho he estat mirant i hi ha unes normes, però sobretot els fan a Barcelona, aquestes normes. Però ara m'estic enterant pels meus companys que aquí a Tordera hi ha carrers que també hi ha problemes. Clar, jo visco a la muntanya i no me'n molesta ningú. Però,
2: ets una privilegiada, eh?
0: Sí, oi tant,
1: però vosaltres
0: sí,
1: que esteu en carrers, que els nanos van a tota pastilla amb patinet i bicicleta, podria ser, aquestes normes s'han necessitat.
0: La Cristina, que té una bona baixada, jo també. Mira, jo l'Arseni també tenim unes bones, sí, baixades que van disparats.
2: Mira, el carrer Masbertí és un carrer petitet de veïns, no? Sí. Ara n'hi ha molts que ens estan escoltant perquè en diuen, t'escoltem? Bueno, som així, sí, en el meu carrer, no? Doncs és un carrer que la baixada és direcció prohibida. I la pujada, és quan els cotxes agafen aquell revolt que n'hi ha als contenes i fan bum. Doncs jo veig baixar per allà, canalla, que jo pateixo per ells.
0: Per això, esclar.
2: En direcció prohibida fins a baix de tot i fan xiii a la gestoria grima. Dic, mira, algun dia els enganxaran. O sigui, jo, mira, jo pateixo.
1: Vas pensar que com jo era jove, era molt atrevida. Anava a col·legi amb bicicleta i al sortint de casa hi havia un camí que havies de fer moltes eixes al mig de les pedres. Jo ho baixava pedalant encara i disfrutava. Deixa'ls disfrutar, aquesta canalla, si juguen així. Ara, que vigilin. Sí. Ja, tornant amb això de les normes, masses normes, jo crec que també... Que diguen molt, que no crec que sigui necessari, no evitaran més accidents, més normes. A Tordera hi ha precisament hi ha una ordenança específica a Tordera, no és la mateixa que hi ha a Barcelona. Per exemple, a Barcelona, a veure, són 15 anys, ja poden portar patinets, en aquí fins als 16. No ho sabia, jo, mira, és una de les coses.
0: Està bé, està bé.
1: Després, com a mínim 16 anys. Llavors han de portar el casc homologat obligatori. Només una sola persona al patinet. Això són les normes. Una altra cosa és que els acompleixin aquí, als carrers de casa vostra. Sí. El màxim que poden anar és a 25 quilòmetres. Suposo que aquí deuen anar més. No es pot circular per les voreres ni a sola, ni llocs de vianants. Es pot circular per la calçada i vies que són especialment habilitades i senyalitzades perquè patinin. De nit han de portar enllumenat, i no sé si em porten de llum aquests nanos que van...
2: No sé, per la nit sí que no m'he fixat,
1: sí, gaire. Cal portar enllumenat i elements reflectants, o sigui, allò que com veus, sí, vas, sí, darrere un patinet, veus que hi ha una cosa brillant, no? No es poden utilitzar auriculars, que això sí que n'he vist, que porten els auriculars, sí, polars, i això els limita molt,
2: molt
1: la seguretat.
2: És un perill,
1: No es poden portar. Això són les normes que hi ha a Tordera, que hi han de respectar les senyals i les normes generals de circulació quan tornem, però pel que me dieu aquí no els respecto.
2: No.
1: Jo no ho veia, això. Llavors hi ha una altra cosa, això són els patinets. Les bicicletes tenen una altra regulació. Poden circular per la calçada i... el que sí, jo aquí reclamo que hi ha vies de biciclistes que estan desconnectats. I ara últimament n'hi ha una que la vull denunciar. Davant l'esplai de Tordera, tot el que és a la vora del riu Tordera, hi ha una via per bicicletes. Com van anar a fer aquestes obres d'arreglar el riu Tordera, hi havia una via de bicicletes que anava cap al Tor i tirava amunt. Pues allà aquests paletes, que jo els hi faria dir com s'acaba l'asfaltat, llavors hi havia un dallòs de terra, doncs hi han deixat ple de pedres i ple de coses. Això és, un, és una deixesa per part
2: total,
1: del
2: fet, totalment.
1: Els ciclistes, quan arriben allà, què han de fer? Agafar la bicicleta a coll? No sé més amunt com està, perquè jo no vaig pas en bicicleta.
0: Bueno, però aquí també deu haver un responsable de controlar una
1: mica...
0: Mira,
1: ja no és pas la primera vegada que aquesta empresa no compleix les coses que fa, perquè al costat de l'esplai, l'asfaltat que hi ha sots. I, aquelles, i allò, jo, de paraula m'he queixat, eh? Com plou si fan sots d'aigua. I és perquè van fer un asfalt amb material dolent.
2: Doncs que tornin.
1: S'han garantit, m'han dit, però ningú l'arregla, ningú l'arregla. I aquesta mateixa mare empresa doncs, ha deixat el carril de bicicletes, que jo el vaig mirar, vaig passar, perquè tinc familiars que els agrada anar amb bicicleta, i precisament aquests familiars venen de Blanes i elevaven d'aquest tordera que ve aquest carril sí. bici de la vora al riu. Doncs sí. pues miren, allà, com que han fet obres... han deixat el lloc que sí, que la vora del riu que han asfaltat, sí, però més amunt han fet molt bé el camí que hi havia. No costa res, vull dir, amb aquestes màquines que hi han sí, de passar i ja està, no? Ara, a partir del 1 d'octubre, diu que posen altres normes, però si posen normes i no els compleixen és com si no els posessin, no? I, no sé, vull dir, si veure què dieu vosaltres, però això de que Tordera sigui fins als 16 anys i a Barcelona 15, ho he trobat una mica raro.
2: Sí, de fet...
0: Jordi, endavant. Què et sembla, doncs, aquest tema sobre, doncs, aquesta nova norma que tindran aquests joves, no? O no tan joves, a veure...
3: Exacte, però a mi em sembla estupendo que això es reguli, perquè això ha estat com una espècie de selva durant molts anys, eh? I avui ja he vist que patinets com a verdaders salvatges per les aceres, que si surt una criatura del portal se l'emporten, no, no sé com no hi ha hagut desgràcies més grosses.
1: Són molt àgils,
3: això.
1: Eh?
3: Sí, sí. Això és veritat, però de totes les maneres vull dir, sí, sí, protecció, matrícula, assegurança i tot el que faci limitacions de velocitat molt estrictes, a més, i s'ha acabat el bròquil, perquè si no, això, si se'ns va de les mans, al final no hi haurà qui ho pari, i l'únic que portarà seran accidents que ja han aportat, eh?
0: De totes les maneres. No se'n parla gaire.
3: Tampoc...
0: No se'n parla gaire.
3: No, ja ho sé que no se'n parla, ja, però n'hi ha. I el problema és que... I llavors, respecte de l'edat, doncs jo, la meva opinió personal és que si el carnet de conduir és als 18 anys, el carnet de patinet i totes aquestes coses també tindria que ser als 18 anys. Perquè almenys...
1: Ho sento, però no estic d'acord amb això.
2: No, jo
1: eh?
2: Tampoc.
1: És un mèdic que tenen de transport. Que respectin les normes, sí, però fins als 18 anys. Que no
0: però
1: pugui,
0: també el que podríem fer és fer-los anar uns dies o un temps, una setmana, un mes, amb una escola de conducció,
1: però,
0: eh?
1: Sí, però
2: sí els... com es fa amb les motos petites, no?
1: I tant.
0: Arseni, què te sembla? Ui, Arseni, estàs pensant molt, eh?
4: Així és com sóc molt optimista amb el tema que hem parlat primer de la joventut i esperançat amb ells. Si no posen algun invent important en el patinet, sóc molt, però molt pessimista. Comparo el patinet com els drons. És a dir, van inventar els drons, que meravellosos, perquè ens feien fotos d'aquí i tal, i han acabat menjant-se fins als tancs, llançant bombes a per tot arreu. El patinet és molt maco, ho reconec, és molt àgil, és molt proper, però és un assassí en vida. Jo, com que passejo, vosaltres dius tu, Pilar, que no, jo sí. Jo quan vinc aquí a la ràdio, que pràcticament quan surto de casa, me venen aquests patiners que venen de la plaça en direcció contrària, que pugen pel camí, pel carrer de Sant Ramon, que no tinc temps ni de veure'ls, a tota velocitat. De totes les normes que tu has dit, Pilar, no en compleixen ni una.
1: És que ja ho he dit jo, el normes està molt bé, però si no es fan complir...
4: Ni porten cas, ni porten...
3: I els truquen.
4: Els auriculars. Porten al costat, si convé, una menuda que porta un patinet petit.
0: Portar auriculars, diu que hi pot haver una multa de 200 euros.
2: Sí, doncs, es forrarien, eh? Perquè sí,
5: les normes sí, que jo
4: es forrarien.
5: Les normes que us he dit són les de Tordera, o sigui que si no els fan complir, són les urticàries.
4: Molt bé, aquí al centre del poble no hi ha, perquè segurament que com que no dona per tant, no hi ha cap agent municipal pendent. Per tant, ets tu que te'l sobtes i te'l trobes i penses, i et sents impotent perquè penses, això com es pot parar? Però imagina que jo sigui un agent municipal. Què faig? Si em passarà com un llamp.
5: A veure, no
4: sé... Què faig? Li tiro un tret?
5: Sí,
4: què faig? No puc fer res.
2: No porten matrícula.
4: No porten matrícula, no puc fer res.
5: Si les normes són aquestes i es volen fer complir, t'asseguro que no haurien de posar gaires multes, perquè la gent s'ho diria d'una a l'altra de seguida. Si es volen fer complir, es podrien fer complir, perquè les multes no agraden a ningú.
4: Mentre vosaltres parlàveu, que no s'havia ocorregut abans, avui dia que tot és tan fàcil i és tan automatitzat i tan científic i del que vulgueu, potser de totes aquestes normes que tu has dit, que no en compleixen ni una, ni
5: veig la manera... Són les normes de Tordera, me'ls he buscat.
4: Ni veig la manera que un municipal els pugui fer complir. Potser hi hauria una solució. Que hi posessin un xip, i aquest xip dies el nom i el número d'aquest patinet.
0: Sí,
4: i el
0: tinguessin, bé, no?
2: I el tinguessin, això estaria fent com els gossos.
4: El tinguessin la policia.
2: Yeah,
4: i aquest policia que li passa volant pel seu costat...
5: El localitzaria.
4: Tingués un aparell que li dies fulano de tal.
0: Escolta'm,
4: és l'única solució que hi veig.
5: Així es vol
4: no
5: fer, Arseni.
2: Doncs aviam si algú fa...
4: Acaba d'ocorrir,
2: no, no.
4: Perquè quan vas posar tu el teu, jo no sabré què dir, perquè jo me sento absolutament impotent...
2: Jo també.
4: Quan me passa un patinet
5: pel costat. Si es vol controlar, es controla.
3: I a més els truquen, eh? No sé si ho sabíeu, però els patinets hi ha gent que els truca i et foten a 70 i 80 per hora.
4: No, passen a tot, Jordi. Aquí, al centre del poble, en direcció contrària, van que no tens temps ni de veure.
0: A veure, i si els defensen el xip i es posen una multa de X cèntims, que ara ho he mirat, de moltes coses, no? Circular per l'obrera de Barcelona, 500 euros, qui ho pagarà, això?
5: Els pares, si són menors.
0: Ah, i després què? Aquí pot haver-hi un lío, ja.
4: Hi ha garnegassos, aquí a Tordera.
0: Bueno, garnegassos, molt bé.
4: Aquí a Tordera hi ha garnegassos,
0: qui pagarà?
4: Tios que me deixen 1,80 m, eh?
0: Sí, esclar.
5: Bueno, poden tenir 15 anys i me deixen 1,80 m.
0: Qui pagarà, això? Qui ho pagarà?
4: Aquí a Tordera hi ha verdaders garnegassos, eh?
2: Sí, sí.
4: Però no respecten res.
5: Creieu no, que... és que no ho he vist, ja, jo no ho he vist, això. No,
4: nosaltres,
5: no,
4: que som gent gran, que tenim dificultats en el caminar i que et passi al costat aquesta en direcció
2: és
4: contrària, que no hi comptes.
0: Creieu que s'hauria d'invertir més o obligar més a cebre i impartir seguretat vial? En aquest cas, jo em sembla que és l'única cosa, eh?
5: Saps com s'arreglaria? Si hi hagués una desgràcia.
0: Ui, Piolà.
2: És que no, sempre no, hem d'arribar a aquests extrems perquè...
5: Passa això. Mentre no passa res, no passa res. Però fixeu-vos en aquest desnonament que hi ha hagut a Madrid. Ningú deia res, però només una persona, perquè els mitjans de comunicació s'hi han posat a sobre, perquè tot és una parafernàlia amb això. Si hi hagués una desgràcia en aquests carrers que dieu vosaltres, us asseguro que ho arreglarien. Perquè, mentrestant, com que ningú diu res, doncs mira... es va aguantant, però a vegades ha d'haver-hi un detonant que digui això no pot ser.
0: Sí, però per exemple, com estem parlant això d'aquestes multes, encara que ho faci el fill o el pare no pugui pagar, després aquí què ve? Que si no paguen han d'anar a la presó, que si no paguen
2: home,
0: han de fer serveis...
2: No, depèn de l'edat que tinguin, si tenen 18 anys doncs a la garjola, si no pots.
4: Hi ha gent gran, eh? Sí, pares amb criatures
2: sí, que els
4: que porten la criatura
2: i hi ha pares que porten.
5: Sobre això està prohibidíssim portar una persona.
2: Pues ho fan.
0: Sí. Aviam,
2: jo he vist municipals a Tordera aturar-los i suposo que multar-los, jo ho he vist, però pobra gent, pobra gent aquests municipals, si no donen a l'abast...
0: Si 100 ha... euros, si van dues persones amb un...
3: El que sapigueu que a Barcelona requisen molts patinets cada dia, eh?
0: Ah?
3: O sigui, sí, però molt,
5: eh?
3: És
5: una altra forma de fer complir. És una altra forma de fer complir.
3: Permeteu que faci un parèntesis. Des que hem començat, segueix plovent, almenys a la zona
4: ara
3: meva, del camp del Barça. d'una manera que això s'acabarà fent mal, perquè és impossible. Prou com una bèstia, però sense parar.
2: Ara trucaré a la meva família, ara trucaré aviam si s'estan ofegant allà a Barcelona.
0: Ara jo volia comentar que s'estava quedant molt fosc aquí.
4: Ahir van enviar l'alarma al mòbil.
5: Està a Barcelona
2: aquí,
5: no, eh?
2: I en Pol també, ara trucaré en Pol, que està treballant.
4: Jo vaig rebre l'alarma i cap a les 8 del vespre, a les 9, no me'n recordo.
0: Sí.
3: No, aquest matí també.
5: Com plou així, el que ha de fer la gent és no anar en llocs que saben que s'inunda.
0: A veure,
4: ara veig que la gent va amb paraigues aquí, eh?
0: Tornem a agafar.
5: Ja, si plou, ara plou una mica.
4: Jo no he portat paraigua.
0: Quina és aquí n'hi ha sempre de sobres, Arseni. Quina és la infracció en patinet que veieu més sovint entre els adolescents? Arseni, va.
4: No, ja t'ho he dit. Em sento impotent en aquest tema i no hi veig solució.
0: Però què és la infracció? Jordi, és anar en contradirecció o que van enronant pel mòbil? Quina és la...
4: Però com el pares.
0: Com?
4: Com el pares.
0: No, no, no.
4: Ara hi ha un municipal aquí al centre del poble, en el carrer Sant Ramon, i passa com una bala aquest tio. Què li fa aquell municipal? No m'ho pots perseguir.
0: No, però vull dir, tu, quina és la infracció que tu veus que te fa veure?
2: Més greu. La més greu.
0: Quina és la?
4: Aquesta que t'acabo de dir, per mi, passar en contradirecció,
0: a
4: 50 per hora, quan no te l'esperes, en un centre del poble que els cotxes han d'anar 10 quilòmetres per hora, i ell va a 50 o 60.
5: Les normes diuen que poden anar fins a 25 quilòmetres.
4: No, almenys per mi, em passen com un coet.
0: Quina és la infracció que, com veus alguna...
5: Jo al camí de casa, quan veig un patinet, dic, mira que bé que hagués anat això, com jo era això.
4: No, allà, mira.
2: Clar, allà, mira.
5: Trobes un patinet...
2: Encara et fa gràcia veure.
4: Allà està bé.
5: Poder va més de 25, poder sí, però penso que bé que va aquest noi o aquesta noia que ve de pagès i pot anar fins al poble amb el patinet. Mira, penso que ben... Voldria ser jove altra vegada per anar amb patinet, francament. Sí. Ara, això que dieu vosaltres és una altra cosa, eh?
0: Cristina?
2: Jo, anar en contradirecció. Primer perquè parlo del meu carrer, que és el carrer Mas Martí, que baixen en contradirecció amb una baixada així, i després fan jum,
0: giren,
2: i
0: de cop.
2: Giren de cop, però és que també és contradirecció.
5: Ja.
2: És que jo és que al·lucino.
5: Sembla que no pugui ser que no,
2: és que
5: hagi, que no hagi passat
2: pam,
5: mai res.
2: Patapam, no ho sé.
5: Són, és molt, que... són molt àgils, eh? Molt àgils.
2: És horrible.
3: Perdoneu, després hi ha una altra cosa que és el principi de tot, i és que tant patinets com bicicletes no respecten els semàfors absolutament per res. I hauríem de començar per aquí. Per això parlo jo de portin matrícules, que les matrícules no siguin minúscules perquè es puguin veure,
0: i molts
3: d'aquests semàfors, i començar a repartir multes seriosament, perquè llavors una cosa podria portar l'altra. Però clar, o sigui, el primer principi, que és respectar el peató, perquè clar, tu estàs passant en verd i et passa un tio, doncs ja està, perquè li dona la gana. Aquestes coses no es multen, i amb una bona matrícula que es vegués bé al darrere, caurien com a mosques i començarien a pensar també.
0: I fora patinets, com tu has dit, que és el que fan a Barcelona,
5: si no es fa és perquè les autoritats no volen fer-ho, Jordi, és tan sols voluntat de fer-ho. Si hi ha voluntat de controlar... Clar.
2: Igual que posen controlar. El FEP aquell, que s'emportin el patinet.
5: I tant, una altra solució.
0: Sí, exacte. Igual se'n compren una altra de seguida.
2: Igual, sí. Però bueno, sempre seria... Valen diners, valen diners.
4: No, és que és absurd, com diuen això, que ells tenen la facultat de poder fer el que volen quan els conductors estan tan limitats. Si entra un cotxe o una moto al centre del poble, no pot anar contra la direcció, i ha d'anar 10 km per hora aquí al carrer Sant Ramon.
2: És que és això.
4: Ells van a 50 i contra la direcció.
2: Es fa riure això,
4: Expliqueu-me per què es pot consentir això. Si tu vas amb cotxe i no pots passar de 10 quilòmetres i no pots anar contra direcció perquè et fotran una multa que et deixaran baldat, perquè
5: no anar,
4: ells
5: no
4: poden transgredir totes aquestes normes. I com es pot corregir? Aquí és el que deia, jo dubto molt.
5: Sí, que es pot corregir, si es vol.
4: No ho sé. Jordi diu una matrícula.
2: S'ha de buscar la manera.
4: Com que es haurien de posar càmeres al carrer perquè o si hagués un municipal no tindria temps pues d'agafar.
2: Doncs que posin una al meu carrer, que posin una per cames.
5: I sense de velocitat. Una càmera i sense de velocitat, com posen les carreteres.
2: Sí.
5: I t'asseguro que, com no sé qui és que ho deia, posar matrícules, tan senzill com posar matrícules i posar en aquests carrers que dieu que corren tant, una cara ja estaria solucionat. Escolta, és ganes de fer-ho,
0: I tu veus una jove, una amigueta més gran, com diu l'Arsènia, amb patinet contra direcció, i li dius a algú... Prepara't,
2: s'enfaden, s'enfaden.
4: No sé
0: prepara't perquè
4: per
0: si el patinet te'l va contra tu,
2: S'enfada perquè jo ho he fet, s'enfaden.
4: No tens temps ni de respirar, però què es passa?
2: Jo s'enfaden.
5: Jo sé un espectacle, mira com corren així, perquè...
2: No, s'enfaden, perquè jo ho he fet i s'enfaden. En canvi, tinc un nen que és un veí de davant de casa, que té 17 o 18 anys, no diré el nom, però és veí de casa, que va en patinet, i aquest nen, només de casa seva fins a baixar, agafa el patinet, i quan ell sap que pot anar amb el patinet, i va. O sigui, tu veus, el que dèiem abans del jovent, és que cada jovent és diferent. Aquest nen això...
4: No, és molt maco, el patinet és un gran invent.
0: Clar, això fa, això no influeixen els pares, el que els diu, escolta'm, a veure, has de seguir les normes, aquí tens el patinet...
2: Quan surten de casa... va molt bé tindre una bona educació, anar darrere d'ells, perquè un dia això sortirà. Però mentre ser jove, ser imprudent. Jo he sigut jove i he sigut imprudent.
4: Però que vagi allà on te viu la Pilar.
2: Doncs sí, que vagi allà.
5: Aquesta edat no tenen diners, són els pares que els hi compren els patins.
0: I la multa també, els pares.
2: Sí. És cert.
0: Doncs, Jordi, aquí ho deixarem, si vols acabar de complementar, que ara està plovent tant a Barcelona.
3: Sí, bueno, ara des d'on jo visc ha fluixat una mica, però no, el que ha arribat a caure és impossible que no hagi fet mal en algun lloc, impossible. Perquè ara plou fort, però és que ha plogut tota l'estona molt, molt fort, amb molt de vent, una verdadera tempesta. Sí,
0: molt bé, gràcies Jordi per estar i per aguantar la tormenta i aguantar la tertúlia. Vinga, gràcies.
3: Vinga, una abraçada ben gran.
0: Gràcies pel tema.
5: El tema ha donat molt de sí.
0: Ha donat molt de sí, i tant que sí. Arsènia, gràcies per ser-hi. I Cristina, m'agrada molt que també estiguis aquí.
2: Oh, i tant, jo també.
0: Vinga, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Gràcies.
6: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
7: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 29 de setembre, les tres paraules del dia són adolescents, ajuts, barcelonista. Adolescents, Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi i rehabilitat el camí de la Raureda i netejat els vials de Sant Pere de Riu en tasques de manteniment executades per la regidoria d'entorn rural i pagesia. Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat i Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Barcelonista, la penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions per al 27 de novembre i els ajuntaments remarquen la necessitat de participar en la futura agència d'atenció integrada social per demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de proximitat. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan que s'obrirà a informació pública durant 30 dies. Explicava els objectius del Consell al regidor de Joventut, Aniol Canals.
2: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents a Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
1: Avui és el Dia Mundial del Cor. Avui és Sant Miquel, Gabriel i Rafael dels Sants Arcàngels. Falten 26 dies pel canvi d'horari d'hivern. Falten 13 dies per al proper festiu a Catalunya, que serà el 12 d'octubre. Esperem avui un temps amb pluges com a protagonistes. Durant bona part del dia, pluges que podrien ser intenses, temperatures que baixaran respecte a ahir. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Fa un any explicàvem que el Parc de l'Amistat es reformarà després dels danys del temporal de l'Esclafit. Fa 5 anys explicàvem que l'Esplai inaugurava un nou bar-restaurant i fa 10 anys parlàvem d'un atropellament mortal a l'alçada de Gelpí que tallava la circulació de trens entre Blanes i Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, sí que molta alegria nosaltres que en l'estudi de Ràdio Tordera, com parlem de coses de Tordera, que és el que intentem fer en el decurs de tot aquest magazín de l'àrea aquí, ara doncs toca parlar més de Tordera. I això ens ho aporta l'Assumpció Jiménez. Molt bon dia, Assumpció.
1: Bon dia, Tordera.
0: I
1: bon
0: també
1: dia.
0: La Isabel, senyora de Peset. Bon dia.
2: Molt bé, bon dia, bon dia.
0: Doncs bé, avui parlarem de Tordera i parlem de Tordera, i si sí, ho farem els dimarts i els dijous, i bé, anirem explicant coses de Tordera. Coses que a vegades potser les sabem, potser ens agrada tornar-les a escoltar, perquè qui no estima el seu poble? Qui no l'estima? A veure, qui no l'estima? Estem enamorats de Tordera, i vinga, anem a explicar més coses. Assumpció, comencem.
1: Doncs mira, aquí en el programa Caminant per Tordera, i avui portem doncs el que ens explica en Sergi Fonseca Riera, agent major d'Agents Rurals. I parlarem de la hidrografia de Tordera. Deixem les capelles, de moment, els elements religiosos, i passem a la hidrografia de Tordera. Que encara ens en deixarem alguns, perquè en tenim tants de rius, riuets, riorols. Tordera, tenim un munt de rius, riorols, torrents, rieres, que alguns neixen a Tordera o en el nostre terme municipal. D'altres neixen fora de Tordera, però tots passen per Tordera, donen les seves aigües a la riera de Tordera. I tot i que alguns ho fan fora del terme municipal nostre, de Tordera, però allà també els hi donen les aigües a la Tordera. Bé, comencem pels noms. El torrent de la Mina d'Or, que ens neix a Roca Rossa. Torrent Can Mates, que neix a Fogàs. Torrent de Valloparda, que neix a Dona Morta de Massanet. Torrent de Roques Llises. El torrent de Vall Maria i el torrent de Mas Potega. I el torrent de Pedra Escolta. Aquests tots neixen a Montbarbat.
0: I de Pedra Escolta, quins noms, no? Que maco, molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí. Sí, sí, Roques Llis, Vall Maria, Mas Potega.
0: Sí, sí, sí.
1: Pedra, escolta, sí, sí. Llavors tenim el torrent del Gall, que neix al Turó del Gall. S'hi ajunta el torrent de Mas Mora, torrent de Sant Daniel, que neix al terme Gros. I tenim el torrent del Molí d'en Pibernat, el torrent del Gorg Negre, que neix a Can Camps. El torrent de Sant Tou, que neix al Coll de les Palomeres. Passem a rieres. Riera Salomó, que neix a Sant Pere del Bosc. Riera de Vallmanya, aquesta, sí. Neix a l'Arola. La riera de Furiosos, que neix en el Turó de la Grimola. La riera de Ramió, que neix a Rocatell. La riera de Pineda, aquesta és... Aquesta és l'única que neix a Tordera, a Can Benet Vives, i és l'única que el seu curs fluvial no dona les aigües a la Tordera, sinó que se'n va per lliure cap a Pineda, travessa Pineda i dona les seves aigües a la Mediterrània.
0: Vaja, és a dir, ja fa
1: és
0: aquella
1: l'única
0: direcció.
1: Riera. Sí,
0: bé,
1: sí,
0: no?
1: És l'única que neix aquí. Sí. I llavors tenim la Tordera, la nostra riera, que... Bueno, aquesta, doncs, neix a Sant Marçal del Montseny i després de passar per diferents poblacions desemboca a la Mediterrània per Blanes. Tordera, per al seu terreny abrupte, fa que tinguem diversos canals i barrancs, anomenats torrents, que poden variar de nom al llarg del seu recorregut, segons Sergi Fonseca. Gràcies, Sergi.
0: Molt bé, Sergi, gràcies per explicar-nos-ho. I sí que jo mateixa i l'Isabel, ja perquè ja us ho heu parlat també, Assumpció, tots aquests noms que realment que no els sabíem, no? Sí. Aquests rierols que tenim a la nostra vila de Tordera. Sí que també està molt bé, perquè s'estan ara cuidant molt, s'estan desbrossant molt totes aquestes rierols, perquè han portat realment inundacions a la fibra, principalment, en van portar moltes, Isabel, fa molts anys, mare meva. Doncs vinga, què ens expliques, Isabel?
2: Bueno, jo volia parlar del mes d'octubre, que encara no l'hem encetat, però ja estem a punt. Aquest és el mes durant el qual als camps resta més tranquil·litat, donat que no s'hi fa gaire feina. S'acaben les collites tardanes i es comença a preparar la sembra per l'any següent. Es cullen els fesols per guardar el blat de moro i es treu el que resta de l'hort abans que les glaçades primerenques cremin tot el que queda. Com que és un mes ventós, les fulles seques acaben de caure i omplen el terra d'un mantell rogenc, mentre que el cel, els núvols, passen lleugers, canviant ràpidament de forma, que el pagès, pel seu aspecte, sap si porten aigua o no. El refranyer és molt abundós sobre dites del temps, com quan l'octubre va a la fi, tots els ocells d'hivern ja són aquí.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. L'octubre ben definit, ben explicat, Isabel. I que bé, doncs sí que anem escoltant que la pagesia, doncs veiem que també ja comença a tenir més feina del compte, eh?
2: I tant,
0: més...
2: i tant, i tant.
0: Vinga, què més ens expliques?
2: Mira, la feina del campaner. Que poques feines precisen de la dedicació que cal al seu campaner. No es tracta de llarga i feixuga feina, però sí de constant i precisa, com un rellotge, que a la fi al cap és una de les fonamentals tasques del campaner, el fer saber als vilatans que els camperols quelcom d'extraordinari que succeeix. Per la seva feina no necessita eines ni estudis, però cal tenir molta dedicació i afinar la oïda, que va millorant a base d'anys, d'aprenentatge i d'un saber fer especial. El despertar al poble amb el toc matinal, al migdia amb l'Àngelus, indica l'hora d'anar a dinar, i al capvespre el toc d'oració i de recollir-se cadascú a casa seva. Els dies festius assenyala amb el toc de festa i els tocs santos, a les misses de 8 i d'11, i els tocs de la missa de 9. Els tots, en tots els esdeveniments religiosos, té més feina que durant els dies feiners, en tenir que tocar a missa. Els tocs són diferents si se tracta de bateixos o casaments, que fa ressò d'alegria, o el toc de foc que repica amb presses, com demanant auxili, o el de morts, que amb les seves pesades batallades de la campana grossa se sap si el difunt és home o dona, casat, solter o vidu, o si es toca a funeral. És particularment trist el toc de l'albat per al seu so melangiós.
0: Us en recordeu, vosaltres, quan sonaven aquestes campanes d'una manera o de l'altra? Ara, malauradament, no hi ha tots aquests tocs,
2: Vull dir,
0: jo, bueno, pràcticament no recordo, potser, no hi són.
2: Jo recordo alguns tocs cap al migdia, a les 12 o així, jo recordo algo.
1: I si eren al camp, els homes, i ja estaven al tanto del toc de les campanes, no portaven res, no portaven res, i de...
0: Ja està,
1: passa alguna cosa, mira, aquest toc, coneixien el toc de la campana.
0: Sí, seria bo tornar-los a escoltar, recordar, i és dir, com van fer el toc de campanes fa uns anys aquí a Tordera, sí, però haguéssim tingut que potser aportar l'explicació de dir, ara farem el toc de... i després fer el toc, perquè és clar, van fer tot un repicament i no sabíem exactament, bueno, particularment, el toc aquell, doncs, a què es definia.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Tinc una petita anècdota que, bueno, jo com em vaig enterar em va semblar que, i que pot fer moltíssima gràcia, si m'ho permets, Rosa Maria Guita, com a anècdota i fora del terme tordarenc, això és, diu, potser no n'estigueu assabentats o potser sí, es tracta del riu Garona o també el riu Traïdor. Neix al Pla de Beret, a la Vall d'Aran. Té diversos punts de naixement, a una alçada de 1.850 metres. Passa per Salardú, Arties, Vilella, Viella, Busós i poc més. Deixa Catalunya i entra directament a França. Desemboca en l'Atlàntic. Entre d'altres ciutats anomenarem a Toulouse. A Toulouse li donen el sobrenom, i nosaltres també el sobrenom, del riu Traïdor, perquè no deixa ni una gota d'aigua, res, només per aquests dos o tres poblets de la Vall d'Aran, i ja ho porta tot el seu cabal cap a França. Sí que podem dir, doncs, que a Toulouse, entre els dos, tres, quatre ponts que travessen la Garonne, que diuen ells, n'hi ha un que el van batejar amb el nom del català, el català.
0: Ah, val,
1: bueno,
0: mira,
1: menys
0: sí,
1: mal,
0: Sí.
1: Bueno, és una anècdota, no?, que en lloc de dir el nom li diuen el traïdor.
0: Bé, el traïdor, però en aquest moment per suavitzar la cosa li diuen
1: sí,
0: el català,
1: El català, sí.
0: Molt bé, anem acabant, sí, doncs, va.
2: A veure, jo tenia aquí un petit escrit també d'una cosa certament ja llunyana. Els esclopaires. El calçat ideal pel temps de pluja o per feinar a la cor són els esclops. Per utilitzar aquest calçat, se'n tatxonava al peu amb palla perquè no es refredi i al mateix temps l'aigua rellisqui. La fusta, emprada per la seva construcció, acostuma a ser de pi, pollancre o salsa. Primer, encerra el tronc a la mida adient i amb una gavineta especial es poleix per fora, per dins, per donar-li la forma. Després, amb la barrina petita, es buida el lloc on hi té que anar al peu. Això es repeteix utilitzant barrines cada cop més grosses per anar buidant l'esclop per dins. Un cop acabat l'aparell, s'embelleix amb uns senzills dibuixos i es deixa secar vora el foc.

0: per aquests esclopaters, sí. I que bé, doncs, qui tingui un esclop a casa seva, que sàpiga que aquí té un tresor.
1: I tant.
0: Assumpció, sí. Gràcies per estar
2: tot
0: aquí.
2: Està, gràcies a vosaltres, Rosa Maria. Tot està tret de l'Arxiu Municipal, del Cercle d'Història, i també, doncs, en aquest
0: Sergi.
2: Cas, en Sergi Fonseca, sí, que també ens dona un cop de mà.
0: Gràcies, Sergi. Eh? Isabel, sí. Moltes gràcies. Aquestes històries també que vas portant del vestuari, també, doncs, d'aquelles èpoques,
1: sí,
0: no? Com era aquest l'escalop.
1: Sí, sí,
0: vinga,
1: sí.
0: Moltes gràcies a totes dues i ens tornem a trobar el dijous. Adéu-siau.
1: Molt bé,
0: sí,
1: adéu.
3: Ara i aquí.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: La campanya de tardor comença amb la vacuna de la bronquiolitis que posem...

0: Doncs bé, anem seguint a l'àrea aquí, sense pauta, perquè volem explicar-los i volem que vostès doncs, estiguin ben a prop de nosaltres amb el seu radioreceptor, escoltant-nos doncs, a qualsevol indret i inimaginable. Gràcies per fer-ho. Doncs bé, tenim en aquest cas ja preparat aquí els estudis de Ràdio Tordera i Lluís Josep. Bon dia. Escolta'm, a veure, hem anat d'explicar coses de Tordera i ara tu ens proposes anar a llocs desconeguts, no? Desconeguts.
1: Anirem a prop de... Anirem cap a la província de León.
0: Sí.
1: Amb un poble relativament petit que es diu Castrillo de los Pulvazares.
0: Molt bé, quin nom,
1: està
0: no?
1: Està a uns 60 quilòmetres d'Astorga. I, bueno, antigament la gent del poble es dedicaven a ser... eren arrieros, aquells personatges de que amb carros transportaven material d'un lloc a l'altre. O sigui que ells, a part de transportar, doncs també negociaven amb productes, ja sigui de vi, de peix, de fruites o hortalisses, amb tots aquests productes ells doncs, feien el seu negoci. Les seves cases encara actualment en diuen arrieres, perquè és allà on els arrieros tenien totes les seves eines i tots els seus carros. Les cases no són totes iguales, sinó que depèn de l'activitat que feia el seu propietari. Doncs estaven fetes d'una manera o d'una altra, perquè doncs, la majoria doncs, estaven fetes amb un gran portal, o sigui, una gran entrada de graig, perquè poguessin passar els carros, que eren, no era el carro tradicional que tenim acostumats a veure aquí, sinó que eren carros grossos, que els aprofitaven al màxim per poder transportar coses. I, bueno, llavors també tenien... dintre doncs, de la casa tenien unes grans quadres, perquè doncs, allà doncs, hi tenien mules i cavalls pel transport, o sigui, que feien servir per estirar els carros, perquè el carro normalment, com a mínim, hi havien o dues mules o quatre mules.
0: Sí, eren molt grans, no, aquests carros?
1: Eren carros grossos i al anar carregats també necessitaven doncs, més força, no?, d'estirar. Hi ha cases d'aquestes doncs, bueno, que tenen la seva bodega, perquè com que també traficaven en vi, doncs, per poder posar les botes i així, després hi havia habitacions amb una zona més fresca, perquè del centre d'Espanya s'emportaven molta fruita i altres...

0: mercaderies i llavors els posaven en aquestes habitacions. El que, clar, per això et dic que depèn de lo que es dedicava aquell arriero, doncs tenia una casa d'una manera o d'una altra. El que sí totes tenien era, doncs, a la part interior, una vegada ja havies passat la gran portalada, un gran pati interior, que en allà, doncs, preparaven, doncs, el carruatge, el carregaven de lo que tocava, i llavors, una vegada tot carregat i tot preparat, sortien del pati i s'anaven, doncs, a fer el recorregut.
1: Així eren cases que jo m'imagino com una miqueta de gran dimensió, no?
0: Perquè, sí, veure... són cases bastant grans, perquè el... totes tenen, ja dic, el seu pati. I a part, doncs, les quadres o les bodegues o el que sigui. Aquí al poble aquest, abans del segle XVI, estava situat en un altre poble, en un altre indret, a prop d'un riu, però resulta que va haver una riada molt forta i es van portar tot el poble. I llavors es van haver de fer el poble en un altre lloc, que és allà on actualment el veurem si anem allà. O sigui que si anem allà, aquell poble, doncs, bueno, és de, a partir del dia del segle XVI cap aquí, perquè el que era d'abans va desaparèixer tot.
1: Tornes a dir el nom, perquè és un nom així molt especial, eh? Com se diu aquest poble altra vegada?
0: Castillo de los Pobazares.
1: Castillo de los Pobazares, Déu-n'hi-do.
0: Té una miqueta de pràctica. Bueno, els arrieros normalment per aquella zona tenien un gran poder i una gran influència, i clar, com que movien molts de cèntims i molt de material, doncs normalment els deien els maragatos. Que els això de maragatos és el nom precisament que la comarca aquesta on està el poble és, es diu la comarca de Maragatos. I llavors la gent d'aquest poble o dels pobles veïns els deien maragatos a tothom. Normalment el seu recorregut que feien, doncs, era, doncs, anar des del Cantàbric, o sigui la part nord d'Espanya, en allà acostumaven a agafar peix salat, esclar, suposo que devia ser bacallà o altre tipus de peix d'aquest sec, arengades i aquestes coses així, i això ho portaven, doncs, cap al centre d'Espanya. I llavors del centre d'Espanya, doncs, s'emportaven embotits, s'emportaven vi, s'emportaven, doncs, productes de secà que no es fessin malbé, i això els aportaven, doncs, cap al nord. Però sempre feien parada aquí a Castillo. Aquí era el seu punt d'habituatge, el seu punt d'estada, i llavors d'aquí continuaven, doncs, segons el producte que portaven, els diuen, dir, mira, això porto a... no sé, a Gijón.
1: O qui els hi demanava, potser, no? També, segons la demanda.
0: Sí, exactament. El sistema aquest de transport i així, clar, va tenir, doncs, els seus anys d'esplendor, o sigui que es feia servir moltíssim, però, bueno, com tot, té un temps de duració i va venir, doncs, la decadència. I la decadència va venir amb l'arribada del tren. Quan aquí a Espanya es va començar, doncs, a fer vies de tren, en aquí també van passar les vies del tren, doncs, que anaven cap a Astorga i Ponferrada i així, i cap al sud, doncs, anaven cap a Extremadura, a Badajoz, bueno, aquesta zona. Llavors, a partir de llavors, no es va fer servir, doncs, el sistema aquest de transportar les mercaderies, sinó que ho feien ja amb tren. En el 1980, el poble aquest de Castillo de los Pobazares el van declarar com a conjunt històric-artístic.
1: Ah,
0: el poble, perquè van considerar que era un poble curiós.
1: Sí.
0: Aquests pobles que... bueno, curiós per el tipus de gent que hi vivia, eh? Ara, però actualment, ja després, doncs, com el tren els hi va fer tanta competència i així, es van anar canviant de forma de vida, i ara, doncs, actualment viuen més aviat del turisme, de la gastronomia, o sigui que allà, doncs, en plan de menjar es menja quantitat i bé, i, bueno, tenen alguns hotels o hostals, perquè després explicaré el per què, eh? Lo curiós és que, doncs, si tu vas en allà, els restaurants han procurat que tots estiguessin situats a dintre d'una casa d'aquestes dels arrieros.
1: Ah, molt bé.
0: Que llavors el mateix anar a menjar, pots menjar en el pati del restaurant, o pots menjar dintre, va, depèn del temps que faci, Però així d'aquesta manera veus una miqueta doncs, la casa com estava construïda i com perquè de museu no n'hi ha. O sigui, les cases tu les veuràs segons el restaurant que vagis, veuràs un tipus de casa o un altre, però per fer-te una idea de com treballaven i com feien les coses en aquella època. En aquí, doncs, els restaurants tenen un plat que tothom... Bueno, és obligatori, si vas allà, doncs l'has de demanar, que se'n diu el cocido matagatos, eh? En aquí aquest cocido...
1: Quina cúria, de veritat, ja començaria a pensar malament.
0: Ve a ser un cocido semblant aquí a l'Escudell i Cardolla.
1: Ah, val.
0: Més o menys, eh? Mm-hmm. Però el curiós d'aquest lloc és que en allà s'ho mengen al revés. Aquí mengem primer la sopa, la carn d'olla amb les verdures i les postres, i en allà no, allà primer mengen la carn, que la carn normalment acostumen a posar-hi doncs, xoriço, morcilla, un bon tall de gallina, una miqueta de porc, tot això. Després, una vegada ja t'has menjat tu la carn, t'aporten, doncs, els cigrons, les patates, la col...
1: Ui, fan com això. Tres plats, no?
0: Bueno, això és el segon plat.
1: Sí.
0: O sigui que la verdura ve després de la carn.
1: Uh-huh.
0: I per últim, doncs, te posen la sopa, que en la sopa doncs, acostumen a posar-hi unes pastes així una miqueta grosses, i això és doncs, l'últim plat que menges la sopa.
1: Si ens ho pensem bé, està bé, eh? Perquè
0: sí, que a vegades hem... diuen no, que la sopa llavors ja t'atreu la gana de tot l'altre.
1: Sí,
0: doncs
1: sí.
0: No, aquí la sopa és el final i menges la sopa que vols.
1: Uh-huh.
0: I el que sí, doncs, sempre doncs, el menjar aquest va com a postres, quasi es pot dir que són úniques, mengen natilles. Les natilles en allà és molta tradició, que després de menjar doncs, tota aquesta quantitat de coses, mengis unes natilles, que diuen que són molt bones. Bueno, això, la forma de servir, la forma d'estar allà és com si fos una miqueta de cerimònia, o sigui, és molt cerimoniós, respecta molt la tradició d'antigament com es feia. A més, tot això està banyat en vi negre de la zona, i bueno, vull dir que surt satisfet
1: molt bé, molt bé, molt bé. És un àpat amb el nom a mi no m'ha quadrat gaire, però bueno, d'acord,
0: llavors,
1: està ben fet.
0: El que sí que s'ha de fer, com que és una zona que pertany, o sigui, aquí passa la ruta del Camino de Santiago, uh-huh, que surt d'Astorga cap a Pontferrada, en aquí acostuma a passar-hi molta gent cada dia, aquest poble. I llavors has de reservar taula en els restaurants perquè si no estarà ple.
1: Ah, mira,
0: o sigui, és un poble que ara doncs, viu ben bé del turisme i de turisme com que amb el Camino de Santiago
1: si passa obligatòriament
0: última
1: quasi,
0: part no? Doncs, s'hi para molta gent i bueno aquí per visitar coses és visitar les cases per fora pels carrers. Després hi ha l'església de Sant Bautista, que és molt original, no és massa ostentosa, i el que sí que bueno, crida l'atenció en el poble aquest és l'amplada dels carrers. Yeah. Normalment a l'època medieval es feien uns carrers estrets,
1: uh-huh,
0: perquè no hi entrés massa doncs, el mal temps, el sol, així, i eren carrers que d'un parell de metres o tres. Aquí no, aquí són carrers molt i molt amples i la majoria estan calculats que puguin passar dos carros la mar de bé.
1: D'aquests grans, com has parlat a
0: llavors aquí no? El que crida l'atenció del poble és l'amplada que té doncs, aquest... els carrers, i a més hi ha el carrer Reial, que és un carrer que encara és més ample que tots els altres.
1: I, bueno,
0: vull dir que és un poble que si anem doncs, per aquella zona, o si fem el Camí de Santiago, com si més no, doncs ens hem de parar-hi a menjar doncs, el cocido aquest de Maragato.
1: Sí, sí, sí. Bueno, l'ordre està molt bé, eh? També el podíem aplicar aquí amb l'Escudella.
0: Sí, hi ha un altre lloc veure... que també ho fan, aquest ordre, així, uh-huh, de començar per la carn i així, i acabar amb la sopa. Però, bueno, aquí de Catalunya, doncs, no, normalment uh-huh, és la sopa, la carn,
1: sí,
0: la verdura,
1: sí, sí,
0: i
1: sí, sí,
0: al
1: sí,
0: revés. I ja està, això és el que puc explicar d'aquí, de Castillo de los Pomazares, que si anem per allà dalt, doncs, si volem anar cap a Oviedo, cap a Gijón o a Astorga, que a Astorga hi ha molta cosa per visitar, hem de fer una parada en aquest poble. Com és anar-hi a menjar.
1: Molt interessant, Lluís Josep, amb aquests pobles que ens aportes, pobles doncs, que realment desconeixem per el nom, i que bé, sempre tenen doncs, una curiositat
0: sí,
1: o una cosa per...
0: Cada un té la seva característica, sí, sí.
1: D'acord,
0: sí.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, doncs, fins la pròxima setmana.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera. Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs bé, anem arribant ja a la recta final d'aquest magazín de l'Ara i Aquí, però sempre doncs, estem en aquest espai del fons. Un espai que portem diferents professionals que ens expliquen doncs, temàtiques en les que ells doncs, treballen i que des d'aquí nosaltres les campem per des d'on ens escoltin i poden tornar-ho a escoltar si volen els diferents canals que tenim de Ràdio Tordera. Avui teníem la Paula Lorena. Bon dia, Paula.
1: Bon dia, Rosa Maria.
0: Què tal?
1: Encantadíssima d'estar aquí amb tu una vegada més.
0: Estic molt contenta jo també de veure novament. És allò que quan fem doncs, aquest frec d'entrevistes, creem també un vincle així, és maco, eh?
1: Ja ens estimem, ja ens estimem.
0: Sí, sí. Bé, el tema que entre tot dues, i tu principalment m'ho has proposat perquè també hem de dir que ara tu estàs treballant via telemàtica, no? Explica'ns una mica com vas decidir, com va tot això.
1: Bueno, doncs vaig crear el meu projecte que es diu Criar en Pareja. Sí que és veritat que és tot contingut en espanyol, doncs també per, com estic a xarxes, doncs per arribar a un públic més extens. I el que ofereixo doncs és tant teràpia online com format de grupal, de teràpia grupal i petits tallers i de més. Tot i això, sempre que sorgeix l'oportunitat que em conviden a algun esdeveniment presencial, si enquadra amb l'agenda i de més, doncs aquí sóc i properament seré aquí a Tordera a l'Espai Nadó.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt fantàstic. És pràcticament aviat, no?, aquesta setmana, eh?
1: El 10 de novembre. El 10 de novembre, que són, bueno, l'Espai de Nadó, que són els dimarts al matí, de 10 a 12 a la Biblioteca de Tordera, doncs l'edició del dia 10, hi seré jo per treballar el tema de la cura de la relació de parella en el moment de la criança.
0: Bé, aquest tema nosaltres des de la ràdio segurament ja en farem doncs, un abans i un després, i bé, el tema doncs, de l'entrevista d'avui és com cuidar la parella quan arriben els fills. A veure, què passa quan arriben els fills? No només canvia la sexualitat, canviem el temps, els rols, el cansament, la manera de mirar-se en parella, la comunicació, vigila quantes coses ha dit, trobar espais de connexió, són aspectes que com queden tot això, com arriben els fills?
1: Doncs tu ja ho has dit tot. Tots aquests temes i molts més canvien. Canvia, de fet, la nostra identitat. O sigui, ja com a home, com a dona, ja són diferents. Tenim unes altres prioritats, una altra mirada. I els espais es redueixen perquè hi ha més estrès, hi ha més demanda, especialment els primers anys de criança, on els infants són molt dependents i necessiten molt de la nostra presència. L'espai de parella va quedant en un costat en la gran majoria de famílies, i aquí el punt és atrevir-se a fer una mirada a com vols construir aquesta família, no? Perquè ens han, així com a la ideologia Disney que dic jo, hem tingut com molt aquell desig de formar una família, però la realitat és que no tenim les eines després per poder sostenir el que suposa passar de dos a tres o més.
0: En aquest cas, com es comença a sentir que la parella potser ha quedat en segon pla? Hi ha alguna senyal que te'n puguis donar compte?
1: Jo primer vull diferenciar que hi ha un punt en què és normal, vull dir, perquè també les parelles no es sentin culpables i sentin que s'estan equivocant o estan fent malament, perquè entenen que hi ha un ésser que és dependent, necessita d'aquesta presència, necessita d'aquesta mirada, i que aquella criatura o aquelles criatures estiguin al centre, doncs al principi és normal. Llavors, jo passaria al punt on, quan sentim que va passant el temps i que continua estant al centre i no hi ha un espai de dos. I l'espai de dos ha de ser raonable la situació que estem vivint. És a dir, que si abans improvisàvem i deien som-hi, ens anem de cap de setmana, som-hi, que m'han convidat a un plan i sortim corrents, som-hi, que això la gran majoria de parelles no poden fer per la logística, per les prioritats, etc. És quan és que no hi ha res, no hi ha el plan que pot ser anar al sofà a continuar a veure la sèrie, sí. Que pot ser preguntar-te com t'ha anat avui el dia, preguntar-te com estàs amb X tema que et preocupa. Quan veus que tot gira entorn de la criança, de la logística familiar, bueno, ser com companys de logística, que jo dic, aquí ens hem de començar a espantar si no hi ha un nosaltres.
0: Uf, tanto. Com podem mantenir aquesta connexió que comentaves, Paula, quan pràcticament potser acabes l'energia ja només centrant-se la parella, perquè esclar, té que ser la parella que se centri doncs, en aquest petitó o petitona que tenen, no?
1: Exacte. Justament això, els dos estem cansats, els dos estem sense energia i volem que aquella altra persona sigui el nostre company o companya i poder sostenir-nos junts. Quan no hi ha un interès per com estàs tu, què t'està preocupant a tu, aquí és quan ja no ens estem cuidant. Llavors, abans, o sigui, quan dic abans, vull dir quan érem nòvios, jo a vegades utilitzo aquesta metàfora de ser nòvios, no? Doncs potser tot era el nosaltres, tot era el com estàs tu com a dona, com a home, i l'espai que compartíem junts. Ara ens hem passat a vegades aquestes parelles es troben en aquell moment on tot és els nens, les nenes, i no hi ha un com estàs tu, Rosa Maria, no? Sí, és com cuidar aquests petits gestos, sentir-nos vistos per l'altre, no? O sigui, és que a vegades no cal la logística aquesta de incloure un superpla, sinó la logística emocional de connectar-nos, de mirar-nos, de tornar-nos a escoltar, i això per mi és la base, lo realment important, no tant que es veu cap enfora, no? Si hem compartit cites romàntiques o si hem fet un plan extraordinari, sinó si estem connectats.
0: En aquest cas, diem la culpabilitat, o no culpabilitat, per això ho dic malament, si no me rectifiques, Paula, ve més per part de la dona, perquè crea més, potser, una tensió més que l'home cap al nadó que ha vingut?
1: Bueno, jo penso que la responsabilitat parteix dels dos, perquè en el moment en què un dels dos ja comença a veure que hi ha una crisi i a vegades està silenciada i no es posa paraules, doncs són els dos que estan no s'estan responsabilitzant de fer-se càrrec d'aquest vincle. Llavors, el que em trobo és que, en general, les dones, doncs, històricament, hem assumit molt més la càrrega de la criança, ja el vincle maternal es dona abans de que neixi la criatura, clar, no? Clar. I els pares, doncs, depèn de com s'han vinculat, a vegades estan molt en la responsabilitat externa, no sé, en la feina, la logística, en la família d'origen. Llavors, si estan a fora, no estan a dintre, clar, doncs, a vegades hi ha molts desequilibris. I aconseguir aquest equilibri i ajustar-se és el que a moltes parelles els hi costa, i a vegades es dona des de la queixa, no? En comptes de des d'una comunicació assertiva, des de poder parlar de les nostres necessitats, anem a atacar l'altre.
0: Val, sí. Per què no ho has fet? Per què no? A veure, una pregunta molt concreta, Paula. Hem d'esperar que, per exemple, el desig i poder crear moments doncs romàntics torni a aparèixer, com té que anar això, a veure?
1: Per obra de màgia no vindrà.
0: S'ha de treballar, no?
1: S'ha de treballar. Llavors, això és algo molt personal, és a dir, hi ha parelles que són més romàntiques, que són més de cap enfora, que dèiem, de fer plans fora de casa, de tenir com propòsits, no sé, externs, de viatjar, de sortir, del que sigui, i altres que són més caseres, no? No sé com seria, casolanes, no? Sí. Seria en català. El punt no és tant com està aquell romanticisme, que, com te dic, depèn molt de les característiques de la parella, sinó com està la nostra connexió. Si estem cadascú, ara que estem aquí a la ràdio, no? En emissores diferents, cadascú està connectant amb propòsits diferents, interessos diferents, o tenim algun que sigui en comú. Llavors, per treballar doncs, aquest desig, aquestes ganes de tenir-nos, aquestes ganes de buscar-nos, de fer algun comú, hem d'escoltar com l'antena de cadascú i veure quina és compartida per crear, continuar compartint espais comuns. I quan dic espais, insisteixo, que pot ser des de anem a arreglar-nos el jardí, no? Anem a estalviar part, no sé, per comprar-nos, sí, no sé, una segona residència, el que sigui, o, com diem, recolzar-nos cadascú en els seus propòsits personals.
0: Per exemple, ara te posaria un tema sobre la sexualitat. Ha de ser necessàriament relacions sexuals. Quina importància tenen? Doncs, en aquest cas, els petons. Com fas perquè es tornem petonejar, diguem així. Les carícies, el dormir abraçats, que potser doncs, moltes vegades passava. O simplement buscar una estona sols. Això també deu ser complicat, tot això, no?
1: Tot això es complica, tot això es complica. I el punt és quina motivació hi ha. Jo sempre convido a les parelles a imaginar-se com es veuen en 2 anys vista, 5 anys vista, 10 anys vista. I preguntar-se, estic ficant la llavor per arribar a que en 2, 5, 10 anys vista pugui aflorir allò com t'estàs imaginant, i evidentment si jo a la meva parella ja la saludo així, adeu, no comparteixo ni una carícia ni un espai compartit, sempre hi ha els nens enmig, i no faig res per agendar-me un espaiet a l'agenda, evidentment en 2, en 5, en 10 anys no hi haurà aquesta connexió. Llavors insisteixo en les expectatives, en que no podem posar la parella primera, potser, perquè si la posem primera és que no arribem a la logística, no? Els horaris són els que són, les demandes laborals i
0: l'infant, i l'infant que requereix molta...
1: Exacte, però sí que és important el que tu dius, no? Anar posant aquesta llavor del contacte físic. Has posat un altre exemple que és típic, no? De consulta del tema del son. Moltes famílies, doncs, quan arriben els nadons, dormen junts, no? És una decisió completament personal i si a la família li quadra, estupendo, però és... Si dormim junts i en aquell moment no tenim un contacte, per quin espai substituirem aquest contacte?
0: Clar.
1: És a dir, quan estem al sofà, llavors estarem més acurrucats.
0: Sí.
1: Sí. Quan estem, preparant l'esmorzar, t'entraré per darrere, et faré una carícia i et diré una paraula. O sigui, són aquests petits gestos quotidians on podem ficar aquella llavor.
0: Interessant, perquè és tan senzill això com fer-ho, eh? Mm. Després de l'embaràs i del part, el cos pot canviar molt. Com pot afectar això a la confiança i al desig sexual? Esclar, perquè, a veure, aquí tracta de la dona, només.
1: Això és un supermeló, no els dos.
0: Clar, perquè un home també, amb el temps, encara que no pareixi ni res, aleshores també s'engreixa, posa en panxa, el que sigui. A veure, això...
1: Canvia el cos, o sigui, sigui per guanyar pes o sigui per perdre. Afecta els dos, jo crec, perquè... O sigui, paral·lelament, evidentment tothom podem tenir canvis fisiològics indistintament del moment de la nostra vida i indistintament del nostre sexe, però especialment el moment del postpart, tant per la lactància com l'embaràs, bueno, tot el que sabem, el cos de la dona pot canviar de moltes maneres. Llavors, pot afectar l'home perquè també el seu desig pot veure's disminuït per si sent una atracció o no per l'altra part. Llavors, no només és per lo fisiològic, el tanto qui, o sigui, no només és em resulta més o més atractiva la meva parella perquè s'ha engreixat o s'ha primat molt, sinó si aquella persona no sent sexy, si no sent eròtica, si no sent bé en el seu cos, ja hi haurà un bloqueig, ja hi haurà un amagar-se, ja hi haurà un no interactuar d'una manera oberta, i això frena el desig, indistintament del cos. O sigui, aquí és... per part de l'home, no? Ara parlo de que el que resulta atractiu moltes vegades és que l'altra part s'hi senti.
0: Val.
1: No? I per part de la dona, doncs, bueno, el mateix, hi ha un punt hormonal molt important, que és que la prolactina està molt alta, els estrògens estan alterats, bueno, vull dir, hi ha un canvi hormonal que fa que el desig fisiològic, aquell desig actiu, sigui molt més baix, no? Mm-hmm. I és normal. Es recupera amb el temps? La gran majoria de persones sí, però aquest és la part fisiològica. Com dèiem, hi ha un element psicològic i emocional molt, molt, molt important.
0: Clar.
1: Si no es treballa això, si no hi ha química en la parella en el dia a dia, si jo sento que la meva parella me'l carrega de responsabilitats i no compartim, si no hi ha una corresponsabilitat, si sento que no em mira, que no m'escolta... Bueno, és que sí, ja...
0: Fins que arribem, no? Potser.
1: Clar. Si no treballem la part emocional, la sexualitat no apareix com un bolet. I si apareix com un bolet, no de forma satisfactòria.
0: Cal o aconselles que un o l'altre doncs cregui aquest punt perquè hi hagi sexualitat? Perquè després, si no hi ha sexualitat, vols dir que aquella parella té, doncs, quasi el projecte que s'acabarà i, bueno, un se n'anirà per aquí, l'altre se n'anirà per allà. A veure, quina part, doncs, consideres tu que la sexualitat és tan important?
1: Això depèn de la parella. O sigui, hem de dir que és veritat que la vida sexual compartida és amb l'entorn de la parella, no? La gran majoria de parelles tradicionals, no? És només amb la parella amb qui tenen aquest espai, no? Alhora, depèn de com ho estigui visquent la parella. El punt és que, normalment, hi ha diferències en com ho necessita l'un o l'altre.
0: Clar.
1: No? Llavors aquí és el punt on hem d'ajustar amb dues necessitats i treballar els dos per veure què està passant aquí. Per mi seria com molt generalista poder assumir que si aquest punt no funciona, doncs ens carreguem la relació. Doncs no, hi ha parelles que han renunciat pel que sigui, i sigui temporalment o sigui definitivament, i no per això el vincle no funciona. Ara bé, no sol ser lo desitjable, però com diem, és que hi ha tantes particularitats en cada parella que pot venir d'un entorn concret que renunciar o no. El cas és que la gran majoria volem continuar gaudint. A més, quan tenim aquesta criatura, doncs, no, solen ser mares, pares, joves. Vull dir que queda una gran trajectòria de vida, si tot va bé, on encara poden gaudir. Llavors, jo penso que hi ha etapes. Mm-hmm. I l'etapa de la criança, especialment fins als 3 anys...
0: És complicada.
1: Llavors, bueno, que aquí dependrà de l'interès, la voluntat i les eines que tinguin aquestes persones per bueno, donar-li vidilla a aquesta part.
0: Els deu, a veure, estressa molt, com tens aquest petitó que plora de nit, que plora de dia, i, bueno, un potser s'hi sent més implicat que un altre. Després de l'embaràs del part del cos, doncs, com deien Paula, això pot afectar, doncs, la confiança i el desig sexual, no? Tu has dit que no, pràcticament, no?
1: No, sí que pot afectar. O sigui, el punt és que llegeixo que hi ha una part emocional darrere de la part fisiològica, darrere d'aquell canvi. Llavors, si no hi ha una bona autoestima, si no hi ha una bona autoimatge, és més difícil, no impossible, evidentment, que es pugui trobar, que un es senti disponible. Llavors, és com, va sumant factors. L'esgotament, el poc temps disponible, no em sento bé amb el meu cos, he tingut una crisi amb la meva parella perquè sento que no m'escolta, que no m'entén. Doncs,
0: clar, tot això, com... mare mia.
1: Si vaig sumant tots aquests factors, és com que és fàcil que quedi al fons, no?, aquest tema. Llavors jo diria, és que hem de treballar en tots aquests factors de forma independent o de forma paral·lela, perquè també això es desperti, i també tindrà molt a veure amb com ha estat la vida sexual prèvia a ser pares d'aquella parella. Sigui, els que han pogut gaudir d'una vida sexual plaent per cadascú i s'han entès, han tingut una bona comunicació i demés, estadísticament tenen més probabilitat a que, tot i poder passar una crisi, tot i, no sé, baixar la freqüència, la interacció, l'interès, el desig, es pugui recuperar. I aquells que ja parteixen de dificultats, doncs sumem tots aquests factors i és molt més fàcil que hi hagi...
0: Pot ser que un, doncs, tingui més ganes de recuperar la sexualitat abans que l'altre. I bé, doncs, com es parla d'això sense que l'altre se senti impressionat o rebutjat? A veure... Perquè, esclar, a veure, potser sí que un en té moltes ganes i l'altre està ja, com dèiem, com has comentat ara, doncs ple de tots aquests petits factors que diu, a veure, no pot ser, no tinc ganes, no vull, no?
1: Clar, això és el més habitual, que hi hagi un dels dos que desitgi més. Generalment és l'home, però no m'agrada com posar tot al mateix sac, perquè, bueno, ja amb la meva experiència he vist de tots els colors, de tot tipus de parella i de tot tipus d'interessos i situacions. Però sí que és veritat que estadísticament, com dèiem, no? Perquè tant per un tema fisiològic com per un tema d'educació, com per un tema de logística quotidiana, doncs és més fàcil que en general la dona sigui la que tingui un desig més baix. Alhora, podem treballar en aquest desig, abans parlava de l'actiu, que és aquell que el teu cos te demana, no? Uh-huh. És com que el cos ve de gust tenir aquella interacció. Però després està el desig hipoactiu, que aquí a vegades poso una metàfora que crec que se pot entendre molt bé. El desig hipoactiu és aquell que tu no tenies ganes, però quan et posen algú davant que t'interessa, acabes consumint.
0: Va.
1: Imagina't, abans que parlava en Lluís, no, d'aquest tema del plat aquest, de l'escudella, de la carn, de la sopa, no sé què. Tu imagina que t'has menjat tot aquest plat gegant, tens la panxa superplena i dius, buf, ara postre, jo ganes no en tinc. No? És aquest desig hipoactiu. O sigui, el teu cos no et demana la postre. Però resulta que te venen a vendre aquesta natilla, que és exclusiva, que es fa amb una recepta tradicional, que està boníssima, que no sé quina història, i et motiva. Doncs aquesta motivació fa que et posi la natilla davant, i tot i que tu no tenies ganes perquè tens la panxa ben tipa, acabes ficant cullerada.
0: Sí, un bon exemple, Paula? Fantàstic, eh?
1: Doncs hem de descobrir quina és la nostra natilla. Mm-hmm. Hem de parlar en parella de quins serien aquells elements que són elements físics, elements emocionals, elements logístics, que poden fer que aquell desig s'activi, no? Llavors, quan parlo de logístic, que els nens no hi siguin, que hagi estat un dia que no hagi fet de 9 a 9 de la jornada laboral, que tinguem la casa recollida, no sé, m'ho invento, vale? Emocional, que haguem tingut un moment de connexió. No és com, bueno, doncs ara tenim tota la casa, doncs tu i jo. Sí. Si no t'he parlat en tot el dia, si no m'has preguntat com estic, sí.
0: Ara anem tot de com, no?
1: No, llavors treballar aquest emocional. I, bueno, podem treballar en tot el que és més eròtic, el que cadascú consideri que és eròtic. Doncs si comencem per un massatge, si m'agrada aquesta roba interior, si m'agrada que el que en generi aquesta connexió i aquest erotisme, doncs si anem treballant tots aquests elements, ens posem la natilla davant,
0: sí.
1: I que després, fa més fàcil que acabem consumint, tot i que no tenim ganes.
0: Mm-hmm. Moltes parelles, això ho he agafat i t'ho comento, diuen, ja no són mamans, són pares.
1: Ah, sí.
0: Què els diries a aquesta gent? A veure...
1: Doncs que hem de treballar per ser una mica de tot, perquè és compatible. O sigui, hi ha moltes parelles que són companys de logística, i a vegades són molt bons companys de logística. S'entenen, es parlen bé, arriben a pactes... Hi ha parelles que realment són una gran empresa. Uh-huh. Però, clar, hem de treballar què ens va enamorar, què ens va nutrir, què m'atreu de tu com a dona o com a home, que va més enllà d'aquesta empresa que hem creat, que podríem dir que és la família, no? Llavors, a vegades aquestes parelles que estan així és que no s'estan escoltant qui són darrere dels pares i mares. Llavors, jo en aquestes parelles doncs treballo això, treballo primer qui eren abans, què es van...
0: Els records, també,
1: els
0: no?
1: Els records, potser... exacte. Un exercici que els hi proposo a vegades és agafar l'àlbum de records i veure quins són aquells moments que més els van engrescar, que a vegades són coses molt senzilles.
0: Sí, és així, és així.
1: I poder tornar-los a plasmar en el dia a dia o poder fer una mica de joc amb això, bueno, tot això alimenta aquell esperit.
0: Anem acabant. Per cuidar els fills ens han ensenyat moltes coses. Però qui ens ensenya a continuar cuidant-nos com a parella? Tu.
1: Aquí està el projecte, Criar en Pareja.
0: Tu,
1: evidentment. Doncs mira, com ja m'has dit que estem tancant, jo posaria com tres puntets, vale? Evidentment, això seria molt, molt extens, i convido la gent de Tordera, els pares i mares, a venir el dia 10 d'octubre, no, novembre, perdó, ara m'he perdut quin dia era.
0: Novembre,
1: 10 de novembre, que sí? 10 de novembre a la Biblioteca d'Espai Nadó, justament per poder venir a treballar aquest tema. Però si ens quedaríem en tres puntets, diríem, un, descobrir quines necessitats i poder-les anomenar. Què estic necessitant jo? Perquè estem parlant ara de coses generals, però cada parella, cada home, cada dona té les seves particularitats i té les seves necessitats que a vegades no estan sent vistes.
0: Llavors, I no tampoc tenen que ser sexuals, no?
1: No, necessitats en general, necessitats. Uh-huh. Doncs necessito anar-me'n 2 hores al gimnàs a la setmana. Sí. Necessito tenir espai amb les meves amigues. Necessito que tinguem una millor organització domèstica. O sigui, hem de veure què està fallant.
0: En general.
1: Què estic necessitant també de tu? Necessito que em miris, necessito que m'escoltis. Bueno, aquí, punt número 1. Punt número 2, treballar en la reparació de les crisis. O sigui, crisis hi haurà malentesos, hi haurà dies que ens parlem malament, hi haurà mals moments. El tema és que després ho reparem, que demanem perdó, que intentem entendre què ha passat i intentar posar una solució a aquell succés. I número 3, treballar amb aquells petits espais de connexió. Com dèiem, aquell petó abans d'anar-nos a dormir o quan comença el dia, aquella cerca de contacte, aquell missatget de com t'estan en el dia, tot i que cadascú estigui en llocs diferents. Buscar aquella cita, tot i que sigui un cop al mes. Buscar espais on realment puguem ser tu i jo perquè no es perdi.
0: Si aleshores, ara sí que acabo, si aleshores, com estàs tu intentant reparar i dons molts bons consells, aquests que ens has dit, la parella comença a dir-se i la parella, sigui l'home o la dona, se'n va i no vol que els ha d'escoltar. Com ho arreglem, això?
1: Aquí necessitem teràpia de parella. Bueno, clar, és que a vegades...
0: En fas, de teràpia de parella?
1: Clar. Sí. O sigui, faig teràpia de parella, la parella i jo, i també faig teràpia grupal en diferents parelles. La motivació ha de ser... Si no hi ha motivació, no hi ha transformació.
0: Si un se'n va, vol dir que no hi ha motivació, o què?
1: Bueno, hauríem d'explorar cada parella què li està passant, però és veritat que és una feina de dos. Vull dir, si un no tira del carro, és com estar en un vaixell, o sigui, en un, no sé, en un caiac, com estic imaginant, i un remant, i l'altre no. Donarem voltes sobre nosaltres mateixos. Hem de treballar, marcar la direcció i treballar en conjunt.
0: És dir, aquest equip que s'ha format després de l'arribada d'aquest fills, és un equip que més aviat s'ha de intentar comunicar molt més la parella que potser doncs abans, perquè abans tot era amor, sexe i bueno, tot el que hi ha amb una parella com comença a festejar, no? Però en aquest cas, com hi ha el fill, últimament què aconsellaries tu?
1: Jo tornaria a aquells tres punts que hem comentat i posar-nos expectatives realistes, o sigui, no, ja no som dos, es complica l'equació, però podem créixer molt en aquest procés.
0: Molt bé, Paula Lorena, doncs, que la tenim aquí als estudis de Ràdio Tordera, la podem trobar, digue'ns doncs exactament si volen fer algun tipus de treball, sigui doncs online, així, no?
1: Em poden trobar a les xarxes com a Criar en Pareja Perinatal, tant a Instagram, YouTube,
0: tots els canals.
1: Spotify, sí, per allà estaré.
0: Molt bé, doncs també estaràs aquí des de Ràdio Tordera, t'agraï moltíssim que estiguis aquí una vegada més.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Sí? Gràcies.
0: Gràcies, adéu, bon dia.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan, que s'obrirà a informació pública durant 30 dies. Explicava l'objectiu del Consell el regidor de Joventut, Daniel Canals.
4: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser una altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
3: Rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la Regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Escoltem el seu titular, Xavier Pla.
5: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut doncs, d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar doncs, amb el màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant, aquest és el repte, no?
3: Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat. Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal i la comunicació. Toni García, regidora de Serveis Socials.
6: I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
3: Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Junts per Tordera, PSC, Esquerra, en Comú Podem i Més Tordera van votar en contra. Escoltem el regidor Eric Pérez.
7: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos. Podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos.
3: La penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. L'Assemblea rebutja l'ampliació de l'ordre del dia proposada pel president per destituir la directiva, desencadenant la seva dimissió i de la Junta per concórrer als nous comicis. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: De moment, sembla que per fi podrem parlar de precipitacions, les que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui aquí a la comarca, unes pluges que seran localment intenses i poden ser també molt abundants, sempre de forma puntual, i superar els 40 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que esperem que vagin arribant al llarg d'aquest matí, que tocada al migdia també arribarien cap al Maresme Nord. De fet, s'anien desplaçant de sud cap a nord al llarg d'aquest matí, i esperem que acabin regant, que acabin afectant a tota la comarca. No cal dir que és una bona notícia que plogui, perquè tenim una sequera que ja comença a ser destacable, més tenint en compte que estem ja a la tardor, però com acostuma a passar en aquesta època de l'any, molta precaució, perquè a vegades descarrega doncs, amb molta intensitat, i això és el que es preveu al llarg del matí d'avui. A banda d'això, doncs, vents molt fluixos, tranquil·litat pel que fa a la situació marítima i unes temperatures que, evidentment, amb més núvols i amb aquestes possibles precipitacions de cara al migdia, avui baixaran les màximes respecte a les d'ahir. De cara a demà, s'espera que el temps s'estabilitzi, força sol, encara amb restes de núvols poc importants i amb unes temperatures que, en conseqüència, de nit baixaran una mica, de dia seran lleugerament més altes, tampoc no massa, amb vents que continuaran fluixos i situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Sembla que la tranquil·litat ens acompanyaria fins divendres, ja que dissabte arribarà una nova pertorbació.
3: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
9: Ràdio Tordera.
10: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: A Ràdio Tordera.
11: A Ràdio Tordera. Tordera.
3: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports. Avui dilluns 28 de setembre. Som-hi a començar la setmana. Jo sóc en Jordi Duran i acompanyeu-me a començar aquesta setmana amb energia i a també a conèixer tot el que ha passat aquest cap de setmana, que de ben segur és molt interessant i ja veureu que aquí en traurem conclusions. Vinga, va, anem a entrar en sumari, anem a començar el show. Benvinguts i benvingudes!

Vinga, va, doncs, avui, com us comentava, hem de fer el repàs del que tindrem aquest cap de setmana. Bueno, del que hem tingut aquest cap de setmana en un partit que, com sabem, aquestes setmanes només està jugant el Club Futbol Tordera. Doncs anirem a conèixer tot el que ha passat pel conjunt de Torderenc, el conjunt de Guillem Ferrer, que ha arribat la primera derrota de la temporada, però molta calma. Calma, que tot només acaba de començar i tampoc es va perdre per gaire. Per tant, es va poder olorar algun puntet que per rascar en aquell partit, en un partit davant del Begur, que ha quedat tercer l'any passat en aquesta segona catalana. Va estar a play-off, és a dir, és un equip que vol pujar a primera catalana. Per tant, anem amb calma, que de ben segur que la temporada és molt llarga i els punts acabaran arribant. Avui parlarem de tot això, farem el repàs, escoltarem els protagonistes del dia de diumenge, del fet d'ahir, i es coneixerem realment quines són les conclusions que treuen d'aquell partit. Vinga, va, nosaltres anem a començar, anem a actualitzar-nos amb una mica d'actualitat general, perquè avui compta que acaben les votacions per la pilota d'or i la cosa està ben escalfadeta. Vinga, va, anem a actualitzar-nos una miqueta.

Vinga, anem a començar amb la primera notícia d'avui, és que Florentino Pérez ha estat citat al jutjat per la querella de calúmnies. El Barça exigeix que es retracti. La demanda va estar motivada per les paraules del president Blanc acusant el club blaugrana de comprar àrbitres. El president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha estat citat als jutjats de Madrid per la querella de calúmnies de que el Futbol Club Barcelona va presentar a mitjans de juny arran de les seves acusacions al club blaugrana de compra d'àrbitres. Aquest dilluns ha quedat fixat l'acte de conciliació per al 25 de novembre, citat les dues parts. El Barça exigeix al màxim mandatari madridista que retracti. Si Pérez no ho fa o no acudeix al jutjat, quedant desatesa la demanda de conciliació, el Barça va informar que interposaria una querella criminal. Si això passa, Florentino, per força, haurà d'anar a declarar. L'entitat blaugrana, que aleshores presidia en funcions de Rafa Juste, justificava amb aquestes paraules la presentació per presentar la querella de calúmnies. L'objectiu d'aquesta demanda és que el senyor Florentino Pérez es retracti per les determinades manifestacions que va realitzar amb coneixement de la seva falsedat i que resulten calumnioses i ofensives a la imatge i reputació del club. Les declaracions de Florentino es van produir durant la campanya a la presidència del Real Madrid. Si fins aleshores les acusacions del club blanc pel cas Negreira s'havien vinculat a través de Real Madrid Televisió, en roda de premsa del 12 de maig va ser Florentino qui va proferir les acusacions personalment i ho va repetir l'endemà en una entrevista en un mitjà de comunicació. Per tant, el dia 25 de novembre hi haurà aquest intent de conciliació entre les dues entitats. Compte que aquella mateixa setmana hi haurà una altra coseta. Demà us ho explicaré millor.

Apunteu-vos el dia 27 de novembre a l'agenda. Demà us explicaré per què, però apunteu-vos al. Anem a repassar una altra notícia, en aquest cas del blaugrana Eric García, que està a la ciutat esportiva per fer-se un control metge després de notar molèsties en l'últim partit de la selecció. I el defensa del Barça, després d'abandonar la concentració de la selecció espanyola per molèsties al genoll esquerre, es va passar pels serveis mèdics, on es va donar per bones les proves enviades de la Reial Federació Espanyola de Futbol. No hi ha cap lesió i només precaució. No hi haurà part mèdica del Futbol Club Barcelona per les molèsties d'Eric García al genoll esquerre, que li van impedir jugar el dissabte a Wembley davant Anglaterra, després d'estar anunciat en l'11 de Luis de la Fuente, i que el van obligar diumenge a deixar la concentració de la selecció espanyola. És el millor senyal que no hi ha lesió i que la baixa obeeix la lògica precaució. El defensa, lateral dret aquesta temporada, però central de formació, es va personar aquest dilluns al matí a la ciutat esportiva Joan Gamper de Sant Joan d'Espí, on els serveis mèdics del Club Blaugrana van donar per bones les proves mèdiques que ja li havien traslladat des de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Se li havia de fer una ullada que va confirmar que la precaució és el millor remei en aquest cas. El Barça no tornarà als entrenaments fins al dilluns que ve, 5 d'octubre, fins que sembla suficient perquè les molèsties al genoll d'Eric desapareguin al tractar-se d'un cop petit a l'escalfament per al partit d'Anglaterra a Espanya, que va aconseguir guanyar la selecció espanyola per 1-2 amb gols d'Anthony Gordon per part d'Anglaterra i d'Espanya de Lamin i d'Oyarzabal. Encara que de tota manera no es correran riscos, el primer partit després de la tornada és el Barça-Getafe, el dissabte 10 d'octubre a 6:45 de la tarda. Aquest dilluns, 5 d'octubre, també s'incorporarà el primer internacional alliberat per la selecció, Karim Adeyemi, qui va disputar els dos primers partits d'Alemanya com a titular, encara que sense gols, abans que Jürgen Klopp compta ara amb 22 jugadors més en el seu revolucionari projecte, que de moment no ha començat amb bon peu.

0: Anem a repassar l'altra notícia, i és que, com us comentava, avui dilluns acaben les votacions per la pilota d'or i s'ha de veure per qui se l'emportarà. Però, de moment, Lamine Yamal, un dels màxims preferits, va comentant i va fent la seva campanya per la pilota d'or, però també pensant en el Barça, perquè diu que tant de bo puguem portar-nos la Champions cap a Barcelona aquest any. Aquestes són els seus desitjos del crac blaugrana, que va analitzar l'actualitat i es va referir al gran objectiu de l'equip en tornar a guanyar la màxima competició continental. Lamine Yamal va concedir una entrevista al programa On Sports, en què va repassar diversos temes d'actualitat, com l'excepcional arrencada temporada amb el Barça, la pilota d'or o la Champions League. Sobre la màxima competició continental, va assenyalar que tot depèn del destí. La Champions no es decideix en un sol partit, pot jugar malament i perdre el títol. Així que necessita sort, juntament amb l'experiència, i aquestes coses s'acumulen any rere any. I es va mostrar il·lusionat i ambiciós amb cara a la present temporada. Espero que la sort ens estigui al nostre costat aquest any. Juguem per guanyar el campionat. No som aquí per passejar. Volem guanyar i portar el trofeu de tornada cap a Barcelona. I si Déu vol, aconseguirem la victòria aquest any. Un dels altres temes pels quals va respondre Lamine va ser la pilota d'or, de màxima actualitat. Per descomptat que és una possibilitat. Tots juguem per aconseguir victòries, ja siguin col·lectives o individual, com la pilota d'or. El club blaugrana no va voler entrar en comparacions entre Lewandowski i Rafinha després de l'espectacular inici del brasiler com a davanter centre. No crec que sigui una qüestió de millor o pitjor. L'equip s'adapta a diversos jugadors i cada jugador té diferents fortaleses. Robert, per exemple, destaca per la seva capacitat en finalitzar jugades d'atac, mentre que Rafinha és un gran passador. Cadascú té les seves pròpies fortaleses i habilitats i cada jugador es distingeix pel que fa. Des de l'inici de temporada del Barça va dir que estem travessant un bon moment i tenim el desig de continuar oferint un futbol entretingut i emocionant. Crec que hi ha hagut un salt de nivell, rendiment i qualitat, tant pels nous jugadors que s'han adaptat bé com per la compenetració entre els veterans, que s'enforteix dia a dia. Assenyala també que tots juguem amb la mateixa mentalitat i mentalitat guanyadora i sempre farem allò que creiem que és millor per l'equip. Som una gran família dins de l'equip i el nostre objectiu sempre és guanyar. Lamine també li va llançar un missatge d'afecte i bons consells a Hamzat Delkarim. Tots el van veure. És un davanter que marca molts gols. Es beneficiarà de temps que jugui amb el Barça i és un jugador molt adaptable. Formem un gran equip junts i sempre intentem que es senti còmode. És un jugador amb un futur brillant per ser davanter. Li aconsella també a Hamzat que es mantingui amb calma i la confiança quan jugui. Sobretot, mantingui la calma i la concentració. Tindrà temps de sobres. Ningú li demanarà res i ningú no el culparà de res. Escutem les paraules de Lamine Yamal.
1: Bueno, yo creo que todo se tiene que ver. Al final, el campeonato europeo no depende de solo el nivel de un partido. Al final, si tienes un mal partido, puedes irte para casa. Hay que tener ese punto de suerte, ese punto de estabilidad y de experiencia que yo creo que...

0: Passem a parlar de l'esport local i d'aquesta manera entrarem amb els continguts del dia d'avui, perquè el Tordera pateix la primera derrota de la temporada en la seva visita a Begur per 2-1. Un gol matiner i un penal en la segona part condemnen el conjunt torderenc malgrat la lluita fins al darrer minut. El Club Futbol Tordera no ha pogut donar la continuïtat a la victòria de la primera jornada i ha caigut derrotat per 2-1 al camp municipal de Begur en un partit corresponent a la segona jornada de Lliga. Els de Guillem Ferrer s'han topat amb un equip local que l'any passat ja va demostrar que aspira a pujar. El guió del partit se li ha posat en contra al Tordera gairebé des del primer xiulet. A minut 3, en la sortida d'un córner i després d'una segona jugada, els locals van aprofitar un rebot dins l'àrea per posar l'1-0 al marcador. El gol matiner va permetre al Begur asseure sobre una sòlida pressió alta, complicant molt la sortida de pilota dels torderencs. Tot i les dificultats i gràcies a diverses aturades de molt de mèrit d'Òscar Ruscalleda per evitar el segon, el Tordera va anar guanyant terreny a poc a poc. La insistència torderenca va trobar premi just abans dels descans. Adrià Casanovas, atent al rebuig d'una doble aturada, va enviar la pilota al fons de la xarxa per posar l'1-1 al minut 47. Tot i marxar els vestidors amb el gol psicològic, el Tordera no va aconseguir controlar el joc a l'inici de la segona meitat. El Begur va tornar a la gespa amb la mateixa intensitat que a l'inici i no va trigar a generar perill. La sentència arribaria al minut 55, quan l'àrbitre va assenyalar penal a favor dels locals per una falta clara a l'interior de l'àrea que es va transformar en el segon gol. A les acaballes del partit, Alex Sánchez va tenir l'oportunitat d'empatar, però el gol va ser anul·lat per fora de joc. En acabar l'enfrontament, l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es va mostrar autocrític amb el seu equip.
1: La seva millor virtut, perdona, del rival, segurament és on a nosaltres ens costa més, no? I bueno, crec que hem patit, i després crec que l'equip ha fet un pas endavant, hem estat bé, també crec que no hem sortit malament al partit. El joc estava per dintre, hem trobat bé el joc a dintre la primera part, la segona part sí que el fer-nos a ells gol, crec que hem tirat molt més de cor que pas de cap i no hem tingut el joc que necessitàvem.
0: Amb aquest resultat, el Tordera es queda amb 3 punts i ja fixa la mirada en el seu proper partit, que jugarà a casa el pròxim dissabte a la tarda contra el Besalú, i que també el podreu seguir per aquí, Ràdio Tordera. Comentar-vos també que aquesta retransmissió vam tenir diversos problemes tècnics, sobretot de cobertura de connexió a internet, i el directe no es va poder veure amb bona qualitat, s'enganxava, i som conscients, fem tot perquè des de casa doncs pugueu veure el partit amb la millor qualitat possible i més quan es juga fora de casa, però hi ha coses que també no depenen de nosaltres, com és la cobertura i una connexió. Per tant, el que vam fer és, un cop l'equip de retransmissions va arribar aquí, vam gravar el vídeo i el vam pujar, és a dir, el teniu a YouTube, el partit sencer, sense que es talli, podeu veure tots els gols amb bona qualitat, tot seguit, ja us dic, sense que hi hagi aturades per connexió. Per tant, el podreu trobar a YouTube, per si voleu recuperar també els gols, podeu veure el partit sencer si voleu, i també les entrevistes. Però les entrevistes, tranquils, que els tindrem ara aquí, en el show dels esports. A continuació, doncs, passarem a escoltar també aquestes paraules de tots els entrenadors.

0: Vinga, va, com us comentava, anem a entrenar ara sí que sí amb els continguts. Anem a escoltar, sobretot, des del xiulet final fins al final de la retransmissió, perquè, com us comentava al principi, van haver-hi problemes tècnics i tot el resum i el postpartit no es va poder escoltar i no es va poder veure amb condicions i les paraules dels místers les hem de recuperar, les de Guillem Ferrer, com les de l'entrenador del Club Futbol Pagú. Per tant, anem a escoltar l'Ot, a l'Eli i en Pau, fent aquest postpartit des del xiulet final. La primera derrota de la temporada del Club Futbol Tordera a domicili. De moment, segona jornada, el Tordera a 3 de 6. Escoltem-los.
1: L'àrbitre dona final, acaba l'enfrontament. El Tordera perd a Begur 2 a 1 en aquest resultat final

0: amb els gols de Casanovas al minut 45 al final del partit.
1: Doncs sí, és una derrota que fa mal, perquè al final vens del partit contra el Vidrarenc, que van a tenir també, i aquest marcador doncs no agrada, a ningú li agrada mai perdre. Jo crec que en aquest cas sí que ens ha faltat una mica d'intensitat al llarg de tot el partit, posar una marxa més, i més quan anàvem perdent, igual que ens ha pogut fer aquest gol al final de la primera part per empatar el partit. Durant aquesta segona part, jo sí que és cert que, si més no he vist el Tordera, superat pel Begur, tot i haver tingut ocasions, perquè no seria just dir tampoc que el Tordera no ha tingut ocasions, sí que és cert que ni s'han materialitzat ni s'han acabat de fer bé, perquè hi ha hagut uns minuts del partit que no sortien ni les passades, no sortien els regats, no sortien les filtracions, les conduccions, no acabava de sortir gairebé res, i el Begur això doncs no ho ha perdonat.
0: Efectiu, el Begur, en Tordera amb poques idees i amb complicacions en moments puntuals del partit. Són els tres primers punts que perd el Club Futbol Tordera. Acaba la ratxa de 11 victòries consecutives. Òbviament comptem les 10 de la setmana anterior i una d'aquesta temporada. Pau, valoracions.
2: Una derrota molt dura, a més, sobretot per això que estàvem comentant. La centrada de Pau i Estarre, la rematada de Jordi Pujades, a la qual ha assenyalat fora de joc d'Àlex Sánchez, el col·legiat. Però bé, en general, el partit ha estat bastant fluix, et diria, perquè trobo que ha faltat ganes en els últims minuts, 96 minuts que ha durat aquest enfrontament, i és el que deia l'Eli, que en els últims minuts els jugadors no donaven les passades bé, els hi costava molt jugar la pilota, a l'hora de defensar igual estàvem bastant fluixos, al minut 90, que havíem d'estar tots amunt, estàvem bastant tancats enrere en un córner en contra, i és això, una derrota dura, però bueno, també content perquè ens emportem una lliçó de com és segona catalana, sabent que això no serà fàcil, que això no serà tot un camí de roses perfecte, però bueno, al final s'ha d'acceptar aquesta derrota com un bon equip. Anem a repassar les estadístiques. Comencem ara pel Tordera, el qual ha tingut 13 xuts en aquest partit, 5 fores de joc, la veritat que l'últim ha estat el que més ha dolgut, 6 faltes, bé, el que comentàvem, un partit que no ha estat gaire agressiu, i 5 corners a favor, que tampoc han generat gaire perill. Continuem amb el Begur. 18 xuts, que els ha sortit molt i molt i molt efectiu per guanyar aquest partit, la veritat, un dels quals era acabat en gol per un penal, i l'altre acabat en gol després d'una gran jugada als primers minuts. 15 faltes. Aquí no ha estat un partit agressiu, potser, sinó intens. Intens més que res, aquesta seria la paraula adequada per dir. També comentar, hi ha moltes faltes que no s'han acabat d'assenyalar, i moltes targetes iguals. 4 targetes, si no m'equivoco, en aquest partit. Però bueno, al final no sempre es guanyarà, no sempre portaràs una ratxa d'11 partits seguits guanyant. Això és segona catalana, saps el que t'enfrontes, i res, ens emportem una gran lliçó d'aquest partit.
0: Gràcies, Pau, per aquesta anàlisi. De seguida passarem amb les entrevistes amb la Eli i el míster també de l'equip local, del Begur. A veure si trobem a Marc Lluís per fer unes declaracions en aquesta primera derrota del Club Futbol Tordera. Una segona jornada, doncs, on el Tordera ja es quedarà amb aquests 3 punts de forma oficial. I amb això es situarà entre la setena i la desena posició. Per tant, bé, tot acaba de començar, que ara queda molt, però Tordera tampoc no es pot adormir, menys en partits com aquests, en un Begú, per exemple, que la setmana passada va empatar contra el Sant Jaume Olot, i així avança el Club Futbol Tordera, sumen ja 4 punts. El Club Futbol Tordera la setmana vinent jugarà a casa, serà el dissabte, horari habitual, a les 5 de la tarda, amb el Besalú. I en aquest cas el farem com sempre també per Ràdio Tordera. Em sembla que ja tenim alguns dels protagonistes, tenim a la Eli amb en Guillem Ferrer. Anem a escoltar també les seves declaracions.
1: Doncs estem aquí amb el míster del Tordera, Guillem Ferrer. Bona tarda, Guillem.
3: Hola, bona tarda.
1: Doncs primera derrota de la temporada fora de casa, com has vist el partit?
3: Bueno, un partit molt dur, molt sacrificat, crec. Ara ho parlàvem amb el cos tècnic, crec que la seva millor versió, o la seva millor virtut, perdona, del rival, segurament és on a nosaltres ens costa més, no? I bueno, crec que hem patit, la primera acció sabíem que passaria, sabíem que ells atacaven bé a l'esquena i n'hem sortit bé a l'acció de sortir quan rechaçàvem la bola, tampoc el jugador que estava per la transició no estava ben col·locat i això ha permès tornar-la a ficar. I després crec que l'equip ha fet un pas endavant, hem estat bé, també crec que no hem sortit malament al partit, el joc estava per dintre, hem trobat bé el joc a dintre la primera part, la segona part sí que el fer-nos a ells gol, crec que hem tirat molt més de cor que pas de cap i no hem tingut el joc que necessitàvem.
1: El primer gol, com tu has dit, ha vingut d'un córner, d'una segona jugada de córner. Creus que aquestes accions de cara al proper partit s'han de gestionar i potser defendre una mica millor?
3: Sí, al final no ha sigut a la primera de córner, que ells sabien, si us heu fixat, la seva alineació i els dos jugadors que tenien a la banqueta eren jugadors molt forts físicament i que al final doncs, era difícil defensar-los. Ells també tenen bons llançadors. A la primera l'hem defensat bé, a la segona doncs, crec que ja ve del passat i crec que hem de ser millors, ho hem de defensar millor. És cosa nostra del cos tècnic per intentar explicar-los i defensar-ho millor.
1: Des d'aquí la grada, nosaltres parlàvem de que hem notat una mica una falta potser d'intensitat per part del Tordera, veient les pressions que estava fent el conjunt local. No sé tu com ho has vist això i si els has comentat alguns teus jugadors.
3: Bueno, la qüestió és que no pots pressionar si l'equip rival no t'intenta combinar. I ells, cada vegada que ens anàvem endavant, ells la tiraven contra la seva línia de 4 que tenien aquí dalt, contra la nostra línia de 4. Per tant, la intensitat es marca en la pressió i nosaltres hem pogut pressionar molt poc avui. Sí que és cert que en algun moment, com que estàvem a prop d'aquesta segona, quan ells jugaven, doncs ens ha faltat arribar-hi, però perquè estàvem lluny, perquè estàvem vigilant nosaltres coses que sabíem que feien ells. Per tant, bueno, no ha sigut fàcil. Ells han fet un molt bon partit, la veritat, i crec que a part del gol, han tingut bastantes situacions. Ha sigut un partit bastant obert, perquè crec que nosaltres també hem tingut alguna situació clara de gol. Ens hem equivocat moltes vegades a l'últim terç de controlar en comptes de passar a primera, de quan el jugador estava parat de prendre l'entrada amb la bola, i crec que això ens ha condicionat, però bé.
1: Sí, a la segona part, quan han entrat els canvis, parlàvem del canvi, per exemple, a Pau Llastarri, un canvi doncs, que veiem que potser era per anar més endavant, per intentar atacar una mica més. Què intentàveu aportar, tant tu com tot el cos tècnic, amb aquests canvis que heu fet a la segona part?
3: Bueno, variabilitat, perquè en Pau és un jugador que ens pot jugar de 3, ens pot jugar a dintre, ens pot jugar per fora, i ho fa bé. I això és el que intentàvem de tenir això. També en Jandro ja no podia més. L'acció del penal s'ha vist clarament que ja no podia més. Ja ens estava demanant el canvi uns minuts abans i també en Pau al final tampoc està al 100% per poder jugar i bueno, he determinat per això, però bueno, en Pau ens dona variabilitat perquè ell és capaç, és intel·ligent, com en Masfe una mica, i és capaç de jugar en determinades posicions que si durant el partit els pots anar canviant en una acció a uns i l'altra acció a l'altra, crec que fa mal a l'equip i això ho hem de tenir clar.
1: I finalment vèiem des de la grada, tant com amb la desesperació d'alguns jugadors com Àlex Sánchez, que demanaven algunes targetes que no s'han tret durant el partit cap a l'equip rival, com per exemple una acció a la primera part a Badó, que li han estirat de la samarreta, o algunes xutades de pilota de l'equip local. Com ho has vist tu, això?
3: Bueno, no sóc aquí per gestionar-ho, crec que l'àrbitre ha decidit i algunes per mi també eren falta, crec que alguns jugadors d'ells han fet moltes faltes reiterades, que al final hi ha aquesta norma, no? Quan un jugador fa moltes faltes reiterades no són fortes, però són per al joc, i crec que alguna targeta més potser sí, aquesta que comentes, hi ha hagut una claríssima a l'Àlex allà que el deixa passar i l'altre l'agafa així, quan l'Àlex es plantava sí, se'n va cap a fora, però està a punt d'arribar dintre l'àrea, per tant, no sé, el criteri a vegades, pues, cap, per... per l'equip que no li piten sempre ho veu malament, per l'equip que li piten ho veu sempre bé. Hi ha hagut dues accions de córner també que el Begú s'anava tot i ell ha pitat córner, però al final, bueno, cadascú pues, mira lo seu, quan et passa a favor doncs ho veus bé, i quan et passa en contra doncs sempre ho veus malament, però no passa res.
1: I finalment, què li queda al Tordera per millorar i aconseguir la propera victòria a casa la setmana que ve?
3: Doncs igual que vaig dir la setmana passada, de millorar queda molt, d'aprendre queda molt, i avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també, el Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això pues, hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui. Recordo una acció de gol que si haguéssim fet el gol doncs segurament no estaríem parlant d'això. Per tant, bé, tranquils, millorar, veure les coses que hem fet bé, veure les coses que hem fet malament, perquè n'hem fet de totes, igual que la setmana passada que vam guanyar 5-2, doncs exactament el mateix, i a seguir, no hi ha més.
1: Doncs moltes gràcies, Guillem, per estar aquí amb nosaltres i que vagi molt bé la setmana que ve el partit del Tordera.
3: Esperem que sí i esperem tots a casa la setmana que ve. Gràcies.
1: Doncs aquí tenim les declaracions de l'entrenador del Tordera després d'aquesta primera derrota de la temporada i primera derrota fora de casa. Intentarem parlar amb l'entrenador del conjunt local del Begur. Aquí deixem amb les declaracions del míster del Tordera. Doncs, bona tarda, aquí estem amb el míster del Begur. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Doncs, primer de tot, enhorabona per la victòria. Com has vist el teu equip?
4: Bueno, gràcies. Ha sigut bastant competit. La veritat que s'ha decidit per partits de talls i al final jo crec que a la primera part hem tingut bastantes ocasions on no hem pogut fer un gol poder que ens donés més tranquil·litat i just acabar, crec que per mala sort, aquest gol que poder psicològic a l'1-1 quan anem al descans. Però bueno, després jo crec que l'equip ha agafat força, ha seguit lluitant i hem seguit competint el partit, tot i que el Tordera ens ha posat molt difícil en molts moments on hem tingut que defensar bastant i no hem tingut gaires ocasions, però crec que ha tret bastant coratge i crec que al final hem aconseguit aquest gol de penal, que a vegades és una putada per l'altre equip, però era penal i en aquest cas ens dona la victòria i crec que l'equip al final se la mereix, primer partit a casa, i és algo que era un objectiu, seguir sumant a casa.
1: Ja hem vist durant tot el partit les accions a pilota parada, com són els corners, com són les faltes on creu molt de mal allà. Com gestioneu aquestes accions i quina importància li doneu veient que el primer gol, per exemple, ha vingut donat per una segona jugada d'un corner?
4: Bueno, al final, sobretot aquestes categories, el joc a pilota parada o aquestes jugades on els equips estan en estàtic, és difícil de defensar, per tant, per nosaltres com els altres, i és un treball on demanem sí que els jugadors estiguin atents, però tant al revés també no estàs atent, no poden fer un gol per un petit desajust, i crec que al final aprofitem el joc aeri dels nostres jugadors, sobretot d'altura, que tenen bastanta altura, i això és una mica el que treballem, vull dir, aquests jugadors puguin rematar, i en aquest cas ha sortit bé més una segona acció d'aquest córner, però al final és un a joc parat, crec que tenim bastants recursos.
1: I tu mateix has comentat també abans el tema del gol psicològic, aquest gol que ha ficat el Tordera just al final de la primera part. Com heu aconseguit sortir? Perquè sí que és veritat que el Begur ha sortit amb moltíssima intensitat a la segona part, tot i aquest gol que heu encaixat. Quina ha sigut la tàctica i quin ha sigut el que he utilitzat per sortir amb aquesta intensitat i així poder aconseguir el gol de la victòria?
4: La sort una mica d'aquest equip és l'experiència, i vivim de dos temporades que a vegades aquests moments ens feien mal i en vez de remuntar venien els gols de l'altre equip, i crec que l'equip ha madurat en aquest aspecte i ha sabut que queden 45 minuts per jugar i que estava tot obert, i crec que és això que al final creien, o sigui, al final és creure, i els jugadors han cregut que arribaria el gol i al final ha arribat, i és això una mica. Al final et podria dir que és més per l'experiència d'alguns jugadors de viure situacions al revés, i crec que això ara ens dona bastant més a l'hora de competir aquestes jugades de gols psicològics, per dir alguna
1: cosa. I a més també veníeu d'empatar la setmana passada. Què creus que ha millorat l'equip en aquest sentit per poder guanyar i aconseguir la primera victòria de la temporada?
4: Sí, bueno, al final el primer desplaçament és difícil a la primera jornada, ja que hi ha nervis, hi ha ganes, i els jugadors jo crec que al final poden fer un partit que no està realment posat a futbol, sinó que és per ganes o motivació extra, i és una mica crec el que va passar la primera jornada, i la segona jornada que era aquí a casa, al final volem fer un fortí que sigui Begur, i que al final costi molt guanyar o treure punts d'aquí, és una mica la filosofia o el que intento que els jugadors intentin fer quan juguem a casa, que sigui molt difícil guanyar-nos.
1: Doncs moltes gràcies i molta sort a tot el que queda de temporada.
4: A vosaltres també, que vagi molt bé.
1: Doncs ja tenim les declaracions del míster de l'equip local del Begur i ja estem aquí amb l'Ot.
5: Gràcies per aquestes entrevistes magnífiques. Vine cap aquí també, Pau, va, que ens acomiadarem d'aquest partit. El Club Futbol Tordera, que perd els seus primers 3 punts, com heu estat comentant, en la primera visita fora de casa, en aquest cas a Begur, en aquest diumenge a la tarda. En principi tindrem pocs partits un diumenge a la tarda, però vaja, avui ja hem fet el primer i això costa una mica. Demanem disculpes perquè entre la cobertura i tot plegat ha sigut bastant complicat poder fer la retransmissió, però bé, de seguida que puguem tornarem a penjar tot el partit perquè el pugueu gaudir de primeres, i la setmana que ve, com que ja sabeu que enlloc com a casa, sí que estarem a totes dissabte a les 5 de la tarda, 3 d'octubre, ja començarem més, a casa contra el Besalú. Ja podem fer algunes aspiracions de com poden ser els rivals, tenint en compte també els resultats que han tingut. Eli, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies a tu, Ot.
5: Gràcies, Pau, també per acompanyar-nos amb les dades.
6: A tu, Ot.
5: Gràcies també a l'Agustí des de la darrera a la càmera i a en Lluc Carbonell des del control de so. Un servidor Manresa, ens acomiadem. Primer, la derrota del Tordera avui, Begur 2, Club Futbol Tordera 1. Que vagi bé, bona setmana.

Vinga, va, nosaltres hem de deixar el programa d'avui. Avui una mica més curtet del normal, perquè només juga el Club Futbol Tordera. El que sí que demà, perdó, la setmana vinent, ja serà una mica més llarguet, perquè comença la competició del futbol sala i us explicarem més novetats d'aquí durant aquests dies, aquesta setmana. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un dia més per la confiança. Acabeu de passar molt bona nit, que tingueu un inici també de setmana magnífic, i ens veiem demà amb més i millor. Vinga, bona nit.

0: Radio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
0: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: I quines ganes teníem de tornar a estar amb tots vosaltres. Estem a dilluns 28 de setembre del 2026 i arrenquem la temporada de la tornada.

0: tal? Com esteu? Bona nit, benvingudes i benvinguts a la tornada. 4 minuts que passen ara mateix del punt horari de les 9 del vespre. Com us he dit abans, avui estem a dilluns 28 de setembre. Nosaltres que anem força tards, perquè és veritat que la temporada de setembre 26, juny 27 de Ràdio Tordera ja fa uns dies que està en marxa, i nosaltres que tot just hem arrencat, perquè un servidor aquí no ha aturat durant l'estiu i les vacances les hem fet passat l'11 de setembre, així que tard no, tot arriba al final, que el vols fa esperar, però que ja estem aquí de tornada, i mai més ben dit, amb el programa que t'acompanyarà com sempre els dilluns de 9 a 10 del vespre, en repetició els dimarts d'una a dues del migdia. Jo mateix, un servidor, en Joan Martín, que t'acompanyarà una temporada més, com és habitual, amb una llista que trobeu a Spotify. S'actualitza cada setmana, cada 7 dies, on allà trobareu totes les cançons que sonen en els propers minuts aquí a través del 107.1 de la FM. Més endavant, perquè avui és el primer programa, és veritat, i anem una mica, doncs això, amb els peus recent posats novament a l'estudi. És veritat que intentarem recuperar la participació a través de les xarxes socials. Recorda que sempre llançàvem una pregunta o alguna qüestió, enquesta, a través de l'Instagram de Ràdio Tordera. La idea és que a partir de ja aquest mes d'octubre tot això també estigui més que present. Avui, aquesta ja primera posada en escena de la temporada, moltes gràcies per ser aquí i comencem, som-hi!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: I la primera de la temporada, anirem cap a Mataró de la mà dels Tiets, això es diu

0: però...
1: Ha estat una de les cançons més cantades i sonades de la temporada d'estiu.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.
1: Amb els detallets i el seu era això, seguim endavant ara amb una parella musical com són l'Anna Mena i la Lola Indigo. Un altre que també, déu-n'hi-do, com ha marcat l'estiu 26, això es diu Petit Toa. Doncs vinga, bona nit!

0: Doncs si esteu molt enganxats, o més ben dit, seguiu molt l'actualitat musical, doncs aquesta la teniu més que assegurada a les llistes de reproducció, com per exemple la nostra, la Spotify, eh? Això es diu Petitoa, de l'Anna Mena i la Lola Indigo.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Doncs com aquesta que hem tingut ara, eh? Fa un moment... que aquesta segur que l'has cantat al llarg d'aquest estiu, i de fet les dues que hem arrencat el programa, doncs, vaja, allà on heu pogut anar de vacances, fent esport, o tan senzill com escoltar alguna ràdio musical, o alguna festa major, per què no, també. Doncs han sonat, vaja, n'estic més que convençut. Vinga, doncs estem estrenant la nova temporada. Per si t'acabes d'incorporar, Ràdio Tordera, sóc en Joan Martín i ja hem arrencat aquesta temporada per nosaltres. Sí, que vaig tard, vaja, vaig molt tard, acomiadant el mes de setembre, ja. Doncs aquí estem. I com és habitual, per si és la primera vegada que ens escoltes, doncs que sàpigues que aquest programa té una durada d'una horeta aproximadament, on anem repassant cançó rere cançó per marcar els últims compassos del dilluns, per animar a tots aquells o aquelles que venim del cap de setmana, que ha estat un cap de setmana segur amb moltíssimes activitats, encara amb festes majors, per exemple, Calella o Santa Coloma de Farners, entre d'altres, Sils també em sembla que ho era. Doncs encara algunes festes majors que queden aquí en el tinter. Doncs vaja, que heu pogut voltar per Catalunya, o tan senzill com quedar-nos aquí a casa a Tordera, que vaja, hem tingut activitats al teatre, al Parc Prudenci Bertrana, en molts llocs, o al mercat de diumenge, és igual, tant se val. Però que hem fet moltes coses i, vaja, costa, la rutina costa, doncs aquests últims hores ja de dilluns, aquí estem nosaltres. O per què no, doncs, a la repetició del migdia, si estàs dinant, acabant de preparar el dinar, doncs, del dimarts, sortint de la feina, doncs aquí ho tens. Bona música, o esperem que, això sí, la selecció que fem també sigui del vostre grat, per als que esteu a l'altre costat de l'aparell radiofònic. Vinga, seguim endavant, perquè ara, vaja, si us falta energia, no patiu. Arriben els Doctor Prats.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín. Energia.

0: Aquesta cançó també ens transporta cap al Tour de França amb sortida des de Barcelona. Aquesta és la cançó oficial dels Doctor Prats en català. També ens agrada, des del programa La Tornada, que la música en català tingui un gran pes, un gran protagonisme. I amb aquesta energia de cada pedalada els va ajudar, sens dubte.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.

0: Segur que et sona la seva veu perquè és inconfusible. És la Miley Cyrus amb el seu nou tema. Això es diu Vas Persuades, sonant aquí.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: I d'actualitat en actualitat, ara passem amb el més nou de la Leire Martínez. Després d'abandonar l'Oreja de Van Gogh, evidentment que ha de seguir amb la seva carrera musical, Cabeza de Ratón.

0: Doncs amb aquest Moving in the Sun, també és una de les altres que ha fet moure molts d'esquelets al llarg d'aquest estiu, amb festes, amb discoteques o amb sales de ball, doncs això. Amb aquesta cançó, que és precisament d'actualitat d'aquest 2026, nosaltres que fem una aturada per la publicitat, tornarem de seguida amb moltes més cançons, encara ens queda una estoneta de programa fins plantar-nos a les 10 de la nit o a les 2 del migdia. Va, fins ara!
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín. Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.

Vaja, doncs aquí tenim la cançó que podria encapçalar el número 1 de la llista musical de l'estiu. I més amb les calorades que hem tingut, perquè un bon ventilador com és aquest del Banda Neon i de Bues amb Mon DJ ens ha acabat de refrescar segur més les nits de festa major. Banda Neon, recordem, va venir aquí a la festa major de Tordera. Doncs aquí estem. Hola, com anem?

0: Doncs res, des de la tornada de salutacions, arrenquem ja aquesta segona part. Després d'escoltar els millors consells publicitaris, seguim endavant. Amb aquest dilluns 28 de setembre del 2026, nosaltres que avui estrenem, com dèiem, aquesta nova llista musical, una llista que pots trobar, com és habitual, a través del perfil de Spotify de Ràdio Tordera, o tant buscant al cercador La Tornada, i ja en allà, vaja, trobaràs aquesta playlist, l'actualitzem amb totes les cançons que van passant per aquí. Ja siguin d'actualitat, com també aquell moment del calaix, dels records, de les memòries, del Remember, que des del programa també marxem. Avui marxarem en concret cap a l'any 1981. Ja tenim la cançó preparada. Us podria donar alguna pista més, però és que a mi m'agrada que la descobriu en el moment que li donem al play, doncs que comenci a sonar i ens fem aquest viatge, ens transportem en el temps, i sobretot per a tots vosaltres, per als que esteu a l'altre costat, doncs, vaja, potser la cançó que escollim també us porta bons records. Vinga, doncs això, des de l'emissora que t'escolta, moltes salutacions a aquesta hora aquí des de l'estudi central de la ràdio. I com us diem, anem per la següent. En aquest cas no és del 1981, és també d'aquesta actualitat. Sona i molt, i més com un artista com en Teddy Swims ens deixa cançons com aquesta. Doncs va, anem-la a buscar. Som-hi!
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el tour musical setmanal amb en Joan Martín.

0: els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.

Doncs ells són els La La Love You amb el seu La Mitat de la Mitat presentant l'àlbum Por qué me miráis así? Doncs així és el títol que, vaja, ens ha acompanyat aquí a la ràdio en aquests moments, en aquest dilluns 28 d'octubre, de setembre. No, octubre encara no, eh? L'octubre està a punt d'arribar, però encara no. Com també està a punt d'arribar aquí a la ràdio Ginestar amb Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs? Anem a rebaixar una mica les revolucions ara a la ràdio. Anem a també aprofitar aquesta estoneta de dilluns que ens queda. Va.

0: dilluns les cantem totes.
1: Aquesta era una nova cançó de Ginestar, amb Nil Moliner l'estan presentant, eh? Amb qui estaràs era el títol. I ara sí, ha arribat el moment aquell que també podem pujar una mica més el volum de la ràdio, si és que no el tens massa fort ja. Anem cap a l'any 1981. De la mà de Christopher Cross, recuperant, vaja, un tamàs, un èxit del moment, com era aquest del títol, Arthur's Theme. Doncs endavant.

0: Doncs com ha sonat això, eh? Aquesta hora de la nit ja, últims compassos, a punt d'arribar a les 10, i amb el Christopher Cross i aquest èxit dels anys 80, que també ha estat protagonista aquí a la tornada.
1: Segueix la llista musical oficial de la tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: I anem pràcticament ja amb l'última d'aquest dilluns. Va l'Alfred García, el seu

Quan he presentat la cançó m'he quedat un moment en silenci esperant que comencés la cançó, perquè precisament aquest Vine'm a buscar, que tant repeteix, és la cançó, és el títol de la cançó que acabem d'escoltar i que ens tanca aquest 28 de setembre del 26.

Doncs hem arribat a la fi del programa d'avui. Nosaltres, que ja us emplacem d'aquí 7 dies, que ja estarem a octubre, perquè avui ja pràcticament, avui, demà, vaja, el dijous entrem a 1 d'octubre. Vaja, la setmana que ve, el dia 5, és quan hi tornarem a ser amb un nou programa. Ja esperem que us puguem plantejar alguna enquesta, alguna pregunta a través de les xarxes socials, perquè també estiguem connectats amb vosaltres i que també, doncs, d'aquesta manera el programa encara us el feu una mica més vostre. Recorda, pots entrar a través de l'Spotify, a l'aplicació, en aquest portal de música, buscant La Tornada, trobaràs a la playlist, o si no, doncs el que pots fer és entrar al perfil de Ràdio Tordera de l'Spotify i buscar les llistes a la biblioteca, que n'hi ha moltíssimes, no només la nostra, sinó que dins dels programes de la ràdio també en pots descobrir d'altres. Res més, ara, com sempre, a les 10, ens actualitzem amb l'últim butlletí i la programació segueix aquí a Ràdio Tordera. Una cordial salutació d'en Joan Martín, que de nou torna a estar aquí fent ràdio, que és el que més ens agrada, a banda d'escoltar-nos els dijous a la tertúlia del Show dels Esports, amb en Jordi Duran i companyia, i el trio, doncs allà estem també comentant tota l'actualitat. Doncs res més, això, que tornem a ser-hi i que, vaja, també agraït per l'oportunitat que una vegada més una temporada també ens brinden des de Ràdio Tordera perquè puguem estar al vostre costat durant aquests minuts, això sí, uns minuts més musicals. Res, una forta abraçada, que tingueu bona setmana, molta salut, bones notícies per tots els costats i res més, ens retrobem la setmana que ve. Bona nit, adeu!

0: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín.
1: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'episodi de pluges torrencials a Catalunya, que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora, es desplaça cap al Vallès i al Maresme. La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per un episodi de pluges de més de 100 litres per metre quadrat. A diversos municipis, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà ha d'aiguats que poden ser violents i que, com dèiem, es desplacen cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme.
3: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot de litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
2: I PSOE i Sumar han arribat a un acord en matèria d'habitatge després d'una negociació fins a l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, en dos textos acordats entre els socis de govern que contenen mesures, un més plausibles de ser acceptades per l'oposició, l'altre que aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils, sembla, a priori, d'aprovar-se en el ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
4: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
2: Un altre tema destacat d'aquest Consell de Ministres, perquè també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units entre els Estats Units i Israel i l'Iran. En cultura, el Premi Planeta Escalfa Motors, una mica més de 2 setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador d'aquest premi literari, el millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació. S'hi han presentat 1.424 originals, la major part de provenant d'Espanya. El premi, recordem, atorga 1 milió d'euros al guanyador. I acabem. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la segona jornada de la màxima competició continental. L'extècnic blaugrana es dirigeix ara al Dubai.
1: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem de la paciència. I vivim en un món on gairebé tot ho volem ara. Un missatge que esperem que ens responguin al moment, una comanda que volem rebre l'endemà o una pàgina web que, si triga massa a carregar, ja ens posa nerviosos. Ens hem acostumat tant a la immediatesa que esperar sembla cada vegada més difícil. Ens impacientem fent cua, atrapats en el trànsit, esperant que ens atenguin en un restaurant o mirant el mòbil per veure si aquella persona ja ens ha contestat un WhatsApp. Així que avui a l'Hora Maresme volem parlar de cal immediatesa, dels avantatges de viure en un món on tot és més ràpid, però també del que podem perdre pel camí. Avui ens preguntem si hem perdut la paciència.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Doncs va, vinga, som i comencem justament per saber si el món està canviant amb el fet de tenir més o menys paciència. Escoltarem la veu de diversa gent jove amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda.
6: Hola, Gemma, bona tarda. Què tal? Com estàs amb aquesta plugeta?
5: Bé, bé. No, m'ha enganxat la pluja forta quan anava amb cotxe. Venint cap a Premià, que no es veia res. Saps aquell moment crític, no?, quan la pluja cau molta pluja?
6: Sí, però ara, que gairebé ara no hi veus res.
5: Sí, sí, i atabala bastant, però ara sembla que el temps ha millorat ja. No sé a Tordera com esteu.
6: Ara mateix no està plovent, però jo també, anant de camí cap al poble, també m'ha enganxat pluja. A tu, per exemple, t'impacienta el fet de que els cotxes vagin lents en el dia de pluja o ja t'ho prens en calma perquè saps que la seguretat va el primer?
5: Home, m'ho acostumo a prendre amb calma. M'atabalo si porto, per exemple, una hora dins el cotxe amb trànsit. Però si és poca estona, 10, 15 minuts, 20, ho porto bé.
6: Sí, no? És una cosa que no tens problema, no? Dius, mira, ja acabaré arribant, l'important és arribar.
5: Sí, i a més hi ha molta gent, amb el que comentes del cotxe, gent que es transforma quan condueix,
6: sí,
5: que és superpacífica a la vida real, i quan condueix es torna doncs un monstre. Jo acostumo a ser molt chill quan condueixo.
6: Molt bé. Doncs mira, amb els que escoltarem ara, justament no condueixen, per tant, això que estem explicant encara mateix no sabem si seran monstres o no en el futur. El que hem fet, Gemma, aquest cop, aprofitant la vinentesa de saber si ara mateix tenim més paciència o menys, com bé saps, jo sóc professor d'una escola i treballo els matins, i li he preguntat als i a les meves alumnes de l'escola de FEDAC Salt què els fa perdre la paciència, per saber si són situacions que nosaltres ens hi hem pogut veure reflexats quan érem justament adolescents com ells, o és una cosa que ja no es repeteix i que evidentment doncs, el fet de que hagi passat doncs, tots aquests anys, ara els nens els impacientin, tinguin menys paciència amb unes coses que nosaltres sí que hi teníem i viceversa, val? Llavors, els escoltem a veure què opinen.
5: Molt bé, som-hi.
6: Doncs vinga, comencem amb aquests tres primers.
7: Què és el que us fa perdre més la paciència? Comença tu.
8: Em fa perdre la paciència quan estic jugant al Fortnite i perdo una partida i doncs m'enfado molt.
9: La gent negativa.
10: Quan estic a punt de fer alguna cosa i algú em diu que faci aquella cosa.
7: Què vols dir?
10: Doncs que, o sigui, estic a punt de fer l'acció d'anar a córrer i just m'obliguen a anar a córrer.
7: Ah, va. O sigui, ho has de fer per voluntat pròpia, si no,
10: sí,
7: perds la paciència i t'enfades.
10: Sí.
6: Què t'han semblat aquests? Un, amb les persones negatives, diu que perd la paciència.
5: Sí, sí, sí, un altre amb els videojocs, no?
6: Que és molt típic aquest, jo crec.
5: Amb les maquinetes, sí, això és molt típic. I aquesta última persona, aquest últim jove que explica, no?, que li molesta molt quan li diuen va, fes això, i estava a punt de fer-ho,
6: sí,
5: també ho puc entendre, eh?
6: A tu t'ha passat això? T'ha fet rabieta alguna vegada?
5: No ho sé.
6: Ara mateix no te ve el cap.
5: M'has fet pensar massa. He curtocircuitat.
6: Bueno,
5: no
6: doncs,
5: ho sé ara mateix.
6: Doncs a mi sí, perquè clar, aquest nen potser el que li passa és que no acostuma a ser gaire manat, o si ho és, demanat, que justament això és algo que li molesta, perquè diu, sí, ja ho tinc clar el que vaig a fer, no cal que m'ho diguis tu. Jo crec que va una miqueta per aquí, això. I
5: sí,
6: salta de
5: total.
6: Seguida, no?
5: Mm-hmm.
6: Molt bé.
5: Hi ha més gent per
6: sí,
5: escoltar?
6: Sí, mare de Déu, si n'hi ha. Vinga, n'escoltem algun més.
11: Amb el que jo perdo ràpidament la paciència és quan tu te dius alguna cosa i la persona amb la que estàs parlant l'has de repetir 20 cops perquè s'entén el que dius, i això a mi realment m'estressa molt. Pots escoltar, que no és tan difícil.
6: Gemma, és difícil o no és difícil, això?
5: Escoltar?
6: Sí, exacte. Repetir-ho moltes vegades.
5: Uf, això també fa perdre la paciència quan has de repetir una cosa 30.000 cops, eh?
6: Oi que sí, això jo crec que és algo, i jo crec que la gent adulta, tot i que portem més anys i sabem que de vegades nosaltres no hem entès coses, la perdem igual.
5: Sí, totalment, no. També va a caràcters, no? I certament quan som més joves som més impacients, podríem dir. Quan vas,
6: sí,
5: creixent i et vas fent adult i vas madurant amb els anys, crec que vas aprenent com funciona la vida i que a vegades no pots tenir-ho tot el moment. Però sí que al final sempre hi ha coses que ens posen nerviosos.
6: Sí, exacte. Però vaja, que també jo crec que aquí el fet és pensar i dir, ostres, jo ho sé tot, realment? A mi algun cop hi ha hagut coses que no entres la primera? Oi que sí? Doncs mirar de ser una mica empàtic, no?, en aquest sentit. Molt bé.
5: Sí. Vinga,
6: n'escoltem algun altre?
5: Sí, som-hi.
12: A mi el que em fa perdre la paciència és quan estic jugant tranquil a la Play i el meu germà em ve a molestar i no sé per què.
6: Típic de germans, i ara veuràs que hi ha un altre alumne que deia exactament el mateix.
7: Ja no és la gent impuntual, pot ser impuntual.
13: El meu germà.
6: Directament, eh?
13: Sí.
6: Qui és més gran, més petit?
9: Té la mateixa edat que jo.
7: Ui, llavors, per tant, sap com fer-te perdre la paciència amb qualsevol cosa.
9: Sí.
7: I tu?
13: Que em porti la contrària.
6: Aquesta última, perquè li agrada molt potser tenir la raó. Tu t'hi has trobat amb gent que es posa nerviosa i es comença a exaltar o enfadar-se fins i tot perquè no comparteixes la seva opinió?
2: Sí. Sí, no, hi ha gent que vaja, és complicada, no? Però això més que fer perdre'm la paciència, o sigui, a mi que una persona no vulgui reconèixer el que fa malament, sí, m'enfada.
6: Clar.
2: Saps?
6: Ah, sí.
2: És com el següent nivell, no? Per un costat perds la paciència, l'altre ja és enfadar-te. Jo m'enfado.
6: I amb el tema germans i germanes, tu que també tens una germana, igual que jo un germà, vaja, és el clàssic.
2: Clar, jo en tinc dues, el que passa és que sóc la petita, per tant, les que han perdut la paciència són elles.
6: Ah, i tu sabies com fer-los i perdre la paciència, llavors.
2: Jo era molt pesada, molt pesada. I encara sóc pesada.
6: Doncs mira, justament, santa paciència que han de tenir les teves germanes. Jo t'he de dir que amb el meu germà, i amb això acabem, com que som bessons, aquí es reparteix tot. I per tant, sabem com enganxar l'altre. I amb els anys, bé, hi ha moments que ho aconseguim i d'altres que aconseguim que l'altre caigui al nostre parany.
2: Mm-hmm. Molt bé, tenim algun últim tall, oi?
6: Sí, en tenim un últim.
14: Puntual, pot ser impuntual, però el que em rebenta més és que siguis impuntual i, un, no et disculpis, dos, no n'aprenguis.
6: Què et sembla, això?
2: Completament d'acord.
6: Oi que sí?
2: No, totalment. La gent impuntual fa perdre els nervis, o sigui, i gent impuntual no de 5-10 minuts, eh? Gent que pot estar perfectament una hora fent esperar.
6: Clar, i a sobre, amics teus, que a més hi ha la confiança i potser ja ha passat més d'una vegada i li dius, ostres, de debò, si us plau, a la pròxima, bé, sigues puntual. I no hi ha manera, i els hi és igual, eh?
2: Mm-mm. Com més confiança, pitjor.
6: Que sí. Sí, sí.
2: Com més confiança hi ha, perquè normalment, quan no tens molta confiança amb algú, pateixes, no?, que l'altre es pugui incomodar o es pugui, doncs, molestar.
6: Sí, que generi alguna tensió.
2: Quan ja tens tanta confiança amb les persones, és la part negativa.
6: Sí, sí. A mi això també, per exemple, crec que pot passar en un grup d'amics i amigues.
2: Totalment. Marc, molt bé, tu et consideres una persona pacient o impacient?
6: Jo considero que sóc, i ara potser la gent dirà, ui, aquest, jo em considero una persona molt pacient en línies generals, amb la gran majoria de coses. Jo crec que tinc molta paciència i sé respirar, la veritat.
2: Uh-huh. Molt bé, sí, sí. Perfecte. Doncs en prenem nota. Marc, gràcies. Fins
6: Vinga,
2: ara.
6: Vinga, fins ara.
2: Vinga, seguim parlant de la paciència i ens preguntem, quan hem de prendre una decisió, és millor pensar-s'ho dues vegades o deixar-nos portar pel primer impuls? Perdre'ns temps ens pot ajudar a valorar millor les opcions, però donar-hi massa voltes també ens pot bloquejar. En canvi, si decidim ràpid, pot ser útil en determinades situacions, però també ens pot portar a equivocar-nos. Així que posem amb el focus a parlar sobre els pros i els contres de decidir amb calma o amb rapidesa. Jordi.
15: Sí, Gemma, de fet, ara us estava escoltant amb la secció amb en Marc i pensava, deu ser cosa de generacions, no? A vegades la gent més jove, deixa'm posar-hi aquest títol, tendeix més cap a la immediatesa pel tipus de món que els hi toca viure, que no pas que la gent que ja tenim uns anyets, 40 i pocs, i que sembla que som una miqueta més pacient. Per això arribo jo per intentar equilibrar una miqueta aquesta balança. Com tu deies, el que volem és plantejar-nos pros i contres de cada secció, immediatesa o calma, perquè la gent, doncs, pugui treure les seves pròpies conclusions i poder en alguna d'aquestes opcions tampoc hi havia pensat. Per exemple, què tal, Gemma, si comencem per la immediatesa, per exemple? Sí?
2: Mm-hmm. Sí.
15: Doncs mira, és que a vegades prendre decisions amb immediatesa pot tenir diversos avantatges, sobretot quan cal actuar ràpid. Per exemple, aprofitar oportunitats permet actuar abans que una ocasió desaparegui. I això ho saben molt bé les diferents promocions, comerços, sobretot d'aquelles plataformes que venen per internet, aquelles ofertes flash que et surten, no sé si t'ha passat mai, que fins i tot hi ha un compte enrere i que d'alguna manera t'obliguen a prendre aquesta decisió ràpid si vols comprar aquell producte o no, perquè sembla que aquesta oferta acabi de desaparèixer. No sé si t'ha passat mai.
2: Sí, sí, totalment. Que hi ha una promoció vàlida fins a... A vegades ni de dies, sinó en qüestió d'hores s'acaba.
15: Res, el que passa que feta la llei, feta la trampa, eh? I aquí ens podria ajudar també algun expert o experta en consum, perquè aquesta oferta, de cop i volta, torna a sortir amb el temps, saps? Aquest cronòmetre es torna a reiniciar i l'endemà veus la mateixa oferta, poder fins i tot amb un descompte més elevat, però amb aquest compte enrere que et permet, doncs, això, eh? Que el que hagis de fer és clicar el botonet per comprar més ràpid. Amb els temes de les avantatges de la immediatesa, també podrem dir que et permet estalviar temps, tothom hi estarà d'acord, evitar donar voltes excessives a una qüestió quan la decisió és relativament clara, és a dir, quan tu ja creus que has pres la decisió i que ho tens totalment 100% segur, doncs per què donar-hi més voltes, no? La immediatesa, pum, doncs prenc aquesta decisió. En el cas de la immediatesa, també et diré, com a cosa positiva, crec jo, que el que et permet és reaccionar davant d'imprevistos. És especialment útil en situacions urgents o canviants, és a dir, perquè no et surtin més imprevistos o perquè d'alguna manera no li donguis més voltes a la troca, com explicàvem abans, a prendre aquesta decisió, encara que t'equivoquis, doncs fa que no li donguis més voltes al cap. O, per exemple, reduir la indecisió. Jo, per exemple, sóc una persona molt indecisa i preparant aquesta secció em donava compte precisament que poder aquesta immediatesa ajuda, poder de forma errònia, a no donar-li més voltes al cap. No sé si et passa, Gemma, o si als nostres oients els hi sol passar també que encara que prenguis una decisió, acabes donant-li voltes de si ho he fet bé, si no ho he fet bé i si hagués fet el contrari. Això a vegades fa que sigui més complicat, que no pas prendre una decisió de forma immediata.
5: Sí, completament d'acord, Jordi, amb el que comentes. Crec que té molt a veure amb el nivell d'exigència d'un mateix i el nivell de perfeccionisme i també el fet de triar sempre la millor opció de totes. És molt complicat escollir sempre el millor i crec que quan tenim tants dubtes les persones que dubtem tant és perquè volem escollir el millor i, per tant, sempre hi haurà una opció millor. Per tant, és millor per mi ser menys, tenir menys dubtes i, i vaja, perquè el dubte bloqueja també.
15: Totalment d'acord. I perquè no se'ns mengi el temps, Gemma, deixa'm dir-te com a part positiva de la immediatesa que augmenta, per exemple, l'agilitat. Està agafat una miqueta amb pinces, eh? Però també podem optar per aquesta opció. En entorns, per exemple, de treballs, facilita que l'equip doncs avanci sense quedar bloquejats aquesta rapidesa o aprendre més ràpid. Una decisió pot posar en marxa una acció i permetre comprovar que funciona i que cal corregir de forma més ràpida. Ara bé, decidir ràpid no sempre significa que decidir bé, és el que dèiem. Quan la decisió té conseqüències importants, és convenient dedicar-hi el temps necessari per valorar alternatives i riscos. Jo crec que la clau és diferenciar entre decisions que requereixen rapidesa i decisions que requereixen reflexió. I molt ràpid, t'explico, per exemple, alguna coseta de la calma?
5: Som-hi.
15: Doncs vinga, prendre decisions amb calma té diversos avantatges, especialment quan la decisió pot tenir conseqüències importants. Per exemple, permet analitzar millor la situació i entendre tots els factors abans d'actuar. Redueix el risc d'equivocar-se, totalment al contrari del que dèiem amb la secció anterior, perquè hi ha més temps per valorar alternatives. Evita decisions impulsives, especialment pel que fa a les emocions fortes. Tu ho explicaves, Gemma, com per exemple l'enuig, la por o l'ansietat, i ajuda a valorar les conseqüències a curt i llarg termini. La calma també permet escoltar altres opinions, incorporar informacions que potser no havíem tingut en compte i facilitar una decisió més coherent amb els nostres objectius i prioritats. De fet, dona més seguretat aquesta calma un cop has pres la decisió perquè sabem que l'hem meditat i pot reduir també el penediment posterior ja que hem tingut l'oportunitat de valorar diferents opcions. T'haig de dir que jo no estic gaire d'acord amb aquesta opció perquè, com et deia, li dono moltes voltes al cap.
5: Clar.
15: Gemma, en resum, prendre decisions amb calma no vol dir ser lent o indecís, sinó donar-nos prou temps

0: solució ràpida. I aquesta necessitat d'obtenir-ho tot de manera gairebé instantània també pot estar afectant la nostra capacitat d'esperar i fins i tot la nostra paciència. Avui en volem parlar amb la terapeuta Montse Macanàs per entendre per què cada vegada ens costa més esperar i què podem fer per recuperar aquesta capacitat. Així que, Montse, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bé, començar-te preguntant, ja que, com hem dit, realment estem perdent la paciència, o diries que simplement vivim en un entorn que ens ha acostumat a voler-ho tot d'una manera immediata?
1: Bona pregunta. De fet, jo crec que la paciència és una... és un valor que sempre l'hem tingut o no l'hem tingut, no és una cosa que sigui ara, però sí que és cert que ara es veu més que mai pel moment en què vivim, no? En el qual tot és, com tu deies molt bé, no? A la intro, tot és ja, tothom, els missatges de WhatsApp, què passa? Fins i tot, no sé si tu t'has adonat que quan et surten els dos tics, moltes vegades treus el color blau precisament perquè la gent, a la que veu que hi ha dos tics, de seguida està esperant que contestis, no? Vull dir, com que crema el telèfon a les mans, no? I ha d'estar pendent, llavors què fas tu per evitar això, per evitar aquesta impaciència de la persona que hi ha a l'altra banda, treus els tics. I com això, mil coses, no? Perquè també el moment en què estem, la revolució aquesta tecnològica que estem vivint, no? Que els ordinadors que van tan de pressa, que entres a internet i estàs al moment estic al Japó i puc entrar pel Google Earth a veure qui està passejant i què passa en aquell museu, no? Clar, tots aquests inputs que són tan ràpids els tenim tan a dintre, tan integrats, que no ens n'adonem i els fem extensius a tots, fins i tot a l'hora d'esperar l'ascensor o d'estar fent cua per una barra de pa. Quanta gent, no sé si et passa a tu, no? Quanta gent estàs a vegades a la cua del supermercat i potser portes un carro molt gran i a darrere tens una persona que porta un embotit i et demana, puc passar? Ostres, respirem un moment. Quin dret tens tu a passar perquè portes una cosa i jo en porto moltes? Jo m'he pres el meu temps per venir i jo vinc quan puc. Llavors és... baixem una mica, saps? Vull dir, respiro, me n'adono què passa, per què tinc aquest moment, aquesta crispació per anar tan ràpid o per passar per davant de l'altre, perquè el que em passa a mi és més important que el que li passa a l'altre. Per què vull la resposta tan immediata?
0: Diries, Montse, que aquesta falta de paciència de la que estem parlant també pot afectar en les nostres relacions personals? Per exemple, tenir menys tolerància en parella, amb amics, família, o fins i tot amb desconeguts del nostre dia a dia?
1: Sí, totalment. Totalment. La paciència va totalment lligada amb tot això. Però més enllà, el que t'està dient potser és que estàs vivint amb molt d'estrès. Potser el teu dia a dia o la gestió de les emocions, el que et passa, se t'està menjant. Potser tampoc t'atures i no ets prou conscient del que implica, no? Perquè si jo faig una parada, respiro i observo què m'està dient aquesta impaciència, potser molt més enllà també m'està dient que potser estic faltant fins i tot, i estic saltant-me alguns límits de cara a l'altra persona, de donar-li el temps a respondre. És com si jo creiés que el que jo necessito està per sobre del que l'altre em pot donar, amb aquest de vull que sigui ja, no? Vull que contestis ja, vull que em donis el pa ja, vull que l'autobús arribi ja, no ve, ostres, què no ve? I ja parlo amb l'altra persona. Moltes vegades fins i tot això em porta a canviar el meu to de veu, a ser més agressiu, no? Més irascible, no? Llavors és... treballa la paciència. Què està passant? Què t'està dient més enllà de que puguis tenir problemes amb els altres? Perquè al final una persona impacient, a la llarga, tens problemes.
0: I una mica, si ens hem acostumat a viure amb aquesta immediatesa, creus que podem recuperar la paciència o és una batalla perduda? Quins petits hàbits podríem començar aplicant al nostre dia a dia?
1: Mira, la paciència és un valor, però també és una mena d'art, no? Vull dir, l'art de la paciència, no podríem dir. Llavors, evidentment, com tot art, tot es treballa. L'art de la pintura, l'art del cant... Sí, jo el puc treballar. Com? Com cultivar la paciència, no? Sobretot no exagerant, perquè si t'hi fixes, la persona que és impacient tendeix a l'exageració, no? El que està passant, és tot com uau, no? És tot com, de repente, tot s'incrementa, no? Llavors també relativitza, no? Una mica allò... a veure... pots esperar, no pots esperar, mira a veure realment què està passant, no? I sobretot respira, compta fins a 10, no? Allò, la famosa frase aquesta, no? Compta fins a 10 i si

0: s'acaba el 10, arriba el 20, i si no el 30, i segueix-li sumant fins que el tempo baixi, no? I també assumeix la responsabilitat, és a dir, jo estic impacient, no? Però de què depèn aquesta impaciència? És meu? És de l'altre? Vull dir, observa't, no? I observa també el teu nivell d'exigència. Aprèn a viure el moment present, aprèn a estar aquí i ara. Què està passant? A mi el fet d'estar anclat en el moment em porta a tenir la paciència de la mà, no? I sobretot també per la gent que és impacient, jo els diria que es prenguessin una estona per no fer res.
1: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per venir a l'Hora Maresme. Intentarem tenir una miqueta de paciència dins d'aquesta lluita contra la immediatesa. Merci.
0: Gràcies.
2: I tot seguit parlem de la paciència i els joves, dos conceptes que en plena era de la immediatesa potser no sempre van de bracet. Vivim envoltats de pantalles, notificacions i continguts que tenim a l'abast en qüestió de segons. Però fins a quin punt aquesta manera de viure condiciona la nostra capacitat d'esperar? Avui en Sergi Ferrer des de Calella ens porta algunes dades sobre els hàbits digitals dels joves i la seva relació amb la paciència. Endavant, Sergi.
3: Un missatge. El mirem, no han contestat. Tornem a mirar, encara res. 5 minuts, 10, i potser comencem a pensar, per què no em contesta? Vivim en un moment en què gairebé tot arriba de manera immediata. Un missatge arriba en segons, un vídeo comença quan nosaltres volem. Podem demanar menjar a domicili, saber com va la comanda. Podem comprar una cosa per internet i seguir el paquet gairebé des del magatzem fins a casa. I si volem saber alguna cosa, la busquem i la tenim al davant, en qüestió de segons. I això ens porta a una pregunta. Realment sabem esperar? Si parlem del jovent, la relació amb les pantalles és especialment intensa. Segons un estudi d'UNICEF publicat el 2025, el 92,5% dels adolescents a Espanya participa en almenys una xarxa social. I gairebé un 9% dels nois i noies d'entre 10 i 20 anys passa més de 5 hores al dia a les xarxes entre setmana. Això sí, els caps de setmana la xifra s'acosta al 20%. Òbviament, això no vol dir que les xarxes socials provoquin directament que els joves tinguin menys paciència. El que sí que sabem és que existeix un ús problemàtic de les xarxes en una part dels adolescents. En aquest estudi d'UNICEF, un 5,7% presenta indicadors d'aquest ús problemàtic. I el Ministeri de Sanitat també parla de situacions com la pèrdua de control sobre el temps que estem connectats o les interferències en els estudis, el son i fins i tot les relacions. I és que potser el problema no és només quant de temps passem amb el mòbil, sinó com ens acostumem a rebre les coses. Pensem en TikTok, Instagram, YouTube... Un vídeo acaba, en ve un altre. No ens interessa, el passem. No ens agrada, el canviem. No volem esperar, doncs busquem una altra cosa. És un sistema basat, en bona part, en el que comentàvem, la immediatesa. I això pot fer que situacions completament normals de la vida quotidiana ens semblin especialment lentes. Una cua de 10 minuts, un tren que tarda, una pàgina web que no carrega, una persona que no respon un WhatsApp o un restaurant que simplement triga una mica més del compte en servir-te el plat. Aquí trobem una gran paradoxa. Ens passem hores mirant una pantalla, però ens costa esperar 30 segons perquè carregui una cosa. Però la paciència també s'aprèn. Esperar que arribi alguna cosa, esperar el nostre torn, escoltar una persona sense mirar el mòbil, fer una activitat sense estar canviant constantment d'estímul. I això és especialment clau en una generació que ha crescut amb internet pràcticament des de sempre. No perquè els joves siguin més impacients que els adults, sinó perquè el món que els envolta els ha acostumat a una velocitat diferent. I potser la pregunta no és, els joves han perdut la paciència? Potser la pregunta és una altra. Nosaltres, com a societat, ens hem acostumat tant a la immediatesa que qualsevol espera ens sembla massa llarga? Tornem al principi. un WhatsApp. No contesten, passen 5 minuts i abans, potser, simplement hauríem esperat. Ara, potser, mirem el mòbil una altra vegada i una altra i una altra.

0: Moltes gràcies, Sergi. Nosaltres, doncs, ara el que farem és fixar-nos en la previsió del temps, un dia doncs, que hem tingut molta pluja i, per tant, veurem si continuen aquestes precipitacions amb en Quim Serra.
1: De mica en mica es van aproximant les precipitacions anunciades que esperem que comencin a afectar ja de forma immediata l'extrem sud del Maresme i posteriorment s'aniran desplaçant de sud cap a nord, arribant també cap a l'àrea del Maresme Nord al llarg de les primeres hores de la tarda d'avui. Unes precipitacions, atenció, localment de forta intensitat i també molt abundants. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat, però sempre de forma puntual. Per la seva banda, els vents aquesta tarda seran fluixos, variables i la situació marítima tranquil·la, dominada bàsicament pel marejol. Pel que fa a les temperatures, avui, evidentment, amb més núvols baixen una mica, però demà s'espera un temps més tranquil i assolellat, més estable, encara amb restes de núvols, però en conjunt dominarà el sol, la qual cosa farà pujar una mica la temperatura diurna. La mínima, per contra, baixarà lleugerament. Els vents continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Passa un minut de dos quarts de quatre de la tarda. En rigorós directe us podem explicar que de moment al Baix Maresme doncs, ja ha començat a sortir el sol. Per tant, doncs, la pluja està doncs, arribant al seu fi. Veurem els pròxims dies si continuarà plovent o no. I ara ens fixem en les xarxes socials i comencem destacant alguna cosa rellevant al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest passat dilluns una família vulnerable del barri de Cerdanyola de Mataró. Al pis hi vivia en Jordi, un home amb un 87% de discapacitat. Juntament amb la seva germana, mare monoparental i els seus tres fills menors, un d'ells amb autisme. La família feia 11 anys que vivia a l'habitatge, propietat del fons Investmar, i segons el Sindicat d'Habitatge de Mataró, no disposa d'una alternativa residencial. De fet, una vintena de persones es van concentrar davant del pis per intentar aturar el desnonament, que finalment es va produir de manera pacífica. En clau internacional, més enllà del Maresme, el món, SpaceX ha aconseguit posar en òrbita l'Starship, el coet més gran de la història, en el seu 14è vol de prova. La missió, però, s'ha hagut d'escurçar de 10 a 3 hores després que un dels motors s'apagués inesperadament. La nau ha aconseguit desplegar 26 satèl·lits de Starlink, però durant el retorn ha acabat explotant. Tot i els problemes, la prova suposa un nou pas en el desenvolupament del coet que SpaceX preveu utilitzar en futures missions lunars. I el tema curiós del dia i també poc legal, l'Audiència de Girona ha condemnat una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de més de 4.000 euros de diners públics. La dona duplicava nòmines de treballadors municipals i desviava una de les transferències al seu propi compte. Molt espavilada, aquesta senyora. Ho va fer quatre vegades entre el 2022 i el 2023. Ha reconegut els fets i ha retornat tots els diners. Ha estat condemnada a 2 anys de presó i a 5 d'inhabilitació, però no haurà d'entrar a la presó si no torna a delinquir durant 4 anys. Doncs aquestes són les xarxes del dia i tot seguit la pregunta del dia. I el que us preguntem avui és què us fa perdre la paciència. Volem que us mulleu i que ens digueu quines coses us fan perdre els nervis. Podeu contestar a través del nostre compte d'Instagram, Hora Maresme.

0: I com cada dimarts fem un cop d'ull a un temps antic, a un temps enrere, d'abans, avui anem fins al 1958 i com sempre ens hi porten des de Ràdio Arenys amb l'Oriol. Leo, Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, sí, i tant. Mira, estem ben a punt per rascar-nos, escoltant què va passar temps enrere. Tu ho deies, l'any 1958, un any que repassarem i ja t'aviso que acabarem a ritme de rock and roll. Per això saludo a la Montse Comí i al Jaume Casanovas. Bona tarda.
2: Molt bones, Oriol.
3: Bon dia, Oriol. Què tal? Com estem? Doncs nosaltres disposats a parlar una altra vegada de l'any de la picor, perquè 1958, déu-n'hi-do, que ja és un any de la picor. És un any en què passen moltes coses diferents. A Igualada, per exemple, neix una escola pensada expressament per la indústria de l'adoberia. El Vaticà mor Pius XII i comença un conclave que acabarà triant un papa que canviarà profundament l'Església. I un adolescent nord-americà comença a fer història davant d'un tauler d'escacs.
4: Il tuo bacio è come un rock che ti morde col tuo swing.
2: Doncs sí, comencem precisament a Igualada. L'any 1958 es funda l'Escola Sindical Superior d'Adoberia, la Escuela Sindical Superior de Teneria, creada per donar servei a les nombroses empreses adoberes de la ciutat. Els industrials adobers igualadins havien estat 15 anys, des de 1942 fins al 1958, fent gestions perquè l'escola fos una realitat.
3: L'edifici ja estava construït des d'uns anys abans, a la plaça del Rei. 3.200 metres quadrats distribuïts en quatre plantes, amb planta pilot, taller d'acabats, aules i laboratoris. Era una escola única a Espanya i en el món de parla castellana.
2: I aquella escola és l'origen d'una tradició que encara continua. Els estudis van evolucionar cap a l'enginyeria i avui, al campus universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida, s'imparteix el màster universitari en enginyeria del cuir, únic a Europa en aquest àmbit. Ja no es tracta només de saber adobar una pell. Es treballa en processos industrials, innovació, nous materials i sostenibilitat.
3: Del cuir passem a un altre món, al Vaticà. El 9 d'octubre de 1958 mor el papa Pius XII i els cardenals es reuneixen en conclave a la Capella Sixtina i participen 51 dels 53 cardenals electors.
2: El conclave comença el 25 d'octubre. Hi haurà 11 votacions abans d'arribar a l'elecció. Les paperetes es compten i, quan no hi ha elecció, es cremen produint fum negre. Quan finalment un candidat aconsegueix els vots necessaris i accepta l'elecció, les paperetes es cremen en productes que provoquen el fum blanc.
3: I el 28 d'octubre, tres dies després, arriba la fumata blanca. El nou papa és el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca de Venècia, que adopta el nom de Joan XXIII.
2: I el que semblava que podia ser un pontificat de transició va acabar tenint una enorme transcendència. Només tres mesos després de ser elegit, Joan XXIII anuncia la convocatòria d'un concili ecumènic, el Concili Vaticà II, amb la voluntat de renovar la vida de l'Església i posar-la al dia, l'anomenat aggiornamento. També impulsa un sínode per a Roma i la revisió del dret canònic.
3: Mentrestant, a Nova York, un noi de 14 anys també està fent història. Es diu Bobby Fischer.
2: Doncs sí, Fischer havia après a jugar als escacs gairebé per casualitat. El 1949, quan tenia només 6 anys, la seva germana Joan va comprar un joc d'escacs en una botiga de llaminadures. Els dos germans van aprendre les regles amb les instruccions que acompanyaven el joc. La germana aviat va perdre l'interès, però amb Bobby no. Va començar a jugar fins i tot contra ell mateix i a estudiar llibres de partides.
3: El gener de 1958, amb només 14 anys, Fischer es proclama campió dels Estats Units, el més jove fins aleshores. I aquell mateix any, després del torneig internacional de Portoròs, amb 15 anys, es converteix en el gran mestre més jove de la història. I Oriol, ara sí que ja us deixem perquè hem fet un repàs a algunes de les coses que van passar al 1958, però us deixem ben acompanyats amb una cançó que feia furor justament aquest any, Johnny B. Goode i Chuck Berry.
2: Doncs vinga, Oriol, fins la propera.

0: Go, Gemma, go, go, eh? Ja pots seguir endavant amb l'Hora Maresme, que fins aquí hem fet aquest repàs d'aquest any de la Pico.
1: Molt bé, Oriol, gràcies. Fins ara.
0: A tu, fins ara.

0: Portem un nou capítol de llibres a l'hora Maresme amb la Mar Arenaza, que, com sempre, ens acosta noves lectures i ens convida a descobrir històries i reflexions de tota mena. Avui posem el focus en la paciència, ja ho sabeu, i en la importància d'aprendre a aturar-nos amb Biografia del silenci, de Pablo d'Ors. Endavant.
1: Bé, doncs, nou episodi de llibres. Com sempre, presento el qui m'acompanya, és la Mar Arenaza. Què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bé, gràcies.
1: Veig que ja no sonen les pulseres.
2: No, això, no.
1: No sé si espantar-me o no. Bé, avui, tema del dia, com sempre, introdueixo. I, mira, com que és una pregunta, te la pregunto a tu directament i ja parlem del llibre. Mar, què tal la paciència? Com la portes?
2: Bueno, depèn del dia. Hi ha dies que sóc molt soferta i hi ha dies que sóc horrible i semblo com el demoni de Tasmània i ningú no em vol parlar perquè sobre es percep. Es percep molt.
1: Jo tampoc respondré a la pregunta perquè és complicat. Però bé, quin llibre ens porta relacionat amb la paciència?
2: Bueno, mira, no ho sé. Però a mi m'ha inspirat molt... O sigui, què cal per tenir paciència, no? Estar en pau i serenitat.
1: Correcte.
2: Val? I què cal, què s'ha de fer per estar en pau i amb serenitat? És per tenir un equilibri interior.
1: És una cadena.
2: I què ajuda a tenir un equilibri interior? La meditació.
1: Molt bé.
2: No, que ara...
1: Ja hem arribat a la conclusió.
2: El llibre es titula Biografia del silenci. És un llibre molt conegut d'un autor que es diu Pablo d'Ors, molt conegut, que també fa xerrades, és un religiós, i així, i la veritat és que a mi em va ajudar molt. Jo ja meditava quan vaig llegir el llibre, però aquest llibre el trobo que és com molt adequat, perquè ell explica també la seva experiència, com ell es va iniciar amb la meditació.
1: Vale.
2: I llavors doncs, és allò que al principi t'agobies molt, ho vols fer-ho bé a la primera, sembla una cosa com molt fàcil, i no. No és tan fàcil perquè també depèn molt del dia a dia, com la paciència.
1: Correcte.
2: No? Hi ha dies que estàs més
1: que
2: connectat.
1: Que és la mare de la ciència, ho havíem de dir, mare, jo ho sento, ho s'ha de dir.
2: Havia de passar. Doncs sí, pues sí, la paciència, no? la constància, no? I aquesta tranquil·litat l'ha de mantenir, en aquest cas, les emocions una miqueta a ratlla, no? Perquè si no això sembla un serial
1: veneçolà. Parlem de 49 capítols, segons he llegit aquí ara,
2: sí,
1: en una petita xuleta que tinc.
2: Molt breus.
1: Molt breus.
2: Molt breu, sí. Sí, sí. I a mi el que em va agradar molt és que vas llegint i et va dient, bueno, doncs jo el tercer dia em va passar que em posava molt nerviós. I evidentment, doncs això et passa, no? Ho comences superbé, amb molta actitud, i el tercer dia estàs ja fins al monyo de la meditació i no tens paciència. L'altre dia, ostres, connectes més, no? I llavors, doncs, aquest tema que és com molt interior, quan tu comences meditació, clar, tu estàs amb tu mateix, que
1: sí,
2: això és el complicat. I, clar, ell et va acompanyant amb aquest procés. I la veritat és que és molt bonic. I quan acabes dius, ostres, pues ja tinc més ganes de meditar, no? Perquè
1: clar,
2: és interessant.
1: Avui en dia que vivim en uns temps de rapidesa, d'estrès, de consumisme, etcètera, etcètera, moltes coses, i tots majoritàriament doncs, anem estressats, anem nerviosos també per la feina, pels estudis, per tot.
2: Sí.
1: Per una persona, parlo per mi mateix, que no ha fet mai meditació, poder de la forma que em penso, poder n'he fet d'una altra manera que no la percebo, seu,
2: sí.
1: Però com introduiries una persona a fer meditació, ja que tu n'has fet?
2: Sí, bueno, pues que estigui tranquil·la i que accepti els seus propis pensaments, perquè a vegades el que passa, el primer que vols en meditació és no pensar en res, però l'important és no pensar en res, sinó que el que se't passi per la ment no t'afecti.
1: Però quin és el procés? O sigui, m'ho estic imaginant,
2: està tranquil.
1: Incens, un Buda traient aigua per la panxa i tu fent ioga, per exemple.
2: No, la base és la respiració.
1: Val?
2: La respiració, com que et fa estar pendent de que inspires, expires, això, o sigui, és
1: mític,
2: de manual,
1: sí.
2: És de manual, doncs pues, clar, et vas com desenganxant, no? Que si he de posar una rentadora, que si hauria d'haver fet no sé quantos, que si no suporto a no sé qui, no?
1: Vale.
2: Però tot això et va passant en el cap i simplement ho vas deixant, saps? No parles amb aquests pensaments, no dius, oh sí, és un maniàtic, oh sí, no sé què, no. I llavors doncs, tot això es va com diluint. Però és també el mateix tema de la paciència, no? I de com nosaltres reaccionem a el que ens passa,
1: exacte,
2: no? Quan més interactuem amb el que ens està passant, més gros és el drama, no?
1: De fet, jo crec que una de les formes de madurar, de que la gent madura, és d'aguantar la paciència que et genera el teu entorn. Ja sigui gent, ja sigui elements, ja sigui espais.
2: Clar.
1: Jo crec que una de les formes que la gent madura més és això, és sí. aguantar-t'ho i meditar, guardar-t'ho tu i clar. Una mica això, no? Per acabar, Mar, sí. com sempre, a qui li recomanes aquest llibre? Jo crec que aquí està claríssim.
2: A tothom que necessiti. Sí, és que,
1: per què ho pregunto, eh? Per què ho pregunto, si ja m'ho imaginava que me la recomanaris a mi, per
2: sí,
1: exemple?
2: Sí, sí, sí, totalment. Sí, sí.
1: A tothom que estigui estressat, a tothom que sí. doncs, vulgui sí. moments de zen, no?
2: Sí.
1: De pau.
2: Fet i fet és posar una miqueta de distància a les coses, eh? Vull dir que és tan simple com això. A vegades ens imaginem moltes... i no.
1: Perfecte.
2: Posar una miqueta de distància. Ja.
1: Perfecte. Ok. Meditació sí.
2: Sort.
1: Medicació no.
2: No. Vale? Bueno, a vegades tot ajuda, eh? Tot ajuda.
1: Mar, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.

0: I els tastets de llengua d'avui els dedicarem a parlar sobre l'origen dels noms dels mesos que ens queden per acabar l'any amb la Gemma Martínez del CNL del Maresme. Endavant.
1: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb un nou tastets de llengua amb la nostra Gemma, però en aquest cas del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, la Gemma Martínez. Et donem la benvinguda de nou a l'Ona Maresme. Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí.
1: Avui el programa el dedicarem, si no m'equivoco, a parlar de l'origen, perdoneu, dels mesos que queden encara de l'any, ja que estem començant la tardor i anem veient una mica la llum al final del túnel, però queden uns mesos per endavant i tu ens en explicaràs curiositats. Així que, a veure, tu mateixa.
2: Sí, ja sabeu que aquí, a mesura que avança l'any, anem repassant l'origen dels mesos i ara doncs volíem fer aquest últim tram de l'any per repassar d'on venen les paraules que fem servir ara que comença la tardor. Així que, si et sembla bé, començo.
1: Em sembla perfecte.
2: Val. Doncs bé, comencem amb el mes de setembre. El mes de setembre ve de la paraula llatina septem, set, perquè era el lloc que ocupava en l'antic calendari romà, que començava el mes de març i només tenia 10 mesos. I així successivament. Octubre ve de octo, 8, i novembre de novem, 9, i finalment desembre de décem, 10. Com podeu imaginar, això suposava un trasbals considerable perquè no s'ajustava a l'any solar i, per tant, a les quatre estacions, primavera, estiu, tardor i hivern. Aquesta anomalia es va acabar de resoldre en l'època de Cèsar, que, ben assessorat, va posar-hi una miqueta d'ordre. Ell va aconseguir que les estacions corresponguessin als mesos que tocaven i així el desembre no caigués a la tardor i encara anés avançant cap a l'estiu, d'acord? Va ampliar el calendari de 10 a 12 mesos.
1: D'acord, doncs mira, ja ho hem parlat a algun altre tastet, aquests orígens dels noms, dels mesos, i té tot un sentit, perquè a vegades diem...
2: Sí, clar, és l'origen d'on venim.
1: Exacte, l'origen d'on venim i segueix aquesta cronologia que, com tu dius, César va decidir ampliar.
2: I per acabar, doncs, ja que dèiem això, que va ampliar el calendari de 10 a 12, parlarem de la paraula llatina, de la paraula calendari, que també deriva d'una paraula llatina, que és calendae, i que significa el primer dia de mes. En el calendari romà tenia tres dates de referències: les calendes, que corresponien al dia 1 de cada mes, les nones, que coincidien amb el dia 5, en alguns casos, en alguns mesos 7, el dia 7, i els idus, que queien en el dia 13 i en alguns mesos el dia 15. Aquests tres punts, les calendes, les nones i els idus, eren punts de referència que es feien servir a l'època romana, val? D'aquestes dates de referència ens han quedat expressions com d'avui en 8 o d'avui en 15, perquè es comptaven d'una a l'altra, però es comptaven al propi dia. Per tant, ens han quedat aquesta manera de comptar en català, que comptes d'aquí una setmana, dius d'avui en 8 o d'avui en 15.
1: És a dir, que ja sabem el per què ve, aquestes expressions, que també ens han canten aquí els tastets recordar-les. Gemma, ara hem recordat això que ens has explicat, que sempre ens agrada saber curiositats, però també hem de parlar del Centre de Normalització Lingüística i d'una cosa que ja la temporada passada ho vam comentar, i és que teniu unes llistes de Spotify amb música.
2: Correcte.
1: A veure, explica'ns una miqueta això, perquè ara que comencem, estem entrant en aquesta roda de feina, de rutina, què hi podem trobar en aquestes llistes?
2: Doncs sí, us volem recordar que, a part de tota la feina que fem amb els cursos de català, el Centre de Normalització Lingüística, o més ben dit, el Consorci per la Normalització Lingüística, intenta fomentar l'ús del català en tots els àmbits, i un d'aquests àmbits és la música. Per tant, podeu entrar al perfil de Spotify que té el Consorci i trobareu més de 35 llistes de música catalogades per temes, dates, nivells, moltíssimes, moltíssimes cançons, totes, òbviament, en català. N'hi ha per triar i remenar i n'hi ha per tots els gustos, n'hi ha de tots els gèneres musicals. Per tant, us animem que entreu, ens feu seguir i escolteu música en català totalment actual i actualitzada.
1: Molt bé, doncs això, que l'escoltin, que li donin una oportunitat i que ens escriguin tant a nosaltres com a vosaltres a veure quina és la seva llista preferida.
2: Sí, també ens podeu proposar cançons i les podem incloure a les llistes.
1: Molt bé, doncs dit i fet, Gemma Martínez, moltes gràcies per venir un dimarts més aquí a l'Ona Maresme i ens escoltem al següent programa.
2: Gràcies.
0: Arribem als últims minuts del programa d'avui de l'Hora Maresme i com que ens sobra una mica de temps, aprofitem, recuperem el tema del dia, la paciència, amb la pregunta que avui ens formulem, què us fa perdre la paciència, i també doncs preguntem a la resta de companys què els hi fa perdre la paciència. Qui tenim per aquí?
3: Hola, què tal?
1: Hola, hola.
0: Sergi, Martí. Molt bé, algú més? Sembla que no, eh? Martí. A veure, explica'm què et fa perdre la paciència, que a mi m'interessa saber què...
3: A mi també
0: m'interessa. A que sí? Doncs va.
1: No, mireu, uf, quina, ara m'heu ficat una responsabilitat. Mira, jo diria que el que més em fa perdre... Poques coses, perquè no sóc gens d'enfadar-me, però hi ha dues coses que són l'egoisme de les persones, quan detecto com una actitud egoista o amb falta d'empatia, és una cosa que em desespera molt perquè penso bueno, jo també podria actuar així i no ho estic fent per tenir cura amb tu o tenir un tracte amb tu bo, perquè ho has de fer tu amb mi. Això és una cosa que em posa molt nerviós i que, a veure si se m'entén, que se m'acusi de coses que considero que fan amb mi. Per exemple, si jo arribo 5 minuts tard i em foten la bronca per haver arribat 5 minuts tard, llavors tu no m'arribis 5 minuts tard. Ara bé, si tu arribes 5 minuts tard, jo mai et diré res. Però si a mi m'ho recrimines, doncs llavors no ho facis tu. No sé si m'explico, però a mi això em posa negre.
0: Sí, t'expliques. Mira, abans de que en Sergi ens expliqui també què li posa nerviós, escoltem també en Marçal, que el tenim aquí a la part tècnica, doncs fent possible aquest programa, i també vull saber què li fa perdre la paciència.
4: Doncs una cosa que, de la qual no n'estic orgullós, perquè una mica el que deia el Martí, jo quan ho faig, a mi també em passa, diguem-ne, que jo també ho faig, que és ser ineficient. Bueno, potser em defineix com a tècnic, però la ineficiència i perdre el temps en coses que sé que puc fer ràpid, sobretot si són responsabilitats, em fa perdre molt, o sigui, els estreps.
0: Molt bé, doncs aquest és el punt feble, podríem dir, d'en Marçal i en Sergi Ferrer. Sergi, què et fa perdre la paciència? Perquè hem de dir que tu ets aparentment molt tranquil.
3: Jo sóc molt tranquil, poques coses, com bé ha dit en Martí, em fan perdre la paciència, però n'hi ha una que em fa canviar fins i tot l'actitud i sóc bastant cabron, que és la impuntualitat. Jo sóc una persona bastant puntual, fins i tot arribo abans als llocs de l'hora prevista, però la gent que arriba ja 10 minuts tard, 5 minuts encara, però 10, 15 minuts tard em posa bastant dels nervis.
0: Molt
1: jo
0: bé,
1: estic amb doncs... en Sergi, també la tenia aquesta al tinter, també em posa negre.
3: És una falta de respecte per mi, eh? Per mi,
1: sí, 100%.
3: Ja, qualsevol...
0: Més o menys podem coincidir, no?, en certa manera, de les coses que ens fan perdre la paciència. Companys, gràcies a tots. Nosaltres doncs tornarem demà amb un nou tema del dia. Adeu.
1: Adeu.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Ràdio Tordera. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre. Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69. LinkedIn. El cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
2: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
1: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
2: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debataran amb el president. Dijous en la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
6: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
5: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'omnis, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referència positius també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades que han patit violència de gènere és el col·lectiu que sí que costa més, o per exemple treballar en una presó. Jo com a integradora social en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys, i fent suplències, vull dir que no, jo estava estudiant i vull dir, ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs: pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent, en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit, vull dir, elles es feien el sopar i jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment doncs ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també. Vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic, Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també jo crec que sí, jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però òbviament també hi ha aquesta part entre cometes negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies de dilluns a divendres treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera, perquè és impossible. Vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, clar, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixis enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt.
1: Assetjada.
2: Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius sí. Tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, és clar.
2: Vale, pues en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un timeout, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Ni per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb, quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a ramblejar aviat. Una super abraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages, a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que, de fet, són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
8: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i el repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
8: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isard i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs tenim el Sala, i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
8: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
8: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el

0: és perquè tenen una envergadura important, no?
1: Sí, són molt grans i també s'han d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet la de fa 2 anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
0: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
1: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
0: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
1: Quan vulguis, Anna, parlem.
0: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí que recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent anaven a vindre, a donar les gràcies que s'havia solventat el problema que tenien. I molt recordo sempre diversos cotxes, diversos mostrats d'aquests de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella...

0: comarca a fer-se furgonetes per a vindre el dia X a anar-se a visitar el Pepieta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puig a peu a la finca que estava ma mare. Això m'ho ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'ho han comentat que anaven, doncs, que tenien els familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, farem viatges expressament.
1: Per trobar Pepieta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepieta i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
2: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, claro, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pront de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per aquí que Pedret, Pepieta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepieta diverses vegades després de patir caigudes.
2: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepieta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
0: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt, i a mi me s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare, i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en este cas, que tenia a preparar l'ofor, i per a fer, i van agafar un sac de farina, se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, ensenya la foto de la teva mare. Vaig sense la foto de la meva mare per començar a plorar.
1: Tota esta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. Quan Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepieta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
2: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era, pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remeiera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepieta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
2: Una cançó on, pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepieta la Paisana, sempre el nostre record.
3: Paisana de nom, paisano remeix,

0: de fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també esta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en este espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua.

0: Anna, us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Uh-huh. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per les formes. Encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papa Seid és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan
2: fàcil, tan potser. O...
4: Fàcil, sí, sí.
3: Mm-hmm. Explica'ns tot, també, Adrián... Disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental, i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Et poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però no, vull dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és, doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia. Doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments, i tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrelles superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, perdó.
5: Ja.
6: Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, és un honor. No sé si avui és el Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del 18, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevinés aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, perquè donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
2: I tant, i Víctor, com era viure en una masada?
8: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podríem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindre llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
2: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
8: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades, i a més el passat, és la Masada de Martí, que de fet és, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
2: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veinejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
9: Hola, Mercè!
10: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
9: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
10: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
2: Oh, ara... Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
10: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo faltant. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, som 7 germans i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, hores que deien que escuela per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i vaig, em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era al mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt. Canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya som dones. I llavors no hi havia permisos per criatura. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi mon cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir a la pissarra, jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera.
3: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Bona tarda des de... Bona tarda des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui, 29 de setembre de 2026. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies i informacions destacades del poble al dia d'avui. I al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera prova a crear un Consell d'Adolescents per donar veu als joves. Segon titular. L'Ajuntament de Tordera millora i neteja els camins de l'entorn rural. Tercer titular. Oberta la convocatòria d'ajuts per a persones amb discapacitat a Tordera. Quart titular. Dimissió en bloc de la Junta de la Penya Barcelonista per anar a eleccions el mes de novembre. Ara desenvoluparem les notícies. Notícia 1. L'Ajuntament de Tordera ha aprovat el reglament per crear un Consell d'Adolescents i Joves al poble. Aquest nou espai servirà perquè els nens i noies de 12 a 16 anys puguin donar la seva opinió i proposar idees per millorar el poble. La mesura va comptar amb el suport de la majoria de partits i ara estarà un mes en exposició pública abans de la seva posada en marxa definitiva. Notícia 2. La regidoria d'Entorn Rural de Tordera ha fet treballs de manteniment a la xarxa de camins del poble. S'ha arreglat el camí de la Roureda cap a Terra Brava per facilitar el pas de vehicles. També s'han netejat els accessos i vials de la zona de Sant Pere després del mal temps. Notícia 3. Oberta la convocatòria d'ajuts per a persones amb discapacitat a Tordera. El termini és per a la compra de productes i adaptacions, prestacions de la llar, adaptacions i eines de comunicació. Les persones amb un grau de discapacitat del 33% o més poden demanar la sol·licitud. El termini, però, que s'ha de presentar a l'Ajuntament amb tota la documentació, acaba aquest divendres 2 d'octubre. Notícia 4. L'Assemblea de la Penya Barcelonista de Tordera va ajornar les eleccions fins al 27 de novembre. Els socis van rebutjar la proposta del president de canviar els punts de l'ordre de la reunió. Després del debat, el president i la Junta van dimitir en bloc per poder presentar-se als nous comicis. Mentre es prepara la nova votació, una junta gestora s'encarregarà de gestionar l'entitat. I ara recordem els titulars del dia. Primer, Tordera prova crear un Consell d'Adolescents per donar veu als joves. Segon, l'Ajuntament de Tordera millora i neteja els camins de l'entorn rural. Tercer titular, oberta la convocatòria d'ajuts per a persones amb discapacitat a Tordera. I quart titular, dimissió en bloc de la Junta de la Penya Barcelonista per anar a eleccions al novembre. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
6: Els premis del concurs de Festa Major de Fotografia. Això ha estat el Notícies de Tordera.
7: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
8: Cada història té la seva banda sonora. Minuts musicals. Vivències, confidències i les seves cançons. Minuts musicals, dilluns a les 9 de la nit i en remissió els diumenges a les 4 de la tarda a Ràdio Tordera.

Doncs sí, això són minuts musicals. Bona tarda, bona nit, depèn del dia en què connecteu amb Ràdio Tordera, la 107.1 de l'FM. Minuts musicals. Aquest és el programa ja 309. Ja us vaig dir en un altre moment de què estem. Set anys en antena. Gràcies per ser-hi. Tenim sempre, com cada setmana, tenim aquest confident que ens explica la seva vivència. I avui, doncs, tenim el confident que ens explica la vivència, que l'ha titulat Crim en el microones. Bé, nosaltres, com sempre, ja sabeu que busquem aquestes cançons, posarem la primera cançó perquè després, bé, haurem de saber de què va aquest crim.

Doncs bé, crimen al microones. I ens diu així, el confident, diu: la cuina del microones és una mala costum. Diu que tot es pot fer en el micro. Comences al matí amb el got de llet, el dinar descongelant el que t'has fet, o escalfes el que has comprat fet, o poses a fer alguna cosa per la via ràpida. La cosa és que ja no podem viure sense ell.

Em diu una amiga que ha fet un descobriment. I jo que li dic un descobriment? A què? I de què es tracta? I em diu que ha anat de visita a casa la iaia de la seva jove i que li varen fer un regal.

que li havien fet un regal. Jo li dic un regal i què té que veure el descobriment? Sí, sí, espera que ja t'ho dic. Resulta que allà a la finca tenen un rusc d'abelles i que estan tots il·lusionats descobrint la mel, la bresca, la cera, tot el que produeixen les abelles.

Diu que estan tots pendents de tot el que produeixen les abelles, que les miren com van a xuclar les flors i aquell anar i venir i el brunzit que se sent. Tot això diu que és fascinant. I jo que li dic, sí, molt fascinant, però el teu descobriment quin és?

Diu sí al descobriment, però quin és? No siguis impacient, que aviat t'ho diré. Resulta que quan varen treure la mel del rusc i la bresca, ens varen donar un pot de mel i un tros de bresca perquè la provés. La iaia primer ens diu que la bresca és la cera, que té moltes utilitats.

Diu que es fan productes de molta utilitat. Diu, es fan productes de bellesa, es fan espelmes, ciris, i també serveix per fer ungüents, productes medicinals. Sí, sí, tot això està bé, però el teu descobriment encara no m'has dit res. Sí, tens raó. És que el meu descobriment està relacionat amb el crim del microones.

Però què dius, el crim del microones? Però quin disbrat és el que has fet? Bé, ara t'ho dic. Mira, vaig agafar el tros de la bresca i estant tan ple de mel que volia separar-la. La vaig posar en un colador, però no sortia la mel. Així que vaig pensar en ficar-la al microones.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem en aquesta segona part de Minuts Musicals. Si ara doncs algú s'incorporés, doncs farem una mica de memòria. I si ens seguiu des del principi, doncs també esteu gaudint i sabeu una mica de què va la cosa. La vivència d'avui ens l'ha titulat el confident Crim al microones. I ens diu així: la cuina del microones és una mala costum. Diu que tot es pot fer al micro. Comences al matí amb el got de llet, el dinar descongelant el que tens fet, o escalfes el que has comprat fet, o et poses a fer alguna cosa per la via ràpida. La cosa és que ja no podem viure sense ell. Em diu una amiga que ha fet un descobriment. Jo que li dic un descobriment? I de què es tracta? I em diu que ha anat de visita a casa la iaia de la seva jove i que li varen fer un regal. I jo li dic un regal i què té que veure el descobriment? Sí, sí, espera, que jo ja t'ho dic. Resulta que allà, a la finca, tenen un rus d'abelles i que estan tots il·lusionats descobrint la mel, la bresca, la cera, tot el que produeixen les abelles. Que les miren com van a xuclar les flors i aquell anar i venir i el brunzit que se sent. Tot això diu que és fascinant. I jo que li dic, sí, sí, molt fascinant, però què té que veure amb el teu descobriment? Què és? No siguis impacient, que aviat t'ho diré. Resulta que quan vàrem treure la mel del rusc i la bresca, ens varen donar un pot de mel i un tros de bresca perquè la provés. La iaia primer ens diu que la bresca és la cera, que té moltes utilitats, que es fan productes de bellesa, es fan espelmes, ciris i també serveix per fer ungüents, productes medicinals. Sí, sí, sí, tot això està bé, però el teu descobriment encara no m'has dit res. Sí, tens raó. És que el descobriment està relacionat amb el crim del microones. Però què dius? Quin crim? Quin disbrat és el que has fet? Bé, ara t'ho dic. Mira, vaig agafar el tros de la bresca i estava tan plena de mel que volia separar-la. La vaig posar en un colador, però no sortia la mel, així que vaig pensar en ficar-la al microones. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part i ara doncs sabrem a veure al final això del crim que és. Diu, i ara el descobriment i el crim perquè es va fondre la bresca. Li vaig dir a la veïna el que havia fet i ella és la que em va dir que havia fet un crim. Sí, sí, el crim del microones.

Doncs bé, diu que la veïna és la que li va dir que havia fet el crim del microones. Diu, quan es va refredar la cera, feia una capa per sobre de la mel. La vaig treure i va quedar la mel. Un dia, aquella iaia em va preguntar si m'havia agradat la bresca. I jo em vaig quedar parada. Com li dic que havia fet un disbrat?

Diu, com li dic que vaig fer un disbarat? Però sí que li vaig dir que la mel era bona, però que l'espès no m'agradava massa. I es va posar a riure. I riu que riuràs. Li va fer molta gràcia això de l'espès.

Bé, bé, seguim, seguim. El nostre confident diu que... Quin tip de riure aquí? I diu que riuràs. Diu, li va fer molta gràcia això de l'espès. Diu, i allò del micro? Un crim? Ell em diu que no coneix aquest trasto, ni la manera de cuinar. Ella sempre havia posat la olla amb el foc de llenya.

Doncs bé, es diu la iaia que ell, deia que ella sempre havia posat la olla al foc de llenya i el menjar era molt bo i sa, no com ara amb aquest micronyonyes que tot ho fiquen allà dintre i mira els disbrats que en surten.

Doncs bé, que divertida que és aquesta iaia. Diu com ara ho fiquen tot en aquest micronyonyes. Diu, i mira, les coses surten com surten. Ai, que divertida. És que, i clar, aquesta iaia, a la seva edat, tot això és desconegut per ella. Ni li surt bé de dir-ho. O sigui que, per ella, és el crim del micronyonyes.

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, fins aquí aquests Minuts Musicals d'avui. L'experiència del confident nostre, no?, de que va descobrir, clar, va descobrir la cera que és el que envolta amb la mel les abelles. Sembla estranya el treball que fan les abelles. Nosaltres, doncs, hem de deixar ja aquests Minuts Musicals per aquesta setmana, esperant que ens retrobem la setmana que ve. Passarem llista, eh? No falteu, perquè ja sabeu, ja esteu veient que cada setmana, doncs, és sempre una cosa diferent. Fins a la propera. Us ha acompanyat Maria Dolors Oliveres. Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan, que s'obrirà a informació pública durant 30 dies. Explicava l'objectiu del Consell el regidor de Joventut, Daniel Canals.
2: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
1: Rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la Regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Escoltem el seu titular, Xavier Pla.
3: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant, aquest és el repte, no?
1: Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat. Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal i la comunicació. Toni García, regidora de Serveis Socials.
4: I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
1: Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Junts per Tordera, PSC, Esquerra, En Comú Podem i Més Tordera van votar en contra. Escoltem el regidor Eric Pérez.
5: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos. Podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos.
1: La penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. L'Assemblea rebutja l'ampliació de l'ordre del dia proposada pel president per destituir la directiva, desencadenant la seva dimissió, i de la Junta per concórrer als nous comicis. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, sembla que per fi podrem parlar de precipitacions, les que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui aquí a la comarca, unes pluges que seran localment intenses i poden ser també molt abundants, sempre de forma puntual, i superar els 40 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que esperem que vagin arribant al llarg d'aquest matí, que tocada al migdia també arribarien cap al Maresme Nord. De fet, se n'hi han desplaçant de sud cap a nord al llarg d'aquest matí, i esperem que acabin regant, que acabin afectant a tota la comarca. No cal dir que és una bona notícia que plogui, perquè tenim una sequera que ja comença a ser destacable, més tenint en compte que estem ja a la tardor, però com acostuma a passar en aquesta època de l'any, molta precaució, perquè a vegades descarrega, doncs, amb molta intensitat, i això és el que es preveu al llarg del matí d'avui. A banda d'això, doncs, vents molt fluixos, tranquil·litat pel que fa a la situació marítima i unes temperatures que, evidentment, amb més núvols i amb aquestes possibles precipitacions de cara al migdia, avui baixaran les màximes respecte a les d'ahir. De cara a demà, s'espera que el temps s'estabilitzi, força sol, encara amb restes de núvols poc importants i amb unes temperatures que, en conseqüència, de nit baixaran una mica, de dia seran lleugerament més altes, tampoc no massa, amb vents que continuaran fluixos i situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Sembla que la tranquil·litat ens acompanyaria fins divendres, ja que dissabte arribarà una nova pertorbació.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atents, atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, Josep Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Bé, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, som-hi. Hola, què tal?
1: Perquè esteu content.
0: Home,
2: s'ha portat aquest obsequi,
0: potser que farà feliç. Gràcies.
3: Benvingut, José
0: Mari Vaquero, aquí.
3: Home, Nicaragua, el partit, eh?
0: L'has de guardar. Home, el guardarem aquí. Estem aquí. Com estem?
4: Què del vago? Com vaig? Oye, no vaig com va les companyies, eh?
0: Hola, no. Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
5: Aquí mateix.
1: Si no el trobes, no haguessis tornat.
0: Bueno, jo hauria buscat.
6: Molt bé, i continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més? A veure.
7: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: va
6: bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després la Olga Viza va fer més que un club. Apa. Per preparar la gent, una memòria històrica, molt bonica. Després el periodista Santiago Argal, uh-huh, va dirigir Barça, uh-huh, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia el de l'Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid i la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Vinga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del 92.
6: I tant.
7: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Avui hem recordat, hem dit, eh? Doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció amb un tema musical,
7: ja,
6: de Montserrat Caballé.
7: Clar.
6: I del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord. Fantàstic.
6: Que ens posarà a tots el vello de punta.
7: Sempre, eh? Aquesta cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
7: preciosa
6: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: a María Luisa Sola. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, María Luisa, que usted sabe que puede contar conmigo. Això és de Mario Benedetti. De plaisir, de frissons, de caresses, de pauvres
1: promesses, à quoi bon se laisser reprendre. I és que avui tenim amb nosaltres a María Luisa Solà, actriu de doblatge de Sigourney Weaver, però també és la veu habitual de Helen Mirren, Susan Sarandon o Diane Keaton. I amb ella volem parlar de la professió, de la vida i de tot plegat entre amics amb l'Assumpta Vitòria i un servidor, i la tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. María Luisa, com estàs?
2: Hola, hola, hola, bona tarda,
1: bona
2: com esteu?
1: Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, aquí esperant i ja està, ja estic amb vosaltres.
1: Escolta'm, un plaer tenir-te amb nosaltres.
2: Gràcies, molt amable. Molt amable. Per mi també és un plaer tornar a estar amb vosaltres, perquè altres vegades ja hem estat i hem parlat.
0: Moltíssimes vegades. Sí, sí. Jo pregunto, jo és que... A ver, yo estoy acostumbrada a hablar con María Luisa en castellano.
1: No hay problema, pero hemos, pues claro, podemos mezclar aquí idiomas. Escolta'm, això és per tot Catalunya, que ens escolten, i pel podcast i per tot arreu. O sigui, que podem
0: hablar... ¿No quieres hacerlo en català, María Luisa, o en castellano?
2: Habla en català, no habla en castellano. Claro.
0: Lo que nos salga.
1: Lo que salga, escolta.
0: Vale, que ens surti. Venga.
1: Clar que sí, dona.
0: Molt bé.
1: Escolta, María Luisa, abans parlàvem amb l'Assumpta. Nosaltres sí. Ja veuràs que fem com una charla aquí, eh? Però,
2: sí,
1: escolta'm,
2: perfecte.
1: El món del doblatge, sí. Jo que, mira, últimament estic parlant amb estudiants de doblatge, no? I sí, em comenten, sí, doncs, que ha canviat moltíssim. Veia una entrevista teva de fa poquet en el que parlaves de la voràgina de tot plegant, no, que ara i en els mitjans de comunicació també ens passa, malauradament, que tot ens ho demanen no per avui, sinó per abans d'ahir. I em va fer molta gràcia,
2: exacte,
1: perquè dic, és que això ens passa a nosaltres també, als mitjans de comunicació.
2: Sí.
1: És horrible, el ritme.
2: Exacte. Això quan ha d'estar? Abans d'ahir? O sigui que clar, dius, bueno, pues corre que te pillo.
1: Ai, Déu meu.
2: I ja està, però no pot ser sempre corre que te pillo, perquè hi ha pel·lícules i pel·lícules. I, bueno, hi ha pel·lícules que també ja, bueno, per com són o per tot, s'ha d'anar una mica més a poc a poc, mm-hmm, i, bueno, però de tota manera, mira, ara la tècnica ha avançat moltíssim, sí, és el que més ha avançat.
1: Uh-huh.
2: I la tècnica va molt ràpid.
0: Molt ràpid, sí. No té pas d'anar.
2: És rapidíssim, no tens ni... És que no pots ni respirar, que ja tornes a veure el take i que no és com abans, que passava i tenies una estoneta per mirar una mica, per memoritzar una mica, ara no.
0: O havia el del costat, com tu,
2: exacte,
0: o el Manolo Cano, qualsevol. Jo et deia, mira, però, esto sí, sí, algo.
2: Pero es que ahora Asunción trabajamos solos, ya lo sabes.
0: Solos completamente. Yo es que lo he visto y me he quedado... Yo no podría ahora ya, porque
2: sí,
0: da
2: claro
0: miedo.
2: Que podrías,
0: da miedo.
1: Al final te acostumbras.
0: Te acostumbras,
2: ¿no? Te acostumbras,
0: ¿no?,
2: a todo y entonces, pues bueno, pues ya está.
0: Pero
2: dices, ¿qué hay que hacer esto? Pero ¿cómo podré sin tener el compañero que me da la réplica?
0: Claro, claro.
2: Y sí, te acostumbras y ya está.
0: Claro, pero yo me acuerdo de que, no sé, los directores de doblaje también te marcaban un tono, que el
2: Hombre,
0: otro día
2: tanto.
0: Hablaba Rafa Calvo también en una entrevista como la tuya, que le marcaban
2: claro.
0: El tono y estas cosas, y ahora
2: claro,
0: lo
2: claro.
0: Haces por ti solo.
2: Bueno, lo haces por ti solo, tienes al director que está en la sala
0: está
2: contigo.
0: Está en la sala igual, te lo marca.
2: Está en la sala igual y bueno, y él te ayuda y te dice, pues como siempre, que ha visto la película y te ayuda, ¿no?
0: Claro.
2: Pero no deja de ser extraño el que hagas una, yo qué sé, una escena y que nadie te conteste. O sea,
1: claro.
2: A ver, tienes que estar un poquito a la guay de lo que has oído, sobre todo oír el original mucho,
0: claro.
2: Saber cómo lo dicen y saber
0: claro.
2: cómo te va a responder la persona. Y si tienes la suerte de que el resto está hecho y tú puedes oír a tu compañero grabado, claro, pero lo puedes oír, pues más o menos ya te da el tono. Claro. Porque si no, pues luego cantas como un jilguero, ¿no?
1: Sí,
2: uno habla en un tono, claro, el otro...

0: I com sempre el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta.
1: Què tal, mira, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història, en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, molt contenta.
1: Per què estàs tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no,
2: el teu single.
1: El teu primer single. Yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José. Oh. I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec. No,
1: 8 anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que esteu avançats, eh?
2: Bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a Enarge. /music.
1: Molt bé, segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Aplaudeix, Nor. Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, ves, Enar. Corre, ves cap allà i que callin. Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya, digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
4: No,
1: però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo sabia que mi abogado no voy a fer reclamar.
1: Abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no està mi abogado no voy a hacer declaraciones.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot. Què
1: has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos. Mira,
1: i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Dir. Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que igual és millor fer-la les dues.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Sí, que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, però no diré, enganaria tot.
1: Com fa la cançó, va? Ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja, ja,
6: bueno, bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Jo no hablo.
6: Así que llegas y estás charlando.
7: No, hombre, es que
6: necesito. Eso no es la peluquería, hablar. Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat això, brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
6: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra, jo també.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta. Si arriba temps, abans no comenci jo la Mari de Xambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Sempre promete cosas que no cumple, no te des cuenta, siempre estás en... I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: ellas los tengo.
1: La caixa tonta.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
7: Sí, sí.
6: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 7.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.
8: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
9: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com és habitual, després dels plens de l'Ajuntament de Tordera, reunim els polítics locals per parlar d'alguns dels temes que s'hi varen tractar. Estem parlant del ple corresponent al mes de setembre, que comptava amb un total de 9 punts en l'ordre del dia, però s'hi van introduir uns punts d'urgència que són fonamentals per a l'actualitat del nostre poble, perquè tenen referència a tota la problemàtica que ens ha afectat aquest estiu respecte a l'aigua i, sobretot, ens aporta solucions ja definitives. Saludem a l'alcaldessa Elisabet Mejías, benvinguda, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A l'Àlex Gispert, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent República, benvingut,
2: bona tarda.
0: Xavier Pla, de Més Tordera,
3: benvingut. Bona tarda.
0: I l'Eric Pérez, de Vox, benvingut, bona tarda. Hem de disculpar la presència dels regidors del PSC, que per diversos motius no ens poden acompanyar, i també del regidor d'En Comú Podem, Salvador Giral, també, que per motius professionals no ens pot acompanyar avui a la tertúlia. Com dic, un ple que comptava amb diversos punts a l'ordre del dia, però que s'hi van introduir punts d'urgència per resoldre, ja sembla definitivament, és un pas molt important, el tema dels PIFAS a l'aigua, ja que es va dotar econòmicament tant a les empreses subministradores perquè puguin instal·lar aquests filtres de carbó actiu a l'ETAP, així com també les estacions depuradores de Masmora i Terra Brava, si no vaig mal errat. No és Terra Brava, no és, ho diu una continuació.
1: No, Masmora i Sant Daniel.
0: I Sant Daniel, vinga, ho dic de memòria. Alcaldessa, primer de tot, un pas fonamental, no? El fet de dotar ja econòmicament per poder fer aquesta instal·lació d'aquests filtres de carbó actiu.
1: Sí, de fet, el que vàrem aprovar al ple va ser les memòries valorades de les dues instal·lacions que s'han de fer, de les modificacions de crèdit perquè efectivament puguem tirar-ho endavant a nivell econòmic, i també de l'encàrrec de l'execució de les obres. Plantejaves que era la solució definitiva. No es tracta tant d'una solució definitiva a la gestió del subministrament de l'aigua, sinó que és una solució provisional que ens permet atacar el tractament dels PIFAS. S'estableix com a solució definitiva la connexió a la desaladora, que està prevista per al 2029, perquè una vegada connectats resoldrem altres problemes relacionats amb l'aigua, com per exemple el límit en la captació que ens planteja l'ACA, o altres problemes que no sabem si d'aquí 3 anys o noves normatives es podran aplicar. Pel que fa a la qüestió que ens ha afectat aquest estiu, que és la detecció dels PIFAS i els PFOAs en l'aigua, això sí que ho atacarem amb la instal·lació d'aquests filtres.
0: Molt bé, unanimitat en el sentit de que era necessari, Àlex.
4: Sí, exacte, el que dius. Doncs en punts com aquests és pràcticament obligatori sumar-s'hi. Vull dir, és una solució que estàvem esperant tots després de les analítiques d'aquest estiu. Tot i això, sempre ens agrada dir una miqueta la nostra posició, no? I que potser és la crítica que hem arrossegat més aquests anys des de l'oposició cap al govern municipal, que és en com es fa la planificació o quines planificacions es fan. Evidentment, havíem de votar a favor, perquè és les mesures que estàvem esperant des que vam tenir coneixement, doncs, d'aquest susto de que l'aigua no era apta pel consum, però sí que vam insistir en aquest sentit, de si aquestes dades es tenien d'abans, perquè hem hagut d'esperar aquest punt d'haver d'aturar el subministrament, no, d'haver de declarar l'aigua no potable o no apta pel consum per haver de fer aquesta intervenció. A partir d'aquí, el que deies, vull dir, la unanimitat pràcticament era obligatòria perquè hem de sortir d'aquesta situació. I, doncs, un altre cop també agrair les explicacions de l'alcaldessa que ens ha fet en més d'una ocasió, però bueno, que tot això insistim en la nostra posició.
0: Xavier Pla.
3: Bé, nosaltres a veure què podem afegir, no? Per la passant positiva, que hem estat capaços, doncs, econòmicament, d'afrontar aquest repte, no? Que malauradament, doncs, hi havia un pla, doncs, de renovació de canonades de voltant de 800 i pico mil euros aproximadament, no? En total, un projecte i que hem hagut, doncs, de redireccionar cap a, doncs, a instal·lar aquests filtres, no? Ho explicava bé, doncs, l'Elisabet, que tenim, doncs, la seguretat de poder donar, doncs, una aigua de qualitat, però aquí també, jo crec que aquí és un, ara parlàvem un moment fora de micros, no?, que és un lloc una mica hem de fer un debat una mica més flexible, no? I hem d'apuntar que el que ens està passant és que hem d'assumir un sobrecost en la gestió de l'aigua, que no és de la mala gestió del govern o de qui hi hagi, no? És a dir, hi ha hagut doncs, un conjunt d'empreses o alguna empresa, doncs, que ha fet uns abocaments a la llera del qual nosaltres, doncs, captem l'aigua, que ens estarà provocant uns costos, no, és a dir, de la instal·lació, que hem parlat ara, i també del manteniment, perquè no hem d'oblidar que un tercer filtre és augmentar en un 30% el manteniment dels fetles de carbó que tenim instal·lats. Recordem que en tenim dos, un de ferro i manganès, si no m'equivoco. Doncs serà un tercer, per tant, estem augmentant les despeses de manteniment. I, per tant, doncs, això, doncs, l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs, n'és coneixedora, i com va transmetre, doncs, l'Elisabet, doncs, ha de buscar, doncs, aquesta font de contaminació, no? Sense oblidar que, evidentment, la gestió de l'aigua, doncs, és complicada, no? Perquè l'abocallament a Lleres, doncs, bueno, la normativa, doncs, permet unes coses, i al final, doncs, detectem que aquesta normativa no és suficientment estricta, o hi ha alguna empresa en la qual no se la controla suficientment bé, no perquè no compleixi la llei, sinó perquè l'abocament que se li permet, doncs, químicament, doncs, es provoca aquesta contaminació, no? I jo crec que també, doncs, a llarg termini també jo ho he defensat, no?, també fora dels micros, doncs, que hem de pensar com ha de ser l'abastament d'aigua del municipi de Tordera, doncs, els propers 20 o 30 anys, no? La connexió, doncs, a l'ETAP, doncs, és una forma més de garantir-nos, doncs, una mica més d'accés a una aigua de salada molt més cara, és a dir, el cost per metre cúbic, no sé si es multiplicaria, ho dic de molt de memòria, però es multiplicaria per set vegades el cost que tenim d'extracció. Per tant, és una cosa que en puguem fer un abús. I llavors també hem de presumir una mica de ser tordarencs, no? I en el cas de l'aigua, doncs, ho tenim bé, no? És a dir, nosaltres no hem tingut problemes realment de que ni en el pitjor moment de la sequera els pous municipals es varen quedar sense aigua, no? Sí que tenim una limitació en l'extracció, que és la marca de l'Agència Catalana de l'Aigua, però això és una decisió política, no és un tema, una limitació tècnica, i per tant nosaltres, com a gestors de l'àmbit municipal, hem de tirar pel model que ens surti més a compte, que jo crec que des de Mestre Verdera tenim clar que ha de ser, doncs, que domini, doncs, la captació a través dels nostres pous i garantint-nos una certa sostenibilitat a través d'aquesta connexió de l'ETAP, doncs, a la Salou de Blanes, que a part no ens deixen triar, és a dir, que ens obliguen, però no ens deixen triar, però sí que aquest cost de connexió, tant sigui el cost de connexió com el de manteniment, sigui el mínim possible, no? Per tant, benvinguda, doncs, aquesta solució, aquesta modificació de crèdit, aquests diners a la caixa que ens permeten dur-ho de terme, però abans jo afegeixo aquest punt llarg, no?, de 20 a 30 anys, quin ha de ser el model d'abastament de l'aigua en el municipi, no?
0: Eric.
2: Sí, al final yo creo que era fundamental dar este paso porque, bueno, una institución, en este caso un ayuntamiento, podemos hablar de unas banderas, podemos hablar de otras, de un color, de otro, podemos hablar también de Consell d'Adolescents, del Pla Rula, etcétera, de muchas cosas, pero al final, sin tampoco querer menospreciar estas cosas, ¿eh? Pero lo fundamental, el agua potable, el acceso a agua potable es fundamental, está en la base, considero que está en la base, igual que lo puede estar la seguridad, la limpieza, la recogida de residuos. Entonces, nosotros, lógicamente, no nos vamos a oponer a medidas como estas, ya que está en la base. Si ya no estamos de acuerdo en la base, ya muchas cosas tendrían que pasar para que por muchas diferencias políticas que tengamos, no estemos de acuerdo en algo tan, tan básico y tan esencial como es un derecho, que es el agua potable. No obstante, también, en la línea de lo que ha comentado Alex, portavoz de Esquerra, desde Vox también consideramos que, en cuanto a la transparencia se refiere, no consideramos que fuera lo más se haya hecho de la manera más correcta, más idónea posible. Pero como ya dije en el Pleno, nosotros no somos sectarios y a pesar de esto podemos criticar esto, pero luego apoyar una medida que resuelve precisamente lo que hemos criticado, ¿no? Y así va a seguir siendo en todo lo que vaya sucediendo próximamente.
0: S'ha explicat, però seria bo tornar-ho a insistir. Estem parlant d'una inversió de 1,6 milions d'euros. Clar, la ciutadania es pregunta això d'on surt, si estem parlant de recursos propis de l'Ajuntament, si està previst demanar algun tipus de subvenció, si es continuarà pressionant a l'ACA per saber quina empresa ha fet aquests abocaments, si se li reclamarà a aquesta empresa també l'import d'aquests diners, que són molt importants. Què podem explicar de tot això?
1: Ho comentava el regidor Xavier Pla, hi ha una part important d'aquesta inversió del 1.600.000 que anirà finançada a través de la subvenció que ens donava la Diputació de Barcelona per fer canonades, ens en donava 800 i escacs, en tenim una part destinada a la millora del polígon industrial de Can Verdalet, que ara mateix vàrem aprovar no fa pas gaire el projecte d'arranjament del polígon, amb el qual començaran de seguida les obres de canvi de canonades i d'una nova capa d'asfaltat per millorar el polígon, i sí que tota la resta ho hem de destinar a aquests 700 a l'obra de l'etapa Tordera. A més, en aquests 700 hi haurem d'afegir part del romanent de tresoreria per arribar fins als 900.000 euros. Hi ha una part també petita, un 20%, que ens financien les pròpies empreses, en aquest cas Aqualia i Abastaments d'Aigua del Tordera, a 4 anys, que és quan vencerà el termini de la concessió, i ens ho financen a cost zero, perquè elles també tenen una part de responsabilitat en la qualitat de l'aigua. Pel que fa a l'abastaments, demanarem un crèdit a la Diputació de Barcelona, que també és d'aquests uns crèdits a interès zero de la banca de crèdit local.
0: Vostè reclamava a l'Agència Catalana de l'Aigua celeritat i que no s'aboquin més a les lleres. Una pregunta molt oberta, eh? No sé si confien que l'ACA tindrà celeritat per intentar esclarir els fets. I posant d'exemple, no sé si això hagués passat a Barcelona, si creuen que potser haguessin anat més ràpids. Ho dic perquè des de fora dona la sensació que van passant els dies, les setmanes, i no es veu cap moviment. No sé quina, entenc que l'alcaldessa té més informació, i els altres grups no sé quina percepció tenen. De moment hem passat molts mesos i no veiem que s'avanci gaire en res.
1: Mireu, el dimarts passat vaig estar amb el director de l'ACA, i la veritat és que va ser bastant com decepcionant la visita, en el sentit que el que demanem nosaltres, que és que cessin els abocaments que l'ACA autoritza en llera per part de les empreses, perquè hi ha empreses que tenen les seves pròpies edars, ja ho dic bé, les seves pròpies depuradores, i per tant, quan es fa el tractament de l'aigua poden abocar. El director de l'ACA em deia, alcaldessa, és que ens ha passat per sobre la norma dels PIFAS en captació, però no en abocaments. Per tant, no poden prohibir els abocaments en aquest sentit, perquè no hi ha cap norma que reguli els abocaments dels PIFAS a les EDARs. Què vol dir això? En aquell moment el president Illa emplaçava a reunir a les empreses origen d'aquests PIFAS, per tant l'ACA coneix perfectament quines són les fonts d'origen, o estan per acabar de determinar, però coneix perfectament, a fer un exercici de consciència i donar vies de finançament perquè les pròpies empreses puguin instal·lar els filtres que nosaltres mateixos estem instal·lant a les nostres etapes perquè puguin fer el tractament i aquests abocaments, o en tot cas aquests components, no se'n vagin ni a l'aigua ni a l'aqüífer. Què reclamem nosaltres? Que l'ACA, en tant que és garant també de subministrar de l'aigua del país, sigui prou conscient també que en tant que nosaltres hem de vetllar per la salut pública de les persones, la que també és responsable de la gestió integral de l'aigua, i per tant sí que entenem que aquests abocaments es poden cessar de manera temporal, i és el que vaig anar a insistir. A partir d'aquí, de la mateixa manera que es tindria la voluntat, segons aquesta reunió que vàrem fer, de finançar o donar alguna línia de subvencions a les empreses perquè puguin posar els seus filtres, evidentment l'Ajuntament de Tordera reclamarà que ens ajudin també en el finançament de qui rep les conseqüències d'aquests abocaments. Més enllà de que ja tenim demanada l'hora al Ministeri de Transició Ecològica en aquest sentit, perquè tots parlem molt i ens omplim la boca de transició ecològica, però aquí els primers afectats són els que captem l'aigua, i aquí hem de posar-hi tots de la nostra part. Per tant, el proper pas que fem és anar a Madrid a reclamar que s'estableixi normativa en aquest sentit de PIFAS també per abocaments.
3: No, i a més, faig un punt de res molt senzill econòmic, no? És a dir, el que fa l'empresa, no? A vegades hem d'anar en compte l'externalització de costos, no?, que es diu, és l'empresa privada doncs no instal·la uns filtres perquè és un cost afegit que externalitza el sector públic que estem pagant nosaltres. Per tant, no és just, en el sentit que aquest cost d'aquesta activitat industrial s'ha d'internalitzar en l'activitat pròpia econòmica d'aquesta indústria, i ha de ser així, no? No podem derivar, si està molt bé que nosaltres venem un producte molt bo, però el venem més econòmic perquè el veiem paga el tema dels residus, no? I per tant aquí hem d'anar en compte com externalitzem, no? No és només la transició ecològica, que sí, evidentment, no? I tot el rigor, però sí que el tema d'externalitzar, hem de ser conscients, nosaltres som defensors de la part pública, però hem de ser en aquest aspecte hem de ser contundents, com molt bé ha comentat l'Elisabet, no? Però s'ha de fer aquest punt econòmic, no? Senzillament estem externalitzant la despesa del sector privat cap al públic, i això no podem acceptar-ho.
4: No, llavors, per una banda, vull dir, entenc això, al final els responsables que el consum d'aigua sigui òptim, doncs som tots nosaltres. Els primers interessats, evidentment, també són els grups que formen part del govern. Vull dir, a ningú li agradaria trobar-se en la posició de estar en un govern municipal i trobar aquesta situació, evidentment. Jo no assenyalava tant la falta de transparència, o assenyalava més aquest tema de, que ara ho comentava el regidor Xavier Pla, no? De planificar doncs, quin és el model de consum d'aigua que volem tenir en els propers 10, 15, 20 anys a Tordera, que potser és el que hem trobat a faltar o el que potser nosaltres estem acatant on ha resultat aquesta situació. La pregunta que ha vingut en ment ara l'alcaldessa és, llavors, segons diu d'aquesta reunió que va tenir amb el director de l'ACA, entenc que llavors no es podrà reclamar responsabilitats a les empreses perquè aquest abocament sí que havia estat...
1: Sí, perquè anirem al contenciós. Sí, sí, sí.
4: Val.
1: Vull dir que no ens aturarem. Vull dir, no, som garants de la salut pública no. i tant que en demanarem sí, reclamacions i anirem al contenciós. Sí, sí, sí.
0: Jo afegeixo, hi ha algun termini de paciència per començar a moure vies? O els hi han dit algun termini d'actuació?
1: Mira, el proper dia 7 d'octubre tenim visita amb el secretari general que ve a Tordera a visitar-nos, a donar-nos una mica de retorn d'aquesta reunió que vàrem fer, però a mi el termini que més em preocupa ara actualment és el de poder tenir instal·lats els filtres i tenir la garantia i la tranquil·litat de que l'aigua sortirà potable. Aquest és el termini que ens plantegem damunt la taula. A partir d'aquí, les altres administracions, i coneixent el ritme que treballa l'administració pública, la pròpia inclosa, no hi poso molta fe en que es resolgui en un període breu. El que sí que ens hauria de preocupar ara mateix és que en un termini molt, molt breu, vaja, en el termini de 3 mesos, que és el que tenim marcat, puguem tenir aquest filtre instal·lat a Tordera.
0: Digui'm.
2: Sí, no, que por hacer un apunte de lo que comentaban desde Esquerra y Més Tordera de la planificación o del consumo que queremos tener en los próximos 20-30 años, estoy de acuerdo, pero no solo en Tordera, sino yo creo que es algo que supera lo municipal y va más allá, porque en general, por ejemplo, mientras en Vic no pueden consumir aguas de acuíferos por los nitritos y en Barcelona en verano están con restricciones importantes de agua por la sobrepoblación que hay y que el agua es limitada, en el Ebro cada día se desperdician, se tiran al mar millones de litros de agua, ¿no? Entonces, nunca se ha puesto sobre la mesa un pacto de Estado sobre la interconexión de cuencas y los trasvases de cuencas. Y sería un tema interesante que va más allá de Tordera, pero que resolvería parte de los problemas que tenemos con el agua y que todo apunta a que en el futuro se incrementarán y se agravarán.
1: Doncs mira, jo justament, perdó, eh?
0: Sí, sí.
1: Estava en una jornada de transició hídrica i el que plantejava és exact... No va en aquesta línia, però sí que de la mateixa manera que es fa un pacte nacional per la llengua o s'hauria de fer un pacte nacional per l'habitatge, també s'hauria de fer un pacte nacional per l'aigua, perquè avui en parlàvem, ningú se'n recorda, o tenim molt poca memòria, que fa 3 anys, encara no, estàvem en plena sequera. I les dades indiquen que el 2040 tornarem a tenir una sequera molt més prolongada en el temps i molt més acurada de la que vam tenir els últims anys. Fa 3 anys hi havia un munt de projectes, no?, de l'ampliació de la dessaladora, que ara encara estan licitant i no saben ben bé d'on agafar la potència. Vam començar a parlar de l'aigua regenerada. Tots aquests projectes, no?, de cobrir tot el cicle integral de l'aigua, allò no haver de dependre només de la pluja, han quedat una mica al callaix. Llavors, penso que ara que estem en un bon moment, que no hi ha sequera, és el moment en què totes les administracions, del govern central, de la Generalitat, de les diputacions, de l'administració local, de les operadores, dels encarregats de gestionar les infraestructures a través dels consorcis d'aigua, de les pròpies empreses, del sector industrial, seria l'hora de seure'ns tots i de veure com gestionarem allò que ens passarà d'aquí 10 anys, perquè tot apunta i tot sabem, malgrat alguns el canvi climàtic no
2: el defensa. Una cosa no, i l'altra és una altra.
1: No, però totes, com a mínim les dades que hi ha damunt la taula ara ens indiquen que anirem a una nova sequera i per tant el que sí que hauríem de plantejar és com ho viurem més enllà de fer infraestructures, sinó l'aigua que tenim, com la reaprofitem i no llançar-la al mar.
2: Però
1: en aquesta línia, no?
2: Sí, sí,
1: no tant en els trasbassaments, però sí en un gran pacte.
2: Precisament no va en esa línia. No va en la línia de los trasbases y hasta que no se solucione o hasta que no se vaya por esa vía, poco podemos hacer, porque ya es un tema de solidaridad. Mientras en un sitio nos falta, bueno, en otros sitios se sobra y se está tirando. Entonces, ya por un tema de solidaridad, solo por eso ya debería llevarse a cabo. Pero es un tema que, al menos los grandes partidos del Estado, no, el PP y PSOE, quiero decir, no van a apoyar por sus cortijos en las comunidades, en las distintas comunidades autónomas.
0: Seguim endavant, perquè en el ple es va aprovar també la creació d'un Consell d'Adolescents i Joves, es va aprovar el reglament intern, ara està en període d'exposició pública. Tots els partits ja van compartir que és necessari la creació d'aquest Consell, amb alguns matisos, sobretot per part d'Esquerra Republicana, però que, bé, és un Consell que pot aportar, no?, el fet de que tinguin veu a problemàtiques que puguin tenir. Abans hi havia el Consell de Joventut, no sé si s'assembla o no, però vull dir
1: no
0: que
1: s'assembla.
0: Però que és important, doncs, que siguin partícips en la vida del poble. Com ho valoren aquest?

0: molt, molt concretes, no són tan autònoms com un de 16 o com un de 18, i la idea és, poder escoltar i a més, escoltar les seves demandes amb un col·lectiu, amb unes franges d'edat que sovint no les escoltem gaire. I per tant penso que és interessant el que pot sortir d'aquest Consell d'Adolescents.
1: Però estàs introduint aquests matisos, no?
2: Sí, en l'esperit general de la proposta ho compartim 100%. Eren més que res matisos a nivell de concepte, perquè que comentàvem ara, vull dir, es va aprovar aquest Consell d'Adolescents, que en el document es reflectia com a Consell d'Adolescents i Joves, però realment només estava representada aquesta etapa d'estudiants de secundària a Tordera. Llavors, pel comentari que heu fet ara, començant el punt de dir si s'assimilaven o no al Consell de Joventut que hi havia hagut, precisament per això em va semblar convenient introduir aquesta aclaració, perquè no és el mateix un consell per escoltar els estudiants de l'ESO, que comparteixo l'esperit i serà un projecte maco, interessant, i alhora que serà útil, però que si parlem d'un Consell de Joventut, com vostè deia ara mateix, alcaldessa, doncs estem parlant d'un altre consell molt diferent.
0: De la representativitat, entenc, exacte, que hauria de passar, doncs, no?, per als membres de joves, de les entitats, de ciutadania voluntària...
2: Clar,
0: l'entendríem d'aquesta manera com s'entenia a l'antic Consell de Joventut.
2: Sí, exacte, i perquè és diferent, però... Bàsicament és diferent, no diré ni més ni menys ambició, exacte, simplement és diferent. I era aquest matís el que ens va fer abstenir-nos aquest punt, però remarcant que compartim l'esperit i que participarem d'aquest Consell igual que hem participat del Consell d'Infants, perquè creiem que són espais útils i que fan veure'ns la mirada que tenen del poble els adolescents i infants, en aquest cas, que a vegades no coincideix amb la mirada adulta de les problemàtiques i realitats. Llavors, això.
1: Xavi Pla.
3: No, evidentment, crec que s'ha explicat molt bé, no? Al final el que hem d'intentar és que els joves s'incorporen més una mica en tots els àmbits, no? És a dir, que formen part una mica de la societat. A veure, explicat així, és que sona la frase una mica dolenta. Llavors, senzillament, doncs, ha d'haver-hi consciència, perquè nosaltres necessitem un relleu com a regidor, si és que ara sóc com més regidor, doncs, més gran. Necessitem un cert relleu i ha d'haver-hi una base social que prengui consciència de les coses que podem fer. I llavors sí que jo, en aquest aspecte, doncs, em preocupa certes actituds en una part dels adolescents, no?, que no és potser pròpia responsabilitat dels adolescents, sinó potser dels pares també, evidentment que segur que és dels pares, no? I per tant, tot el que és participació social i guanyar consciència social és un avenç, no? I ja no estic dient ni cap a un costat ni cap a l'altre, eh? Bueno, jo sempre apuntaré més cap a posicions més moderades catalanistes i segurament independentistes, no? Ara miro l'Eric, evidentment, espero que no surtin gaire joves que vulguin apostar per la seva línia.
4: Cada cop més, eh?
3: Això seria bastant discutible. Però al final sí que és el que ens interessa, el que ens agrada, doncs, una mica el que portem un cert temps amb la política, doncs, joves que es preocupin, que pensin, i que al final són generadors d'idees noves, no? Jo, tots els que, bueno, tenim fills o filles, no? Doncs, ho havia practicat, a vegades, fer preguntes així una mica, que en diuen random, no? A veure què em pensava d'un tema en concret, no? I llavors a veure quina opinió, per veure com de diferent és el meu punt de vista del seu, no? I a vegades tens alguna resposta que és molt vàlida, eh? No sempre passa, eh? Però sí que permet. I llavors, bueno, doncs ens permet enriquir i haver-hi un treball, no? Jo crec que ho apuntava molt bé, doncs, bueno, tant l'Elisabet com l'Àlex especialment, doncs, bueno, una mica com ho hem de construir, com hem de gestionar, que això és un altre aspecte que s'ha puntualitzat més bé. Jo em preocupo més l'aspecte general de participació, no? Perquè per una societat sana i participativa ens fa falta que els joves prenguin consciència. I ara, doncs, la immediatesa, el consum ràpid, no?, la poca responsabilitat, doncs, em preocupen, doncs, a llarg termini, no? Perquè ara són adolescents i potser quan siguin joves, doncs, bueno, sí, això ha d'empentar, permetem el criticisme, no?, ha d'empentar el país, però estic lleugerament preocupat.
1: No? Eric.
4: Sí, bueno, nosotros de manera general estábamos a favor, ya hice el apunte en el pleno, de que no estábamos de acuerdo con que se recomendara, porque era una recomendación, al fin y al cabo, no marcaba unos criterios que obligaran, ¿no? Pero mencionaba en la medida de lo posible. Y no estamos de acuerdo en que se por reglamento se ponga una

0: paridad de género. A nosotros nos da igual si todos son chicos o todos son chicas. Dicho esto, nosotros discrepamos con la posición de Esquerra Republicana en su modelo por una sencilla razón, y es de 12 a 16 años cursan la ESO. La inmensa mayoría de los jóvenes que cursan la ESO en Tordera estudian en un instituto de Tordera. Habrán que no, por supuesto, pero la inmensa mayoría sí. Entonces, cogiendo el modelo que se ha aprobado ahora, garantizamos que la inmensa mayoría de los jóvenes de Tordera de 12 a 16 años tengan la misma información y el mismo tipo de acceso a ostentar el cargo o a votar incluso. Porque se hace desde el instituto, los profesores lo incentivarán, lo moverán. En cambio, si lo hacemos en el modelo que he entendido que proponen desde Esquerra, que sea más abierto y no dependa de los institutos, sí, todos los jóvenes podrán participar, por derecho lo tendrán, participar activa y pasivamente, votando o presentándose. Pero al final acaba pasando lo que ya muchos sabemos, acaba siempre siendo los mismos, la misma gente, votando los mismos, las mismas familias, y al final yo veo positivo de la manera que se ha aprobado, porque desde el instituto se va a incentivar y al final todos van a tener las mismas oportunidades reales. Sobre el papel las seguirían teniendo, con tu modelo, pero con el que se ha aprobado realmente creo que sí que se garantizarán.
1: Bueno, un apunt, vull dir, el comentari que potser vaig fer al final de la intervenció, que era aquell que hem de tenir clar si volem fer un consell d'estudiants de l'ESO, si volem fer un consell d'adolescents o si volem fer un consell de joventut. Més que res perquè la base és diferent amb una o amb una altra. El model, no proposàvem cap model concret, dèiem que si hi ha de ser un consell de joventut, tot allò que es pugui entendre com a població jove ha de poder tenir accés aquí dintre. Llavors, el que dèiem, per exemple, aquí, la gent que teniu fills, doncs hi ha persones joves, o vostè mateix, o jo mateix, sí, sí, que com a persones joves, i els nostres entorns, vull dir, no podríem participar d'aquest consell. No es tracta de dir que no, perquè només hi poden participar els de l'ESO, sinó dir que un consell de joves és més ampli que no només aquest model de secundària. I el que deia vostè també del tema de la paritat, mira, al ple em vaig abstenir de fer aquest comentari precisament per la banda contrària. Vull dir, vostè deia que com que era només una recomanació, doncs no hi feia incís. Jo en aquest sentit, doncs mira, potser també hauria de fer l'incís de que aquesta paritat hauria de mirar, s'hauria de mirar que estigués garantida, més que res perquè també quan vam estar provant el Pla Local de Joventut d'aquí Tordera vam veure dades on deien que més d'un 30% de les noies joves de Tordera deien haver patit algun cert tipus d'abús en general. Llavors sí que està bé que aquestes bandes estiguin representades perquè a l'hora de pensar polítiques que són pel poble tingui també la mirada dels dos gèneres en aquest sentit. Llavors, jo crec que està, bueno, crec que està bé, no, és que ha de ser així. Com més paritari sigui el model, més funcional serà pel bé de la ciutat en general.
0: No, sí, està claro que no nos pondremos d'acord.
1: No, evidentment
0: Però,
1: que no.
0: Però en este tema al menos no. Però sí que és cierto que al igual lo que comentas de que puedan participar jóvenes, he entendido, he querido entender, sí, sí, jóvenes de más edad, yo que sé, de 25 años, por decir algo.
1: Ejemplo.
0: Vale, claro, yo aquí entiendo que no se incluye en este reglamento o no se debería incluir porque los mayores de 18 años tienen derecho a voto, entonces ya eligen a sus representantes en función de sus intereses. Entonces, al igual me podría valer este argumento de decir, venga, hasta los 18 años, por quien haya nacido antes de las municipales, que pueda participar, hasta 17, 18 años. Bueno, pero además, claro, al final sería una duplicidad.
1: Jo, si vol, li proposo que en parlem en el moment que
2: s'especi. És interessant,
1: Estem fora de participació. Perdó, Albert, doncs.
2: No, que dic que és interessant escoltar-los, però
1: sí, no, ho debatem quan surti el model, sí, però evidentment...
2: Que segur que són idees que els nostres oients també tenen i que està bé que vostès plantegin. Abans d'acabar, ja que ens acompanya el regidor de Vox, Eric Pérez, van presentar una moció, tot i que no va tenir el suport de cap partit. Si vol explicar la moció que presentaven en solidaritat i en suport al poble de Ceuta, que com dic, cap grup els va a votar a favor.
0: Sí, sencilla y rápidamente, era una moción obviamente simbólica, como otras que se han presentado tanto por parte de mi partido como por parte de otros grupos municipales, generalmente de apoyo y solidaridad con la ciudad de Ceuta. Evidentemente que desde Tordera no vamos a arreglar lo que pase a no sé cuántos kilómetros, pero bueno, de la misma manera que no vamos a arreglar lo que pase en Gaza o lo que pase con las bombas nucleares. Entonces, ciertos comentarios que hizo el Partido Socialista me parecieron desacertados, porque todos podemos tener una opinión sobre lo que sucede en el mundo y la podemos dar, pero no puedes utilizar un argumento contra lo que yo he presentado siendo tú o perteneciendo tú a un partido que ha hecho lo mismo y más veces. Entonces, por dejar claro eso, aquí cada uno presenta lo que considera y obviamente tampoco vamos a abusar de cada mes presentar cosas de Ceuta, Melilla, Franco, como hacen algunos, etcétera. Entonces, simplemente esto, apoyo y solidaridad con Ceuta era lo que queríamos transmitir.
2: Doncs queda clar. Moltes gràcies a totes i a tots. Ens retrobem la setmana vinent.
3: Adéu-siau.
4: Adéu-siau.
5: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
6: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament va aprovar en el darrer ple el reglament de l'òrgan que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Explica l'objectiu del Consell el regidor de Joventut, Aniol Canals.
7: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
6: Dimarts 29 de setembre de 2026, rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Xavier Pla és el seu titular.
8: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut doncs, d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs. No? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar doncs, amb el màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant aquest és el repte, no?
6: Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat. Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal i la comunicació. Toni García, regidora de Serveis Socials.
9: I aquesta convocatòria té una novetat que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
6: Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Junts per Tordera, PSC, Esquerra, En Comú Podem i Més Tordera van votar-hi en contra. Eric Pérez, regidor de Vox a Tordera.
0: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos, podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos.
6: La penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. L'Assemblea rebutja l'ampliació de l'ordre del dia proposada pel president per destituir la directiva, desencadenant la seva dimissió i el de la Junta per concórrer als nous comicis. Parlem del temps, previsió per aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serrà.
10: De moment sembla que per fi podrem parlar de precipitacions, els que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui aquí a la comarca, unes pluges que seran localment intenses i poden ser també molt abundants, sempre de forma puntual i superar els 40 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que esperem que vagin arribant al llarg d'aquest matí, que tocada al migdia també arribarien cap al Maresme Nord. De fet, s'anien desplaçant de sud cap a nord al llarg d'aquest matí i esperem que acabin regant, que acabin afectant a tota la comarca. No cal dir que és una bona notícia que plogui, perquè tenim una sequera que ja comença a ser destacable, més tenint en compte que estem ja a la tardor, però com acostuma a passar en aquesta època de l'any, molta precaució, perquè a vegades descarrega doncs, amb molta intensitat, i això és el que es preveu al llarg del matí d'avui. A banda d'això, doncs, vents molt fluixos, tranquil·litat pel que fa a la situació marítima i unes temperatures que, evidentment, amb més núvols i amb aquestes possibles precipitacions de cara al migdia, avui baixaran les màximes respecte a les d'ahir. De cara a demà, s'espera que el temps s'estabilitzi, força sol, encara amb restes de núvols poc importants i amb unes temperatures que, en conseqüència, de nit baixant una mica, de dia seran lleugerament més altes, tampoc no massa, amb vents que continuaran fluixos i situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Sembla que la tranquil·litat ens acompanyaria fins divendres, ja que dissabte arribarà una nova pertorbació.
6: Informatiu que completarem avui amb la píndola d'opinió, amb el Tordera en directe parlant del projecte de Tòfona Surera, i acabarem amb les píndoles de salut. Anem al CAP a parlar de la vacunació de la grip. Comencem l'informatiu.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar inicialment el reglament del Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, un nou òrgan de participació juvenil permanent que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i d'esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic. La proposta va tirar endavant amb 13 vots a favor i 4 abstencions. Segons va explicar el regidor de Joventut, Aniol Canals, el Consell vol ser un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera, així com un altaveu de les seves opinions i propostes i una eina útil per donar a conèixer els seus drets i deures. L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les habilitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent a la demanda dels centres educatius. Escoltem Aniol Canals.
1: Donant continuïtat també al Consell d'Infants de Tordera i també escoltant la demanda dels centres educatius amb la voluntat d'acompanyar els infants i els adolescents en el seu procés de creixement i participació en la vida del municipi. El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures i un mecanisme per desenvolupar la capacitat crítica i d'habilitats democràtiques. En definitiva, el Consell d'Adolescents i Joves és un òrgan de participació, però també un espai d'aprenentatge i de creixement per a tots els agents implicats, adolescents i adults.
0: Els grups municipals han valorat positivament la creació de l'òrgan, tot i que alguns van expressar reserves. Salvador Giralt, d'En Comú Podem, va destacar que es tracta d'una iniciativa imprescindible per afrontar les necessitats d'un col·lectiu poc escoltat en moltes ocasions i va recordar que ja formava part també la proposta del seu programa electoral.
2: Sí, nosaltres valorem de manera molt positiva la creació d'aquest Consell, que considerem imprescindible de cara a afrontar les necessitats i les inquietuds pel futur d'un col·lectiu tan important i poc escoltat en moltes ocasions com és el dels nostres adolescents. I de fet és una proposta que nosaltres al nostre partit ja portàvem al nostre programa electoral de, ja no aquestes últimes eleccions sinó de les anteriors. Estem d'acord en tot el que es planteja l'acord i votarem de manera favorable, evidentment.
0: Des de Vox es va votar a favor, però el regidor Eric Pérez va apuntar dues qüestions: que el reglament no estableixi un sistema electoral comú per a tots els centres i que l'article 7.3 parli de garantir en la mesura del possible la paritat entre consellers i conselleres, una formulació que el grup considera ambigua i que, al seu parer, no hauria d'alterar la natura de la participació de les persones mitjançant quotes.
3: Y es que en el artículo 8 del reglamento da plena libertad a los centros educativos a establecer el sistema electoral que crean conveniente. Claro, aquí al igual hubiera estado mejor que el propio reglamento ya establecía el sistema electoral para que todos los centros educativos lo hicieran con el mismo criterio. Y en segundo lugar, en el artículo 7.3 del mismo reglamento dice que en la medida de lo posible se garantizará la paridad entre consejeros y consejeras. En este sentido vemos dos problemas. Uno, esta frase es ambigua y no fija ningún criterio. Y el segundo, ¿qué problema hay en que la totalidad de los integrantes sean de sexo masculino o que sean la totalidad de sexo femenino? ¿Por qué debemos alterar la naturaleza de la participación de las personas?
0: Esquerra Republicana va ser l'únic grup que es va abstenir. El regidor Àlex Gispert va explicar que comparteixen l'objectiu de l'òrgan, però que el reglament genera confusió conceptual. Gispert va assenyalar que el text fixa una franja d'edat de 12 a 16 anys i vincula la participació a estudiar en un centre educatiu de Tordera, cosa que deixa fora, per exemple, un jove de 14 anys que visqui al municipi però estudiï en un institut d'una altra localitat. Per això va demanar aprofitar el període de delegacions per aclarir si es vol un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants d'ESO. Escoltem Àlex Gispert.
4: El que dic, és un tema més conceptual i li ha d'entrar al detall del reglament, que no pas que no compartim la idea i la intenció d'aquest òrgan. Creiem que aquestes limitacions s'haurien de revisar si realment volem que aquest òrgan representi els adolescents del municipi i no només l'alumnat dels centres educatius del municipi. O si volem que representi els alumnes dels centres escolars, que llavors s'estableixi com a tal. Avui ens abstindrem, no votarem en contra, perquè, com he dit, compartim la creació d'aquest espai i pensem que pot ser una bona eina, val? Però ara, aprofitant que sobre aquest període d'informació pública, sí que demanaríem que s'aprofiti aquest marge per definir clarament si estem creant un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants de l'ESO. Simplement això, la nostra abstenció en aquest sentit. Compartim l'objectiu, però creiem que podem afinar més aquest òrgan perquè sigui més eficient.
0: Des de Junts es va recollir el guant i es va apuntar que cal separar el concepte d'adolescent del de jove, ja que les necessitats d'un jove de 12 anys no són les mateixes que les d'un de 18 o 20. El grup va defensar, però, respectar l'autonomia dels centres per escollir els seus representants i va recordar que el Consell es reunirà en horari escolar, igual que el Consell d'Infants. Canviem de tema perquè les darreres setmanes s'ha dut a terme diverses tasques de manteniment a la xarxa viària rural del municipi. En concret, s'ha refet el vial del camí de la Raureda en direcció a l'accés a la urbanització de Terra Brava, una actuació que permetrà millorar la circulació en aquesta zona. D'altra banda, també s'han netejat els vials de la zona de Sant Pere de Riu, unes feines que contribueixen a mantenir un bon estat d'aquests camins. Ho destaca el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
5: Nosaltres, des de l'àmbit local, doncs, també hem de posar-hi com a ajuntament recursos, perquè el pla permet un arranjament per edificar uns camins, però a vegades el temps, no?, fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no?, perquè si poso, per exemple, el temporal Harry del gener, doncs ens ha obligat en llocs molt determinats camins que estaven bé, doncs, que hem hagut d'actuar-hi, no?, tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I, per tant, aquest és el repte, no?
0: Aquestes tasques de manteniment s'han executat des de la Regidoria d'Entorn Rural i Pagesia, que continua treballant per conservar i millorar els accessos i camins del terme municipal.

0: L'Ajuntament de Tordera informa que ja està oberta la convocatòria d'ajuts de la Generalitat per a persones amb discapacitat que necessiten productes de suport, adaptacions, transport o altres actuacions per millorar la seva autonomia personal i qualitat de vida. Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal, la comunicació, com ara audífons, ulleres, comunicadors, grues, llits articulats, cadires de bany, adaptacions a la llar, salvescales, entre d'altres. El termini per presentar sol·licitud finalitzarà aquest 2 d'octubre a les 2 de la tarda. Toñi García, regidora d'Atenció Social i Serveis a les Persones.
1: Aquesta convocatòria està pensada per les persones amb discapacitat major de 33% i està pensada perquè puguis comprar llits articulats, cadira de rodes, cadira de banys o qualsevol altre utensili que te pugui ajudar a la teva autonomia. I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
0: Per sol·licitar-ho cal presentar un pressupost o factura de la prestació, així com un document acreditatiu del compte bancari on es vulgui rebre l'ajut. Els requisits principals és estar empadronat i tenir residència legal a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals immediatament anteriors a la sol·licitud. També tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i no superar els 33.600 euros d'ingressos anuals nets. Cal tenir en compte que complir el requisits no garanteix l'atorgament de la prestació, ja que la concessió depèn del pressupost disponible i la valoració de cada cas. El grup municipal de Vox Tordera va presentar en el darrer ple una moció simbòlica de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta davant la situació que travessa la ciutat autònoma. La iniciativa de Vox Tordera no va comptar amb el suport de cap dels altres grups municipals representats al consistori, Junts per Tordera, PSC, Esquerra, En Comú Podem i Més Tordera. Des de Vox es lamenta que una iniciativa que té com a objectiu expressar la solidaritat dels veïns de Tordera amb els ciutadans de Ceuta no hagués trobat el suport de la resta de formaciones políticas. Escuchemos a Eric Pérez.
2: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos, podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos, pero nos parece muy fuerte y de tener muy poca vergüenza lo que nos ha soltado el Partido Socialista. Es decir, nos dicen que esto no es de competencia municipal, estamos de acuerdo, es una moción simbólica, pero no me puedes decir esto cuando el Partido Socialista ha apoyado y ha defendido mociones a favor de Gaza, en contra de las bombas nucleares y sobre Franco. Es decir, ninguna de las tres cosas tienen nada que ver con el día a día de Tordera. Entonces es un poco de tener una doble cara y una hipocresía muy, muy grande, como ya estamos acostumbrados por parte del Partido Socialista de Cataluña.
0: En resposta, la regidora socialista Toñi García va assenyalar que el seu partit no comparteix una manera d'entendre la política basada en la confrontació i l'odi.
3: No compartim ni el fons, ni el llenguatge, ni l'enfocament d'aquesta moció. El PSC de Tordera no comparteix una manera d'entendre la política basada en la confrontació, en l'assenyalament de col·lectius i en la criminalització de la immigració o en la generació de por i de l'odi. I precisament per això no entrarem en el seu relat ni contribuirem a donar-li més espai en aquest ple. A més, les qüestions que plantegen en aquesta moció no són competència de l'Ajuntament de Tordera. Nosaltres som aquí per governar Tordera, per resoldre els problemes dels nostres veïns i veïnes i per treballar per un poble qüestionat, plural i respectuós.
0: Vox Tordera recorda que recentment es va celebrar una concentració oberta a la ciutadania en suport a Ceuta, convocada sota el lema a favor de Ceuta en contra de la invasió migratòria, i que els únics regidors que hi van assistir van ser els regidors de Vox.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. L'esperada assemblea de la penya barcelonista, que venia precedida per una profunda divisió interna a l'entitat, va certificar aquest diumenge un canvi de rumb respecte al que estava previst inicialment. Tot i que l'ordre del dia original contemplava la celebració d'eleccions per renovar els càrrecs, finalment els comicis no es van dur a terme i han quedat oficialment convocats per al proper 27 de novembre. La sessió va arrencar amb un intens debat on Lluís Agell va presentar l'aval del 10% de les firmes de la massa social, el llindar necessari per intentar incorporar nous punts en l'ordre del dia establert. Aquests punts consistien concretament a forçar la destitució dels actuals membres de la Junta Directiva i a substituir aquests càrrecs per noves persones. Malgrat complir amb aquests requisits de signatures, la proposta de modificació va ser sotmesa a votació i la majoria dels socis assistents va desestimar l'entrada d'aquests nous temes a debat. El punt central de la jornada es va produir en abordar el futur directiu de l'entitat. Un cop acordat l'ajornament electoral fins a finals de novembre, l'actual junta directiva i el propi Lluís Agell van presentar la seva dimissió en bloc. Aquest pas formal s'ha executat per permetre que tots ells es puguin presentar com a candidats a les properes eleccions amb totals garanties. Mentrestant, i per tal de garantir el funcionament ordinari i la neutralitat del procés, s'establirà una junta gestora fins al dia de les votacions. Més enllà del conflicte electoral, l'Assemblea va poder complir amb els seus tràmits econòmics. La massa social va donar llum verda a l'aprovació dels pressupostos, avalant tant l'estat de comptes corresponent a l'exercici de 2025 com el pressupost previst per l'any 2026. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. Ens amplia notícia Maite Poló.
2: Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
4: Si els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
2: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
5: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
2: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025 impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità en les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia i detecta un impuls dels serveis productius d'alt valor com els de la comunicació, transports, finances o activitats de recerca. És crònica d'Esther Minguell.
6: El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
7: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i, per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
6: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
1: Previsió del temps aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: Avui comencem aquesta jornada per fi parlant de precipitacions que esperem que al llarg del dia d'avui afectin la nostra comarca. Com acostuma a passar en aquesta època de l'any, doncs ho farà de forma intensa i, a més, de forma puntual també molt abundant, podent-se superar els 40 litres per metre quadrat. No cal dir que són pluges benvingudes, però haurem d'estar alerta veient com evoluciona tot plegat perquè no tinguem cap ensurt, ja que, com dèiem, les precipitacions poden ser localment força destacables. Dit això, comencem a entrar en matèria. De moment, situació prevista per aquest matí, núvols abundants, i cap a mig matí, migdia, serà quan les precipitacions més importants arribarien aquí a la comarca, començant pel sud del Maresme i desplaçant-se de sud cap a nord, on arribarien, en aquest cas, en aquest darrer cas, cap a primeres hores de la tarda. Precipitacions en forma de xàfecs, acompanyats de tempesta, que, com ja he dit, localment seran de forta intensitat i, a més, també podran ser molt abundants de forma puntual i superar els 40 litres per metre quadrat. La major part de precipitacions entre els 15 i els 20-30 litres per metre quadrat. En general, els vents seran molt fluixos, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda es faran més variables. Un cop vagin passant les tempestes cap al nord, sobretot cap al sud del Maresme, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, estarà tranquil·la. Avui, com que hi ha més núvols i precipitacions, les temperatures màximes baixaran, les mínimes han pujat, déu-n'hi-do. Hem tornat a tenir una temperatura per sobre dels 20 graus en molts punts de la franja costanera de la comarca, però esperem que aquestes temperatures vagin a la baixa durant la pròxima nit. De cara a demà tindrem una situació molt més tranquil·la, hauran passat les tempestes, domini del sol, si bé encara queden alguns núvols, com diem, temperatures mínimes més baixes, les màximes pujaran una mica, tampoc no massa, amb vent que continuarà fluix, força variable i situació marítima tranquil·la, com avui. Dijous, en principi hi haurà una entrada de vents del nord, que farà que baixin una miqueta les temperatures, en una jornada de la qual aquí a la costa tindrem força sol. Sí que veurem molta nuvolada mar endins i durant la tarda fins i tot el creixement de més nuvolades, en aquest cas cap a l'interior de la comarca. Sembla, però, que sense precipitacions. Divendres també es mantindria el temps tranquil a l'espera d'un nou canvi en la situació meteorològica que dissabte ens tornaria a portar precipitacions a tota la comarca.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SLR per avisar de pluges torrencials al nord-est del Baix Empordà fins a les 9 de la nit. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres i barrancs, a més no baixar a soterranis en cas que entri l'aigua, pujar a pisos superiors. Precisament un dels serveis més destacats del dia d'avui dels bombers ha tingut lloc en una riera de Gavà, on s'ha rescatat una dona i el seu nadó de mesos a l'interior d'un cotxe embarrancat. I és que el temporal d'avui ha deixat al voltant de 100 litres a la zona de l'Empenedès i l'Anoia. Canviem de tema. Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur per sobre del 9% que fixa la Unió Europea per al 2030. Ho ha denunciat Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
3: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
2: El Departament de Territori reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellar del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts de combois en hores punta. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries. Comporta una inversió anual de 154.000 euros. I parlem del Priorat perquè compta amb una nova entitat dedicada a la defensa de la promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien d'altres territoris, inclosos a l'ADO de Siurana. I 6 municipis de la Conca de Barberà reclamen més pes a la gestió del futur parc de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió a la gestió d'aquest nou espai.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui, dimarts 29 de setembre. Benvinguts un dia més aquí en el Show dels Esports. Jo sóc en Jordi Durant. Gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre amb un dia marcat per les pluges. Més val quedar-se a casa, posar la ràdio i escoltar el Show dels Esports, que avui tenim moltes novetats. Anem a repassar tot el que tindrem en el dia d'avui, perquè sembla ser que també repassarem gran part de l'actualitat general, tot i estar amb aturada de seleccions. Vinga, va, som-hi, anem a començar.

Vinga, va, anem a explicar què tindrem en el dia d'avui. I és que avui, com cada dimarts, toca repassar l'actualitat del futbol i de l'esport en l'àmbit general. Amb en Pau Serrano el tindrem aquí, al meu cantó, en els estudis de Ràdio Tordera, doncs, per repassar tota aquesta actualitat, que ara també ens posarem en l'ordre del dia, però amb un dia marcat també, ostres, per la, totes aquestes aturades de selecció tan eterna que s'està fent. A veure quan acabarà i a veure com arribaran tots els jugadors, perquè ja comença a atacar el virus FIFA tant al Barça com en el Madrid. Per tant, haurem d'estar pendents de com evoluciona tot plegat i a veure què ens porta en Pau en el dia d'avui, a veure si tenim alguna altra sorpreseta. Amb una setmana que també us hem d'anunciar moltes novetats, però que possiblement us ho expliqui demà amb un programa també doncs, especial, perquè, com sabeu, els dimecres toquen entrevistes i demà coneixereu una nova veu de l'esport torderenc que ha aterrat aquesta temporada i us explicarem també els motius i les novetats que hi haurà durant el llarg de l'any. Tot això ho tindreu demà. Avui, primer de tot, anem a centrar-nos amb en Pau Serrano, anem a conèixer abans l'actualitat de Tordarenca i després la general que ens ajudarà a entrar amb continguts. Vinga, va, el show només ha fet que començar. Endavant!

Com sabeu, aquest cap de setmana hi ha hagut l'assemblea ordinària de socis de la penya barcelonista, on en principi hi haurien eleccions, però us hem de comentar que les han ajornat fins al 27 de novembre. A l'assemblea es va rebutjar l'ampliació de l'ordre del dia proposada pel president per destituir la directiva, desencadenant la seva demissió i la de la Junta per concórrer a nous comicis. L'esperada assemblea de la penya barcelonista de Tordera, que venia presidida per una profunda divisió interna a l'entitat, va certificar aquest diumenge un canvi de rumb respecte al que estava previst inicialment. Tot i que l'ordre del dia original contemplava la celebració d'eleccions per renovar els càrrecs, finalment els comicis no es van dur a terme i han quedat oficialment convocats per al proper 27 de novembre. La sessió va arrencar amb un intens debat, on Lluís Agell va presentar l'aval del 10% de les firmes de la massa social, el llindar necessari per intentar incorporar nous punts a l'ordre del dia establert. Aquests punts consistien, concretament, a forçar la destitució dels actuals membres de la Junta Directiva i a substituir aquests càrrecs per noves persones. Malgrat complir amb aquest requisit de signatures, la proposta de modificació va ser sotmesa a votació i la majoria de socis assistents va desestimar l'entrada d'aquests nous temes del debat. El punt central de la jornada es va produir en abordar el futur directiu de l'entitat. Un cop acordat l'ajornament electoral fins a finals de novembre, l'actual junta directiva i el propi Lluís Agell van presentar la seva dimissió en bloc. Aquest pas formal s'ha executat per permetre que tots ells es puguin presentar com a candidats a les properes eleccions amb totals garanties. Mentrestant, i per tal de garantir el funcionament ordinari i la neutralitat del procés, s'establirà una junta gestora fins al dia de les votacions. Més enllà del conflicte electoral, l'assemblea va poder complir amb els seus tràmits econòmics. La massa social va donar llum verd a l'aprovació dels pressupostos, avalant tant l'estat de comptes corresponent a l'exercici de l'any 2025 com el pressupost previst per aquest any 2026. D'aquí, doncs, dos mesos hi hauran aquestes eleccions a la presidència de la penya barcelonista i esperem que aquí en el Show dels Esports, a mesura que vagi passant el temps, doncs també pugueu tenir una mica els dos punts de vista. Aquest cop sí que ho intentarem per veure què proposa cadascú i també doncs, perquè els socis i sòcies es puguin decidir per veure qui serà el futur de la penya. Això és el que parlem a l'actualitat local del dia d'avui. Anem a veure què ens presenta l'actualitat d'àmbit general. Som-hi!

Vinga, anem a escoltar la primera notícia d'aquesta... Bé, per actualitzar-nos amb temes generals, i és que compta i ha sonat l'alarma a Camp Blaugrana amb Rafinha, que ha estat substituït en Brasil per unes molèsties. El davanter del Barça, que estrenava capitania i havia marcat un gol de penal davant d'Australia, ha sentit dolor a la cuixa dreta. Inquietants notícies per al Barça. Rafinha ha hagut de ser substituït al descans en el segon amistós al que Brasil ha disputat davant d'Austràlia en aquesta aturada internacional, que ha acabat amb un triomf de 2-4. El davanter del Barça, que havia marcat de penal a l'últim minut de la primera part, ha notat unes molèsties a la cuixa dreta i, segons Globo Sport, ha obligat a Carlo Ancelotti a deixar-lo al vestidor i reemplaçar-lo per l'Endrick. La Confederació Brasileira de Futbol ha confirmat aquest que l'extrem, però encara no ha revelat l'abast real. Rafinha, que ja va patir contratemps físics amb la seva selecció a la primera parada de la campanya passada, havia tornat a sortir l'11 titular després del primer amistós davant d'Austràlia, que va completar i que va acabar amb una igualtat de marcador 1-1. Aquesta vegada, Rafinha va saltar el camp des de l'inici amb el braçalet de capità i el mateix rol que el Barça, jugant de punta com a home més avançat. El Blaugrana va celebrar el seu nou paper amb la Canarinha amb un gol de penal als darrers instants de la primera meitat. Feia un any i mig que no celebrava un gol amb la selecció. Ha arribat al segon amistós d'una gira que l'ha obligat a fer uns desplaçaments de 40.000 quilòmetres. El golejador porta amb el Barça un inici golejador invencible amb 14 gols a 8 partits. Aquest contratemps, si es confirma, perquè Ancelotti no ha comentat res a la roda de premsa posterior, el privaria de disputar la següent trobada del Brasil, que està programada per al proper dissabte 3 i que enfrontaria els brasilers amb la selecció de l'Índia i a Calcuta. Rafinha ha patit dues lesions recents amb la selecció brasilera. Al març del 26, durant l'amistós contra França, va haver d'abandonar el partit per molèsties a la part posterior de la cuixa dreta i les proves van confirmar una lesió muscular per la qual va ser desconvocat. Més tard, al juny, va tornar a lesionar-se al Mundial durant el partit contra Haití, aquesta vegada d'una lesió a la regió posterior de la cuixa dreta. Brasil va confirmar el diagnòstic i va decidir mantenir-lo al grup, sota tractament intensiu, encara que es va perdre les trobades següents. Per tant, Rafinha s'ha lesionat 3 vegades ja a la cuixa dreta i haurà de mirar a la selecció brasilera si el fa jugar o no. Per exemple, Eric García va notar unes molèsties, ha tornat allà a Barcelona. Mbappé va notar unes molèsties i també va tornar cap a Madrid. Per tant, haurà de mirar què fa a Brasil amb el seu davanter estrella, que estrena el dorsal número 10 després de que Neymar deixés la selecció. Anem a llegir la següent notícia, també relacionada amb el Barça.

Parlem del Barça i parlem de la directiva, perquè el director general del Barça deixa el club. Segons va informar el diari Ara i va poder confirmar Mundo Deportivo, Manel de Río ja ha comunicat la seva decisió al president Joan Laporta i aquest dilluns es va acomiadar del comitè de direcció. Manel del Río, director general del Futbol Club Barcelona, abandonarà el club blaugrana a finals d'aquest mes. La notícia ha estat avançada pel diari Ara i l'ha pogut confirmar el Mundo Deportivo. Del Río va comunicar la seva decisió al president Joan Laporta i aquest dilluns es va acomiadar del comitè de direcció. Segons fons del club blaugrana, la sortida ha estat pactada de mutu acord i se li reconeix la seva gran feina feta durant els 5 anys que porta el club. Últim càrrec, ocupant el càrrec de director general i anteriorment com a director financer. Les mateixes fonts indiquen que aquest diari que el càrrec del director general quedarà ara vacant i serà Sergio Serrano fins ara al Banc Sabadell que assumirà la nova direcció financera en lloc de Marcel Ramírez. Destaquen que Serrano va treballar amb encert a l'entitat bancària durant els anys més complicats de la crisi financera i ara comandarà la nova etapa al Barça. Del Río va assumir el càrrec de director general al setembre de 2025, després de més de 3 anys sent el CEO del club, després de la renúncia de Ferran Reverter al cap de pocs mesos d'arribar al club en el segon mandat de Laporta. Manel del Río deixa el club just quan el Barça havia recuperat el fair play financer de la Lliga, encara que amb la necessitat del club de demanar un altre préstec de 300 milions per completar les obres de l'Espai Barça, que va ser aprovat pels socis compromissaris la passada assemblea. Unes obres a l'Spotify Camp Nou que, bé, us explicarem aquí totes les novetats. S'han desvetllat les imatges inèdites dels treballs durant l'aturada de seleccions que s'està treballant per l'estructura de la coberta i és que està gairebé acabada. L'obertura dels joguers VIPs al lateral es preveu al març i diumenge ja hi haurà 4 files de butaques VIPs en el clàssic del Barça femení. Encara queda molt, però cada vegada menys perquè l'Spotify Camp Nou estigui acabat el 2028 amb 104.600 localitats per acollir el 2029 la gran final de la Champions League i el 2030 els partits del Mundial amb el somni de la gran final per al Futbol Club Barcelona. Hi ha una parada de Lliga, però les obres no descansen en el Coliseu Blaugrana. Ho va poder comprovar de primera mà els companys del Mundo Deportivo amb una visita exclusiva descobrint l'evolució dels treballs a les zones on Camp Mitjà havia pogut entrar fins a ahir mateix. Amb 1.500 operaris, el pic màxim es va superar als 3.000, tot continua avançant i Joan Centelles, director d'operacions del club, al capdavant. Encara no estan acabats i es preveu obrir el doble anell al març. Estem parlant d'aquests seients VIPs, al març del 27, abans del Big Lift de l'estiu. El total de 2 anells VIP ocuparà 33.000 metres quadrats. Els nous seients VIP per diumenge, i és que el club tindrà llestos els nous seients VIP aquest diumenge per al clàssic femení, després d'ampliar el nombre de files de 2 a 4. S'estan duent a terme els treballs, canviant els seients normals per a coixants. El clàssic masculí del 25 d'octubre hi donarà molts diners. La tercera graderia arribarà a la 27-28 i tot i que es va posar als seients, l'obertura de la tercera graderia no es farà fins a la tornada de Montjuïc després d'instal·lar la coberta. Només falta una peça per tancar, els 360 graus de l'anell de compressió que sostindrà la coberta. S'espera que la temperatura ambient baixi i sigui la concreta i l'estructura sigui assumir-ne la dilatació. En principi es farà la setmana vinent. Els seients de la lateral formaran l'escut del Barça a la part central. Els que ja estan a la primera i segona graderia es reciclaran per a la resta de la tercera de l'estadi, ja que no es volia deixar tant de temps només amb la meitat de l'escut. Els de la tribuna hi haurà el lema Més que un club i a Gol Nord i al Gol Sud seguirà amb el logotip de l'Spotify. La llotja presidencial, que va passar de 147 a 296 butaques, de les quals 50 són VIP, comptarà amb més superfície al seu interior, amb una sala superior per càtering, una sala de reunions i fins i tot una cuina per escalfar el menjar quan sigui el moment d'arribar de fora. Donaran l'accés a la tercera graderia amb ascensors i escales mecàniques. D'aquestes, ara en prova, les primeres en funcionar seran les que portaran al museu. I és que 10 nuclis de comunicació tenen vertical. Els ascensors no estan aturats i funcionaran les 24 hores per detectar errors tècnics. A la dreta del túnel de vestidors encara
Hi ha obres a la nova sala de premsa, però no és prioritària i potser no estarà acabada en aquest curs. Tindrà una capacitat per més de 200 persones amb un format auditori i cabines per traducció simultània. A dalt hi haurà més d'una sala de treball amb aules. Han passat de la segona a la tercera graderia, després estaran al costat de l'anell de compressió i quan estigui a la coberta s'hi col·locaran aquest focus d'il·luminació provisional. La tribuna de premsa itinerant i ara és el final de la segona graderia. Amb les obres de la coberta aniran al final de la tercera, però inicialment a banda de tribuna, mentre que s'acabarà el més gran. Aquestes són les novetats que tenim per part dels seients, per part de les obres del Barça. I abans de passar ja amb en Pau Serrano, anem a conèixer l'última novetat, i és que, com no, els dimarts sempre toca parlar de la pilota d'or.

I és que Monchi ha demanat disculpes per haver triat a Lamine com a pilota d'or. El director general de l'Espanyol es fa enrere perquè ha generat polèmica, va dir. Monchi ha demanat disculpes per haver demanat la pilota d'or a Lamine Yamal. El director general de l'Espanyol s'havia posicionat a favor del crac del Barça el passat dilluns a Sevilla, però va sorprendre fent-se enrere a la nit amb una entrevista al programa El Larguero de la SER. La pilota d'or avui he dit que li donaria Lamine Yamal i he generat una miqueta de polèmica entre aficionats pericos. I bé, si algú s'ha molestat, demano disculpes. M'han preguntat si Harry Kane, anglès, MP francès, i he optat per l'opció espanyola. Evidentment, com a perico, hauria d'haver triat qualsevol altre. No ho he dit amb maldat. Sé que el que significa i sé què significa el sentiment perico. No és que la tria de Monchi aixequés gaire polseguera a les xarxes en comparació amb altres antecedents de rivalitat, però Monchi va optar per rectificar en un to ben còmplice amb l'entrevistador. La veritat és que no tenia escapatòria, podia seguir per dia segur, perquè si hagués dit Kane o Mbappé, ara també em criticaríeu per no haver triat un futbolista espanyol. En conversa, Monchi va refermar la confiança en l'equip i en Manolo González per redreçar els mals resultats contra el Rayo Vallecano i l'Elx. A més, també va deixar clar que ha comprovat l'ambició dels aficionats del club, molt més gran del que pensava i amb ganes de deixar de patir amb aquesta mateixa temporada. I ara sí que sí, sense més dilació, anem a donar pas a en Pau Serrano, que si no se'ns fa tard, ja gairebé hem passat ja de les 8:20 de la nit. Vinga, va, anem a saber què ens porta en Pau en el dia d'avui.

0: El saludem. Pau, com estàs? Bona tarda, bon vespre.
1: Bona tarda, Jordi. Com sempre, estic molt bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Ostres, ara ja, Pau, jo no sé tu, però jo desitjo que ja acabi l'aturada de selecció.
1: Estic igual que tu, la veritat. No puc aguantar una setmana sense veure el Barça.
0: No, i a més, en clau notícies, tampoc estem tinguent gaires coses, no? Vull dir, se'ns quedarà curteta la cosa. Espero que, com sempre, vull dir, al final acabarem fent un debat i acabarem fent mitja hora tu i jo aquí com si res, Però sí que és veritat, ostres, sense clubs es perd l'emoció. Ja no és allò que vull que arribi el cap de setmana perquè hi ha aquests partits. No sé ni quan juguen les seleccions, és que és com que no m'importen.
1: Totalment, estic igual que tu, però bueno, intentarem rascar alguna emoció en el que queda dels partits de seleccions.
0: Doncs vinga, Pau, anem a rascar aquesta informació, aquesta emoció. Què ens portes avui? Anem a començar ja pel primer tema, a veure si tenim a parlar.
1: Comencem, com sempre, amb els partits. Comencem amb el partit d'Espanya mateix, que guanya 2-3 a Anglaterra, remuntant. La veritat, un partit que als colers els agrada molt, degut al gol de Lamine Yamal, al gol de Gordon, al gol en pròpia de Cucurella. I em deixo algú més o no? No?
0: Diria que no.
1: Un bon partit, la veritat, pels colers.
0: Sí, va ser un bon partit, cap lesionat, que això és molt bo pel Barça. Sí que és veritat que Eric va tenir les molèsties de l'escalfament, que anava a ser titular, però no, al final no va ser, va tornar a Barcelona i es va descartar, només eren molèsties, i això és magnífica. Aquesta notícia és magnífica, perquè així ja ens guardem a un jugador més i esperem que no es lesioni cap, perquè algun ja s'ha lesionat.
1: Sí.
0: Ho repassarem més endavant, suposo.
1: Sí.
0: Però bé, un partit de la selecció espanyola que va guanyar en contra Anglaterra.
1: Sí.
0: I Anthony Gordon, ja el van veure parlant amb els jugadors del Barça, de la selecció espanyola. Ostres, està perfectament integrat a dins de la plantilla del Barça, i fins i tot no té cap problema de dir que Lamine Yamal mereix la pilota d'or quan un company seu de selecció com és Harry Kane.
1: Increïble.
0: També ha fet una temporada impressionant,
1: Una altra cosa que també m'ha deixat, que és molt bona pels colers, és que Ferran va fallar totes les ocasions que va tenir i una que va estar fora de joc, que li van anul·lar el gol. Ferran, que també se'l va veure una mica més apagat, degut a que els jugadors del Barça, potser com era Pedri, el seu millor amic, ja no li donava tanta atenció i li donava atenció a altres jugadors, que potser vol dir que van perdent aquella xispa, aquella relació.
0: Sí, creus que realment han perdut la relació?
1: Jo crec que no, que això ho diu la premsa per ficar merda, però no.
0: Clar, jo també ho crec. Al final, els jugadors com aquests estan acostumats realment a que et pots fer molt amic d'algú, però
1: no,
0: mai sabràs si aquell jugador i tu estareu sempre en el club.
1: Sí.
0: Dir, potser la vostra vida futbolística porta per molts camins i aquest és el cas. Jo crec que sí que es continua portant. Òbviament, el no veure's cada dia també afecta, però que no crec que s'hagin enfadat ni res.
1: Clar, també comentar MVP Lamine Yamal. Continuem amb el partit de França, que guanya 1-0, més ben dit 0-1 a Suïssa, amb el gol i la lesió de Kylian Mbappé.
0: Un gol que va marcar, però just a la celebració ja es va començar a tocar la cama. Això sí que ho he vist, el partit òbviament no me'l vaig veure, però ja es va tocar la cama. Es parla de la lesió que li durarà el que és l'aturada de seleccions i que podria estar pel primer o segon partit. Jo crec que al final és que no m'agrada dir que els jugadors menteixen, però és que a vegades estan de bo, i no perquè, ostres, no diré que sí en el Barça i que no en el Madrid, però és que els jugadors al final ostres, una Nations League o està competint per la Lliga i la Champions, m'entens? Al final
1: són diferències.
0: Tries, i no estem parlant del Mundial. Si parlem del Mundial, mira, molts jugadors, i ja s'ha vist al llarg de la història, que forcen per poder arribar al Mundial, com és també Lamine, que va arribar lesionat fins i tot al Mundial. Per tant, ostres, aquí també els jugadors noten qualsevol molèstia i jo crec que ja ho aturen, intentant aturar-ho a temps. Jo crec que els jugadors ja són llestos per fer aquestes coses.
1: Sí, penso igual. Continuem amb Holanda, que aconsegueix l'empat a l'últim minut contra Alemanya. Aquí destacar un gran passe de Van Bommel. Un passe, no sé si el vas veure.
0: No.
1: No? Amb l'exterior, des de una miqueta bastant més abans del córner, la tira amb l'exterior de la cama dreta perquè Gakpo faci un golaç, un gol digne que marcaria Haaland, un gol d'aquests acrobàtics.
0: No, i a més, amb una Holanda que Xavi va estar criticat per

0: Per exemple, sí. No convoca a Memphis Depay, el màxim golejador històric de la selecció.
1: Sí.
0: Jo crec que ja comença, no?, a fer la seva selecció amb els seus jugadors, amb els perfils que a ell li agrada. I això també jo crec que a la llarga també es notarà, eh?
1: Sí. També comenta aquí el gran partit que es va fer Ter Stegen amb Alemanya, que va aturar tots els gols que podria haver marcat Holanda, la veritat.
0: No ha començat molt bé, Klopp, a la banqueta alemana?
1: No, de fet, espera que ho tinc aquí... Va perdre ahir contra Grècia, 0-1.
0: Mira, és que no ha començat gens bé. Per tant, a veure com evoluciona tota la feina de Klopp, que dèiem, i de fet va jugar tots els minuts en aquests dos partits. I a veure si... No sé si tenen algun més o què, però ostres, sí que és veritat que la carrera de minuts és molt important. També és cert, en el Barça... no ha jugat en 96 minuts cada partit. Per tant, bueno, també li va bé agafar minuts, agafar rodatge. No va marcar cap gol, però sí que va ser important també en aquests partits.
1: Exacte. Continuem amb Portugal, que guanya també 1-0 a Gales amb gol de Joao Félix, i ahir que va guanyar 1-2 a Noruega. I una cosa destacada d'aquest partit, una curiositat molt i molt bona, és que és el primer partit després de, em sembla que eren 17 o 18 anys, que Cristiano es passa els 90 minuts a la banqueta.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. El nou entrenador ja ha posat el seu granet de sorra a la selecció, i un d'aquests granets és que no estigui a la selecció Cristiano. Jo crec que l'ha convocat, però sí que és veritat que, bé, futbolísticament ja no aporta. Jo crec que ja tenim altres jugadors a la selecció, per tant, jo crec que queda poquet per veure l'adeu de Cristiano a la selecció, tal com va anunciar Messi, per exemple. Doncs Cristiano jo crec que d'aquí poc farà el mateix de la selecció quan vegi que ja no té tants minuts.
1: Comentem també el partit d'Itàlia, que va perdre 0-2 en contra de Bèlgica. També dir, Bèlgica va perdre 0-1 contra França. Itàlia ahir també va acabar guanyant 1-4 contra, ara t'ho confirmo, si és que ho tinc per aquí.
0: Bueno, una Itàlia que va... Recordem que ha canviat de seleccionador, ha entrat Mancini,
1: sí.
0: Que el primer partit sí que el va perdre perquè va agafar l'equip a última hora, però ostres, aquest segon ja l'ha guanyat, marcant 4 gols, a veure si podem tornar a veure i a gaudir partits d'aquella Itàlia doncs, de fa temps, no? Una Itàlia que era una de les millors seleccions d'Europa i era bastant temuda. Bé, a veure si ho podem mirar, no? De que, ostres, que torni aquella Itàlia que coneixíem, i així també, doncs, bé, torna al Mundial després de no sé quants anys.
1: Sí, després d'aquest 1-4 contra Turquia es pot confiar que torni al Mundial després de 12 anys.
0: 12 anys, eh?
1: El 2018 tampoc hi van ser. Uah. L'últim va ser el 2014.
0: Mare meva.
1: Bé, que s'allargaran fins als 16 anys. Continuem. Doncs aquí hem acabat amb els partits, hem finalitzat i anem a passar les curiositats que ha intentat treure algú. Destaquem, així, el més gros, el golaç de Leo Messi de falta.
0: Buah.
1: El vas veure?
0: Buah.
1: Quasi
0: impressionant. Impressionant. Amb una falta gairebé en el córner, sí que una mica més centrada en el camp, però, ostres...
1: Increïble.
0: Increïble com... Quin xut, com el porter, sí que és veritat que el porter estava molt avançat per la posició, i més si en Messi qui llança la falta, però, ostres, impressionant, quin golaç. No li va valdre per la victòria a l'Inter de Miami, però, mare meva, quin autèntic golaç, eh?
1: Són coses que només pot fer Leo Messi.
0: Uh-huh.
1: Al final segueix demostrant que amb 39, enteja, segueix sent un dels millors del món.
0: Pau, i han sortit una mica els percentatges que va dient la gent per la pilota d'or.
1: Ah, sí?
0: Van sortint, eh? Vull dir, per exemple, segons les cases d'apostes...
1: Ui.
0: Vale?
1: Sí.
0: Anem a, si et sembla, del top 10 cap amunt. Vale?
1: Vale.
0: Top 10, Bellingham. Amb 1%.
1: Bueno, t'ho puc arribar a acceptar, em sembla.
0: Top 9, Olise, amb 1%.
1: Això sí que no ho entenc. Olise, que s'ha fet... ha arribat a semifinals de Champions amb el Bayern i s'ha fet una temporada esplèndida, pràcticament. No ho comprenc, que estigui aquí Olise.
0: En el top 8, Dembélé.
1: Dembélé en el top 8? No m'ho crec.
0: Amb 1%.
1: No m'ho crec que Dembélé estigui en el top 8. És pràcticament impossible. Jo que te'l ficava del top 5 cap amunt.
0: Sí?
1: Sí. Bueno, top 5 el ficava.
0: És que el top 5 és...
1: No, però segueix. No m'ho diguis.
0: Top 7, Fabián Ruiz, amb 1-2%.
1: Vale. Sí.
0: Això no és oficial, eh? Vull dir, torno a recolocar que són segons les cases d'aposta, eh?
1: Vale.
0: Vull dir, a top 7 Fabián Ruiz, top 5, a top 6 Rodri, amb un 3%.
1: Bueno, és que...
0: Millor jugador del Mundial...
1: Sí, el Mundial l'ha tirat bastant.
0: Sí. Top 5.
1: Vale, espera, deixa'm endevinar. Vitinha.
0: Kvaratskhelia, amb un 4%.
1: Vale, t'ho compro, sí. Em sembla bé, em sembla que és el màxim golejador de la Champions, estat.
0: No, diria que va ser Mbappé, eh? Però sí que és veritat que Kvaratskhelia aquesta temporada ha estat impressionant.
1: Sí.
0: Per mi, un dels millors del PSG, eh?
1: Sí.
0: I que el PSG tingui 9 jugadors dins del top 30, ostres, déu-n'hi-do, eh? Diu també de l'hegemonia i de les temporades que està fent.
1: Vale, deixa'm endevinar el top 4, eh? Top 4, uf, complicat, eh? Va, tot i que crec que es mereix més amunt, aquí pico a Harry Kane.
0: Doncs no.
1: Lamine Yamal.
0: Messi. Amb un 5%.
1: Messi, és que...
0: A mi, si Messi queda dins del top 5, em sembla una de les coses, no diré que està malament, si, en el, no, no en aquest sentit, sinó que Messi, amb 39 anys, jugant a Estats Units,
1: sí,
0: està quedant en el top 4 de la pilota d'or. Aquí es veu el nivell, realment, de Leo Messi. Ostres,
1: sí.
0: S'ha fet un increïble Mundial, sí, sí. Tots l'hem vist, és que hem flipat. Jo crec que si Argentina guanyava el Mundial, Messi podia estar parlant d'un altre pilota d'or.
1: Que ja serien 9 llavors a la seva col·lecció.
0: Em sembla una barbaritat que estiguem parlant de que només li va faltar uns minuts a
1: sí,
0: Messi per emportar-se un altre pilota d'or que està jugant a Estats Units. És una barbaritat, no? Diuen, ara ja te'n vas a retirar. Pràcticament ha retirat a mitja Europa del Mundial.
1: Clar.
0: L'ha retirat ell.
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: De la selecció argentina era Messi.
1: Sí.
0: Quan li treies a Messi, la selecció no funcionava.
1: Clar.
0: I amb 39 anys fer això i arribar a una final del Mundial...
1: Seguint el segon màxim golejador del Mundial.
0: I tant. Top 3.
1: Top 3. Aquí... Aviam, espera, qui em queda clar? Top 3, Kylian Mbappé.
0: Correcte, amb un 6%.
1: Uf, per tant, significa que els de dalt han de tenir bastant de percentatge en tot això. Top 2
0: té un 37%.
1: 37%, aquí et col·locaré Harry Kane.
0: És Harry Kane amb un 37% i en davant de tot amb un 41%. Només un 4% de diferència, només.
1: Lamine Yamal.
0: Està Lamine Yamal.
1: Narrau Ivana.
0: Per tant, això diuen la casa d'apostes. Després, el diari Marca ha fet també a la seva web unes votacions que aquí sí que és veritat que votava doncs els aficionats. I és que... Ara no et trobaré... Ah, sí, mira. A la web de Marca, amb més de 300.000 vots...
1: Sí.
0: En el top 10... Aquí es nota potser una mica més també que els votants són espanyols, eh? El top 10, Cucurella, amb un 2%
1: Cucurella.
0: Dels vots. Top 9, Kvaratskhelia, amb un 2% dels vots.
1: No ho entenc.
0: Top 8, Jude Bellingham.
1: Jude Bellingham, top 8.
0: Amb un 2% dels vots. Top 7, Pau Cubarsí.
1: Pau Cubarsí, top 7?
0: Amb
1: no.
0: un 4% dels vots.
1: Em sap greu, però jo el ficaria... top 10 a Cubarsí, o sigui que val que hagi fet un gran Mundial i una gran temporada, però per guanyar la pilota d'or no crec.
0: Mira, ara entrem un moment en aquest debat, acabo el top i en parlem,
1: sí.
0: Eh? Top 6, Rodri, amb un 7% dels vots.
1: Vale, sí.
0: Top 5, Leo Messi, amb un 7% dels vots.
1: T'ho compro.
0: Harry Kane, quart.
1: Això no t'ho compro.
0: Amb un 9% dels vots. Tercer, Fabián Ruiz, amb un 13% dels vots.
1: No t'ho compro.
0: Segon, Kylian Mbappé amb un 18% dels vots i Lamine Yamal primer amb un 31% dels vots.
1: Uau.
0: Això és el que diuen els lectors de Marca a la seva web amb més de 300.000 vots, eh? És a dir, també sí que és veritat que és gent com tu i jo que podíem votar. Comentaves, ostres, no pot estar Cubarsí, Fabián Ruiz, tan alt...
1: Fabián encara no, però tan alt no,
0: mira,
1: però top 10 sí.
0: El tema és que crec que no saben realment quins són els criteris.
1: Sí.
0: Què puntua més que tal. I crec que aquí has de saber molt de futbol i els votants han de saber molt de futbol per poder avaluar realment a un futbolista. Òbviament, no li podem demanar a Cubarsí, no li podem demanar a Fabián Ruiz, no li podem demanar a Bellingham, no li podem demanar a Rodri que marquin 50 gols per temporada.
1: Clar.
0: No és la posició. Això li pots demanar un davanter? Sí. Però el millor jugador del món realment ha de tenir gols?
1: Jo crec que no fa falta.
0: Clar, potser, per exemple, Rodri, quan va guanyar, és perquè un migcampista ha de dominar el mig del camp, ha de dominar el partit, ha de fer jugar els altres.
1: Sí.
0: Aquest és realment... O sigui, com hauries d'avaluar un migcampista i equivalar-lo amb un, per exemple, d'un davanter que hagi marcat 50 gols per temporada. Qui ha sigut més important? Quin dels dos jugadors ha sigut més important? És igual que un individualment hagi marcat més gols que l'altre, perquè lògicament un davanter marcarà més gols que un defensa, marcarà més gols que un mig camp. Això està, vull dir, és de pura lògica. Per tant, aquí s'ha d'avaluar realment com juga cadascú, què aporta al seu equip, què aporta a la seva selecció, què ha fet també de mèrits col·lectius. Ostres, crec que s'ha de visualitzar-ho una mica més des de fora, a passar-ho, a parar-te a pensar-ho, i ostres, crec que és una decisió molt complicada realment si ens passem a pensar, si ens farem a pensar qui hauria de guanyar la pilota d'or, perquè tots tenen arguments. Tots tenen arguments. Però aquí està el tema d'equivalar una mica, equiparar una mica, perdó, a... com avalues un davanter, com avalues un defensa, com avalues un porter, com avalues un migcampista. Ostres, això és molt difícil i ja crec que la pròpia organització ni té clara.
1: Clar, en el cas del davanter, sí, li has de demanar gols i que t'aporti molt ofensivament. En el cas del defensa, que no et marquin gols, que siguis el millor central del món, pràcticament, i que no passi ningú. Però clar, en el cas del migcampista és molt difícil perquè si tu vols ser el millor del món siguent migcampista, has de ser aquell jugador que facis jugar els teus companys, que facis que els teus companys es sentin còmodes perquè et veuen i dius, uf, menys mal, està aquest jugant. És com quan tu veus jugar al Barça o a la selecció espanyola, veus a Pedri i a Rodri. Veus aquests dos i és com que et tranquil·litzen, perquè saps que aquells estaran en el moment precís, en el moment que toca, i sempre hi seran allà i t'aportaran tant defensivament com ofensivament, pujant pilotes, baixant pilotes, anant a recuperar o baixant a recuperar, qualsevol cosa, que ho faran tot bé.
0: Mm-hmm. Clar, tenen més coses, però per exemple ara, Pau Cubarsí no et sembla el millor defensa del món?
1: És que clar, no m'he vist partits de Saliba i Gabriel.
0: El Mundial, per exemple, crec que va quedar més que demostrat el nivell de Cubarsí amb 18 anys, dominant la defensa per sobre de la Port.
1: El problema és que no ho assimilo. O sigui, no és que no ho creguis, que no ho assimilo. Té 18 anys, és d'aquí, juga al Barça. No assimilo que sigui el millor del món. O sigui, que clar que ho és, però no ho assimilo encara.
0: O sigui, jo crec que... No, amb això no estic dient que Pau Cubarsí es mereix la pilota d'or, perquè crec que hi ha altres jugadors que també han fet magnífica temporada i potser s'ho mereixen més que Cubarsí. Però Cubarsí, si volgués guanyar una pilota d'or, què més hauria de fer?
1: Clar. És que
0: què més hauria de fer?
1: Ho fa tot bé, però li falta aquella cosa, li falta aquella cosa que ningú sap què és, però li falta aquella cosa.
0: Que juga de defensa.
1: Clar.
0: És que no li falta res, és l'únicament que juga de defensa.
1: No li pots demanar més.
0: I la gent no valora igual un defensa que un davanter. Igual que li dic a un porter, és a dir, Courtois per mi durant uns anys ha estat el millor porter del món i possiblement, mira, és que ha salvat el Madrid i ha guanyat potser dos o tres Champions gràcies a ell. Però tampoc estava dins del top de la pilota d'or. Per què? Perquè és porter.
1: M'has fet reflexionar molt, amb aquesta frase que has tret.
0: Clar, és
1: m'ha agradat molt.
0: Al final, qui vota hauria de ser tan imparcial per decidir coses d'aquestes. Hauria de ser tan llest i de mirar tant de futbol com per saber valorar de la mateixa manera un defensa, un porter, un davanter, un migcampista. Ho hauria de fer tan bé que és improbable que passi això.
1: Sí.
0: Per tant, sí que és veritat que crec que la pilota d'or cada vegada està perdent una mica més d'importància i de valor per aquests sentits, perquè ja no saps ni què es valora. Abans sí que sabies. Tu abans, amb Messi i Cristiano, sabies que aquells dos jugadors eren els millors del món. Tu ho sabies. I li donaves, doncs, potser aquí hagi tingut millor temporada col·lectiu i individualment. Però perquè no hi havia discussió.
1: Clar.
0: Perquè sabies que eren aquells dos.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Ara, que hi ha molts...
1: Aquí.
0: Has de canviar una mica de criteris i replantejar-te com estàs valorant a qui entregues el premi. Ostres, crec que és molt important aquesta reflexió.
1: Sí, s'ha de pensar.
0: Vaya xapa, té cara de
1: Pau. No, ha estat bé aquest debat. Continuem, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs comentar que Hansi Flick ha estat galardonat amb el premi de millor entrenador del mes de setembre. Una bona notícia pel Barça, i tot indica que el millor jugador sub-23 el guanyarà Pau Cubarsí i que el millor jugador assent total el guanyarà Rafinha.
0: I el millor gol del setembre? Has vist els candidats? Hi ha un gol de Boyer, de l'Alavés.
1: Sí, un de Boyer, em sembla, o no?
0: No, diria que un és de Cancelo.
1: Ah, sí, és veritat.
0: L'altre és de Boyer, de l'Alavés, que un xut des del mig del camp impressionant gairebé, que supera i marca un autèntic golaç. I l'altre ara estic dubtant, no sé aquí quin era l'altre candidat, però sí que és veritat que, ostres, el gol de Lucas Boyer és una autèntica barbaritat. A mi m'encantaria que li agrada, que m'encantaria que li donguessin
1: a Cancelo,
0: però el gol de Boyer ho marca un altre, i estem parlant bueno, d'un premi Puskas, perquè és una barbaritat de gol. No està gaire avançat el porter, vull dir, la clava a l'escaire, el porter no pot arribar.
1: Sí, tens raó, l'estic veient ara mateix.
0: Impressionant.
1: Sí.
0: O sigui, em va semblar impressionant. Què més, Pau?
1: Uf, perdó, és que...
0: No, t'has amovat amb el gol,
1: M'he quedat assimilant aquest gulas. Continuem amb les declaracions de Lamine sobre el que estàvem parlant ara de la pilota d'or, que diu: honestament, no crec que sigui només aquest any quan he estat a l'alçada de guanyar la pilota d'or, però ha sigut un temps llarg. Aquí jo crec que s'està queixant, perquè l'any passat no la va guanyar, tot i que crec que l'any passat el clar guanyador era Rafinha.
0: Sí.
1: Sí, no tinc cap dubte. Què més? Això que ja s'ha assabentat tothom. El Manchester City és acusat de 115 infraccions del Fair Play financer del Premier League, de les quals 114 n'és culpable, i les conseqüències d'això pot ser no fitxar durant unes temporades, la reducció de punts o un deute milionari.
0: No. És que de 115 acusats, 114 culpables?
1: Sí.
0: Ostres.
1: Compte.
0: No.
1: Que de fet, són 115 són totes.
0: Clar.
1: Les infraccions.
0: És que és una barbaritat. Per tant, a veure com acaba tot. Crec que és algo que també donarà molt a parlar en els propers anys, i a veure com acaba tot,
1: Sí. Continuem. El Barça estrenarà la seva quarta equipació a Supercopa, i possiblement també farà com la temporada passada, que l'utilitzarà a la Copa del Rei. L'has vist?
0: Sí, aquella com blanca amb l'estrella de Sant Jordi, no?
1: Sí.
0: Bueno, no és blanc.
1: La creu de Sant Jordi. Sí, és com beix.
0: Sí.
1: Més o menys. A mi m'encanta.
0: És molt maca. S'assembla a una que ja va jugar al Barça per una temporada.
1: 23.
0: Sí, exacte. No, és molt maca. Ara tot i això prefereixo la segona,
1: Sí.
0: Em sembla una bogeria de samarreta.
1: Amb la combinació dels pantalons també ho fa tot
0: bé. Sí. No, m'encanta.
1: I també.
0: Tenim alguna coseta més, Pau?
1: Fins aquí,
0: doncs, home, al final, veus, com t'he dit, sempre acabem fent aquesta mitja horeta protocolària ja amb tu. Moltes gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre. Ens veiem aquest cap de setmana amb més partits del Club Futbol Tordera, que la setmana passada va arribar a la derrota. Com vas veure tu, per cert, aquell partit a Begur?
1: Un partit, la veritat, que el Begur es va veure clar dominador, i també bastant dura derrota, perquè podrien haver marcat a l'últim minut, però no vas aconseguir.
0: No, ja, bueno, és un Begur que, ostres, l'any passat va quedar tercer,
1: i
0: no estem parlant de ningú. Veurem aquest cap de setmana contra el Besalú a les 5 de la tarda aquí al Municipal. Podreu escoltar en Pau també per allà. Moltes gràcies per venir. Ens escoltem aquest cap de setmana.
1: A tu, Jordi, per convidar-me.

Acabem aquí aquest show diari d'avui, dimarts 29 de setembre, gairebé a punt de tancar ja aquest mes. Demà tancarem amb una cosa ben especial, amb una entrevista ben especial, i també anunciant-los la novetat més esperada d'aquesta nova temporada del show dels esports i de Ràdio Tordera amb l'equip d'esports. Moltes gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui amb en Pau i a mi amb aquesta actualitat d'àmbit general. Que acabeu de passar molt bona nit i ens veiem demà més i millor. Que vagi molt bé!

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.
6: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
7: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els dos nous decrets reials d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que recolzin les mesures quan arribin al Congrés. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius d'aquests textos.
3: El govern, por tanto, ha hecho su parte. Os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
2: I un grup de persones ha plantat tendes aquesta tarda a la plaça Catalunya a Barcelona per protestar contra la crisi de l'habitatge i pretenen passar-hi la nit acampats. Les diverses persones que provenen de diferents sindicats d'habitatge i assemblees s'han reunit per protestar contra l'increment dels desnonaments. Arriba aquesta acampada 4 dies després que centenars de manifestants plantessin les tendes a la Puerta del Sol de Madrid. Precisament, el president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat de 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament, amb un fons que serviria per comprar el pis de la persona amenaçada. El govern oferirà també, ha dit, la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. I l'Institut Català de la Salut ha sancionat en 4 anys i 3 mesos de suspensió de funcions una metgessa que exercia el centre penitenciari de Ponent a Lleida per 3 actuacions assistencials que considera deficients. L'expedient disciplinari li atribueix una actitud passiva i de manca d'intervenció davant una doble emergència. Segons sembla, es va bloquejar i, diu, la sentència va retardar la reanimació d'un intern que va patir una aturada. I parlem del caragol Massana, que continua avançant i el problema ja afecta tot el delta de l'Ebre. El sector arrosser calcula que més del 70% dels arrossars del marge dret poden estar afectats i el hemidelta, al costat esquerre, l'afectació ronda el 90%. Des d'Agricultura es reforcen els ajuts per al tractament. I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat que l'organització disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia. Els ha definit com a tàctiques de zona grisa que poden ser sabotatges.
4: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
5: Bona nit, soc Toni López, fent feina anem cap a escoltar una sardana de Francesc Marrós, a l'Eugeni Molero.

La Cobla Mediterrània, des del llarga durada al Mil·lenari de Mollet, ens porta una sardana de Jaume Boix, Proa al vent.

Des de llarga durada a l'Escala, Lluís Albert, la Cobla Montgrins ens arriba amb una sardana que es titula Mar Calma.

Per acabar aquesta primera part del programa La Particel·la, sabeu que La Particel·la s'estructura en dues parts, escoltarem una sardana de Francesc Mas i Ros, Dansaires Martinencs.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora catalana.

0: 107.1 FM.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
5: I arriba en aquests moments el llarga durada anomenat Sardanes d'Or 20 Obligades. Interpretat per la principal de la Bisbal, escoltarem una sardana d'en Lluís Pujals, recordant a l'Enric.

Ara ens visita la Cobla Montgrins, amb el 50 plec de Amollet, així es diu, llarga durada. Són les primeres sardanes de Jordi Molina.

Des del llarg durada anomenat Sardanes, la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens interpretarà una sardana de Francesc Mas i Ros, Mar de Palamós.

Ha arribat l'hora de dir-vos adeu. No sense abans doncs saludar, aprofitar la vinentesa per saludar les persones que ens escolten en redifusió el dimecres a la tarda i el diumenge al matí de 8 a 9. El meu nom, Toni López. Marxem i estic content de poder marxar amb una sardana d'un compositor jove. La Cobla Baix Empordà posa fil a l'agulla per interpretar-nos aquesta sardana de Carles Llopart Roure. Reconeixements.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.
2: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els dos nous reials decrets d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que els recolzin les mesures quan arribin al Congrés. Ho ha dit en un vídeo publicat a les xarxes socials que ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius dels textos.
3: El govern, per tant, ha hecho su parte, os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
2: Per cert, que un grup de persones ha plantat tendes aquesta tarda a la plaça Catalunya a Barcelona per protestar contra la crisi de l'habitatge i pretenen passar-hi la nit acampats. L'acampada a la capital catalana es produeix 4 dies després que centenars de manifestants de Madrid plantessin les tendes a la Puerta del Sol. Precisament avui l'habitatge ha estat un dels temes destacats del discurs del president Salvador Illa al debat de política general que ha començat avui. Illa ha anunciat que el govern oferirà la compra compartida d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. També un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació de desnonament. Demà tindrà lloc la segona jornada del debat de política general al Parlament, que suposa l'inici d'aquest curs polític. Durant tot el dia serà el torn dels grups que debatran amb el president. Començaran a fer-ho a partir de les 9 del matí. Tindran tots torn de rèplica. I les pluges que han afectat avui Catalunya poden continuar fins aquesta matinada i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt i Baix Empordà i 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral central fins al Baix Llobregat. El temporal ha deixat 100 litres per metre quadrat avui a la zona de l'Alt Penedès i l'Anoia i a hores d'ara al metro de Barcelona hi ha afectacions a les línies L3, L4, L5, L9 Sud i L11. S'han registrat grans incidències, sobretot a la L3, perquè s'ha quedat inundada l'estació de Mundet. Darrer punt, Tortosa es prepara per una nova edició del Festival Artèria que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan. L'edició tindrà lloc del dia 15 al 18 d'octubre.

Voldré ser oftalmòleg per aconseguir que els teus ulls siguin llum dels meus ulls i, finalment, alcançar l'eternament sentit poètic.

I és esperant que jo trobo la meva sort. Mal qui espera, diuen que desespera.

La sort dolça m'apura. Si miro endavant, la mort, amargor de mort, si giro els ulls enrere.

del primer petó i del primer desamor que em paga ara amb escreix. És de l'enyor que el meu amor es peix.

I és el record fidel tot el que em resta. He donat el millor de mi mateix i també el donaria ara, si fos. També donaria la resta.

Tot juga en aquest món l'inútil joc d'aparentar que viu i amb folla dansa gira que gira i torna sempre al mateix lloc.

0: Quan es fareix amor en dard de foc, tota la nostra vida fa mudança. Folla és seny i dol és alegria. El blanc és negre i és el dia nit.
1: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
0: L'amor m'ha despullat del meu sentit i mai no sé si és la nit o el dia, si camino despert o bé adormit.

Si dormir no és pecat, el qui peca és, per principi, aquell qui està despert.

I per tant, després de tot el que hem dit, dolça amiga, mal si et reca, cal acceptar com a axioma cert que el qui peca no dorm.

I això que es perd, si et delida el no dormir, mal fas d'anar tot el sant dia en plena dansa.

És el treball un malaurat destí? De qui no dorm ni peca? L'ensenyança del bon paver ser, aprèn. Treballa perquè cansa.

Ets un espai dins meu sempre poblat de tendres veus i d'infantils músiques per on pastura famolenc ramat el llarg anyor de dies i hores riques que només tu, en memòria meva, vivifiques.

0: sentit i sensibilitat.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, dimarts 29 de setembre. Les tres paraules del dia són adolescents, ajuts, barcelonista. Adolescents, Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi i rehabilitat el camí de la Raureda i netejat els vials de Sant Pere de Riu en tasques de manteniment executades per la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat i Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Barcelonista, la penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions per al 27 de novembre i els ajuntaments remarquen la necessitat de participar en la futura agència d'atenció integrada social per demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de proximitat. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan, que s'obrirà a informació pública durant 30 dies. Explicava els objectius del Consell al regidor de Joventut, Aniol Canals.
3: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents a Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
2: Avui és el Dia Mundial del Cor. Avui és Sant Miquel, Gabriel i Rafael dels Sants Arcàngels. Falten 26 dies pel canvi d'horari d'hivern. Falten 13 dies per al proper festiu a Catalunya, que serà el 12 d'octubre. Esperem avui un temps amb pluges com a protagonistes. Durant bona part del dia, pluges que podrien ser intenses, temperatures que baixaran respecte a ahir. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Fa un any explicàvem que el Parc de l'Amistat es reformarà després dels danys del temporal de l'Esclafit. Fa 5 anys explicàvem que l'Esplai inaugurava un nou bar-restaurant i fa 10 anys parlàvem d'un atropellament mortal a l'alçada de Gelpí que tallava la circulació de trens entre Blanes i Tordera.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
4: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
5: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: bon dia, siguin benvinguts a la nova edició en el dia d'avui del nostre magazín. Avui tornem a posar sobre la taula aquelles notícies que ens deixen una pregunta incòmoda. Realment estem tornant a la normalitat o simplement ens estem acostumant a situacions que no haurien de ser normals? A Ceuta, per exemple, es parla de recuperar la tranquil·litat, però quan una comunitat educativa comença el curs amb preocupació, amb famílies que tenen dubtes i amb docents que reclamen més protecció, potser la paraula tranquil·litat necessita alguna cosa més que un anunci oficial. Perquè els nens han d'anar a escola per aprendre, jugar i créixer, no per aprendre què és la por. I d'una preocupació ens passem a una altra que també ens toca molt de prop, l'habitatge. Aquells dies hem conegut el cas de l'Olga, una veïna de 54 anys d'Hospitalet, que va perdre casa seva després de més de 20 anys i vivint-hi, i que va morir 5 mesos després del desnonament. Les entitats socials i la família han posat el focus en l'impacte que va tenir aquella situació, tot recordant també que el suïcidi és un fenomen complex i multicasual. I aquí és on apareix la pregunta que ens haurien de fer com a societat. Quan una persona perd casa seva, què és exactament el que estem perdent? Quatre parets? O també una part de la seva seguretat, de la seva dignitat i de la seva vida? Avui en parlarem en calma, amb respecte i també amb una mica d'esperit crític, perquè informar no és només explicar què ha passat. De vegades també és atrevir-nos a preguntar-nos per què està passant. M'agrada, doncs, en aquest cas, saludar ja en els nostres companys contertulians, la Pilar Bota, molt bon dia, Pilar.
1: Bon dia a tothom.
0: La Cristina Llobet, bon dia.
2: Bon dia.
0: L'Arseni García, bon dia.
3: Bon dia.
0: I també tindrem via telefònica amb en Jordi Ratés. I si avui parlem de preocupacions, de problemes que ens costen d'entendre i de realitats que no podem mirar cap a una altra banda, però aquest programa ja dic que encara hi ha preguntes, encara hi ha persones que escolten, que ajuden i que intenten canviar les coses. Perquè potser no podem solucionar-ho tot des d'un estudi de ràdio, però sí que podem parlar-ne, com fem, posar-hi veu, com fem, i fer allò que preocupa ni que no quedi en silenci. I això és precisament el que volem fer aquí i ara. Estar al costat de la gent, mirar la realitat de cara, però sense perdre mai l'esperança. Això és l'àrea crítica.

0: I bé, nosaltres escoltant ni més ni menys que la Nancy Sinatra. Aquestes botes serveixen per caminar. Nosaltres aquí des de la ràdio caminem, però més que tot amb la nostra veu, amb la nostra manera de pensar, i fem i intentem sempre donar un pas endavant en qualsevol temàtica que se'ns presenti, que sigui d'actualitat. Doncs bé, nosaltres anem a saludar, sí, directament a les persones que ens aporten valoració de temperatures, i ens anem primer de tot cap al carrer Sant Jordi, si així m'ho dic amb el control, el nostre company Martí Miret. Paquita Albertí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, com va tot això? Quina il·lusió, no?
1: Sí, que ha plogut una mica, però res, eh?
0: Res, bueno, jo ara vull dibuixar una mica de núvols i pluja, perquè si no ja, no, ja no hi faig cap dibuix en aquest guió, jo.
1: No, perquè és, diuen que plourà, però de moment poca cosa.
0: Molt bé, com vam estar ahir de temperatura?
1: 28 graus i 6 dècimes.
0: Molt bé.
1: I aquest dematí 19 graus en 9 dècimes. Mm? Ara que és moment estem a 21 graus.
0: Sí?
1: Un 70% d'humitat.
0: Mm, Déu-n'hi-do.
1: I marca, pues, núvols i pluja.
0: Núvols i pluja, quina il·lusió poder-los dibuixar aquí. Tatxo el sol, marco la pluja, ja tinc el dibuixat perfecte aquí en el meu guió.
1: Que fa, però almenys que plogui una mica.
0: Oi tant, que mulli una mica més els carrers.
1: Que convé
0: carrers,
1: molt, eh?
0: Oi tant, que sí. Paquita, salutacions a tot l'equip, val?
1: Molt bé,
0: vinga,
1: bon dia a
0: tothom. Bon dia. Ens anem cap a Marreixac amb el nostre company Joan González. Molt bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem com va anar ahir la temperatura a Marreixac.
2: Ja, la màxima va ser de 28 graus.
0: Sí.
2: La mínima ha sigut de 20 graus en 2 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Ara estem a 20 graus en 9 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Amb un 89% d'humitat.
0: Oh, caramba, la humitat.
2: Ja representa una temperatura de sensació de 22 graus, 2 dècimes.
0: Oh, que bé que estem, eh? Així doncs estem aquí als estudis rient ja, mare meva. Estem disfrutant.
2: Almenys no fa ni calor ni fa fred.
0: No,
2: ja
0: molt bé.
2: Ja tenia bastants dies així.
0: Molt bé. Que... Bueno, a veure, ja. Masses dies no, tampoc Joan, eh? I el vent,
2: home,
0: què?
2: Home, ja va bé, així no patim ni molta calor ni molt de fred. Però de fred no fa gaire, tampoc.
0: No crec que el faci gaire.
2: Menys fred.
0: El vent, com va anar?
2: El vent, de 24,1 km hora.
0: Molt bé. Doncs vinga.
2: I la pluja que tinc registrada fins ara són 2 litres i 2 dècimes.
0: 2 litres, bueno, miri, ens pensàvem nosaltres que havia plogut una mica més, eh? I veiem
2: i
0: que no.
2: A casa tinc això, 2 litres i 2 dècimes.
0: D'acord, perfecte, doncs ho tenim aquí anotat. Gràcies, Joan, demà hi tornem a posar. Bon dia.
2: D'acord, fins demà, xau, bon dia.
0: Temperatures, estació meteorològica, fibra color màxima d'ahir 28 graus en 6 dècimes, mínima d'avui 16 graus en 7 dècimes, i ara que és moment no podem dir-ho perquè no funciona. Doncs bé, aquí tenim la participació, el suport dels nostres companys que ens expliquen la meteorologia, com s'ha mogut aquí a Tordera, i bé, anem fent camí, això sí, amb titulars que van més enllà dels titulars. I ara obrim aquesta finestra d'aquelles notícies que potser no han ocupat portades ni han fet gaire soroll, però que també expliquen el món que tenim al voltant. Són històries curioses, petites notícies, descobriments i coses que potser se'ns han anat i se'ns han escapat. Doncs això és aquest espai més enllà dels titulars. A Catalunya, la ciència surt al carrer. La Nit Europea de la Recepta porta durant aquests dies activitats científiques a diferents punts de Catalunya. Fan tallers, xerrades, experiments i jocs per acostar la recerca al públic. També hem de dir que aquesta setmana, en comptes d'anar al laboratori, fos la ciència la que vingués a buscar-los. Investigadors de IMCSIC i la Universitat de Barcelona han estudiat com les característiques dels residus plàstics condicionen quins organismes marins els colonitzen i com això pot afavorir-ne la dispersió. Aquesta és una notícia sorprenent, perquè com pot ser que un tros de plàstic que surt al mar per convertir-se en una mena de petit ecosistema. Els Pirineus s'escalfen d'una manera desigual. La Generalitat ha presentat dades sobre les quals la franja dels Pirineus, situada entre 1.500 i 2.200 metres, és la que més s'està escalfant, amb increments d'entre 1,8 i 2,1 graus centígrads. És una notícia en la qual el problema que hi ha és que les dades continuen sent plenament actuals en el dia d'avui. Art i Ciències dona la mà. L'EICAT ha impulsat una iniciativa en què artistes gràfics expliquin projectes científics mitjançant il·lustracions i infografies. És una manera diferent d'explicar la recerca del gran públic. I així un dibuix pogués explicar-los una investigació que normalment només entendrien els científics. Doncs bé, també parlem de temes que marquen Espanya. Un satèl·lit que mira si les plantes estan sanes. La missió europea de FLEX ja és en òrbita. El satèl·lit estudiarà la fluorescència de la vegetació des de l'espai, una dada que permet als científics estudiar la salut dels ecosistemes i de la seva resposta al canvi climàtic. La missió compta amb participació científica de l'Estació Biològica de Doñana. Cendra i lava, un volcà explicat des de la ciència. Una exposició sobre l'erupció de Tajo Gaite de La Palma ha arribat a la Casa de la Ciència de Sevilla i es podrà visitar fins al juny de 2027. Mostra materials i resultats científics relacionats amb aquesta erupció que va passar el 2021. En aquest cas també parlem de dates d'Europa, nit Europa d'investigadors. Estem aquesta setmana, aquest mes d'investigació, i també no volem deixar enrere parlar de les vespes i les abelles. Doncs bé, fa més de 100 milions d'anys, el jaciment d'àmbar del Soplau a Cantàbria s'ha identificat una espècie fòssil de vespa del gènere Cretevania. El fòssil té més de 100 milions d'anys. Aquesta, doncs, notícia és per poder imaginar trobar una vespa atrapada en l'àmbar que va viure fa més de 100 milions d'anys, Déu-n'hi-do, i nada més i més que tot que sigui també una vespa, podria ser una abella, que és el que a nosaltres ens agradaria que n'haguessin ja moltíssimes anys enrere. El Ministeri de Manuscrits de la Mar Morta, investigadors proposen una explicació per un misteri de fa 2.000 anys, el calendari de 364 dies que hauria utilitzat la comunitat de Qumran. Els anells que estan canviant. El telescopi espacial James Webb permet estudiar els anells de Chandra, un petit cos del sistema solar situat entre Saturn i Urà. Els investigadors han observat que els dos anells estan canviant en sentits oposats. Això ens fa pensar i nosaltres preocupats perquè canvia el temps. Imagineu-vos, si canvien els anells dels satèl·lits, això pot ser una cosa una miqueta més complicada. Una ciutat romana amagada sota París, investigadors han identificat restes relacionades amb un fort celta que hauria estat destruït per les tropes de Juli César, localitzat sota un hospital de París. Els primers rampenats potser no venien d'un pensem, perquè un estudi genètic publicat al setembre porta noves dades sobre l'origen evolutiu dels primers rampenats. I bé, en aquest cas, doncs, posem una miqueta d'humor i de sorpresa en l'explicar-los que Ig Nobel 2026 han tornat a premiar investigacions que primer fan riure i després fan pensar. Entre els temes destacats hi ha estudis sobre comportament humà, petons i fins i tot la llei de Penarola. Hi ha investigacions tan estranyes que primer et fan riure i després et fan preguntar, però com se li va acudir a algú a estudiar això? I anem acabant. S'han detectat senyals de ràdio d'un planeta llunyà, però no són extraterrestres. Astrònoms han detectat senyals de ràdio procedent d'un explaneta, un fet interessant per estudiar el seu entorn. La informació disponible remarca, però que això no significa haver detectat vida extraterrestre. Hem rebut senyals, això és el que marca el titular de la notícia, d'un altre planeta. Tranquils, encara no ens estan trucant els extraterrestres.
3: Encara tens com a Cristina.
4: És per lo que t'he dit, que vaig tenir ahir una...
3: Ja. Sí,
5: ara i aquí.
6: Ràdio Tordera.
7: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort... efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

No et perdis Ara i Aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda. Actualitat, opinió i consells útils de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.

0: I bé, entrem ja directament amb la pregunta que a nosaltres ens envia des del cap d'informatius i nosaltres doncs diem la nostra opinió. Doncs bé, tant Pilar, Cristina, com Arseni i també en Jordi Ratés, l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, aquí estem els que vivim al costat del camp del Barça, que està caient una de pluja.
0: Què dius ara?
1: Impressionant.
0: Què dius ara? Que encara no plou gaire, doncs, eh?
2: Gaire
0: no,
2: gens.
3: Aquí no, aquí no.
4: Costa molt de ploure aquí, eh?
0: Vinga, ens anem amb aquest tema. S'aprova crear un consell d'adolescents i joves per abordar les seves necessitats i ells poder prendre en part amb les decisions que proposin. Pilar, què te sembla?
4: A mi em sembla bé. A veure, que cada un digui la seva i llavors si el Consell de Joves està també compartit amb persones grans, amb experiència, que hi hagi un debat sobre el, com ho veuen els joves i com ho veuen els grans, no ho veig malament. No sé exactament quin és el fonament i per què s'ha fet aquest Consell, però suposo que ho han fet amb intenció d'escoltar el jovent.
0: I bueno, jo no sé exactament, segurament que ens ho hauran explicar els informatius més endavant quines són les propostes que fan. Cristina, què t'assembla?
3: Jo també ho trobo bé, vull dir, de fet, Tordera hi ha molt de jovent, vull dir, és això, vull dir, i que diguin la seva, perquè després sempre ens trobem els grans que ens diuen és que vosaltres només mireu des del vostre punt de vista, doncs fem aquesta proposta, que és una proposta bona, aviam com funciona, tot el que són coses novedoses és aviam què passa, aviam com ho veiem, aviam... Doncs, bueno, és un repte, i jo no ho trobo malament, sempre i quan es faci ben fet i aviam com ho volen encapçalar aquests joves, eh? Vull dir, perquè tots hem sigut joves i jo ara recordo que coses que jo ara, per exemple, dic, mare de Déu, en aquell moment les veia bé, no? Vull dir, els joves són joves i ens tenen que donar, doncs, aquesta mica de soltura a nosaltres, però ells també han d'escoltar una miqueta de la nostra experiència, eh? És el que jo penso.
2: Jo no ho trobo bé, ho trobo extraordinari. El futur d'un país està en mans dels joves. Estem cansats de veure moviments molt antipàtics, moviments realment ingrats, vistos des de la nostra perspectiva, en què es mouen en un món gens agradable, i aquí s'uneixen, i aquí... Tenen un altre versant que no és tan dolenta com és aquesta... aquesta bogeria que tenen en reunir-se per ballar i cantar i tot això, que jo, mira, malgrat que són temes que a nosaltres ens agradarà menys, reconec que és bo. Però que se'ls convoqui a unir-se per escoltar-los i entrar a formar part, doncs, del quin és el futur del país, a mi em sembla molt bé. Perquè necessitem joves que estiguin motivats, joves que estiguin entregats al tema, i els necessitem per tantes i tantes coses. Vull dir, és cert que veiem coses lletges, molt lletges de jovent per la tele o llegim en els mitjans, llegim coses lletges, però també n'hi ha de gent, de joves molt i molt i molt macos. I aquests que són molt i molt macos, aquests són els que tindran el país a les seves mans. Per tant, que comencin a formar-se ja de joves i que comencin a donar la seva opinió, potser, doncs, és una manera...

0: sort, la gran sort, de que, sí, és cert que veiem en el carrer o veiem als mitjans o veiem tot un seguit d'actuacions que no ens agraden, però per el que estem veient i hem estat parlant darrerament, els que som aquí coneixem jovent molt maco.
1: I tant que sí. Mm-hmm.
0: I confiem en ells.
2: Jordi, totalment. Jordi, totalment.
3: Què en penses d'això? A veure. Jordi?
4: Ah, parles per mi? No, sí, no, és sí. Que no se pensava. No sí. Pensava que em tocava a mi. Sí, sí. No, lògicament estic d'acord amb tots els companys. I vull posar un exemple. D'uns anys cap aquí, a tots els nivells, a tots, s'ha començat a obrir la porta als joves perquè des de molt joves comencin a desenvolupar-ho. I llavors, fixeu-vos-hi, per posar un exemple, abans amb l'esport, fer debutar amb equips importants, nois de 16 i 17 anys, era impossible. Ara hi ha una Xina que amb 15 anys no sé quants rècords ha batut. Abans aquestes coses no passaven, i això és el que demostra, és que ja des de molt jovenet tots nosaltres ja portem un potencial a dintre, que el que tenim que fer als més grans és empènyer i tirar-lo endavant. També penso que si heu obert aquesta porta als joves, jo penso que el que s'haurien és d'organitzar per seccions, perquè no es munti aquí un guiriball que no es caca, m'entens? Que es parli de tot i de no res, sinó que se centrin potser per grups en temes concrets. I penso que d'aquesta seria millor manera, la meva manera de veure, de començar a treballar molt seriosament i en profunditat sobre el que sigui. Però sobretot seguir-los i escoltar-los i fer coses conjuntament amb ells. Uh-huh.
3: Es voldran fer coses conjuntament amb ells? Perquè, a veure, s'ha vist com hi ha hagut una renovació de diferents ens, diferents entitats, que han entrat gent nova, no? Diuen, ui, s'ha de renovar. Però després ja no volen saber res de cap consell de la gent anterior, eh? El tanto, eh? El tanto, eh? Això, què en dieu vosaltres? No ho sabeu, això?
0: Jo no ho veig així. Jo veig que nosaltres acceptem amb molt bons ulls el relleu amb diferents organitzacions per gent jove. Uh-huh. I els escolto i m'agrada molt el que diuen i veure com pensen i tal. Aquesta gent que diuen que són macos i que tiren endavant projectes, eh? I la veritat, a mi, com te diria, m'allibera, podríem dir que m'allibera de que aquella responsabilitat de pensar que eren uns temes que jo defensava o que jo intentava que continuessin, i ara hi ha gent jove que ha agafat el relleu i ho afronta. I això a mi m'allibera, al contrari. Uh-huh. M'agrada.
3: A veure, estàs dient ara, el Sèmi, que quasi si tinguessis aquesta edat, aquests joves que, en aquest cas, els demana aquesta participació, aquesta, doncs, obrir-los la porta, que donin noves idees. Seria això el que proposaries? Tu, Pilar, què proposaries?
1: Bé, jo tinc la gran sort que tinc una colla... Tinc molt de jovent a casa, com sabeu, jo tinc 5 fills, tinc una pila de nets, i la veritat que si un és maco, l'has encara més. I la veritat, no, sí. No perquè me'ls mirin bons ulls, ara mateix en tinc un que està a Edimburg, i allò que deies que el jovent ja estan fent l'Erasmus aquest, i ahir em va enviar 3 fotografies de nois, diu, n'hi ha de catalans, però n'hi ha, esclar, van de tots els països allà. I els veies, un grup, potser n'hi havia 25, va enviar una fotografia, tots somrients i macos, tots aquests nois són persones intel·ligents,
3: i
1: persones que valen. I em va enviar 3 fotografies i cada fotografia era de gent diferent.
3: Bueno, però tu, ara, posem-nos amb la pregunta, Pilar. Sí. Tu ara, doncs, a l'edat d'aquests joves, què diries? Què proposaries? A veure.
1: A veure, jo és que tinc la sort, ja sempre ho dic, que som molt afortunada, els que tinc al meu costat tenen iniciatives i són ells els que diuen...
3: Digue'n alguna, va, digue'n alguna d'iniciativa.
1: Pues mira, un que li agraden molt els jocs aquests del telèfon, està fent un joc i té ganes de... Està treballant, però a més és informàtic i està fent un joc i està entusiasmat amb aquest joc i consulten els seus cosins, els diu, què us sembla?
3: Què us sembla?
1: Jo veig, ja dic que estic afortunada amb aquest aspecte, perquè...
3: Cristina,

0: Aviam, proposaries tu?
1: Mira, jo sóc una enamorada de la... de la joventut, vull dir, jo, els nois, els joves, jo me'ls escolto sempre, o sigui, jo fa 42 anys que estic amb nois i joves de totes les edats, i quan parlo de totes les edats parlo de joves de 30 anys perquè són joveníssims, jo tinc un de 30. Llavors, per exemple, parlant d'aquests que ja són una miqueta més grandots, jo, per exemple, igual que ha fet la Pilar de la mateixa manera que parla, jo puc parlar, per exemple, d'un dels meus, que tot i tinguent la seva carrera, la seva feina, una feina molt compromesa, una feina... és de la colla dels maduixots.
0: Ah, sí.
1: O sigui, en Pol, vale? No cal que et digui res més. O sigui, pensa de que ell plega de treballar, ve de Barcelona de treballar, i es canvia de roba i se'n va a assajar amb els companys, i el bo d'això és que hi han des d'aquests tan petits, des de les enxanetes, fins a senyors de 70 anys que estan dintre d'aquella colla, i veus una complicitat entre jovent i gent gran enorme, que és el que jo, agafant el fil del que jo deia abans, jo escolto els joves sempre, però ells també ens han d'escoltar una mica nosaltres, perquè, de fet, l'experiència té un grau. Jo això ara ho començo a veure amb la meva seixantena, ho començo a veure perquè jo abans no ho veia, això, quan la meva mare em deia, escolta, sí, Cristina, o el meu pare, o la meva àvia, i la meva àvia, sobretot, que té un grau. Doncs jo el que faria seria donar-los tota la llibertat plena per opinar,
0: plena,
1: però després, plena per opinar, vale, però després li donaria també tota la llibertat plena per raonar el que han opinat, perquè és molt fàcil donar idees,
0: raonar amb una persona que tingui també una certa edat, que ha passat per moltes coses,
1: opinar i la mateixa per raonar.
0: Molt bé. Jordi, què en penses d'això?
2: Pues mira, jo em penso que precisament volia inclús anar més lluny. Ei. Perquè a vegades, pues, hi ha jovent que jo tinc, per exemple, amb un fillol meu que estava fent disseny industrial i estava a l'últim curs de disseny industrial, i un dia uns amics el van cridar amb una ràdio pirata de Sants o no sé on, i va quedar tan enamorat de la ràdio que a poc d'acabar la carrera va penjar la carrera, es va dedicar a la ràdio, a fer de guionista, li està anant molt bé perquè sempre fa coses per TV3, i històries del meu fill mateix, que és economista i quasi abogat, el de quasi abogat ho va deixar perquè va conèixer una noia, van anar a viure junts i es va posar pinta al pis i a fer punyetes el d'això que havia de pintar per tenir les coses bé. I jo estic convençut que aquestes iniciatives no s'han de criticar, perquè és la manera que marquen el futur. Hem de deixar que ells marquin el seu futur i lògicament s'equivoquin, no? Això és així. Però res d'anar al darrere, home, sí, que, bueno, no, cap mitja tinta. Que facin absolutament el que vulguin.
0: I si s'equivoquen?
2: Jo crec que si s'equivoquen, per ells va.
0: Exactament.
2: És
0: un aprenentatge.
2: És l'aprenentatge.
1: Sí, però bé, sí, perdó, jo només és un incís al que tu acabes de dir. Jo ho trobo molt bé i molt correcte el que tu dius, que els hem de deixar i que si s'equivoquen... No, però, clar, no n'hi hauran 1.000 nois en aquest consell. O sigui, ells estaran parlant o estaran opinant o estaran pensant per una resta. Aleshores, doncs, no és... aquest consell únic i exclusiu per què, no? O sigui, no sé, és el, tampoc sabem ben bé com funcionarà, però si hi ha una minoria, aquella minoria estarà opinant per tot una majoria, que això és el complicat.
3: Sí. I tant.
1: No sé, vull dir... És...
2: Llavors, aquella majoria ja s'apanyarà si vol seguir o no vol seguir.
0: Sí,
2: ja. Jo et posaré... No, és no intervindre. Jo et posaré un exemple. Jo quan tenia 16 o 17 anys em va canviar la vida. Saps què em va canviar la vida? La cançó aquella del Dylan, el Blowing in the Wind. Uh-huh. Una de les alegries més grans que m'han donat a la meva vida va ser quan li van donar el Nobel al Dylan. Uh-huh. I aquella cançó, precisament, el Blowing in the Wind, no propugna absolutament res. L'únic que no para de dir que la resposta està al vent, que és la manera d'ajudar per ell mateix els demés, que es preocupin. És que, vamos, almenys per mi és supervàlid aquest exemple, no? O sigui, res d'anar creant domes i intentant dirigir, inclús amb la millor de les bones intencions. No, escolta'm, la resposta la té al vent. Vinga, i endavant.
0: Molt bé, Jordi, ja sí, és això.
4: És molt liberal,
0: sí,
4: Jordi.
0: Sí, sí. No, molt bé, anem amb una petita pausa, respirarem una mica, deixem ja aparcat el que és el tema d'aquest jovent, d'aquests adolescents, que els donen doncs, aquesta obertura un pas endavant, i que nosaltres, doncs, des d'aquí, com ho sapiguem, doncs, també valorarem, a veure si ho trobem prou bé, prou malament, i, a veure, donar-los aquest consell, estem veient que no els hi donarem pas cap, perquè, com diu en Jordi, doncs mira que la resposta la doni el vent i que no l'experiència. Tornem de seguida, es bevem una miqueta d'aigua, jo em bevenc aigua de clau, aigua de clau, que és dolentíssima, de gust, però bueno, mentre estàs per la pedra, mentre escoltem la publicitat.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
9: No! Primer has de fer la digestió!
8: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: 107.1 FM.
5: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: I bé, entrem ja directament amb la part de la tertúlia que sempre ens de la porta un dels nostres personalment estimats contertulians, avui la Pilar, és la que es porta el tema. I vinga, t'escoltem amb molta atenció. Mira, i direm la nostra.
1: Ja saps que jo en principi volia parlar dels desnonaments, de que això, sí, que hi ha hagut i tantes manifestacions que han fet d'una persona, n'han fet, bueno, que, com si no hagués passat mai, exagerat. Volia parlar d'això, però la Rosa Mari em va dir que se'n va parlar el divendres, doncs ja en parlarem un altre dia. I parlarem, si us sembla, que és una de lo que la Rosa Mari li va semblar bé també, que es posen, el 1er d'octubre s'imposen noves normes per bicicletes i patinets. Més normes vol dir més seguretat? Jo crec que no. Estan complicant massa la mobilitat del dia a dia. M'ho he estat mirant i hi ha unes normes, però sobretot els fan a Barcelona, aquestes normes. Però ara m'estic enterant pels meus companys que aquí a Tordera hi ha carrers que també hi ha problemes. Clar, jo visco a la muntanya i no me'n molesta ningú. Però,
2: ets una privilegiada, eh?
0: Sí, oi tant.
1: Però vosaltres, que esteu en carrers, que els nanos van a tota pastilla, amb patinet i bicicleta, podria ser, aquestes normes s'han necessitat.
0: La Cristina, que té una bona baixada, jo també. Mira, jo i l'Arseni també tenim unes bones, sí, baixades que van allà disparats.
2: Mira, el carrer Masbertí és un carrer petitet de veïns. No? Sí. Ara n'hi ha molts que ens estan escoltant perquè en diuen, t'escoltem? Bueno, som així, sí, en el meu carrer, no? Doncs és un carrer que la baixada és direcció prohibida. I la pujada, és quan els cotxes agafen aquell revolt que n'hi ha als contenes i fan bum. Doncs jo veig baixar per allà, canalla, que jo pateixo per ells.
0: Per això, esclar.
2: En direcció prohibida fins a baix de tot i fan xiii a la gestoria grima. Dic, mira, algun dia els enganxaran. O sigui, jo, mira, jo pateixo.
1: Vas pensar que com jo era jove, era molt atrevida. Anava a col·legi amb bicicleta i sortint de casa hi havia un camí que havies de fer moltes eixes al mig de les pedres. Jo ho baixava pedalant encara i disfrutava. Deixa'ls disfrutar, aquesta canalla, si juguen així. Ara, que vigilin. Sí. Ja, tornant amb això de les normes, masses normes, jo crec que també... Que lliguen molt, que no crec que sigui necessari, no evitaran més accidents, més normes. A Tordera hi ha precisament hi ha una ordenança específica a Tordera, no és el mateix que hi ha a Barcelona. Per exemple, a Barcelona, a veure, són 15 anys, ja poden portar patinets, en aquí fins als 16. No ho sabia, jo, mira, és una de les coses.
0: Està bé, està bé.
1: Després, com a mínim 16 anys. Llavors han de portar el casc homologat obligatori. Només una sola persona al patinet. Això són les normes. Una altra cosa és que els compleixin aquí, als carrers de casa vostra. Sí. El màxim que poden anar és 25 quilòmetres. Suposo que aquí deuen anar més. No es pot circular per les voreres ni a soles, ni llocs de vianants. Es pot circular per la calçada i vies que són especialment habilitades i senyalitzades perquè patinin. De nit han de portar enllumenat i no sé si em porten de llum aquests nanos que van...
2: No sé, per la nit sí que no m'he fixat,
1: sí, gaire. Cal portar enllumenat i elements reflectants, o sigui, allò que com veus, sí, vas, sí, darrere un patinet, veus que hi ha una cosa brillant, no? No es poden utilitzar auriculars, que això sí que n'he vist, que porten els auriculars, sí, polars, i això els limita molt,
2: molt
1: la seguretat.
2: És un perill,
1: No es poden portar. Això són les normes que hi ha a Tordera, que hi han de respectar les senyals i les normes generals de circulació quan tornem, però pel que me dieu aquí no els respecto.
2: No.
1: Jo no ho veia, això. Llavors hi ha una altra cosa, això són els patinets. Les bicicletes tenen una altra regulació. Poden circular per la calçada i... el que sí jo aquí reclamo que hi ha vies de biciclistes que estan desconnectats i ara últimament n'hi ha una que la vull denunciar davant l'esplai de Tordera, tot el que és a la vora del riu Tordera hi ha una via per bicicletes. Com van anar a fer aquestes obres d'arreglar el riu Tordera, hi havia una via de bicicletes que anava cap al Tor i tirava amunt, pues allà aquests paletes que jo els hi faria dia com s'acaba l'asfaltat. Llavors hi havia un lloc de terra, però s'hi han deixat ple de pedres i ple de coses. Això és, un, és una deixesa per part
2: total, del fet. Totalment.
1: Els ciclistes, quan arriben allà, què han de fer? Agafar la bicicleta a coll? No sé més amunt com està, perquè jo no vaig pas en bicicleta.
0: Bueno, però aquí també deu haver un responsable de controlar una
1: mica...
0: Mira,
1: ja no és pas la primera vegada que aquesta empresa no compleix les coses que fa, perquè al costat de l'esplai, l'asfaltat que hi ha sots. I, aquelles, i allò... Jo, de paraula m'he queixat, eh? Com plou si fan sorts d'aigua. I és perquè van fer un asfalt amb material dolent.
2: Doncs
1: i
2: que tornin.
1: S'han garantit, m'han dit, però ningú la regla, ningú la regla. I aquesta mateixa mare empresa doncs, ha deixat el carril de bicicletes, que jo el vaig mirar, vaig passar, perquè tinc familiars que els agrada anar amb bicicleta, i precisament aquests familiars venen de Blanes i elevaven d'aquest tordera que ve aquest carril sí. bici de la vora al riu. Doncs sí. pues miren, allà, com que han fet obres... Han deixat el lloc que sí, que la vora del riu que han asfaltat, sí. Però més amunt han fet molt bé el camí que hi havia. No costa res, vull dir, amb aquestes màquines que hi han sí, de passar i ja està, no? Ara, a partir del 1 d'octubre, diu que posen altres normes, però si posen normes i no els compleixen, és com si no els posessin, no? I, no sé, vull dir, si veure què dieu vosaltres, però això de que Tordera sigui fins als 16 anys i a Barcelona 15, ho he trobat una mica raro. Mm.
2: Sí, de fet...
0: Jordi, endavant. Què et sembla, doncs, aquest tema sobre, doncs, aquesta nova norma que tindran aquests joves, no? O no tan joves, a veure...
3: Exacte, però a mi em sembla estupendo que això es reguli, perquè això ha estat com una espècie de selva durant molts anys, eh? I avui he vist que patinets com a verdaders salvatges per les aceres, que si surt una criatura del portal se l'emporten, no, no sé com no hi ha hagut desgràcies més grosses.
1: Són molt àgils,
3: això. Eh? Sí, sí. Això és veritat, però de totes les maneres vull dir, sí, sí, protecció, matrícula, assegurança i tot el que faci limitacions de velocitat molt estrictes, a més, i s'ha acabat el bròquil, perquè si no, això, si se'ns va de les mans, al final no hi haurà qui ho pari, i l'únic que portarà seran accidents que ja han aportat, eh?
0: De totes les maneres. No se'n parla gaire.
3: Tampoc...
0: No se'n parla gaire.
3: No, ja ho sé que no se'n parla, ja, però n'hi ha. I el problema és que... I llavors, respecte de l'edat, doncs jo, la meva opinió personal és que si el carnet de conduir és als 18 anys, el carnet de patinet i totes aquestes coses també tindria que ser als 18 anys. Perquè almenys...
1: Ho sento, però no estic d'acord amb això.
2: No, jo
1: eh?
2: Tampoc.
1: És un mèdic que tenen de transport. Que respectin les normes, sí, però fins als 18 anys. Que no
0: però també el que podríem fer és fer-los anar uns dies o un temps, una setmana, un mes, amb una escola de conducció,
1: però,
0: eh?
1: Sí, però
2: sí, com es fa amb les motos petites, no?
1: I tant.
0: Arseni, què t'assembla? Ui, Arseni, estàs pensant molt, eh?
4: Així és com sóc molt optimista amb el tema que hem parlat primer de la joventut i esperançat amb ells. Si no posen algun invent important en el patinet, sóc molt, però molt pessimista. Comparo el patinet com els drons. És a dir, van inventar els drons, que meravellosos, perquè ens feien fotos d'aquí i tal, i han acabat menjant-se fins als tancs, llançant bombes a per tot arreu. El patinet és molt maco, ho reconec, és molt àgil, és molt proper, però és un assassí en vida. Jo, com que passejo, vosaltres dius tu, Pilar, que no, jo sí. Jo quan vinc aquí a la ràdio, que pràcticament quan surto de casa, me venen aquests patiners que venen de la plaça en direcció contrària, que pugen pel camí, pel carrer de Sant Ramon, que no tinc temps ni de veure'ls, a tota velocitat. De totes les normes que tu has dit, Pilar, no en compleixen ni una.
1: És que ja ho he dit jo, el normes està molt bé, però si no es fan complir...
4: Ni porten cas, ni porten... Porten
3: els
4: d'allò...
1: Els auriculars.
4: Els auriculars, Porten al costat, si convé, una menuda que porta un patinet petit.
0: Portar auriculars, diu que hi pot haver una multa de 200 euros.
2: Sí, doncs, es forrarien, eh? Perquè sí,
5: les normes
4: sí,
5: que jo els he dit... Les normes que us he dit són les de Tordera, o sigui que si no els fan complir, són les urtides.
4: Molt bé, aquí al centre del poble no hi ha, perquè segurament que com que no dona per tant, no hi ha cap agent municipal pendent. Per tant, ets tu que te'l sobtes i te'l trobes i penses... I et sents impotent perquè penses, això com es pot parar? Però imagina que jo sigui un agent municipal. Què faig? Si em passarà com un llamp.
5: A veure, no sé...
4: Què faig? Li tiro un tret? Sí, què faig? No puc fer res.
2: No porta matrícula.
4: No porta matrícula, no puc fer res.
5: Si les normes són aquestes i es volen fer complir, t'asseguro que no haurien de posar gaires multes, perquè la gent s'ho diria d'una a l'altra de seguida. Si es volen fer complir, es podrien fer complir, perquè les multes no agraden a ningú.
4: Mentre vosaltres parlàveu, que no me sabia ocorregut abans, avui dia que tot és tan fàcil i és tan automatitzat i tan científic i el que vulgueu, potser de totes aquestes normes que tu has dit, que no en compleixen ni una... Ni
5: són les normes
4: manera,
5: de Tordera, me'ls he buscat.
4: Ni veig la manera que un municipal els pugui fer complir. Potser hi hauria una solució. Que hi posessin un xip, i aquest xip dies el nom i el número d'aquest patinet.
0: Ostres, i el tinguessin, molt bé, no?
2: I el tinguessin,
4: el, el tinguessin la policia.
2: Ja, com
4: i aquest
2: gossos.
4: Policia que li passa volant pel ja, seu costat...
5: El localitzaria.
4: Tingués un aparell que li digués fulano de tal.
0: Escolta-me.
4: És l'única solució que hi veig.
5: Així es vol
4: no
5: fer, Arseni.
2: Doncs aviam si algú fa...
4: Acaba d'ocorrir, perquè quan vas posar el teu, jo no sabré què dir, perquè jo me sento absolutament impotent...
2: Jo també.
4: ...quan me passa un patinet
5: pel costat. Si es vol controlar, es controla.
3: I a més els truquen, eh? No sé si ho sabíeu, però els patinets hi ha gent que els truca i es foten a 70 i 80
4: no,
3: per hora.
4: No, passen a tot, Jordi. Aquí, sí, al centre sí, sí, del sí. poble, en direcció contrària, bueno, van que no tens temps ni de veure.
0: A veure, i si els defensem el xip i es posen una multa de X cèntims, que ara ho he mirat, de moltes coses, no? Circular per la vorera de Barcelona, 500 euros, qui ho pagarà, això?
5: Els pares, si són menors.
0: I després què? Aquí pot haver-hi un lío,
4: hi ha carnegassos, aquí a Tordera.
0: Bueno, carnegassos, molt
4: aquí
0: bé.
4: Aquí a Tordera hi ha carnegassos,
0: qui pagarà?
4: Tios que me deixen 1,80 m, eh?
0: Sí, sí, esclar. Sí.
5: O bueno, poden tenir 15 anys i me deixen 1,80 m.
0: Qui pagarà, això? No. Qui ho pagarà?
4: Aquí
0: a Tordera
4: hi ha verdaders carnegassos, eh?
2: Sí, sí.
4: Però no respecten res.
5: No, és que no ho he vist, clar, jo no ho he vist, això. No,
4: nosaltres que som gent gran, que tenim dificultats en el caminar i que et passi al costat aquesta en direcció
2: és
4: contrària, que no hi comptes.
0: Creieu que s'hauria d'invertir més o obligar més a cebre i impartir seguretat vial? En aquest cas, jo em sembla que és l'única cosa.
5: Saps com s'arreglaria? Si hagués una desgràcia.
0: Ui, Pilar.
2: És que no, sempre no. Hem d'arribar a aquests extrems perquè...
5: Passa això. Mentre no passa res, no passa res. Però fixeu-vos en aquest desnonament que hi ha hagut a Madrid. Ningú deia res, però només una persona, perquè els mitjans de comunicació s'hi han posat a sobre, perquè tot és una parafernàlia amb això, si hagués una desgràcia en aquests carrers que dieu vosaltres, us asseguro que ho arreglarien. Perquè, mentrestant, com que ningú diu res, doncs mira... es va aguantant, però a vegades ha d'haver-hi un detonant que digui això no pot ser.
0: Sí, però per exemple, com estem parlant això d'aquestes multes, encara que ho faci el fill o el pare no pugui pagar, després aquí què ve? Que si no paguen han d'anar a la presó, que si no paguen
2: home,
0: han de fer servei.
2: No depèn de l'edat que tinguin. Si tenen 18 anys, doncs a la garjola, si no pots.
4: Hi ha gent gran, eh? Sí, pares amb criatures,
2: sí, que porten
4: la criatura.
2: I
4: hi
2: ha pares que porten...
5: Sobre això està prohibidíssim portar una persona.
2: Pues ho fan.
0: Sí. Aviam,
2: jo he vist municipals a Tordera aturar-los i suposo que multar-los. Jo ho he vist. Però pobra gent,
0: euros.
2: Pobra gent, aquests municipals, si no donen a l'abast...
0: Si 100 ha... euros, si van dues persones
5: impossible.
0: Amb un...
3: El que sapigueu que a Barcelona requisen molts patinets cada dia, eh?
0: Ah?
3: O sigui, sí, però molts, eh?
5: És una altra forma de fer complir.
0: També està bé, això, eh?
3: Sí, sí,
5: tant,
3: sí,
5: és una altra
3: sí.
5: forma de fer complir.
2: També.
3: Permeteu que faci un parèntesis. Des que hem començat, segueix plovent, almenys a la zona
4: ara
3: meva del camp del Barça. d'una manera que això s'acabarà fent mal, perquè és impossible. Prou com una bèstia, però sense parar.
2: Ara trucaré la meva família, ara trucaré aviam si s'estan ofegant allà a Barcelona.
0: Ara jo volia comentar que s'estava quedant molt fosc aquí.
4: Ahir van enviar l'alarma al mòbil.
5: Està a Barcelona aquí, no, eh?
2: I en Pol també, ara trucaré en Pol, que està treballant.
4: Jo vaig rebre l'alarma i cap a les 8 del vespre, però a les 9, no me'n recordo.
0: Sí.
3: No, era aquest matí també.
5: Com plou així, el que ha de fer la gent és no anar en llocs que saben que s'inunda.
0: A veure,
4: ara veig que la gent va amb paraigues aquí, eh?
0: Tornem a agafar.
5: Ja, si plou, ara plou una mica.
4: Jo no he portat paraigua.
0: Quina és la aquí n'hi ha sempre de sobres, Arseni. Quina és la infracció en patinet que veieu més sovint entre els adolescents? Arseni, va.
4: No, ja t'ho he dit. Em sento impotent en aquest tema i no hi veig solució.
0: Però quina és la infracció? Jordi, és anar en contradirecció o que van enronant pel mòbil? Quina és la...
4: Però com el pares.
0: Com?
4: Com el pares.
0: No, no, no.
4: Ara hi ha un municipal aquí al centre del poble, en el carrer Sant Ramon, i passa com una bala aquest tio. Què li fa aquell municipal? No m'ho pots perseguir.
0: No, però vull dir, tu, quina és la infracció que tu veus que t'ha de fer?
2: La més greu.
0: Quina és la?
4: Aquesta que t'acabo de dir, per mi, passar en contradirecció
0: a
4: 50 per hora, quan no te l'esperes, en un centre del poble que els cotxes han d'anar 10 km per hora, i ell va a 50 o 60.
5: Les normes diuen que poden anar fins a 25 km.
4: No, almenys per mi, em passen com un coet.
0: Quina és la infracció que, com veus alguna...
5: Jo al camí de casa, quan veig un patinet, dic, mira que bé que hagués anat això, com jo era això.
4: No, allà, mira.
2: Clar, allà, mira.
5: Clar, no, trobes un patinet...
2: Encara et fa gràcia veure.
4: Allà està bé.
5: Poder va més de 25, poder sí, però, però penso... Que bé que va, aquest noi o aquesta noia que ve de pagès i pot anar fins al poble amb el patinet. Mira, penso que ben... Voldria ser jove altra vegada per anar amb patinet, francament. Sí. Ara, això que dieu vosaltres és una altra cosa, eh?
0: Cristina?
2: Jo, anar en contradirecció. Primer perquè parlo del meu carrer, que és el carrer Mas Martí, que baixen en contradirecció amb una baixada així, i després fan... Jum,
0: giren,
2: i
0: de cop.
2: Giren de cop, però és que també és contradirecció.
5: Ja.
2: És que jo és que al·lucino.
5: Sembla que no pugui ser que no
2: hagi passat mai res. És que són
5: dos pam,
2: patapam, no ho sé.
5: Són molt àgils, eh? Molt àgils.
2: És horrible.
4: En saben.
3: Perdoneu, després hi ha una altra cosa que és el principi de tot, eh? I és que tant patinets com bicicletes no respecten els semàfors absolutament per res. I hauríem de començar per aquí. Per això parlo jo de portin matrícules, que les matrícules no siguin minúscules perquè es puguin veure.
0: Clar.
3: I molts d'aquests semàfors, i començar a repartir multes seriosament, perquè llavors una cosa podria portar l'altra. Però clar, o sigui, el primer principi, que és respectar el peató, perquè clar, tu estàs passant en verd i et passa un tio, doncs ja està, perquè li dóna la gana. Sí. Aquestes coses no es multen, i amb una bona matrícula que es vegués bé al darrere caurien com a mosques i començarien a pensar també.
0: I fora patinets com tu has dit, que és el que fan a Barcelona.
5: Si no es fa és perquè, perquè les autoritats no ho volen fer-ho, Jordi. És tan sols voluntat de fer-ho. Si hi ha voluntat de controlar...
2: Clar. Igual que posen el cepo aquell, que s'emportin el patinet.
5: I en una altra solució.
0: Sí. Igual se'n compra una altra de seguida.
2: Igual, sí. Però bueno, sempre seria... Valen diners, eh? Valen diners.
4: No, és que és absurd. És com diuen això, que ells tenen la facultat de poder fer el que volen quan els conductors estan tan limitats. Si entra un cotxe o una moto al centre del poble, no pot anar contra la direcció, i ha d'anar 10 km per hora aquí al carrer Sant Ramon.
2: És que és això.
4: Ells van a 50 i contra la direcció.
2: Es fa riure això, eh?
4: Expliqueu-me per què es pot consentir això. Si tu vas amb cotxe i no pots passar de 10 km i no pots anar contra la direcció perquè et fotran una multa que et deixaran baldat, perquè ells poden transgredir totes aquestes normes.
3: Clar,
4: aquestes, i com es pot corregir? Aquí és el que allà jo dubto molt.
5: Sí, que es pot corregir, si es vol.
4: No ho sé, en Jordi diu una matrícula.
2: S'ha de buscar la manera.
4: Com que es haurien de posar càmeres al carrer perquè o si hagués un municipal no tindria temps pues d'agafar no.
2: Doncs que posin una al meu carrer, que posin una perquè
5: i sensor de velocitat, una càmera i sensor de velocitat com posen a les carreteres.
2: Sí.
5: I t'asseguro que com no sé qui és que ho deia, posar matrícules, tan senzill com posar matrícules i posar en aquests carrers que dieu que corren tant, una cara ja estaria solucionat. Escolta, és ganes de fer-ho,
0: I tu veus una jove, una amiga també gran, com diu l'Arseni, amb patinet contra direcció, i li dius a algú, prepara't,
2: s'enfaden, s'enfaden.
4: No sé prepara com ho pots
0: fer, perquè si el patinet no va contra
4: no
0: tu,
4: no sé com
0: pots
4: fer s'enfada per dir-li a algú, perquè passa com un coet. No té temps ni de respirar, vull dir que es passa.
2: Jo s'enfaden.
5: Jo sé un espectacle, mira com corren així, perquè...
2: No, s'enfaden, perquè jo ho he fet i s'enfaden. En canvi, tinc un nen que és un veí de davant de casa, que té 17 o 18 anys, no diré el nom, però és veí de casa, que va en patinet, i aquest nen, només de casa seva fins a baixar, agafa el patinet, i quan ell sap que pot anar amb el patinet i va. O sigui, tu veus el que dèiem abans del jovent, és que cada jovent és diferent.
4: És molt maco, el patinet és un gran invent.
0: Influeixen els pares, el que els diu, escolta'm, a veure, has de seguir les normes, aquí tens el patinet.
2: Quan surten de casa... va molt bé tindre una bona educació, anar darrere d'ells, perquè un dia això sortirà. Però mentre ser jove, ser imprudent. Vull dir, jo he sigut imprudent.
4: Però que vagi allà on te viu la Pilar.
2: Doncs sí, que vagi allà. Que vagi allà.
5: Aquesta edat no tenen diners, són els pares que els hi compren els patins.
0: Sí. I la multa també.
2: Sí,
0: els pares,
2: sí. És cert.
0: Doncs, Jordi, aquí ho deixarem, si vols acabar de complementar, que ara està plovent tant a Barcelona.
3: Sí, bueno, ara des d'on jo visc ha fluixat una mica, però no. El que ha arribat a caure és impossible que no hagi fet mal en algun lloc. Impossible. Perquè ara plou fort. Però és que ha plogut tota l'estona molt, molt fort, amb molt de vent, una verdadera tempesta. Sí,
0: molt bé, gràcies Jordi per estar i per aguantar la tormenta i aguantar la tertúlia. Vinga, gràcies.
3: Sobretot a vosaltres. Vinga, una abraçada.
0: Pilar, gràcies pel tema.
5: El tema ha donat molt de sí.
0: Ha donat molt de sí, i tant que sí. Arseni, gràcies per ser-hi. I Cristina, m'agrada molt que també estiguis aquí.
2: Oh, i tant, jo també.
0: Vinga, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Gràcies.
6: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
8: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: doncs bé, sí que molta alegria nosaltres que en l'estudi de Ràdio Tordera, com parlem de coses de Tordera, que és el que intentem fer en el decurs de tot aquest magazín de l'àrea aquí, ara doncs toca parlar més de Tordera. I això ens ho aporta l'Assumpció Jiménez. Molt bon dia, Assumpció.
1: Bon dia, Tordera.
0: I
1: bon
0: també
1: dia.
0: La Isabel, senyora de Peset. Bon dia.
2: Molt bé, bon dia, bon dia.
0: Doncs bé, avui parlarem de Tordera i parlem de Tordera i sí, ho farem els dimarts i els dijous i bé, anirem explicant coses de Tordera. Coses que a vegades potser les sabem, potser ens agrada tornar-les a escoltar, perquè qui no estima el seu poble? Qui no l'estima? A veure, eh? Qui no l'estima? Estem enamorats de Tordera. Sí. I vinga, anem a explicar més coses. Assumpció, comencem.
1: Doncs mira, aquí en el programa Caminant per Tordera i avui portem doncs el que ens explica en Sergi Fonseca Riera, agent major d'Agents Rurals. I parlarem de la hidrografia de Tordera. Deixem les capelles, de moment, els elements religiosos, i passem a la hidrografia de Tordera. Que encara ens en deixarem alguns, perquè en tenim tants de rius, riuets, riorols. Tordera, tenim un munt de rius, riorols, torrents, rieres, que alguns neixen a Tordera o en el nostre terme municipal. D'altres neixen fora de Tordera, però tots passen per Tordera, donen les seves aigües a la riera de Tordera. I tot i que alguns ho fan fora del terme municipal nostre, de Tordera, però allà també els hi donen les aigües a la Tordera. Bé, comencem pels noms. El torrent de la Mina d'Or, que ens neix a Roca Rossa. Torrent Can Mates, que neix a Fogàs. Torrent de Valloparda, que neix a Dona Morta de Massanet. Torrent de Roques Llises. El torrent de Vall Maria i el torrent de Mas Potega. I el torrent de Pedra Escolta. Aquests tots neixen a Montbarbat.
0: I de Pedra Escolta, quins noms, no? Que maco, molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí. Sí, sí, Roques Llis, Vall Maria, Mas Potega.
0: Sí, sí, sí.
1: Pedra, escolta, sí, sí. Llavors tenim el torrent del Gall, que neix al Turó del Gall. S'hi ajunta el torrent de Mas Mora. Torrent de Sant Daniel, que neix al terme Gros. I tenim el torrent del Molí d'en Pibernat, el torrent del Gorg Negre, que neix a Can Camps. El torrent de Sant Tou, que neix al Coll de les Palomeres. Passem a rieres. Riera Salomó, que neix a Sant Pere del Bosc. Riera de Vallmanya, aquesta, sí. Neix a l'Arola. La riera de Furiosos, que neix en el Turó de la Grimola. La riera de Ramió, que neix a Rocatell. La riera de Pineda, aquesta és... Aquesta és l'única que neix a Tordera, a Can Benet Vives, i és l'única que el seu curs fluvial no dona les aigües a la Tordera, sinó que se'n va per lliure cap a Pineda, travessa Pineda i dona les seves aigües a la Mediterrània.
0: Vaja, és a dir, ja fa
1: és
0: aquella
1: l'única
0: direcció.
1: Riera. Sí, bé, sí, no? És l'única que neix aquí. Sí. I llavors tenim la Tordera, la nostra riera, que... Bueno, aquesta, doncs, neix a Sant Marçal del Montseny i després de passar per diferents poblacions desemboca a la Mediterrània per Blanes. Tordera, per al seu terreny abrupte, fa que tinguem diversos canals i barrancs, anomenats torrents, que poden variar de nom al llarg del seu recorregut, segons Sergi Fonseca. Gràcies, Sergi.
0: Molt bé, Sergi, gràcies per explicar-nos-ho. I sí que jo mateixa i l'Isabel, ja perquè ja us ho deu haver parlat, també, Assumpció, tots aquests noms que realment que no els sabíem, no? Sí. Aquests rierols que tenim a la nostra vila de Tordera. Sí que també està molt bé perquè s'estan ara cuidant molt, s'estan desbrossant molt totes aquestes rierols, perquè han portat realment inundacions a la fibra, principalment, en van portar moltes, Isabel,
2: I
0: fa
2: tant,
0: molts anys,
2: molts
0: mare
2: anys,
0: meva,
2: sí,
0: mare
2: sí,
0: meva.
2: Sí.
0: Doncs mira, què ens expliques, Isabel?
2: Bueno, jo volia parlar del mes d'octubre, que encara no l'hem encetat, però ja estem a punt. Aquest és el mes durant el qual als camps resta més tranquil·litat, donat que no s'hi fa gaire feina. S'acaben les collites tardanes i es comença a preparar la sembra per l'any següent. Es cullen els fesols per guardar el blat de moro i es treu el que resta de l'hort abans que les glaçades primerenques cremin tot el que queda. Com que és un mes ventós, les fulles seques acaben de caure i omplen el terra d'un mantell rogenc, mentre que el cel, els núvols, passen lleugers, canviant ràpidament de forma, que el pagès, pel seu aspecte, sap si porten aigua o no. El refranyer és molt abundós sobre dites del temps, com quan l'octubre va a la fi, tots els ocells d'hivern ja són aquí.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. L'octubre ben definit, ben explicat, Isabel. I que bé, doncs sí que anem escoltant que la pagesia, doncs veiem que també ja comença a tenir més feina del compte, eh?
2: I tant,
0: més...
2: i tant, i tant.
0: Vinga, què més ens expliques?
2: Mira, la feina del campaner. Que poques feines precisen de la dedicació que cal al seu campaner. No es tracta de llarga i feixuga feina, però sí de constant i precisa, com un rellotge, que a la fi al cap és una de les fonamentals tasques del campaner, el fer saber als vilatans que els camperols quelcom d'extraordinari que succeeix. Per la seva feina no necessita eines ni estudis, però cal tenir molta dedicació i afinar la oïda, que va millorant a base d'anys, d'aprenentatge i d'un saber-fer especial. El despertar el poble amb el toc matinal, al migdia amb l'Àngelus, indica l'hora d'anar a dinar, i al capvespre el toc d'oració i de recollir-se cadascú a casa seva. Els dies festius assenyala amb el toc de festa i els tocs santos, a les misses de 8 i d'11, i els tocs de la missa de 9. Els tots, en tots els esdeveniments religiosos, té més feina que durant els dies feiners, en tenir que tocar a missa. Els tocs són diferents si se tracta de batejos o casaments, que fa ressò d'alegria, o el toc de foc que repica amb presses, com demanant auxili, o el de morts, que amb les seves pesades batallades de la campana grossa se sap si el difunt és home o dona, casat, solter o vidu, o si es toca a funeral. És particularment trist el toc de l'albat per al seu so melangiós.
0: Us en recordeu, vosaltres, quan sonaven aquestes campanes d'una manera o de l'altra? Ara, malauradament, no hi ha tots aquests tocs, Jo, bueno, pràcticament no recordo, potser.
2: Jo recordo alguns tocs cap al migdia, a les 12 o així. Jo recordo algo.
1: I si eren al camp, els homes, i ja estaven al tanto del toc de les campanes. No portaven res.
0: Clar.
1: I de...
0: Ja està.
1: Coneixien el toc de la campana.
0: Sí, seria bo tornar-los a escoltar, recordar, i és dir, com van fer el toc de campanes fa uns anys aquí a Tordera? Sí, però haguéssim tingut que potser aportar l'explicació de dir, ara farem el toc de... I després fer el toc, perquè és clar, van fer tot un repicament i no sabíem exactament, particularment, el toc aquell, doncs, a què es definia.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Tinc una petita anècdota que, bueno, jo com em vaig enterar em va semblar que, i que pot fer moltíssima gràcia, si m'ho permets, Rosa Maria Guita. Com a anècdota, i fora del terme tordarenc, això és, eh? Diu, potser no n'estigueu assabentats, o potser sí. Es tracta del riu Garona, o també el riu Traïdor. Neix al Pla de Beret, a la Vall d'Aran. Té diversos punts de naixement, a una alçada de 1.850 metres. Passa per Salardú, Arties, Vilella, Viella, Busós i poc més. Deixa Catalunya i entra directament a França. Desemboca en l'Atlàntic. Entre d'altres ciutats anomenarem a Toulouse. A Toulouse li donen el sobrenom, i nosaltres també el sobrenom, del riu Traïdor, perquè no deixa ni una gota d'aigua, res, només per aquests dos o tres poblets de la Vall d'Aran, i ja ho porta tot el seu cabal cap a França. Sí que podem dir, doncs, que a Toulouse, entre els dos, tres, quatre ponts que travessen la Garonne, que diuen ells, n'hi ha un que el van batejar amb el nom del català, el català.
0: Ah, val,
1: bueno, mira, menys
0: sí,
1: mal,
0: Sí.
1: Bueno, és una anècdota, no?, que en lloc de dir el nom li diuen el traïdor.
0: Bé, el traïdor, però en aquest moment, per suavitzar la cosa, li diuen sí, el català,
1: El català, sí.
0: Molt bé, anem acabant, doncs, va.
2: A veure, jo tenia aquí un petit escrit també d'una cosa certament ja llunyana. Els esclopaires. El calçat ideal pel temps de pluja o per feinar a la cort són els esclops. Per utilitzar aquest calçat, se'n tatxonava al peu amb palla perquè no es refredi i al mateix temps l'aigua rellisqui. La fusta, emprada per la seva construcció, acostuma a ser de pi, pollancre o salsa. Primer, encerra el tronc a la mida adient i amb una gavineta especial es poleix per fora, per dins, per donar-li la forma. Després, amb la barrina petita, es buida el lloc on hi té que anar al peu. Això es repeteix utilitzant barrines cada cop més grosses per anar buidant l'esclop per dins. Un cop acabat l'aparell, s'embelleix amb uns senzills dibuixos i es deixa assecar vora el foc de la llar fins que agafa consistència. Per saber si són al punt de secs, es fan dringar l'un amb l'altre i pel so que se sap, Per evitar el frec, es clava l'empremta un tros de cuir. Els últims esclopaters i esclopaires de Tordera són en Romaguera, que, quan fa bon temps, treballa a la placeta del carrer Ferrés i en Garriga, més conegut per en Pere Esclopater.
0: Ah, molt bé. Doncs un record molt especial per aquests esclopaters i que bé, doncs, qui tingui un esclop a casa seva, que sàpiga que hi té un tresor.
2: I tant.
0: Assumpció, sí. Gràcies per estar
1: tot
0: aquí.
1: Està, gràcies a vosaltres, Rosa Maria. Tot està tret de l'Arxiu Municipal, del Cercle d'Història i també, doncs, en aquest cas, en Sergi Fonseca, sí, que també ens dona un cop de mà.
0: Gràcies, Sergi. Isabel, sí. Moltes gràcies. Aquestes històries també que vas portant del vestuari també, doncs d'aquelles èpoques,
2: sí,
0: no? Com era aquest l'escalop, eh?
2: Sí,
0: vinga,
2: sí.
0: Moltes gràcies a totes dues i ens tornem a trobar el dijous.
2: Adéu-siau. Molt bé, sí, adéu.
3: Ara i aquí.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs bé, anem seguint a l'Àrig aquí, sense pauta, perquè volem explicar-los, volem que vostès doncs estiguin ben a prop de nosaltres, amb el seu radioreceptor, escoltant-nos doncs, a qualsevol indret, inimaginable, gràcies per fer-ho. Doncs bé, tenim en aquest cas ja preparat aquí els estudis de Ràdio Tordera, Lluís Josep, bon dia. Escolta'm, a veure, hem anat a explicar coses de Tordera i ara tu ens proposes anar a llocs desconeguts, no? Desconeguts.
1: Anirem a prop de... Anirem cap a la província de León.
0: Sí.
1: Amb un poble relativament petit que es diu Castrillo de los Pobazares.
0: Molt bé, quin nom,
1: està
0: no?
1: Està a uns 60 quilòmetres d'Astorga. I, bueno, antigament la gent del poble es dedicaven a ser... eren arrieros, aquells personatges de que amb carros transportaven material d'un lloc a l'altre. O sigui que ells, a part de transportar, doncs també negociaven amb productes, ja sigui de vi, de peix, de fruites o hortalisses, amb tots aquests productes ells doncs feien el seu negoci. Les seves cases encara actualment en diuen arrieres, perquè és allà on els arrieros tenien totes les seves eines i tots els seus carros. Les cases no són totes iguales, sinó que depèn de l'activitat que feia el seu propietari. Doncs estaven fetes d'una manera o d'una altra, perquè doncs la majoria doncs estaven fetes amb un gran portal, o sigui, una gran entrada a dins de graig, perquè poguessin passar els carros, que eren, no era el carro tradicional que tenim acostumats a veure aquí, sinó que eren carros grossos, que els aprofitaven al màxim per poder transportar coses. I, bueno, llavors també tenien... dintre doncs, de la casa tenien unes grans quadres, perquè doncs en allà doncs, hi tenien mules i cavalls pel transport, o sigui, que feien servir per estirar els carros, perquè el carro normalment, com a mínim, hi havia o dues mules o quatre mules.
0: Sí, eren molt grans, no, aquests carros?
1: Eren carros grossos i al anar carregats també necessitaven doncs, més força, no? D'estirar. Hi ha cases doncs, bueno, d'aquestes que tenen la seva bodega, perquè com que també traficaven amb vi, doncs, per poder posar les botes i així. Després hi havia habitacions amb una zona més fresca, perquè del centre d'Espanya s'emportaven molta fruita i altres mercaderies, i llavors els posaven en aquestes habitacions. El que, clar, per això et dic que depèn de lo que es dedicava aquell arriero, doncs tenia una casa d'una manera o d'una altra. Lo que sí totes tenien era doncs a la part interior, una vegada ja havies passat la gran portalada, un gran pati interior, que en allà doncs preparaven doncs el carruatge, el carregaven de lo que tocava, i llavors una vegada tot carregat i tot preparat, sortien del pati i s'anaven doncs a fer el recorregut.
0: Així eren cases que jo m'imagino com una miqueta de gran dimensió, no?
1: Perquè, sí, veure... són cases bastant grans, perquè totes tenen, ja dic, el seu pati. I a part, doncs, les quadres o les bodegues o el que sigui. Aquí al poble aquest, abans del segle XVI, estava situat en un altre poble, a prop d'un riu, però resulta que va haver-hi una riada molt forta i es van portar tot el poble. I llavors es van haver de fer el poble en un altre lloc, que és allà on actualment el veurem si anem allà. O sigui que si anem allà, aquell poble, doncs, bueno, és a partir del segle XVI cap aquí, perquè el que era d'abans va desaparèixer tot.
0: Tornes a dir el nom, perquè és un nom així molt especial, eh? Com se diu aquest poble, altra vegada?
1: Castrillo de los Pobazares.
0: Castrillo de los Pobazares, Déu-n'hi-do,
1: Déu-n'hi-do. Té una miqueta de pràctica. Bueno, els arrieros, normalment, per aquella zona, tenien un gran poder i una gran influència, i, clar, com que movien molts de cèntims i molt de material, doncs normalment els deien els maragatos, que els això de Maragatos és el nom precisament, que la comarca aquesta on està el poble és, es diu la comarca de Maragatos, i llavors la gent d'aquest poble o dels pobles veïns els hi deien Maragatos a tothom. Normalment el seu recorregut que feien era anar des del Cantàbric, o sigui la part nord d'Espanya, en allà acostumaven a agafar peix salat, esclar, suposo que devia ser bacallà o altre tipus de peix d'aquest sec, arengades i aquestes coses així, i això ho portaven cap al centre d'Espanya. I llavors del centre d'Espanya s'emportaven embotits, s'emportaven vi, s'emportaven productes de secà que no es fessin malbé, i això els aportaven cap al nord. Però sempre feien parada aquí a Castillo. Aquí era el seu punt d'habituatge, el seu punt d'estada, i llavors d'aquí continuaven, segons el producte que portaven, els diuen, mira, això porto a... no sé,
0: o qui els hi demanava, potser, no? També, segons la demanda.
1: Sí, exactament. El sistema aquest de transport i així, esclar, va tenir els seus anys d'esplendor, o sigui que es feia servir moltíssim, però com tot, té un temps de duració i va venir la decadència. I la decadència va venir amb l'arribada del tren. Quan aquí a Espanya es va començar a fer vies de tren, aquí també van passar les vies del tren, que anaven cap a Astorga i Ponferrada i així, i cap al sud, anaven cap a Extremadura, a Badajoz, aquesta zona. Llavors, a partir de llavors, no es va fer servir el sistema aquest de transportar les mercaderies, sinó que ho feien ja amb tren. En el 1980, el poble aquest de Castillo de los Pobazares el van declarar com a conjunt històric-artístic del poble,
0: mira,
1: perquè van considerar que era un poble curiós.
0: Sí.
1: Aquests pobles que... curiós per el tipus de gent que hi vivia. Ara, però actualment, ja després, com el tren els va fer tanta competència i així, es van anar canviant de forma de vida, i ara, actualment, viuen més aviat del turisme, de la gastronomia, o sigui que allà, en plan de menjar, es menja quantitat i bé, i tenen alguns hotels o hostals, perquè després explicaré el perquè, el curiós és que, si tu vas allà, els restaurants han procurat que tots estiguessin situats a dintre d'una casa d'aquestes dels arrieros.
0: Ah, molt bé.
1: Que llavors el mateix anar a menjar, pots menjar en el pati del restaurant, o pots menjar dintre, depèn del temps que faci, però així d'aquesta manera veus una miqueta la casa com estava construïda, i perquè de museu no n'hi ha. O sigui, les cases tu els veuràs, segons el restaurant que vagis, veuràs un tipus de casa o un altre, però per fer-te una idea de com treballaven i com feien les coses en aquella època. Aquí, els restaurants tenen un plat que tothom... és obligatori, si vas allà, l'has de demanar, que se'n diu el cocido matagatos, Aquí aquest cocido...
0: Quina cúria, de veritat, jo començaria a pensar malament.
1: Ve a ser un cocido semblant aquí a l'Escudell i Cardolla.
0: Ah, val.
1: Més o menys, Però el curiós d'aquest lloc és que allà s'ho mengen al revés. Aquí mengem primer la sopa, la carn d'olla amb les verdures i les postres, i allà no, allà primer mengen la carn, que la carn normalment acostumen a posar-hi xoriço, morcilla, un bon tall de gallina, una miqueta de porc, tot això. Després una vegada

0: mengen natilles. Les natilles en allà és molta tradició, que després de menjar doncs, tota aquesta quantitat de coses, mengis unes natilles, que diuen que són molt bones. Bueno, això, la forma de servir, la forma d'estar de, allà, és com si fos una miqueta de cerimònia, o sigui, és molt cerimoniós, respecta molt la tradició d'antigament com es feia. A més, tot això està banyat en vinegre de la zona, i bueno, vull dir que surt satisfet...
1: Molt bé, molt bé, molt bé. És un àpat amb el nom, a mi no m'ha quadrat gaire, però bueno, d'acord,
0: llavors,
1: està ben fet.
0: El que sí que s'ha de fer, com que és una zona que pertany, o sigui, aquí passa la ruta del Camino de Santiago, que surt d'Astorga cap a Pontferrada, aquí acostuma a passar-hi molta gent cada dia, aquest poble. I llavors has de reservar taula en els restaurants, perquè si no estarà ple.
1: Ah, mira,
0: o sigui, és un poble que ara doncs, viu ben bé del turisme, i de turisme com que amb el Camino de Santiago...
1: Si passa obligatòriament quasi per aquí, no?
0: L'última part, doncs, s'hi para molta gent. I, bueno, aquí per visitar coses és visitar les cases per fora, pels carrers. Després hi ha l'església de Sant Bautista, que és molt original, no és massa ostentosa. I el que sí que... Bueno, crida l'atenció en el poble aquest és l'amplada dels carrers. Normalment a l'època medieval es feien uns carrers estrets, perquè no hi entrés massa doncs, el mal temps, el sol, així, i eren carrers que d'un parell de metres o tres. Aquí no, aquí són carrers molt i molt amples, i la majoria estan calculats que puguin passar dos carros la mar de bé.
1: D'aquests grans, com has parlat a l'inici, no?
0: Llavors aquí el que crida l'atenció del poble és l'amplada que té doncs, aquest... els carrers, i a més hi ha el carrer Reial, que és un carrer que encara és més ample que tots els altres.
1: I, bueno,
0: vull dir que és un poble que si anem doncs, per aquella zona, o si fem el Camí de Santiago, com si més no, doncs ens hem de parar-hi a menjar doncs, el cocido aquest de Maragato.
1: Sí, sí, sí. Bueno, l'ordre està molt bé, eh? També el podíem aplicar aquí amb l'escudella.
0: Sí, hi ha un altre lloc que també ho fan, aquest ordre, així, de començar per la carn i així, i acabar amb la sopa. Però, bueno, aquí de Catalunya, doncs no, normalment és la sopa, la carn, la verdura, al revés. I ja està, això és el que puc explicar d'aquí, de Castillo de los Pobazares, que si fem anem per allà dalt, doncs, si volem anar cap a Oviedo, cap a Gijón o a Astorga, que a Astorga hi ha molta cosa per visitar, hem de fer una parada en aquest poble. Com és anar-hi a menjar.
1: Molt interessant, Lluís Josep, amb aquests pobles que ens aportes, pobles doncs, que realment desconeixem per el nom, i que bé, sempre tenen doncs, una curiositat
0: sí,
1: o una cosa per...
0: Cada un té la seva característica, sí.
1: D'acord, moltes gràcies.
0: Vinga, fins la pròxima setmana.
1: Adéu, bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera. Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs bé, anem arribant ja a la recta final d'aquest magazín de l'Ara i Aquí, però sempre doncs, estem en aquest espai del fons, un espai que portem diferents professionals que ens expliquen doncs, temàtiques en les que ells doncs, treballen i que des d'aquí nosaltres les campem per des d'on ens escoltin i poden tornar-ho a escoltar si volen els diferents canals que tenim de Ràdio Tordera. Avui tenim a la Paula Lorena. Bon dia, Paula.
1: Bon dia, Rosa Maria.
0: Què tal?
1: Encantadíssima d'estar aquí amb
0: Ai,
1: tu una vegada més.
0: Sí, estic contenta jo també de veure'n novament. És allò que quan fem doncs, aquest frec d'entrevistes, creem també un vincle així, és maco, eh?
1: Maco, ja ens estimem, ja ens estimem.
0: Sí, sí. Bé, el tema que entre totes dues, i tu principalment m'ho has proposat perquè també hem de dir que ara tu estàs treballant via telemàtica, no? Uh-huh. Explica'ns una mica com vas decidir, com va tot això.
1: Bueno, doncs vaig crear el meu projecte que es diu Criar en Pareja. Sí que és veritat que és tot contingut en espanyol, doncs també per, com estic a xarxes, doncs per arribar a un públic més extens. I el que ofereixo doncs és tant teràpia online com format de grupal, de teràpia grupal, i petits tallers i de més. Tot i això, sempre que sorgeix l'oportunitat que em conviden a algun esdeveniment presencial, si enquadra amb l'agenda i de més, doncs aquí sóc i properament seré aquí a Tordera, a l'Espai Nadó.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt fantàstic. És pràcticament aviat, no?, aquesta setmana, eh? És
1: el 10 de novembre. Ah, el 10 de novembre, que són, bueno, l'Espai Nadó, que són els dimarts al matí, de 10 a 12 a la Biblioteca de Tordera.
0: Sí, sí.
1: Doncs l'edició del dia 10, hi seré jo per treballar el tema de la cura de la relació de parella en el moment de la criança.
0: Bé, aquest tema nosaltres des de la ràdio segurament ja en farem doncs, un abans i un després, i bé, el tema doncs, de l'entrevista d'avui és com cuidar la parella quan arriben els fills. A veure, què passa quan arriben els fills? No només canvia la sexualitat, canviem el temps, els rols, el cansament, la manera de mirar-se en parella, la comunicació, vigila quantes coses ha dit, trobar espais de connexió, són aspectes que com queden tot això, com arriben els fills?
1: Doncs tu ja ho has dit tot, tots aquests temes i molts més canvien. Canvia, de fet, la nostra identitat. O sigui, ja com a home, com a dona, ja són diferents, tenim unes altres prioritats, una altra mirada. I els espais es redueixen perquè hi ha més estrès, hi ha més demanda, especialment els primers anys de criança, uh-huh, on els infants són molt dependents i necessiten molt de la nostra presència. L'espai de parella va quedant en un costat en la gran majoria de famílies. I aquí el punt és atrevir-se a fer una mirada a com vols construir aquesta família, no? Perquè ens han, així com a la ideologia Disney que dic jo, hem tingut com molt aquell desig de formar una família, però la realitat és que no tenim les eines després per poder sostenir el que suposa passar de 2 a 3 o més.
0: Mm-hmm. En aquest cas, com es comença a sentir que la parella potser ha quedat en segon pla? Hi ha alguna senyal que te'n puguis donar compte?
1: Jo primer vull diferenciar que hi ha un punt en què és normal, vull dir, perquè també les parelles no es sentin culpables i sentin que s'estan equivocant o estan fent malament, perquè entenem que hi ha un ésser que és dependent, necessita d'aquesta presència, necessita d'aquesta mirada, i que aquella criatura o aquelles criatures estiguin al centre, doncs al principi és normal. Llavors, jo passaria al punt on quan sentim que va passant el temps i que continua estant al centre i no hi ha un espai de dos. I l'espai de dos ha de ser raonable la situació que estem vivint. És a dir, que si abans improvisàvem i deien som-hi, ens anem de cap de setmana, som-hi, que m'han convidat a un plan i sortim corrent, som-hi, que això la gran majoria de parelles no poden fer per la logística, per les prioritats, etc. És quan és que no hi ha res, no hi ha el plan que pot ser anar al sofà a continuar a veure la sèrie, sí, que pot ser preguntar-te com t'ha anat avui el dia, preguntar-te com estàs amb X tema que et preocupa. Quan veus que tot gira entorn de la criança, de la logística familiar, de bueno, ser com companys de logística, que jo dic, aquí uh-huh, ens hem de començar a espantar si no hi ha un nosaltres.
0: Uf, tanto. Com podem mantenir aquesta connexió que comentaves, Paula? Quan pràcticament potser acabes l'energia ja només centrant-se la parella, perquè esclar, té que ser la parella que se centri doncs, en aquest petitó o petitona que tenen, no?
1: Exacte. Justament això, els dos estem cansats, els dos estem sense energia i volem que aquella altra persona sigui el nostre company o companya i poder sostenir-nos junts. Quan no hi ha un interès per com estàs tu, què t'està preocupant a tu, aquí és quan ja no ens estem cuidant. Llavors, abans, o sigui, quan dic abans, vull dir, quan érem nòvios, jo a vegades utilitzo aquesta metàfora de ser nòvios, no? Doncs potser tot era el nosaltres, tot era el com estàs tu com a dona, com a home, i l'espai que compartíem junts. Ara ens hem passat a vegades aquestes parelles es troben en aquell moment on tot és els nens i les nenes i no hi ha un com estàs tu, Rosa Maria, no? Sí, és com cuidar aquests petits gestos, sentir-nos vistos per l'altre, no? O sigui, és que a vegades no cal la logística aquesta de incloure un superpla, sinó la logística emocional de connectar-nos, de mirar-nos, de tornar-nos a escoltar, i això per mi és la base, lo realment important, no tant que es veu cap enfora, no? Uh-huh. Si hem compartit cites romàntiques o si hem fet un plan extraordinari, sinó si estem connectats.
0: Uh-huh. En aquest cas, diem la culpabilitat, o no culpabilitat, per això ho dic malament, si no me rectifiques, Paula, ve més per part de la dona, perquè crea més, potser, una tensió més que l'home cap al nadó que ha vingut?
1: Bueno, jo penso que la responsabilitat parteix dels dos, perquè en el moment en què un dels dos ja comença a veure que hi ha una crisi i a vegades està silenciada i no es posa paraules, doncs són els dos que no s'estan responsabilitzant de fer-se càrrec d'aquest vincle. Llavors, el que em trobo és que en general les dones, doncs històricament hem assumit molt més la càrrega de la criança, ja el vincle maternal es dona abans de que neixi la criatura, clar, no? Clar. I els pares, doncs depèn de com s'han vinculat, a vegades estan molt en la responsabilitat externa, no sé, en la feina, en la logística, en la família d'origen, llavors si estan a fora, no estan a dintre, clar, doncs a vegades hi ha molts desequilibris equilibris i aconseguir aquest equilibri i ajustar-se és el que a moltes parelles els hi costa, i a vegades es dona des de la queixa, no? En comptes de des d'una comunicació assertiva, des de poder parlar de les nostres necessitats, anem a atacar l'altre.
0: Val, sí. Per què no ho has fet? Per què no? A veure, una pregunta molt concreta, Paula. Hem d'esperar que, per exemple, el desig i poder crear moments doncs romàntics torni a aparèixer. Com té que anar això? A veure.
1: Per obra de màgia no vindrà.
0: S'ha de treballar, no?
1: S'ha de treballar. Llavors, això és algo molt personal. És a dir, hi ha parelles que són més romàntiques, que són més de cap enfora, que dèiem, de fer plans fora de casa, de tenir com propòsits, no sé, externs, de viatjar, de sortir, del que sigui, i altres que són més caseres, no? No sé com seria, casolanes, no? Sí. Seria en català. El punt no és tant com està aquell romanticisme, que com te dic, depèn molt de les característiques de la parella, sinó com està la nostra connexió. Si estem cadascú, ara que estem aquí a la ràdio, no? En emissores diferents, cadascú està connectant amb propòsits diferents, interessos diferents, o tenim algun que sigui en comú. Llavors, per treballar doncs, aquest desig, aquestes ganes de tenir-nos, aquestes ganes de buscar-nos, de fer algun comú, hem d'escoltar com l'antena de cadascú i veure quina és compartida per crear, continuar compartint espais comuns. I quan dic espais, insisteixo, que pot ser des de anem a arreglar-nos el jardí, no? Anem a estalviar part, no sé, per comprar-nos, sí, no sé, una segona residència, el que sigui, o, com diem, recolzar-nos cadascú en els seus propòsits personals.
0: Per exemple, ara te posaria un tema sobre la sexualitat. Ha de ser necessàriament relacions sexuals. Quina importància tenen? Doncs, en aquest cas, els petons. Com fas perquè es tornem petones, ja diem, o sigui, les carícies, el dormir abraçats, que potser doncs, moltes vegades passava, o simplement buscar una estona sols. Això també deu ser complicat, tot això, no?
1: Tot això es complica, tot això es complica. I el punt és quina motivació hi ha. Jo sempre convido a les parelles a imaginar-se com es veuen en 2 anys vista, 5 anys vista, 10 anys vista. I preguntar-se, estic ficant la llavor per arribar a que en 2, 5, 10 anys vista pugui aflorir allò com t'estàs imaginant. I evidentment, si jo a la meva parella ja la saludo així, adéu, no comparteixo ni una carícia, ni un espai compartit, sempre hi ha els nens enmig, i no faig res per agendar-me un espaiet a l'agenda, evidentment en 2, en 5, en 10 anys no hi haurà aquesta connexió. Llavors insisteixo en les expectatives, en que no podem posar la parella primera, potser, perquè si la posem primera és que no arribem a la logística, no? Els horaris són els que són, les demandes laborals i
0: l'infant, i l'infant que requereix molta...
1: Exacte, però sí que és important el que tu dius, no? Anar posant aquesta llavor del contacte físic. Has posat un altre exemple que és típic, no? De consulta del tema del son. Moltes famílies, doncs, quan arriben els nadons, dormen junts, no? És una decisió completament personal i si a la família li quadra, estupendo, però és... Si dormim junts i en aquell moment no tenim un contacte, per quin espai substituirem aquest contacte?
0: Clar.
1: És a dir, quan estem al sofà, llavors estarem més acurrucats.
0: Sí.
1: Sí. Quan estem, preparant l'esmorzar, t'entraré per darrere, et faré una carícia i et diré una paraula. O sigui, són aquests petits gestos quotidians on podem ficar aquella llavor.
0: Interessant, perquè és tan senzill això com fer-ho, eh? Després de l'embaràs i del part, el cos pot canviar molt. Com pot afectar això a la confiança i al desig sexual? Esclar, perquè a veure, aquí tracta de la dona només.
1: Això és un supermeló, no els dos.
0: Clar, perquè un home també, amb el temps, encara que no pareixi ni res, aleshores també s'engreixa, posa en panxa, el que sigui. A veure, això...
1: Canvia el cos, o sigui, sigui per guanyar pes o sigui per perdre. Afecta els dos, jo crec, perquè... O sigui, paral·lelament, evidentment tothom podem tenir canvis fisiològics indistintament del moment de la nostra vida i indistintament del nostre sexe, però especialment el moment del postpart, tant per la lactància com l'embaràs, bueno, tot el que sabem, el cos de la dona pot canviar de moltes maneres. Llavors, pot afectar l'home perquè també el seu desig pot veure's disminuït per si sent una atracció o no per l'altra part. Llavors, no només és per lo fisiològic, al tanto qui, o sigui, no només és em resulta més o més atractiva la meva parella perquè s'ha engreixat o s'ha primat molt, sinó si aquella persona no sent sexy, si no sent eròtica, si no sent bé en el seu cos, ja hi haurà un bloqueig, ja hi haurà un amagar-se, ja hi haurà un no interactuar d'una manera oberta i això frena el desig, indistintament del cos. O sigui, aquí és... per part de l'home, no? Ara parlo de que el que resulta atractiu moltes vegades és que l'altra part s'hi senti.
0: Va.
1: No? I per part de la dona, doncs, bueno, lo mateix, hi ha un punt hormonal molt important, que és que la prolactina està molt alta, els estrògens estan alterats, bueno, vull dir, hi ha un canvi hormonal que fa que el desig fisiològic, aquell desig actiu, sigui molt més baix, no? Mm-hmm. I és normal. Es recupera amb el temps? La gran majoria de persones sí, però aquest és la part fisiològica. Com dèiem, hi ha un element psicològic i emocional molt, molt, molt
0: clar,
1: important.
0: Clar,
1: si no es treballa això, si no hi ha química en la parella en el dia a dia, si jo sento que la meva parella me'l carrega de responsabilitat si no compartim, si no hi ha una corresponsabilitat, si sento que no em mira, que no m'escolta... Bueno, és que
0: sí,
1: ja...
0: Fins que arribem, no? Potser.
1: Clar. Si no treballem la part emocional, la sexualitat no apareix com un bolet. I si apareix com un bolet, no de forma satisfactòria.
0: Cal o aconselles que un o l'altre doncs cregui aquest punt perquè hi hagi sexualitat? Perquè després, si no hi ha sexualitat, vols dir que aquella parella té, doncs, quasi el projecte que s'acabarà i, bueno, un se n'anirà per aquí, l'altre se n'anirà per allà. A veure, quina part, doncs, consideres tu que la sexualitat és tan important?
1: Això depèn de la parella. O sigui, hem de dir que és veritat que la vida sexual compartida és amb l'entorn de la parella, no? La gran majoria de parelles tradicionals, no? És només amb la parella amb qui tenen aquest espai, no? Alhora, depèn de com ho estigui visquent la parella. El punt és que, normalment, hi ha diferències en com ho necessita l'un o l'altre.
0: Clar.
1: No? Llavors aquí és el punt on hem d'ajustar amb dues necessitats i treballar els dos per veure què està passant aquí. Per mi seria com molt generalista poder assumir que si aquest punt no funciona, doncs ens carreguem la relació. Doncs no, hi ha parelles que han renunciat pel que sigui, i sigui temporalment o sigui definitivament, i no per això el vincle no funciona. Ara bé, no sol ser lo desitjable, però com diem, és que hi ha tantes particularitats en cada parella que pot venir d'un entorn concret que renunciar o no. El cas és que la gran majoria volem continuar gaudint. A més, quan tenim aquesta criatura, doncs, no, solen ser mares, pares joves. Vull dir que queda una gran trajectòria de vida, si tot va bé, on encara poden gaudir. Llavors, jo penso que hi ha etapes. Mm-hmm. I l'etapa de la criança, especialment fins als 3 anys,
0: És complicada.
1: Llavors, bueno, que aquí dependrà de l'interès, la voluntat i les eines que tinguin aquestes persones per bueno, donar-li vidilla a aquesta part.
0: Els deu, a veure, estressa molt, com tens aquest petitó que plora de nit, que plora de dia, i, bueno, un potser s'hi sent més implicat que un altre. Després de l'embaràs del part del cos, doncs, com deia Paula, això pot afectar, doncs, la confiança i el desig sexual, no? Tu has dit que no, pràcticament, no?
1: No, sí que pot afectar. O sigui, el punt és que llegeixo que hi ha una part emocional darrere de la part fisiològica, darrere d'aquell canvi. Llavors, si no hi ha una bona autoestima, si no hi ha una bona autoimatge, és més difícil, no impossible, evidentment, que es pugui trobar, que un es senti disponible. Llavors és com, va sumant factors. L'esgotament, el poc temps disponible, no em sento bé amb el meu cos, he tingut una crisi amb la meva parella perquè sento que no m'escolta, que no m'entén. Doncs,
0: clar, tot això, com, mare meva.
1: Si vaig sumant tots aquests factors, és com que és fàcil que quedi al fons, no?, aquest tema. Llavors jo diria, és que hem de treballar en tots aquests factors de forma independent o de forma paral·lela, perquè també això es desperti, i també tindrà molt a veure amb com ha estat la vida sexual prèvia a ser pares d'aquella parella. Sigui, els que han pogut gaudir d'una vida sexual plaent per cadascú i s'han entès, han tingut una bona comunicació i demés, estadísticament tenen més probabilitat a que, tot i poder passar una crisi, tot i, no sé, baixar la freqüència, la interacció, l'interès, el desig, es pugui recuperar. I aquells que ja parteixen de dificultats, doncs sumem tots aquests factors i és molt més fàcil que hi hagi...
0: Pot ser que un, doncs, tingui més ganes de recuperar la sexualitat abans que l'altre. I bé, doncs, com es parla d'això sense que l'altre se senti impressionat o rebutjat? A veure... Perquè, és clar, a veure, potser sí que un en té moltes ganes i l'altre està, ja, com dèiem, com has comentat ara, doncs ple de tots aquests petits factors que diu, a veure, no pot ser, no tinc ganes, no vull, no?
1: Clar, això és el més habitual, que hi hagi un dels dos que desitgi més. Generalment és l'home, però no m'agrada com posar tot al mateix sac, perquè, bueno, ja amb la meva experiència he vist de tots els colors, de tot tipus de parella i de tot tipus d'interessos i situacions. Però sí que és veritat que estadísticament, com dèiem, no? Perquè tant per un tema fisiològic com per un tema d'educació, com per un tema de logística quotidiana, doncs és més fàcil que en general la dona sigui la que tingui un desig més baix. I alhora, podem treballar en aquest desig, abans parlava de l'actiu, que és aquell que el teu cos te demana, no? És com que el cos ve de gust trobar tenir aquella interacció. Però després està el desig hipoactiu, que aquí a vegades poso una metàfora que crec que se pot entendre molt bé. El desig hipoactiu és aquell que tu no tenies ganes, però quan et posen algú davant que t'interessa, acabes consumint. Imagina't, abans que parlava en Lluís, no, d'aquest tema del plat aquest, de l'escudella, de la carn, de la sopa, no sé què. Tu imagina que t'has menjat tot aquest plat gegant, tens la panxa superplena i dius, buf, ara postre, jo ganes no en tinc. No? És aquest desig hipoactiu. O sigui, el teu cos no et demana la postre. Però resulta que te venen a vendre aquesta natilla, que és exclusiva, que es fa amb una recepta tradicional, que està boníssima, que no sé quina història, i et motiva. Doncs aquesta motivació fa que et posi la natilla davant, i tot i que tu no tenies ganes perquè tens la panxa ben tipa, acabes ficant-hi cullerada.
0: Sí. Un bon exemple, Paula? Fantàstic, eh?
1: Doncs hem de descobrir quina és la nostra natilla. Mm-hmm. Hem de parlar en parella de quins serien aquells elements que són elements físics, elements emocionals, elements logístics, que poden fer que aquell desig s'activi, no? Llavors, quan parlo de logístic, que els nens no hi siguin, que hagi estat un dia que no hagi fet de 9 a 9 de la jornada laboral, que tinguem la casa recollida, no sé, m'ho invento, vale? Emocional, que haguem tingut un moment de connexió. No és com, bueno, doncs ara tenim tota la casa, doncs tu i jo. Sí. Si no t'he parlat en tot el dia, si no m'has preguntat com estic, sí.
0: Ara anem tot de com, no?
1: No, llavors treballar aquest emocional. I, podem treballar en tot el que és més eròtic, el que cadascú consideri que és eròtic. Doncs si comencem per un massatge, si m'agrada aquesta roba interior, si m'agrada que el que en generi aquesta connexió i aquest erotisme, doncs si anem treballant tots aquests elements, ens posem la natilla davant,
0: sí.
1: I que després, fa més fàcil que acabem consumint, tot i que no tenim ganes.
0: Mm-hmm. Moltes parelles, això ho he agafat i t'ho comento, diuen, ja no són mamans, són pares.
1: Ah, sí.
0: Què els diries d'aquesta gent, a veure?
1: Doncs que hem de treballar per ser una mica de tot, perquè és compatible. O sigui, hi ha moltes parelles que són companys de logística, i a vegades són molt bons companys de logística. S'entenen, es parlen bé, arriben a pactes. Hi ha parelles que realment són una gran empresa. Uh-huh. Però, clar, hem de treballar què ens va enamorar, què ens va nutrir, què m'atreu de tu com a dona o com a home, que va més enllà d'aquesta empresa que hem creat, que podríem dir que és la família, no? Llavors, a vegades aquestes parelles que estan així és que no s'estan escoltant qui són darrere dels pares i mares. Llavors, jo en aquestes parelles doncs treballo això, treballo primer qui eren abans, què es van...
0: Els records, també,
1: els
0: no?
1: Els records, exacte. Un exercici que els hi proposo a vegades és agafar l'àlbum de records i veure quins són aquells moments que més els van engrescar, que a vegades són coses molt senzilles.
0: Sí.
1: I poder tornar-los a plasmar en el dia a dia o poder fer una mica de joc amb això, bueno, tot això alimenta aquell esperit.
0: Anem acabant. Per cuidar els fills ens han ensenyat moltes coses. Uh-huh. Però qui ens ensenya a continuar cuidant-nos com a parella? Tu.
1: Aquí està el projecte Criar en Pareja.
0: Tu.
1: Evidentment. Doncs mira, com ja m'has dit que estem tancant, jo posaria com tres puntets. ¿Vale? Evidentment, això seria molt, molt extens i convido la gent de Tordera, els pares i mares, a venir el dia 10 d'octubre... No, novembre, perdó. Ara m'he perdut quin dia era.
0: Novembre,
1: 10 de novembre, que sí? 10 de novembre a la Biblioteca d'Espai Nadó, justament per poder venir a treballar aquest tema. Però si ens quedaríem en tres puntets, diríem un... descobrir quines necessitats i poder-les anomenar. Què estic necessitant jo? Perquè estem parlant ara de coses generals, però cada parella, cada home, cada dona té les seves particularitats i té les seves necessitats que a vegades no estan sent vistes.
0: Llavors, I no tampoc tenen que ser sexuals, no?
1: No, pues, necessitats en general. Necessitats. Uh-huh. Doncs necessito anar-me'n 2 hores al gimnàs a la setmana. Sí. Necessito tenir espai amb les meves amigues. Necessito que tinguem una millor organització domèstica. O sigui, hem de veure què està fallant.
0: En general.
1: Què estic necessitant? Què estic necessitant també de tu? Necessito que em miris, necessito que m'escoltis. Bueno, aquí, punt número 1. Punt número 2. Treballar en la reparació de les crisis. O sigui, crisis hi haurà. Hi haurà malentesos, hi haurà dies que ens parlem malament, hi haurà mals moments. El tema és que després ho reparem, que demanem perdó, que intentem entendre què ha passat i intentar posar una solució a aquell succés. I número 3, treballar amb aquells petits espais de connexió. Com dèiem, aquell petó abans d'anar-nos a dormir o quan comença el dia, aquella cerca de contacte, aquell missatget de com t'estan en el dia, tot i que cadascú estigui en llocs diferents, buscar aquella cita, tot i que sigui un cop al mes, buscar espais on realment puguem ser tu i jo perquè no es perdi.
0: Si aleshores, ara sí que acabo, si aleshores, com estàs tu intentant reparar i dons molts bons consells, aquests que ens has dit, la parella comença a dir-se i la parella, sigui l'home o la dona, se'n va i no vol acabar-los d'escoltar, com ho arreglem, això?
1: Aquí necessitem teràpia de parella. Bueno, clar, és que a vegades...
0: En fas, de teràpia de parella?
1: Clar. Sí. O sigui, faig teràpia de parella, la parella i jo, i també faig teràpia grupal en diferents parelles. La motivació ha de ser... Si no hi ha motivació, no hi ha transformació.
0: Si un se'n va, vol dir que no hi ha motivació, o què?
1: Bueno, hauríem d'explorar cada parella què li està passant, però és veritat que és una feina de dos. Vull dir, si un no tira del carro, és com estar en un vaixell, o sigui, en un caia, que m'estic imaginant, i un remant, i l'altre no. Donarem voltes sobre nosaltres mateixos. Hem de treballar, marcar la direcció i treballar en conjunt.
0: És a dir, aquest equip que s'ha format després de l'arribada d'aquest fills, és un equip que més aviat s'ha de intentar comunicar molt més la parella que potser doncs abans, perquè abans tot era amor, sexe i, bueno, tot el que hi ha amb una parella que comença a festejar, no? Però en aquest cas, com hi ha el fill, últimament, què aconsellaries tu?
1: Jo tornaria a aquells tres punts que hem comentat i posar-nos expectatives realistes. O sigui, no, ja no som dos, es complica l'equació, però podem créixer molt en aquest procés.
0: Molt bé, Paula Lorena, doncs, que la tenim aquí als estudis de Ràdio Tordera, la podem trobar? Digue'ns doncs exactament si volen fer algun tipus de treball, que sigui doncs, online, així, no?
1: Em poden trobar a les xarxes com a Criar en Pareja Perinatal, tant a Instagram, YouTube,
0: tots els canals.
1: Spotify, sí, per allà estaré.
0: Molt bé, doncs també estaràs aquí des de Ràdio Tordera, t'agraïm moltíssim que estiguis aquí una vegada més.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Sí? Gràcies.
0: Gràcies, adéu, bon dia.
2: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament va aprovar en el darrer ple el reglament de l'òrgan que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Explica l'objectiu del Consell el regidor de Joventut, Aniol Canals.
2: El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents a Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
1: Dimarts 29 de setembre de 2026, rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Xavier Pla és el seu titular.
3: En llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant aquest és el repte, no?
1: Fins al 2 d'octubre continua oberta la convocatòria d'ajuts per al suport a persones amb discapacitat. Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal i la comunicació. Toni García, regidora de Serveis Socials.
4: I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
1: Vox Tordera presenta una moció de solidaritat amb el poble de Ceuta i lamenta la falta de suport de la resta de grups municipals. Junts per Tordera, PSC, Esquerra, En Comú Podem i Més Tordera van votar-hi en contra. Erika Pérez, regidor de Vox a Tordera.
5: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos. Podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos.
1: La penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. L'Assemblea rebutja l'ampliació de l'ordre del dia proposada pel president per destituir la directiva, desencadenant la seva dimissió i el de la Junta per concórrer als nous comicis. Parlem del temps, previsió per aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serrà.
6: De moment sembla que per fi podrem parlar de precipitacions, els que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui aquí a la comarca, unes pluges que seran localment intenses i poden ser també molt abundants, sempre de forma puntual, i superar els 40 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que esperem que vagin arribant al llarg d'aquest matí, que tocada al migdia també arribarien cap al Maresme Nord. De fet, s'anien desplaçant de sud cap a nord al llarg d'aquest matí i esperem que acabin regant, que acabin afectant a tota la comarca. No cal dir que és una bona notícia que plogui, perquè tenim una sequera que ja comença a ser destacable, més tenint en compte que estem ja a la tardor, però com acostuma a passar en aquesta època de l'any, molta precaució, perquè a vegades descarrega doncs, amb molta intensitat, i això és el que es preveu al llarg del matí d'avui. A banda d'això, doncs, vents molt fluixos, tranquil·litat pel que fa a la situació marítima i unes temperatures que, evidentment, amb més núvols i amb aquestes possibles precipitacions de cara al migdia, avui baixaran les màximes respecte a les d'ahir. De cara a demà, s'espera que el temps s'estabilitzi, força sol, encara amb restes de núvols poc importants i amb unes temperatures que, en conseqüència de nit, baixant una mica, de dia seran lleugerament més altes, tampoc no massa, amb vents que continuaran fluixos i situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Sembla que la tranquil·litat ens acompanyaria fins divendres, ja que dissabte arribarà una nova pertorbació.
1: Informatiu que completarem avui amb la píndola d'opinió, amb el Tordera en directe, parlant del projecte de tòfona surera, i acabarem amb les píndoles de salut. Anem al CAP a parlar de la vacunació de la grip. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar inicialment el reglament del Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, un nou òrgan de participació juvenil permanent que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i d'esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic. La proposta va tirar endavant amb 13 vots a favor i 4 abstencions. Segons va explicar el regidor de Joventut, Aniol Canals, el Consell vol ser un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera, així com un altaveu de les seves opinions i propostes i una eina útil per donar a conèixer els seus drets i deures. L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les habilitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent a la demanda dels centres educatius. Escoltem Aniol Canals.
1: Donant continuïtat també al Consell d'Infants de Tordera i també escoltant la demanda dels centres educatius amb la voluntat d'acompanyar els infants i els adolescents en el seu procés de creixement i participació en la vida del municipi. El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures i un mecanisme per desenvolupar la capacitat crítica i d'habilitats democràtiques. En definitiva, el Consell d'Adolescents i Joves és un òrgan de participació, però també un espai d'aprenentatge i de creixement per a tots els agents implicats, adolescents i adults.
0: Els grups municipals han valorat positivament la creació de l'òrgan, tot i que alguns van expressar reserves. Salvador Giralt, d'En Comú Podem, va destacar que es tracta d'una iniciativa imprescindible per afrontar les necessitats d'un col·lectiu poc escoltat en moltes ocasions i va recordar que ja formava part també la proposta del seu programa electoral.
2: Sí, bueno, nosaltres valorem de manera molt positiva la creació d'aquest Consell, que considerem imprescindible de cara a afrontar les necessitats i les inquietuds pel futur d'un col·lectiu tan important i poc escoltat en moltes ocasions com és el dels nostres adolescents, i de fet és una proposta que nosaltres al nostre partit ja portàvem al nostre programa electoral de, ja no aquestes últimes eleccions sinó de les anteriors. Estem d'acord en tot el que es planteja l'acord i votarem de manera favorable, evidentment.
0: Des de Vox es va votar a favor, però el regidor Eric Pérez va apuntar dues qüestions: que el reglament no estableixi un sistema electoral comú per a tots els centres i que l'article 7.3 parli de garantir en la mesura del possible la paritat entre consellers i conselleres, una formulació que el grup considera ambigua i que, al seu parer, no hauria d'alterar la natura de la participació de les persones mitjançant quotes.
3: Y es que en el artículo 8 del reglamento da plena libertad a los centros educativos a establecer el sistema electoral que crean conveniente. Claro, aquí al igual hubiera estado mejor que el propio reglamento ya establecía el sistema electoral para que todos los centros educativos lo hicieran con el mismo criterio. Y en segundo lugar, en el artículo 7.3 del mismo reglamento dice que en la medida de lo posible se garantizará la paridad entre consejeros y consejeras. En este sentido vemos dos problemas. Uno, esta frase es ambigua y no fija ningún criterio. Y el segundo, ¿qué problema hay en que la totalidad de los integrantes sean de sexo masculino o que sean la totalidad de sexo femenino? ¿Por qué debemos alterar la naturaleza de la participación de las personas?
0: Esquerra Republicana va ser l'únic grup que es va abstenir. El regidor Àlex Gispert va explicar que comparteixen l'objectiu de l'òrgan, però que el reglament genera confusió conceptual. Gispert va assenyalar que el text fixa una franja d'edat de 12 a 16 anys i vincula la participació a estudiar en un centre educatiu de Tordera, cosa que deixa fora, per exemple, un jove de 14 anys que visqui al municipi però estudiï en un institut d'una altra localitat. Per això va demanar aprofitar el període de delegacions per aclarir si es vol un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants d'ESO. Escoltem Àlex Gispert.
4: El que dic, és un tema més conceptual i entrar al detall del reglament, que no pas que no compartim la idea i la intenció d'aquest òrgan. Creiem que aquestes limitacions s'haurien de revisar si realment volem que aquest òrgan representi els adolescents del municipi i no només l'alumnat dels centres educatius del municipi, o si volem que representi els alumnes dels centres escolars, que llavors s'estableixi com a tal. Avui ens abstindrem, no votarem en contra, perquè, com he dit, compartim la creació d'aquest espai i pensem que pot ser una bona eina, val? Però ara, aprofitant que s'obre aquest període d'informació pública, sí que demanaríem que s'aprofiti aquest marge per definir clarament si estem creant un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants de l'ESO. Simplement això, la nostra abstenció en aquest sentit. Compartim l'objectiu, però creiem que podem afinar més aquest òrgan perquè sigui més eficient.
0: Des de Junts es va recollir el guant i es va apuntar que cal separar el concepte d'adolescent del de jove, ja que les necessitats d'un jove de 12 anys no són les mateixes que les d'un de 18 o 20. El grup va defensar, però, respectar l'autonomia dels centres per escollir els seus representants i va recordar que el Consell es reunirà en horari escolar, igual que el Consell d'Infants. Canviem de tema perquè les darreres setmanes s'ha dut a terme diverses tasques de manteniment a la xarxa viària rural del municipi. En concret, s'ha refet el vial del camí de la Raureda en direcció a l'accés a la urbanització de Terra Brava, una actuació que permetrà millorar la circulació en aquesta zona. D'altra banda, també s'han netejat els vials de la zona de Sant Pere de Riu, unes feines que contribueixen a mantenir un bon estat d'aquests camins. Ho destaca el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
5: Nosaltres, des del punt de l'àmbit local, doncs, també hem de posar-hi com a ajuntament recursos, perquè el pla permet un arranjament periodificat d'uns camins, però a vegades el temps fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no? Perquè, si poso, per exemple, el temporal Harry del gener, ens ha obligat en llocs molt determinats camins que estaven bé, que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant, aquest és el repte, no?
0: Aquestes tasques de manteniment s'han executat des de la Regidoria d'Entorn Rural i Pagesia, que continua treballant per conservar i millorar els accessos i camins del terme municipal.

0: L'Ajuntament de Tordera informa que ja està oberta la convocatòria d'ajuts de la Generalitat per a persones amb discapacitat que necessiten productes de suport, adaptacions, transport o altres actuacions per millorar la seva autonomia personal i qualitat de vida. Aquestes prestacions cobreixen àmbits com la mobilitat i el transport, l'autonomia personal, la comunicació, com ara audífons, ulleres, comunicadors, grues, llits articulats, cadires de bany, adaptacions a la llar, salvescales, entre d'altres. El termini per presentar sol·licitud finalitzarà aquest 2 d'octubre a les 2 de la tarda. Toñi García, regidora d'Atenció Social i Serveis a les Persones.
1: Aquesta convocatòria està pensada per les persones amb discapacitat major de 33% i està pensada perquè puguis comprar llits articulats, cadira de rodes, cadira de bany o qualsevol altre utensili que te pugui ajudar a la teva autonomia. I aquesta convocatòria té una novetat, que pot incloure despesa feta el 2024, 2025 i 2026. Per qualsevol dubte, et pots apropar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tordera i des d'allà t'ajudarem a fer aquest tràmit.
0: Per sol·licitar-ho cal presentar un pressupost o factura de la prestació, així com un document acreditatiu del compte bancari on es vulgui rebre l'ajut. Els requisits principals és estar empadronat i tenir residència legal a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals immediatament anteriors a la sol·licitud. També tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i no superar els 33.600 euros d'ingressos anuals nets. Cal tenir en compte que complir el requisits no garanteix l'atorgament de la prestació, ja que la concessió depèn del pressupost disponible i la valoració de cada cas. El grup municipal de Vox Tordera va presentar en el darrer ple una moció simbòlica de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta davant la situació que travessa la ciutat autònoma. La iniciativa de Vox Tordera no va comptar amb el suport de cap dels altres grups municipals representats al consistori, Junts per Tordera, PSC, Esquerra, En Comú Podem i Més Tordera. Des de Vox es lamenta que una iniciativa que té com a objectiu expressar la solidaritat dels veïns de Tordera amb els ciutadans de Ceuta no hagués trobat el suport de la resta de formacions políticas. Escutem Eric Pérez.
2: Quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos, podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos, pero nos parece muy fuerte y de tener muy poca vergüenza lo que nos ha soltado el Partido Socialista. Es decir, nos dicen que esto no es de competencia municipal, estamos de acuerdo, es una moción simbólica, pero no me puedes decir esto cuando tú, cuando el Partido Socialista ha apoyado y ha defendido mociones a favor de Gaza, en contra de las bombas nucleares y sobre Franco. Es decir, ninguna de las tres cosas tienen nada que ver con el día a día de Tordera. Entonces es un poco de tener una doble cara y una hipocresía muy, muy grande, como ya estamos acostumbrados por parte del Partido Socialista de Cataluña.
0: En resposta, la regidora socialista Toñi García va assenyalar que el seu partit no comparteix una manera d'entendre la política basada en la confrontació i l'odi.
3: No compartim ni el fons, ni el llenguatge, ni l'enfocament d'aquesta moció. El PSC de Tordera no comparteix una manera d'entendre la política basada en la confrontació, en l'assenyalament de col·lectius i en la criminalització de la immigració o en la generació de por i de l'odi. I precisament per això no entrarem en el seu relat ni contribuirem a donar-li més espai en aquest ple. A més, les qüestions que plantegen en aquesta moció no són competència de l'Ajuntament de Tordera. Nosaltres som aquí per governar Tordera, per resoldre els problemes dels nostres veïns i veïnes i per treballar per un poble qüestionat, plural i respectuós.
0: Vox Tordera recorda que recentment es va celebrar una concentració oberta a la ciutadania en suport a Ceuta, convocada sota el lema a favor de Ceuta en contra de la invasió migratòria, i que els únics regidors que van assistir van ser els regidors de Vox.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La penya barcelonista de Tordera ajorna les eleccions el 27 de novembre. L'esperada assemblea de la penya barcelonista, que venia precedida per una profunda divisió interna a l'entitat, va certificar aquest diumenge un canvi de rumb respecte al que estava previst inicialment. Tot i que l'ordre del dia original contemplava la celebració d'eleccions per renovar els càrrecs, finalment els comicis no es van dur a terme i han quedat oficialment convocats per al proper 27 de novembre. La sessió va arrencar amb un intens debat on Lluís Agell va presentar l'aval del 10% de les firmes de la massa social, el llindar necessari per intentar incorporar nous punts en l'ordre del dia establert. Aquests punts consistien concretament a forçar la destitució dels actuals membres de la Junta Directiva i a substituir aquests càrrecs per noves persones. Malgrat complir amb aquests requisits de signatures, la proposta de modificació va ser sotmesa a votació i la majoria dels socis assistents va desestimar l'entrada d'aquests nous temes a debat. El punt central de la jornada es va produir en abordar el futur directiu de l'entitat. Un cop acordat l'ajornament electoral fins a finals de novembre, l'actual junta directiva i el propi Lluís Agell van presentar la seva dimissió en bloc. Aquest pas formal s'ha executat per permetre que tots ells es puguin presentar com a candidats a les properes eleccions amb totals garanties. Mentrestant, i per tal de garantir el funcionament ordinari i la neutralitat del procés, s'establirà una junta gestora fins al dia de les votacions. Més enllà del conflicte electoral, l'Assemblea va poder complir amb els seus tràmits econòmics. La massa social va donar llum verda a l'aprovació dels pressupostos, avalant tant l'estat de comptes corresponent a l'exercici de 2025 com el pressupost previst per l'any 2026. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. Ens amplia notícia Maite Polo.
2: Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
4: Que els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
2: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
5: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
2: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025 impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità en les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia i detecta un impuls dels serveis productius d'alt valor com els de la comunicació, transports, finances o activitats de recerca. És crònica d'Esther Minguell.
6: El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
7: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i, per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
6: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
1: Previsió del temps aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: Avui comencem aquesta jornada per fi parlant de precipitacions que esperem que al llarg del dia d'avui afectin la nostra comarca. Com acostuma a passar en aquesta època de l'any, doncs ho farà de forma intensa i, a més, de forma puntual també molt abundant, podent-se superar els 40 litres per metre quadrat. No cal dir que són pluges benvingudes, però haurem d'estar alerta veient com evoluciona tot plegat perquè no tinguem cap ensurt, ja que, com dèiem, les precipitacions poden ser localment força destacables. Dit això, comencem a entrar en matèria. De moment, situació prevista per aquest matí, núvols abundants, i cap a mig matí, migdia, serà quan les precipitacions més importants arribarien aquí a la comarca, començant pel sud del Maresme i desplaçant-se de sud cap a nord, on arribarien, en aquest cas, en aquest darrer cas, cap a primeres hores de la tarda. Precipitacions en forma de xàfecs, acompanyats de tempesta, que, com ja he dit, localment seran de forta intensitat i, a més, també podran ser molt abundants de forma puntual i superar els 40 litres per metre quadrat. La major part de precipitacions entre els 15 i els 20-30 litres per metre quadrat. En general, els vents seran molt fluixos, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda es faran més variables. Un cop vagin passant les tempestes cap al nord, sobretot cap al sud del Maresme, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, estarà tranquil·la. Avui, com que hi ha més núvols i precipitacions, les temperatures màximes baixaran, les mínimes han pujat, déu-n'hi-do. Hem tornat a tenir una temperatura per sobre dels 20 graus en molts punts de la franja costanera de la comarca, però esperem que aquestes temperatures vagin a la baixa durant la pròxima nit. De cara a demà tindrem una situació molt més tranquil·la, hauran passat les tempestes, domini del sol, si bé encara quedaran alguns núvols, com diem, temperatures mínimes més baixes, les màximes pujaran una mica, tampoc no massa, amb vent que continuarà fluix, força variable i situació marítima tranquil·la, com avui. Dijous, en principi hi haurà una entrada de vents del nord, que farà que baixin una miqueta les temperatures, en una jornada de la qual aquí a la costa tindrem força sol. Sí que veurem molta nuvolada mar endins i durant la tarda fins i tot el creixement de més nuvolades, en aquest cas cap a l'interior de la comarca. Sembla, però, que sense precipitacions. Divendres també es mantindria el temps tranquil a l'espera d'un nou canvi en la situació meteorològica que dissabte ens tornaria a portar precipitacions a tota la comarca.

0: Sí, estem parlant de grip, estem parlant de tardor, la sensació tèrmica és una, però entenc que vosaltres des del Cap de Tordera ja esteu amb campanya de tardor i amb campanya de vacunació de, sí, de grip i del que sigui.
1: Sí. De fet, la campanya de tardor la planifiquem ja des del mes de juny-juliol, així que anem amb mesos adelantats, perquè després tenim vacances i bueno, tothom vol fer festa. La campanya de tardor comença amb la vacuna de la bronquiolitis que posem als nadons, de tots els nadons nascuts d'abril d'aquell any fins al setembre d'aquest any, els vacunem de la bronquiolitis. No és una vacuna, és un anticòs monoclonal, però com el punxem, ho englobem com si fos una vacuna. Vale? Però el que fem és injectar directament els anticossos, perquè quan comencin ara tots aquests mocs constipats que habitualment acaben amb bronquiolitis amb els nadons i amb ingressos hospitalaris, ens ho estalviem. I fa 3 anys que ho fem.
0: Això que es fa, aquesta, per tractar la bronquiolitis, representa que no hi haurà bronquiolitis o n'hi pot haver-n'hi i seria en principi sense masses complicacions?
1: N'hi pot haver, perquè al final la bronquiolitis és un virus que deixa aquesta hipersensibilitat en els pulmons i no hi ha tractament. Un virus, amb què tractem? Paracetamol i poca cosa més. És tot tractament simptomàtic, però que amb un nadó, què passa? Se'ns complica la cosa, perquè els nadons, molts no estan vacunats encara, conviuen amb nosaltres, nosaltres els anem parlant i anem deixant anar aquestes gotetes de fluje, que és amb el que els encomanem les malalties, i no tenen immunitat feta. Llavors, què fem? Els hi posem aquest anticòs per evitar que arribin a fer la malaltia. Que ho agafen i agafen un constipat de moquitos aquí al nas? Bueno, farem el rentatge, vindreu, farem el que hàgim de fer, vale? Però si no se'ns complica amb una bronquiolitis, que vol dir que ens baixa cap al pit, no passa res, anem bé. Què passava fins ara? Tots aquests nens acabaven ingressats, la majoria. Per què? Perquè com no tens un tractament, el nen no sap treure el moc, fas rentats amb el nas, però segueix estossegant, i els costa respirar. És ingressos hospitalaris. Amb la vacuna aquesta que posem, ens hem estalviat això, i fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
0: Per tant, entenc que la pediatra aquí al CAP, la infermera pediàtrica, ho recomana, o pràcticament, no dic que els pot obligar, però pràcticament seria així, no?
1: Sí, de fet, tenim un percentatge molt baixet de pares que no volen posar-ho. Jo diria que, com a molt, tenim un parell de pares a l'any màxim que no volen posar-ho. I sota la seva responsabilitat, com qualsevol vacuna, com qualsevol tractament que se'ls prescrigui.
0: Clar, és una època que van molt sovint, no?, el pediatre, l'infermera, i per tant entenc que el tracte és molt directe i que deuen sortir d'aquí ja amb la vacuna o han de fer algun tràmit per poder-se-la posar?
1: La majoria ja els haurem trucat nosaltres i els haurem donat hora, perquè ho farem dilluns 28 de setembre. Els que no els hem trucat és perquè han de venir al centre per alguna altra cosa i aprofitarem que venen per aquest altre motiu per posar-los en el centre.
0: Molt bé, és el primer que em deies dels ítems que teniu apuntats en aquesta campanya de tardor. Què més hi ha?
1: Després comencem amb la campanya de vacunació de grip i vacunació de Covid. Campanya de la grip. Començarem amb els nens, amb els pacients a domicili, amb la gent de residències, els usuaris que viuen a les residències. Comencem amb aquests la setmana del 5 d'octubre, a partir del 5 d'octubre. A partir del 26 comencem amb tota la vacunació a tota la població general. I el dia 19 començarem amb pacients que tenen criteris per vacunar-se abans que els altres, perquè tenen malalties greus, importants, gent amb polimedicada, gent amb algun tractament de càncer, de quimio, coses així, i llavors amb ells els vacunem una setmaneta abans que la població general.
0: Molt bé, en parlem amb la Txell Pérez, que és la referent de vacunació, i més o menys cada any, si més no amb les notícies o amb els informatius o inclús en aquest espai de píndoles, parlem del virus de la grip, del virus del Covid, que més o menys ens explicaves altres vegades que en funció de com havia anat a Amèrica Llatina, més o menys sabíem com anirien aquí.
1: Sí.
0: Quina és la previsió d'aquest any, d'aquestes dues malalties?
1: Que la grip torna a venir forta i vindrà aviat. De fet, estem tenint casos de grip ja. Portem tot l'estiu veient alguns nens amb gripa i amb Covid. No és un percentatge altíssim, no, però és que l'estiu no és època de grip. La grip normalment ve quan els mesos d'hivern, els mesos forts, que quan fèiem el pic important sempre era cap al desembre. Si ja estem fent casos de grip ara, vol dir que la grip ve amb ganes. Aquest any l'únic que tenim és que la campanya comença una mica més tard que l'any anterior. i això, bueno, al final ens penalitza a nosaltres perquè tots tenim ganes de vacuna i el més aviat possible.

0: no emmalaltir. I aquest any hem d'anar una mica més tard, però bueno, ho farem tot.
1: Parlaves de la grip i de Covid. Entenc que més o menys van de bracet, és a dir, quan un dels dos virus va fort, l'altre també, o són independents?
0: Són independents. De fet, quan més quantitat de grip tenim, menys Covid hi ha. Per què? Perquè al final el Covid el que vol és sobreviure. És un virus que vol sobreviure. I si hi ha una alta prevalença d'una malaltia, aquell es manté reservat per poder atacar quan no n'hi hagi tant. A l'estiu tenim Covid, però és veritat que cada vegada hem passat d'un Covid agressiu a un Covid que passa amb un moqueig nasal, pot fer febreta, malestar general, que és semblant a una grip. Si no fas el test, la majoria de vegades no, ni ho saps que tens. Només això, que et quedes pues, cansat, inapetent, el mateix que et passaria amb una grip. La grip cada any mata molta gent. Moltíssima gent mor de grip. I és d'aquelles coses que tenim normalitzada. Bueno, és una grip, no passa res. Bueno, no passa res. No passa res si tu no tens cap malaltia. Però en el moment que tu tens malalties de base, s'afegeix una grip i una grip pot fer pues, 10 dies de febres, febres de 39. Que això què implica? Que se't descompensi qualsevol altra malaltia que tu tinguis. I d'aquí que la gent mori de grip. Llavors és prou important com perquè cada any es faci una campanya de tardor, perquè insistim tant en vacunar-nos, perquè és l'única manera de no acabar a l'hospital. I el que no volem és no morir i no acabar a l'hospital ni ingressats.
1: L'efectivitat de la vacuna entenc que també és important com a mínim per assegurar aquests casos que deies tu que són especialment delicats.
0: Sí, la vacuna és superefectiva, sempre i quan la soca que tinguem és la soca de la grip que tenim. Cada any fan la vacuna diferent perquè en funció del que tu has dit abans, de la vacuna i de la malaltia que hi ha hagut a Llatinoamèrica, es fa la vacuna de la part d'Europa. Llavors, han canviat la soca una miqueta? Sí, cada any la canvien. Efectiva, si és la soca que ens toca, serà super efectiva. Em penso que fa 4 o 5 anys vam tenir una soca que amb la vacuna no va ser efectiva i llavors vam tenir molta incidència de grip. Però si no, super, super efectiva, com a efectes secundaris, a part de febreta, que poca vegada es fa febre, és una mica de rinorrea, que és mucositat, i la molèstia del braç. No provoca res més, i amb els nens tampoc.
1: Molt bé, anem a parlar de... Ja ens has apuntat una miqueta aquest calendari que teniu vosaltres de vacunació. Entenc que en molts casos vosaltres us poseu en contacte amb el pacient perquè es vacuni, però també hi ha gent que per propi interès no es pot vacunar. Què ha de fer les persones de diferents edats que vulguin vacunar-se tant de la grip com del Covid?
0: Poden demanar cita prèvia per la seva infermera, poden demanar trucant aquí a la visita per la vacunació de la grip que anirem a l'esplai i es farà extensió a tothom. I si no, qualsevol motiu que vinguin aquí per al centre per qualsevol cosa, que diguin, em vull vacunar, i buscaran un forat perquè els hi puguem facilitar la vacuna i que surtin el mateix dia si pot ser vacunats.
1: Molt bé, ens explicaves també que aneu a l'esplai, des del CAP també sortiu del vostre centre per intentar vacunar. Explica'ns una miqueta això, des de quan ho feu? Entenc que vau sortir per la crisi, no?, de la pandèmia, i és una cosa que ja heu afegit dintre del vostre, bueno, del vostre currículum habitual.
0: És que, de fet, és una cosa que ha quedat superintegrada a la població. Tordera té molt clar que sempre anem a vacunar l'esplai. Llavors, quan no venen al centre aquí a demanar visita, se'ns presenten a baix. Saben que els dilluns estem a l'esplai. A la que veuen que el dilluns està obert, tothom s'apropa. Em puc vacunar, que aquell dia ho tenim molt ple? Pensa que quan anem a l'esplai fem unes 450 persones en un dia. Som dos infermeres al matí, dos infermeres a la tarda, i fem això, un pur 450 dosis de cada una de les vacunes. Llavors, absorbir molta més gent no és que no es pugui fer, és que no ens falten mans humanes per fer-ho. Però la setmana següent tornem a estar. Llavors, si algú se'ns apropa a l'esplai, li donarem cita per la setmana següent, o si podem, li farem al mateix moment.
1: En aquests llocs entenc que hi ha 7 cites, explicaves, en l'esplai, però que també algú pot acostar-se en allà i si hi ha disponibilitat es pot posar la vacuna allà mateix, eh?
0: Sí. Nosaltres, si tenim vacunes, si tenim dosis, li posarem a tothom que se'ns apropi. Per poc que puguem, sempre ho farem. Per què? Perquè la setmana següent tens un constipat i estàs amb febre. Ja no et podem vacunar. Que, ostres, que tens una mica de bronquitis, ja no et podem vacunar. I la vacunació es va posposant. Llavors, posar-te la vacuna el més aviat possible, ens estalviarem problemes més endavant. A més, és veritat que vam sortir per la pandèmia. Ho tenim instaurat i què hem fet ara? Provar d'anar a les escoles. Això ho vam començar a fer l'any passat. Ens ho vam copiar, això. Ho vam copiar de Lleida. A Lleida van fer un any de sortir i van anar a les escoles a vacunar fora de l'horari escolar. Ens va agradar la idea i la vam incorporar aquí l'any passat. va anar prou bé i aquest any ho farem nosaltres una altra vegada.
1: És a dir, aprofitar l'estona de sortida de nens, que hi ha aquest moviment de pares, avis que van a recollir, per també oferir la vacuna.
0: Exacte. Què fem? Demanem permís a les escoles si ens cedeixen l'espai. Totes les escoles ens han posat facilitats. Tothom ens ha dit que sí. Llavors, anem a les 4, a 4:45 de la tarda, estarem a l'escola. Sortirem perquè ens vegin. L'escola els envia una carta informativa als pares. Un parell de dies els hi tornarà a recordar, un parell de dies abans els hi tornarà a recordar que hi anem. I ens estem anant allà. Llavors, sense cita, tothom que vulgui quedar-se, els vacunarem. Nens i adults. Els nens petits, de 2 anys fins a 5, 6, 7 anys, els anirem posant la vacuna nasal, val? Que és una miqueta de líquid aquí, una miqueta d'aquí, i només han de tirar el moc amunt. Menors de 2 anys hem de punxar, perquè la vacuna no està feta per menors de 2 anys. A més, té la seva lògica. Un nen de 2 anyets o menys de 2 anys no sap tirar els mocs amunt, no sap fer res. Llavors, sí o sí, perquè sigui efectiva, ha de ser punxada. Els nens grans que tinguin algun autisme, que viuen molt malament les vacunes, que no suporten que sempre estiguem i volen la nasal, els hi posarem la nasal. No hi haurà problema. El que em diu, jo no, li toca nasal, però jo prefereixo que li posis punxada, cap problema, també la posarem punxada. O sigui, al final donarem la màxima facilitat a tothom perquè tothom estigui content. Que venen els avis amb els nens a recollir i es volen vacuna, aquell dia sortirem vacunats també. I farem tot això a l'escola.
1: Molt bé, ens deies el cas de si tens bronquitis. Hi ha algunes situacions concretes en què és millor deixar la vacunació per un altre dia, sobretot amb aquestes, no?, que són com espontànies?
0: Hi ha dos motius només per no posar-te la vacuna. Que estiguis amb febre aquell dia o 24 hores abans, o que estiguis amb una bronquitis, una pneumònia. Per què? Perquè et fa baixar el sistema autoimmune i el que no volem és que si et posem la vacuna encara té. Llavors, aquests dos motius ens esperaríem a que estigués recuperat i llavors posaríem les vacunes. Si has passat un Covid, es recomana esperar-te. Si tu saps que t'has passat un Covid, es recomana esperar 3 mesos. Com hi haurà molta gent que pot haver passat un Covid que no s'hagi enterat, es vacunarà i no hi ha cap problema, no és una contraindicació. Però si ho saps, millor esperar.
1: Es posa grip i Covid a la vegada, es pot triar una de les dues que recomaneu fer?
0: Recomanem fer les dues alhora, per al que et deia, perquè la setmana següent et pots complicar i ja anem enredarint aquesta vacunació. Però farem el que tothom vulgui. Si tu vols només una. Que tu les vols totes dues alhora, totes dues alhora. Que vols ara una, d'aquí 15 dies l'altra, farem això. Ja ho hem fet tots els anys. El que volem és que al final la gent es vacuni. Quanta més gent vacunada, menys malaltia tindrem a la població. I això és el que volem. I posem facilitats. Però realment es recomana les dues vacunes. Ens podem posar fins a 4 vacunes a l'hora i no passa res. Ho fem amb els nens perquè no podem fer-ho amb un adult. Realment és així. I tenim por als adults i, en canvi, amb els nens no tenim cap problema que els hi posem 4 vacunes a l'hora.
1: Molt bé, Txell Pérez, hem repassat una mica els virus, hem repassat també sobretot això, aquestes mesures que feu des del CAP per arribar al màxim de gent, perquè com explicaves, com més gent vacunada, no?, més segur està tota la població en conjunt. Hem parlat de grip, gràcies per atendre'ns, fins la propera.
0: Gràcies.
2: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
3: Bon dia a tothom. Una altra Tordera en directe, on avui ens endinsarem en una iniciativa realment pionera pel sector forestal i surer del nostre país, la coproducció de suro i tòfona. Estem parlant d'un projecte molt innovador que explora com fer possible la convivència i producció conjunta de dos recursos del valor, com hem comentat, la tòfona negra i el suro. Aquesta combinació s'està provant a Catalunya, un territori on l'alzina surera creix de forma natural, però que històricament es trobava fora de la zona de la tòfona a causa de l'acidesa del sol. Gràcies a una parcel·la pilot de gairebé 1,5 hectàrees, la finca de Cantalleda, al municipi de Tordera, s'estan avaluant tècniques de condicionament del sol i diferents materials vegetals per obrir noves vies de diversificació econòmica, gestió activa de les suredes i també una resiliència davant el canvi climàtic. Per aprofundir en tots els detalls i objectius i primers resultats d'aquesta prova pilot, avui tenim amb nosaltres a Dalmau Albó, que és investigador associat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i, a més, és responsable i coordinador tècnic de l'activitat. Com dèiem, hem parlat amb ell després de la xerrada que ha dut a terme a la biblioteca i just abans d'anar a la parcel·la de Cantalleda.
4: Dalmau, avui heu presentat els resultats d'aquest projecte, pioner, a més, a Catalunya. Com sorgeix la necessitat d'unir en una mateixa explotació dos recursos tan valuosos com són el suro i la tòfona negra?
5: Bé, moltes gràcies. En aquest cas, doncs, mira, sorgeix d'una idea, això de combinar, tant buscar una alternativa, no?, productiva a aquestes suredes, que són, per una banda, doncs, un hàbitat molt comú en aquesta zona del nord-est de Catalunya, la zona de la província de Girona, i sorgeix d'aquesta necessitat, doncs, de donar-los un altre un valor a aquestes plantacions, que per una banda, doncs, poden ajudar a revitalitzar el sector del suro, que ja de per si és molt potent, però ens trobem que amb el tema del canvi climàtic, doncs, i de la manca de gestió, no?, d'aquests darrers anys, hi està havent una davallada en aquesta productivitat de les suredes, i amb aquesta alternativa, doncs, podríem aconseguir produir dos productes, un producte amb mantenir la producció com és el suro, i l'altre, la tòfona, que té un alt valor econòmic, una rendibilitat, a més, permetria amortitzar els gastos econòmics, no?, que té la plantació abans de collir el que és el producte del suro, i per tant, doncs, que els propietaris entenguessin una rendibilitat més òptima, no?, aquestes estadis inicials.
4: D'altra banda, el principal obstacle d'aquesta combinació és el sol, no?, de cadascun d'aquests recursos. Quines tècniques de condicionament justament d'aquest sol heu aplicat per fer possible aquest miracle tècnic?
5: Bé, el principal és l'aplicació d'aquestes esmenes càlciques, que d'altra banda, doncs, les estem provant, no?, mantenint algunes zones com a control, és a dir, sense aplicació d'aquests productes, ja que el que volem veure és si realment per aconseguir una producció ja no només de la tòfona, que sí que té aquests requeriments, no?, de sòls carbonatats, sinó també del suro, si a veure com afecta, no?, aquestes esmenes a la producció d'ambdós productes. Llavors, aquest és el principal tractament que hem fet, a part d'acompanyar-lo, doncs, de la gestió que aquestes plantacions solen aportar associada, no?, com és un treball del sòl previ a aquesta plantació, un treball del sòl profund, no?, per garantir que les arrels de les plantes vagin cap a baix i creixin vigoroses. Llavors, a part, hem fet el manteniment corresponent amb el recs, doncs, freqüent sobretot a l'estiu, etc.
4: Més enllà dels resultats biològics, quines limitacions o dificultats tècniques heu detectat que un productor hauria de tenir en compte abans de reproduir aquest model?
5: Bé, en primer lloc, com hem estat insistint al llarg de la jornada, doncs és fonamental una gestió, doncs, molt acurada de la plantació, sobretot en aquests estadis inicials, que bàsicament, doncs, seria un llaurat en aquestes zones, doncs, on la pluviometria és elevada, per evitar la proliferació d'aquestes herbes, no?, que puguin competir amb les plantes que nosaltres hem instal·lat. Llavors, sobretot, una gestió també correcta del rec, amb les freqüències adequades. En aquest sentit, doncs, recomanem a la gent que quan es decideixi per fer una plantació d'aquest estil, doncs, sigui molt conscient de la pluviometria que té la seva zona, dels sòls que té, i si pot ser, si pot instal·lar algun sensor per fer el seguiment de monitoritzar, no?, com actua l'aigua, com desapareix l'aigua del sistema, millor, per saber, doncs, amb quina recurrència i quina quantitat d'aigua ha d'aplicar.
3: I ara ja, des de Can Talleda, parlem amb Rosendo Castelló, que és el president del Consorci Forestal de Catalunya.
4: Rosendo, quin ha estat el procés d'instal·lació de la parcel·la i quines variables alternatives esteu monitorant ara, dia a dia?
6: Val. Fa 2 anys, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que és un centre de referència amb l'estudi de la tòfona, buscava parcel·les i van contactar amb mi per si en llocs de terres àcides, que no són habituals pel cultiu de la tòfona, però amb llapes o amb llarga experiència, podríem trobar a les finques algun racó per fer la prova. A partir d'aquí van fer anàlisis dels camps, van mirar quins eren els més adequats i de les propostes que varen fer vam escollir de mutu acord, doncs, aquestes d'una hectàrea i mitja pràcticament que hi ha per fer aquestes proves. Vam començar a plantar el plançó de suro, microritzat, ja vol dir infectat amb el miceli de la tòfona, i portem 2 anys fent el seu manteniment i monitoritzant el creixement. S'han fet esmenes de calç per baixar el pH de la terra, per augmentar el nivell de carbonat, és a dir, es fan una adaptació a algo del terreny per fer-lo més agradable per la tòfona en un futur.
4: D'altra banda, ara ja amb l'impacte des del punt de vista més aviat econòmic i de gestió, com pot contribuir aquesta coproducció de tòfona a donar valor afegit i rendibilitzar justament les suredes.
6: Val, aquí la veritat, i com a president del Consorci Forestal i com a membre de la Junta del Montnegre Corredor, aquí no ha estat la variable econòmica, que sí que hi és, i l'explicarem. Aquí el que hem buscat sobretot és quins cultius ens poden ajudar a recuperar aquest mosaic que a Tordera, la part alta del municipi, s'ha perdut totalment. Les cases de pagès totes tenen els seus camps i estan emboscats. I aquest mosaic continua des de Tordera fins a Badalona, que passi aquí, passi al Montseny, a les Gavarres, a la Baix Empordà, això és un greu problema. És un greu problema perquè dona continuïtat al bosc i no ens fa de barrera natural contra el tema dels incendis. Fixeu-vos-hi, no sé si ho veieu o podreu veure a la imatge, que estem en un camp que està tocant una urbanització que tenim aquí darrere, Roca, d'Agora Park, i això és una zona que forma part d'una franja. Aquest camp, on som ara, està abandonat fins fa 2 anys. Era un camp de guaret que, per les seves dimensions, 1.600 metres i escaig, no era rendible entrar-hi amb cap tractor, perquè és que els tractors per girar ni els arrendaven perquè no pagaven la pena. El que busca això és recuperar aquest espai, poder-ho muntar al costat de les masies on hi havia les antigues feixes i recuperar-les sense que costi a la propietat diners. Com obtenim l'ingrés? En primer lloc, si hi ha una tòfona, si hi és, però al fer-ho amb simbioses amb el suro i al necessitar un rec de suport, que són pocs volums d'aigua, que són més fàcilment disponibles, ens permetrà també fer un aprofitament del suro molt més abans que quan es planten els suros al mig del bosc, i la pela més de cada 14 anys, calculem que cada 8-9 la podrem fer perfectament. A més, els costos de pela i de transport baixaran radicalment, perquè serà un camp pla, fàcil de pelar i amb molt bones condicions. Aquest és el motiu principal. Evidentment, hi ha altres alternatives, nosaltres ens dediquem a altres fruiters i altres cultius, però pensem que la prevenció d'incendis, ja no sol a casa, sinó sobretot en altres àmbits del Montnegre Corredor i del municipi de Tordera, pot ser molt útil tindre, perquè la vinya està en crisi. La vinya és un cultiu de secà que fa de tallafocs a molts llocs, però està en crisi i no té una perspectiva clara. L'olivera no és país d'olivera, ni d'ametllers, ni de secà. No hi ha tantes alternatives per fer això. Aleshores, pensem que el suro, poc manteniment, poc consum d'aigua, terra llaurat, i a més un producte molt nostre, que els propietaris ja coneixen i sabran gestionar molt bé, i amb el suport necessari de les associacions del mateix centre tecnològic, mirar de fer aprofitament de tòfona.
4: I per últim, quin és el proper pas d'aquesta investigació i quin potencial real veus que aquest coconreu s'estengui també ja per diferents parts de Catalunya?
6: Bueno, ja, nosaltres, sobretot, a altres parts de Catalunya ja existeix i, de fet, està fent aquest mosaic, estem parlant de la Noguera, del Solsonès. Si això funciona, penseu, mireu, el rendiment net per hectàrea, podem parlar que pel suro poden ser uns 300 euros hectàrea i any. És baix, però les despeses també són molt baixes, entre 250 i 300. És un promig, depèn de la quantitat i qualitat del suro. Però, clar, si hi hagués tòfona, estaríem parlant que depèn dels quilos, però si féssim una producció baixa de 3, 4, 5 quilos serien 1.000 euros del cap baix. Aleshores, clar, això ho fa molt atractiu. Si això es confirma, per això ens hi hem posat, i podem en un període de 4 o 5 anys més demostrar això, això serà un cas d'èxit total i absolut, perquè tindràs el doble cultiu i a més ja hi haurà una base de coneixements que s'explicarà a la gent i es farà un assessorament per dir-los com s'ha de fer, i tot pautat, perquè l'estudi que hi ha darrere, els números i les analítiques aquí a la finca són molt àmplies, i la idea és no fer un negoci aquí, sinó que sigui una cosa que també, una cosa que es pugui expandir, perquè la demanda d'aquests productes són enormes, tant de suro com de la tòfona. Jo hi veig molt futur, però ara falta la part científica que corrobori que ho fem bé, perquè podem trigar 4 o 15 anys o 40, que es pot fer segur, perquè s'ha fet a llocs amb els mateixos tipus de terra, però en altres àmbits, parlem de Xile, de Nova Zelanda, d'Austràlia, Estats Units, aquí som pioners, a nivell pràcticament no d'Europa, perquè a Itàlia, França s'ha fet, però són hàbitats molt diferents. A la conca mediterrània no hi ha experiència, però el tecnològic és una entitat molt potent, i pensem que podem aconseguir alguna cosa. Sol que hi hagués un 10% s'ha de provar, perquè són moltes probabilitats pel gran impacte que pot tenir a nivell del terreny. Penseu que està naturalitzat, no requereix de cap tipus de producte químic, es fa una llaurada any de tant en tant a la plantació, no s'utilitza cap tipus de maquinari de forma intensiva, és molt sostenible, i a més uns productes d'alta qualitat, el suro i la tòfona. Seria un mig miracle, això. Però un miracle que es pot fer, sí.
7: Ràdio Tordera.